0: I com és habitual, ja tornem a ser-hi un dia més al vostre costat i avui sí que ja tenim pregunta a través de les xarxes socials. És aquest fil directe de participació entre nosaltres i vosaltres, els que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic on, bé, ens agrada llegir els vostres missatges, ens agrada que participeu, que digueu la vostra i, sobretot, doncs, que tingui referència amb el programa de la tornada. Com diem sempre, pregunta lliure. Avui no us presentem enquesta. Normalment el que farem és presentar-vos enquesta i és veritat que, per exemple, la setmana que ve és possible que us presentem, ja us ho avanço, una pregunta relacionada amb el grup musical d'Oques Grasses, que aquesta setmana seran més que protagonistes al Palau... Bé, el que és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, no, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que, de fet, batran rècord, els Oques, amb quatre concerts de nivellant-ho, també igualant a la fita de Coldplay, visitant la ciutat de Barcelona. Doncs bé, la setmana que ve no cal que ens avancem, centrem-nos en el dia d'avui. Els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? És veritat que ha vingut això, temps de plujós, que va ser un dissabte, un diumenge, bé, amb pluja com a protagonista, avui dilluns, al matí. Doncs això, amb dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Recuperarem totes les respostes i, per què no, al llarg de la setmana que ve, doncs alguna o altra cançó que ens expliqueu també podrà sonar al llarg d'aquesta estona de programa. A mi m'agradaria molt que una de les cançons que ens proposeu doncs soni la setmana que ve. Això ho podreu fer gràcies a través de la pregunta que ja hem penjat a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. Per tant, la història és que podreu deixar la vostra resposta amb la pregunta i els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Doncs va, que la setmana que ve també ens ajudaràs a completar el programa. 8 minuts per sobre de les 9 del vespre, en repetició d'una a dues del migdia. Per tant, bon migdia als que ens estigueu escoltant també amb aquesta repetició. Rigorós directe, com hem dit abans, al vespre, els dilluns, de 9 a 10. Comencem ja sense més preàmbuls, sense aquesta presentació. Ja ens hem posat en context. Anem per la primera cançó d'avui, 5 d'octubre, d'aquest dilluns. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Amb una mica dels Amics de les Arts, per obrir aquesta setmana d'octubre. Segurament t'estimo, el més nou de la banda. No cal...

0: Amb aquest petit senyal i el títol Segurament t'estimo, el més nou que també ens ha acompanyat per arrencar aquest dilluns.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Com per exemple aquesta, que segur que cantaràs i que ens acaben de dir el títol del senzill. És, evidentment, el tema d'Aitana. Exacte, Superestrella.

0: Doncs l'Aitana, que també ha volgut colar-se entre les cançons de la nostra llista musical, recorda que la pots recuperar a través de Spotify.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: doncs ara a la ràdio sonant aquest grup femení dels Estats Units anomenat Cat's Eye, format per 6 membres, la Sofia, la Daniela, la Lara, la Megan, la Manon i la Yonchae. I això es diu Animal, un animal que ha arribat per quedar-se a les llistes musicals. Ara només queda saber com arribaran al més alt de les llistes.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Segur que les escoltarem més sovint a través de la tornada, com també aquesta que porta per títol Papa, Papi, posa-li el disc. Veus a la...

0: Això es diu Papi posa-la al disc, una cançó dedicada a l'altra filla d'en Joan Dausà, la Julieta, precisament. La teva germaneta.
1: Valentina, porta-la
2: a fer-li. Els dilluns les cantem totes.
0: El més nou de Maluma, això sí, Déu-n'hi-do, quina col·laboració més que potent presenten Agua.

Doncs ja heu vist amb quina col·laboració Maluma presenta això que porta per títol Agua. És ni més ni menys que la Shakira, l'artista que precisament ha estat fent concerts últimament per Madrid. De fet, em sembla que encara n'està fent algun que altre. Doncs bé, aquí sonant també des de la tornada avui dilluns 5 d'octubre.

0: Encara ens queda per això molta música per endavant. Ja sabeu que fins a les 10 de la nit ens implantarem puntualment amb totes les cançons que tenim a punt en aquesta llista. Recorda, a través de Spotify busques La Tornada dins del perfil de Ràdio Tordera i cada 7 dies totes les cançons que sonen en aquesta estona també les podràs recuperar. En aquesta biblioteca, que no ho sé, pot servir, per exemple, per fer esport, per estar fent tasques de casa, arreglant el jardí, arreglant el pati o netejant el cotxe. Tant sap el que facis, o anant amb cotxe directament d'un costat a l'altre, doncs amb la nostra llista, més que polivalent i canviant, doncs t'ho posem molt i molt fàcil. A banda de també escoltar el programa, perquè ens pots escoltar quan vulguis, on vulguis, a través de www.radiotordera.cat, a l'espai de ràdio a la carta. Doncs també hi som, allà pots recuperar els programes i et farem companyia sempre que ho necessitis. Com també la pregunta que ja hem llançat a través de l'història d'Instagram de Ràdio Tordera i els dies de pluja: quina música t'agrada escoltar? Quina música t'agrada escoltar? Doncs ja ho saps, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, a través de la història, en allà també podràs escriure'ns la teva resposta, la música que t'agrada escoltar i, per què no, doncs ho hem dit abans, la setmana que ve podria sonar alguna de les cançons que també ens puguis recomanar. Doncs va, anem a tancar ja la primera part del programa i ho farem amb una noia que es diu Olivia Rodrigo, que la vàrem acabar de conèixer l'any passat perquè va ser una de les que va estar dins de les samarretes del Barça patrocinades precisament per Spotify. Doncs la Olivia Rodrigo va ser una de les artistes en un dels clàssics que ens va portar molta i molta sort, perquè va acabar amb victòria. Però no parlem d'esports, no parlem del Barça, parlarem del seu últim senzill també. Molta música d'actualitat, la que sona avui 6 d'octubre, 5 d'octubre del 26. Això porta per títol Stupid Song, de, com us dèiem abans, l'Olivia Rodrigo.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs vinga. Ens va bé, això, eh? Ens va bé, i més que siguem dilluns, i més amb la tornada, que els Catarres ens homenatgin amb aquesta cançó un diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Doncs aquí estem, hola, bona nit, què tal? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des d'aquí, des de la ràdio, nosaltres que ja estem aquí de nou des de la tornada... Ara, ja sí, sense interrupcions, encarrem la recta final d'avui. Bé, la recta final, la segona part, encara ens queden molts minuts, eh? Vull dir que no patiu, perquè encara ens queda molta música, ens queda també el moment que farem un salt al temps. Avui marxarem cap a l'any 1989 amb una veu femenina i amb una cançó que coneixereu de sobres. I el que sí que també coneixeu ja és la pregunta que hem llançat a través de la història que trobareu a Instagram de Ràdio Tordera, avui preguntant-vos sobre la música que us agrada escoltar quan plou. I els dies de pluja, quina música t'agrada escoltar? És la pregunta, resposta lliure, ens pots dir la teva... I la setmana que ve, doncs, farem una mica també de recopilació de tots els missatges. I per què no, doncs, alguna altra cançó també sonarà. Esperem, això sí, que dilluns que ve encara no continuï plovent, que ja, doncs, hem anat complint. Aquesta setmana és veritat que les previsions encara apunten que algun altre dia pot caure més aigua, però vaja, que ja n'hem tingut plou... I nosaltres que seguim endavant a través de la tornada d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Jo mateix, en Joan Martín, un servidor que us està acompanyant aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera, al 107.1 de la FM, també a través d'internet a radiotordera.cat. Doncs vinga, dels Catarres marxem cap a la Lola Tuduri, és així com es diu aquesta artista, panorama amb música en castellà, i això es diu Pistoletazo de Salida. Ja ho hem fet abans nosaltres, a les 9 i 3 minuts ja hem arrencat.
2: Dilluns les cantem totes.
0: Com sempre, puntualment a la cita, estem amb tots vosaltres i aquesta cançó també.

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: I aquesta setmana, dins del centre musical, tota l'atenció estarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, a l'estadi de Barcelona, perquè precisament Oques Grasses havia d'arrencar avui dilluns, però l'han posposat per dijous. Aquests quatre concerts que havien de fer en aquest estadi, igualant també, com us dèiem, la fita de Coldplay amb el mateix número de concerts. Això sí, les graderies ben plenes. Es tracta del tancament de l'època d'Oques Grasses i, vaja, n'estem convençuts, serà una de les cançons que liderarà el repertori de música i de cançons que sonaran a l'estadi. A continuació també aquest homenatge des de la tornada, aquest senzill d'Oques Grasses amb Rita Payés, la gent que estimo.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Porto amb mi

0: fantàstica cançó de Oques Grasses, la gent que estimo, juntament amb la col·laboració de Rita Payés. És possible, que també estigui de convidada a l'Estadi Olímpic amb aquests últims concerts d'aquest grup, d'aquesta banda de la música en català. I aquests violins que ens tanquen la cançó, marxem cap a l'any 1989. És el moment de pujar el volum de la ràdio, el moment Remember. Obrim el calaix de temes musicals. Recuperem aquesta de Lisa Stansfield.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: Doncs amb aquest tema del 1989 hem fet aquesta memòria amb Lisa Stanfield, el seu All Around the World. És un dels temes que també ens agraden recuperar i ens agraden recordar aquí a la tornada, perquè segur que més d'un, més d'una, que també ens esteu escoltant, us aporten records o feia temps que no l'escoltàveu i avui doncs també l'hem tornat a posar en el panorama. I ara sí, anem per l'última. Això sí, avui, de la mà de Taylor Swift, acabarem el programa de la tornada d'aquest 5 d'octubre. Amb el seu Opalite. Doncs vinga, acabem avui.
1: Els dilluns, de 9 a 10 del vespre, i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: Doncs amb aquesta pràcticament ja ens acomiadarem en el dia.

0: Doncs amb aquest bon rotllo, i no us volem tallar aquesta alegria de la Taylor Swift, nosaltres que tanquem el programa d'avui, ja pràcticament les 10, i hem de finalitzar ja aquí el temps del programa. Tornarem la setmana que ve, com sempre, el dilluns, amb molt bona música i sobretot amb moltes ganes, novament, d'acompanyar-vos aquí al 107.1. Sobretot, doncs, de que tingueu una molt bona setmana. És el més principal. Cuideu-vos molt. I aneu amb molt de compte. Si heu de fer desplaçaments, la mobilitat i les previsions meteorològiques ben a dins. Vinga, una abraçada ben forta d'en Joan Martín. Que vagi molt bé. Adeu, bona nit.
1: Emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, avui som dimarts, 13 d'octubre. Les tres paraules del dia són impostos, estrena, invisibles. Impostos. L'Ajuntament no pujarà impostos ni taxes per al 2027 i reforçarà les bonificacions en habitatge assequible i igualtat. I els infants de 6 anys de Tordera podran bescanviar un llibre d'un preu màxim de 14.

0: euros a partir del 15 d'octubre. Estrena. Pere Cot obté una gran acollida al Teatre Clavé amb l'estrena de la comèdia El Nom. I l'Hospital de Calella allibera espais assistencials traslladant serveis no assistencials a un edifici annex. Invisibles, trobada amb l'escriptora Mercè Pujades a la biblioteca per presentar avui el seu darrer llibre, Tries Invisibles. I cap de setmana fosc per als equips torderencs, el Club Futbol Tordera va caure 3-2 a domicili contra el Bescanó i l'Atlètic Club Tordera cau a casa per un dur 5-9. L'Ajuntament no apujarà impostos ni taxes per al 2027 i reforçarà les bonificacions. Les ordenances fiscals per al proper any s'aprovaran al ple d'aquest mes d'octubre. Ho avançava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
1: No pugem els grans impostos ni les taxes principals, com són les escombraries, ni l'aigua, ni res d'aquests serveis principals. Per tant, intentem no incrementar la pressió fiscal i mantindrem els grans impostos i aquestes taxes tal com les teníem fins ara.
0: Avui, 13 d'octubre, és el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. Avui a Sant Eduard, el Confessor. Falten 12 dies per al canvi d'hora, el 25 d'octubre, i falten 20 dies per al proper festiu a Catalunya, que és el dilluns 2 de novembre, quan es trasllada la festivitat de Tots Sants. Avui esperem un dia majoritàriament assolellat, serè amb pocs núvols, màximes al voltant dels 22-23 graus. Demà dimecres es mantindrà el temps estable i el cel clar i temperatures molt similars. És moment idoni per plantar alls, cebes, bledes, espinacs i per recollir les últimes carabasses de la temporada. Mercat avui aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça. Recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Va baixant el cabal de la Tordera, 2,7 metres cúbics i uns 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Esquerra del Maresme reivindicava una mobilitat segura. Fa 5 anys s'estrenava un espai dedicat a donar visibilitat del dol perinatal i fa 10 anys la llevantada deixava a Tordera 100 litres per metre quadrat i poques incidències.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Les locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca i avui parlem de relacions a parella. Trobar parella sembla que s'ha convertit en tot un repte. Vivim en una època en què tenim més facilitats que mai per conèixer gent, amb aplicacions de cites, xarxes socials i infinites possibilitats de connectar amb altres persones, però paradoxalment, establir vincles profunds i duradors sembla cada vegada més complicat. La por al compromís, les expectatives massa altes, les relacions efímeres o la sensació que sempre podem trobar algú millor han transformat la manera com ens relacionem. Així que avui posem el focus en l'amor i en les relacions de parella, en una societat on conèixer algú és més fàcil que mai, però construir una relació estable potser no ho és tant.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. En Marc Tresserres ha sortit pel carrer per comprovar si és senzill o no conèixer gent fora de les aplicacions de cites, és a dir, sense internet. Bona tarda, Marc, què t'han dit?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs bé, mira, ara estaves parlant de tot això, de la dificultat, oi?, d'aconseguir trobar parella o establir vincles més profuns i duradors. I mira, et porto una bona notícia.
0: Quina?
1: Doncs bé, i és que no totes les persones, com a mínim, clar, a veure, això és amb les poques persones amb qui he pogut parlar, però sí és cert que la majoria d'elles no va ser, bé, de fet, la majoria no, cap d'elles va ser per una aplicació de cites. I he agafat gent que ja té passada als 50 anys, direcció als 60, però també gent jove. No sé si et sorprèn aquesta dada.
0: Sí, em sorprèn bastant.
1: Doncs bé, el que farem és escoltar una miqueta aquestes maneres de conèixer que van tenir aquestes persones que hem trobat per això, per a veure si doncs, era senzill per ells o de quina manera, en aquest cas, més ben dit, van aconseguir conèixer a la parella amb la que estan ara. Comencem escoltant la primera persona.
2: Doncs ens vam conèixer quan érem joves a la discoteca Project, però no, lo típic abans que eren amics, els Hostal Ric, i bueno, ens coneixíem, però no va passar res. Cadascú es va fer la seva vida, ens vam casar i ja està. I al cap de 25 anys...
3: ens vam retrobar en el Revolution i mira, va sortir una mica un amor. I ara estem, durant 16 anys estem junts.
2: Ja fa doncs uns 16 anys que estem junts i molt contents. Gràcies.
1: Doncs aquesta és la valoració que ens han fet, justament supercompenetrats, eh? Una història que va sorgir de primeres en un lloc simplement de coneixença i altra vegada les discoteques pel mig, que evidentment, Gemma, és una zona on sempre pots conèixer gent nova.
0: Totalment, sí, no, les discoteques són un clàssic, eh? Tot i existir avui dia altres mitjans, podríem dir que continuen sent una manera per connectar amb altres.
1: Totalment, mira, n'escoltem una altra.
4: Doncs amb la meva parella ens vam conèixer principalment per una mica en comú. Ell va conèixer la meva parella a la universitat i anys més tard, quan va canviar d'universitat i va conèixer a mi, doncs sempre ens deia que ell creia que ens podíem avenir molt bé. I tenia raó, ens va presentar, vam començar a parar per l'Instagram, vam quedar un dia i des d'aleshores que no ens hem separat, d'això ja han passat 7 anys. I l'any que ve, doncs, ens casem i, òbviament, qui ens casarà? Doncs aquest amic, que podríem dir doncs, que s'ha convertit en una peça essencial per nosaltres.
1: Doncs imagina't, ara, aquesta història, no sé si tu també tens amigues o amics que han fet una mica de celestinos, que aquí també hi entra això, de juntar grups
0: sí.
1: En grups.
0: Jo mateixa em vaig presentar a una amiga de la universitat, s'ha casat fa ara 2 setmanes, i amb el noi amb el que es va casar el va conèixer gràcies a mi.
1: Ah, sí? També?
0: Sí.
1: Hosti,
0: sí.
1: Les coincidències... Però tu perquè havies estudiat amb aquest noi o hi eres amic seu de
0: perquè
1: fa temps?
0: Perquè jo sortia amb un amic d'ell.
1: Bueno, això passa molt, també.
0: Sí, sí. I ella, doncs, des de la universitat, potser et parlo que fa com 10 anys,
1: clar,
0: o així, que estan junts.
1: Sí, sí, perquè ens queda una mica lluny, ja, l'etapa universitària, Gemma.
0: Ja ens queda lluny, sí. Sí, sí.
1: Doncs va, n'escoltem un altre, a veure com es van conèixer aquesta parella. Som-hi.
5: Doncs un dia anava per Malgrat de Mar a treballar als inflables d'allà a la platja i me la vaig trobar, vaig decidir parar el cotxe, trucar-la, just el dia abans havia aconseguit el seu número de telèfon i vaig dir, espera't. I ens vam trobar, vam parlar i a partir d'aquí doncs, vam anar coneixent-nos.
1: Una mica tímid aquest noi, però vaja, molt atrevit també d'aturar el cotxe perquè havien parlat, aquí sí, Gemma, hi ha xarxes socials pel mig, ell, entenc, suposo que va ser per Instagram, suposo, que va aconseguir el seu número i quina casualitat que se la troba justament allà, en el poble, i també s'ha de ser valent, per no haver-hi parlat mai cara a cara i parar-te allà per dir-li, ei, estic aquí, què tal, i tenir aquella primera conversa que, a més, no va ser pactada, sinó que va ser perquè la va veure, bàsicament.
0: Prou valent, sí, sí.
1: Doncs va, n'escoltem un altre, i l'últim.
6: Vaig conèixer la meva dona un dia que vaig anar a comprar pinso pel meu gos. Ella treballa en una clínica veterinària a sota de on viuen els meus pares, que aleshores encara vivia amb ells, i d'aquesta manera ens vam...
1: S'ha tallat.
0: Es van conèixer, no? Es van conèixer i entenem que fins a dia d'avui
1: sí.
0: Que són feliços, no? Perquè
1: sí, sí.
0: Són històries bones.
1: De fet, no, ara, espera't, l'àudio. És que m'havia marxat per un moment... Mira, acabem-ho d'escoltar.
6: Em va fer somriure, vam començar a parlar i després, doncs, de parlar d'aquí, vam començar per les xarxes i vam començar a veure'ns fora de la clínica i fins a dia d'avui.
1: Doncs sí, una altra relació, com tu dius, fins a dia d'avui, que encara es manté tot per anar a comprar el pinso del gos.
0: Déu-n'hi-do, eh? A vegades de situacions petites i senzilles, les històries tan importants que es creen, Marc.
1: És que de vegades és... Bueno, crec que això, no sé si ho havíem arribat a parlar amb alguns companys de l'Ona Maresma, però de no buscar-ho, no? De si sorgeix, doncs, clar, és molt fàcil dir-ho, però hi ha molta gent que diu, ostres, és que no trobo ningú amb qui connectar, ho provo amb les aplicacions de cites, no? Que suposo que en parlarem força avui al programa, i mira, de vegades és que literalment és això, no forçar-ho, i mira, tu trobes de cop i volta, això també és tenir sort, però ja està, que també és molt maco així, de fet.
0: Totalment. Marc, aquestes són les persones que havíem d'escoltar, eh?
1: Sí, correcte.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies i fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Al segle XXI existeixen aplicacions per lligar, tothom en coneix, però l'Albert, des de Ràdio Palafolls, ens porta algunes que potser van una mica més enllà de trobar parella. Quines són aquestes aplicacions, Albert?
7: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Ens pregunten si és fàcil lligar al segle XXI. Doncs, miri, tenim més eines que mai. Qui més qui menys, tothom coneix les aplicacions tipus Tinder, Bumble, Hinge, Grindr, i qui digui que no, potser ens està enganyant, eh? Això sí, també estem més cansats que mai de fer swipe. Diem swipe a aquesta cosa de lliscar cap a la dreta i a l'esquerra en funció del que et sembli l'oferta. El mecanisme d'aquestes aplicacions bàsicament és això, eh? Lliscar cap a un costat o cap a l'altre, si t'agrada o no. Però què passa si no et ve de gust ser un mes al catàleg? Què passa si el que tu busques és una cosa molt més concreta, que vulguis remenar només a un tipus de població molt i molt concret? Perquè sí, existeixen aplicacions d'aquest tipus, i avui us porto el rànquing de les apps de lligar més peculiars d'internet. I si alguna us interessa, podeu prendre nota. Comencem. Per començar, una aplicació per la gent del camp, que es diu Farmers Only. Està pensada per pagesos, ramaders i qualsevol persona que tingui o somiï en tenir una vida rural. El seu eslògan en anglès vindria a dir que la gent de ciutat no ho entén. Aquí no hi ha brunch ni cafè d'especialitat. Aquí ho guardeu els patins elèctrics, que aquí són més de tractors. Aquesta aplicació va del món rural i així que gent de ciutat i pobles grandets, mitjans grans, aquí no tindríeu cap oportunitat. Circulin, perquè aquí no hi serà. Una altra aplicació que directament canvia l'enfocament. Aquesta es diu Hater. Aquí no lligues per allò que t'agrada, sinó per allò que odies. Tu marques les coses que no suportes. La gent que mastega amb la boca oberta, per exemple. Els qui no responen als WhatsApps. La gent que surt de les rotondes pel carril interior. I ja l'aplicació et busca algú que odia el mateix. La idea és brillant, la complicitat és de vegades queixar-se junts i una parella basada en un odi compartit. Bueno, és romàntic a la seva manera. La següent aplicació també sabreu de què va només amb el nom, perquè es diu Tindog. El concepte és senzill. El perfil no és teu, és el del teu gos. Tu ets l'acompanyant. El protagonista és el gos, amb la seva foto, el seu nom i la seva personalitat. I tu apareixes com de fons, com el mànager d'un artista famós. La lògica té sentit. Si els gossos s'ensumen a la plaça i els propietaris acaben xerrant, i honestament, quina excusa millor per iniciar una conversa que el teu gos és molt maco, eh? El pitjor que pot passar és que li diguin que sí al gos i que a tu ni et mirin. Per aquesta aplicació canviarem fins i tot de música. Aquesta aplicació va pels friquis de la ciència-ficció. Aquesta es diu Trek Passions, l'aplicació per fans de Star Trek. Senyores i senyors, no sé si sou conscients de la magnitud, existeix una aplicació per lligar entre fanàtics de la sèrie Star Trek. No sé si ho veieu vosaltres, és poc la nau Enterprise, diplomàcia intergalàctica, etc. Només un avís, aquí es pren partit. Si ets de Star Wars, millor que no hi entris, perquè la rivalitat és històrica. I anirem a l'aplicació número 1, la més estranya de totes i que particularment em fa bastant gràcia. És una aplicació per persones que volen acariciar barbes. Es diu Blisterl, no sé si ho pronuncio bé. Blisterl. Sí, heu sentit bé. Hi ha dos tipus de perfil, els que tenen barba i les persones que volen una barba per acariciar. I res més. Imagineu la presentació. Hola, sóc l'Anna, m'agrada el cinema, viatjar i la teva mandíbula. Una aplicació on el criteri de selecció no és el cor ni el cervell, sinó la densitat capilar. I ara la pregunta del programa. Amb tot això, és més fàcil lligar al segle XXI? Doncs mireu, potser sí, tenim més opcions que mai, fins i tot pels gustos més insòlids, eh? No hi ha una paradoxa. Com més opcions tenim, més dubtem. Potser aquestes aplicacions tan de nínxol funcionen, no et donen mil perfils, et donen els que comparteixen la teva obsessió. Sigui quina sigui, te la donen. Al capdavall, lligar no és trobar algú perfecte, és trobar algú que no et miri malament quan dius que t'agraden les barbes, els gossos o Star Trek, per exemple. Moltes gràcies i molt bona sort a tothom amb el swipe.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant. Parlem d'amor, de relacions de parella, de lligar per internet. A continuació, en Martí Capçada ens ha preparat una secció a moda de tertúlia. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ho hem anat parlant en llarg de l'inici del programa i és que mai havíem tingut tantes maneres de conèixer gent. Aplicacions, xarxes, activitats... I, en canvi, dona la sensació que cada vegada sentim més la mateixa frase, que és que avui en dia és dificilíssim trobar parella. És perquè som més exigents, perquè tenim massa opcions, ens fa por, potser, el compromís. Ho debatem avui aquí amb els nostres tertulians, així que bona tarda a tots. Qui tenim per aquí?
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: Què tal, Marc? Bona tarda. I la Laura també, tenim en Marc i la Laura. I la Gemma, que també és un tema que ens donarà el seu punt de vista.
0: I tant, i tant.
1: Nois, una mica lligant-ho amb aquesta introducció, començarem, va, pel Marc, que ha sigut el primer a ens saludar. Diries que és realment més difícil trobar parella avui en dia que fa, per exemple, 30, 40 o 50 anys? O és només una sensació de la nostra societat?
2: Mira, jo penso dues coses. La primera, que tenim molts inputs, igual que amb tot, no? Una societat consumista, fins i tot crec que som consumistes, malament per dir-ho, però jo ho veig una mica així, no tothom, evidentment, amb el tema de també buscar parelles. Hi ha tanta, entre cometes, oferta, en el sentit de poder conèixer gent per xarxes, veure gent que ni tan sols viu a prop teu, però la trobes i és tan fàcil poder-hi contactar, o també a través de cites, que és això, sembla com la llei de l'oferta i la demanda. I, evidentment, jo crec que el que passa és això, que tothom, doncs bé, té molt per triar i per decidir. I després el que passa és que, bé, jo crec que bàsicament la gent diu, val, estic bé amb algú, però hi ha a la mínima que passa alguna cosa, que no t'hi entens, torno a dir, no tothom, però hi ha gent que, bé, doncs és igual, ja parlo amb algú altre, per distreure'm, per passar el meu dia a dia, per tenir converses altre cop noves, i conec gent així. Llavors això em sembla bastant, bastant trist. I després m'havies dit si fa 30 o 40 anys era més fàcil, m'havies dit, també?
1: Sí, correcte.
2: Respondré ràpid, perquè si no els companys... jo crec que no, realment. El que passa que la part negativa d'abans és que estaves, entre cometes, obligat a fer casaments ja obligats per la teva família, o simplement ja quan et casaves estava tan mal vist, sobretot com a dona, haver-te de separar d'aquella persona, que al final era impossible. Llavors, clar que no podies conèixer altra gent, però segur, seguríssim, que si la societat hagués sigut diferent i més lliure per tothom i menys de jutjar, segur que a dècades enrere també la gent hagués canviat molt més de parella, i tant.
1: Carai, Marc, crec que molta gent de la que ens estigui escoltant s'haurà sentit identificada amb aquesta reflexió i amb aquest pensament. Donem pas ara a la Laura Espanyol perquè, bueno, ens ho dirà ella, no vull ser intrusiu, però independentment de la seva opinió, està en una situació que va una mica en contra d'aquesta introducció que hem fet, no, Laura?
3: Sí, bueno, jo porto 10 anys amb la meva parella. Però sí que és veritat que estic bastant d'acord amb en Marc, que la sensació és de consumisme, immediatesa, de sempre, per molt que estiguis en parella, sembla que hi haurà algú millor i de sempre buscar com alguna cosa millor que, no sé, en Marc ho ha resumit molt bé, jo crec que m'estic fent un lío realment, però sí que es veu que tenim aquesta interioritzat que les coses no es poden arreglar, que en qualsevol cosa, per molt petita que sigui, ja canviar de parella, i realment una parella és una construcció dia a dia i tu vas parlant i vas treballant-ho i vas cuidant aquell vincle, perquè realment si no es cuida no el perds, que sento que és el que hem perdut una mica com a societat, de cuidar els vincles, ja no només parella, sinó amistat, però bueno, avui ens centrem en parelles.
2: Estic tan a favor del que estàs dient, Laura, i me n'alegro molt que la teva relació sigui de 10 anys, perquè això significa que aquí hi ha molt de treball pel mig i segur que ja han tingut les seves situacions, més bones o menys, però ja seguiu.
3: Sí, realment.
1: La veritat és que aquesta situació de la Laura, com tu bé has dit, Marc, vull dir, sorprenentment ens pot semblar, doncs, poc comuna, quan fa uns anys, precisament, era tot el contrari, perquè moltes parelles sí que eren per tota la vida. Creieu, companys, que això també pot ser perquè busquem una parella o bé busquem la parella perfecta? O també us formulo una altra pregunta annexa amb aquesta. Creieu que no tenir-ne és un fracàs o una opció tan vàlida com qualsevol altra? Comencem per tu, Marc.
2: Aquesta última pregunta jo crec que no és un fracàs, però jo sí que considero que hi ha gent que ho pensa, perquè ens posem com sempre el tema dels tempos de tenir parella, perquè ja som, entre cometes, grans. És curiós perquè, per exemple, 30 anys, que són els que faré jo l'any que ve, dius, ui, ja hauries de tenir parella, o pensar en els fills, no sé què, però si jo morís, ui, amor molt jove. Bé, clar, és que sóc jove. Llavors, amb el tema de parella, igual, jo crec que els tempos els ha de marcar cadascú en funció del que conegui. I evidentment, segur que tots coneixem gent que ha estat amb altres persones, però als 50 torna a tenir una parella. I aquella potser és amb la qui, per el que sigui, doncs va bé i acaba, no? Llavors, jo crec que no és cap fracàs, i cadascú té els seus tempos i la sort de conèixer gent amb qui t'hi entenguis i qui no. I l'altra pregunta, Martí, no sé quina era, perdona.
1: Bé, no, una mica preguntava si creieu que potser aquesta desavinença en tenir una parella per tota la vida és perquè busquem la perfecció absoluta en aquella persona.
2: Sí, jo crec que sí, i va lligat, i ho diré molt ràpid, al que he comentat abans d'aquest, entre cometes, consumisme de sempre hi ha, com ha dit la Laura també, alguna cosa millor que t'estàs perdent. Per tant, sí, jo sé de gent que li passa això, i aquí crec que és on hi ha el problema, perquè després es lluita poc. No tothom, com la Laura, per exemple, o altres persones, però que es lluita poc.
1: Estic d'acord jo amb el que dius, Marc. No sé si tu, Laura, tens una opinió, ho comparteixes també amb el que diu el Marc?
3: Sí, totalment, comparteixo el que ha dit en Marc.
1: Bé, jo recomano ara, això va una mica fora de guió, però recomano un llibre de Sigmund Bauman que es diu Amor Líquido, que precisament va de tots aquests temes, de les múltiples opcions, del ventall d'opcions que tenim avui en dia i que precisament el fet d'intentar buscar aquesta perfecció i el tenir aquest ventall ens fa no acabar de trobar alguns, la Laura no és el cas i esperem que sigui per tota la vida, aquesta opció definitiva. I és que us diria que potser no és més difícil, sinó que deixem-ho amb què és diferent. Però amb aplicacions o sense, està clar que les ganes de compartir la vida amb algú continuen sent les de sempre. Així que gràcies, companys, per la mini tertúlia i també a tots els oients per escoltar-nos.
2: Gràcies, Martí.
3: Merci.
0: Gràcies, Martí. I avui també parlem amb en Pau Bartrolí, creador de Cites Ràpides, en una època, com tots sabem, marcada per les aplicacions de cites, les xarxes socials i les noves maneres de relacionar-nos. Reflexionem sobre com ha canviat la manera de conèixer gent i establir vincles sentimentals. També parlem de les dificultats que poden sorgir a l'hora de trobar parella, del paper que juga la tecnologia en les relacions i de si les trobades cara a cara han perdut protagonisme davant les pantalles. Endavant, Sergi.
4: Molt bé, doncs avui parlem amb Pau Bartrolí. Què tal, com estàs?
5: Bé, com esteu?
4: Bé, Pau, avui parlem sobre un tema una mica delicat, podríem dir, avui en dia, que és el fet de trobar parella. I què millor que preguntar-t'ho a tu, però abans, no sé si em podries fer 5 cèntims de què Cites Ràpides, sobretot també per la gent que encara no ho coneix?
5: Sí, va bastant lligat, eh? Va bastant lligat el tema. Nosaltres som un grup d'amics que ens vam adonar que conèixer parella actualment doncs no és fàcil, i arran d'això vam crear aquesta web, que és citesràpides.cat, que el que fem és organitzar trobades precisament per això, amb la voluntat de conèixer noves amistats i de conèixer gent que també està soltera, que està oberta a l'amor, està oberta també a tenir amistats i, per tant, doncs, afavorir que hi hagi aquests contactes i aquestes sinergies.
4: Uh-huh. Ara sí, de cara a barraca, llenço la pregunta. Pau, és més difícil trobar parella avui en dia?
5: Jo et diria que sí, depenent amb què ho estem comparant, no? Més difícil que quan, oi? Depèn. Però sí que és cert que en els temps en els que vivim ara estem moltes hores doncs a la feina o treballant al darrere d'una pantalla i això fa que hi hagi menys possibilitats d'interactuar doncs de la manera més natural del món, que és cara a cara, no? Potser fa anys enrere doncs era més habitual doncs quedar amb els amics al carrer o hi havia tot qualsevol tipus d'acte social era fora de casa, o sigui, era molt difícil que tu poguessis parlar amb els teus amics si no els veies en directe, no? A partir de que van aparèixer els mòbils i no diem ja d'internet, els whatsapps, doncs tot això ha canviat moltíssim. Per tant, sí, pot ser que ara darrere d'aquestes noves apps o aquestes noves formes d'interactuar ens pot semblar que estem més connectats que mai, però en veritat tinc la sensació que estem una mica més desconnectats que mai, no? Perquè sempre ho hem comentat des del Ciutat de Ràpides Concat que la millor manera de connectar amb algú altre és en persona i és cara a cara. Per això és difícil actualment.
4: Una cosa curiosa és que, bé, ho comentàvem una mica, no? El fet d'aquesta vergonya, no? Del cara a cara, però al final el jovent d'avui en dia, doncs, és inevitable que, degut a les xarxes socials, doncs, les utilitzi amb més freqüència i a partir d'aquí, doncs, trobin parella per les xarxes socials, no? Al final parlem una mica de perdre aquesta vergonya, no? De deixar de banda les xarxes socials i començar, doncs, a parlar cara a cara una mica, que és el que proposeu vosaltres des de Cites Ràpides.
5: Sens dubte. Al final, jo crec que el que és molt fàcil a les xarxes socials és obrir un perfil. Això és molt fàcil. I marcar sí, no, sí, no, sí, no, això és molt fàcil. Establir una conversa, tenir una primera cita presencial i connectar, tot això ja és una altra història. Per tant, i aquí, en aquest cas sí que és molt més difícil, no? Per això et dic que al final... vergonya, o sigui, els cinc minuts primers de tenir una cita, tothom del món té una mica de vergonya, però és que tothom, i això s'ha sigut durant tota la vida. Clar, refugiar-te darrere d'un... o apalancar-te més del compte darrere d'una xarxa social, clar, com més tardes a ensenyar qui ets, més tardes també a connectar. Jo al final també una de les situacions més violentes que hem comentat més d'una vegada amb els amics és si tu xateges moltes hores o molts dies amb una persona que encara no t'has vist mai, no li has sentit la veu, com més temps passa fins que arribi el dia, més nerviós estàs aquell dia que la veus. Uh-huh. En canvi, quedar més aviat, més desenfadat, poden ser una manera, les xarxes, de fer una primera connexió ràpida, però després el partit on es juga és cara a cara. I això és doncs, una mica el que afavoreix el Cites Ràpides directament, no? De dir, doncs, s'ho de jugar, però al camp de futbol en persona, no? En directe, i d'això tracta.
4: Pau, per acabar, m'agradaria proposar-te res. Una situació, a veure com tu respondries. Imagina't que se t'apropa un dia doncs, una persona tímida, sobretot tímida al parlar cara a cara, que normalment, quan ha de parlar amb gent, doncs, utilitza a les xarxes socials o al WhatsApp, no? Què li diries tu o quines recomanacions li donaries doncs, perquè s'atrevís més a parlar doncs, amb persones cara a cara una mica doncs, o presentar-se fins i tot a un Cites Ràpides?
5: Que no tinguis por, no tinguis por perquè si no ensenyes qui ets és impossible que els agradi qui ets. Saps? Llavors no es tracta ni de fer un personatge ni de fer veure que ets com el de les pel·lícules o que t'agradaria ser un altre. Ets qui ets, ets especial per això, ets únic per això i es tracta de mostrar-ho i deixar-ho anar. I quan fas aquest petit canvi de xip, doncs és quan la màgia es dona, quan la gent al teu voltant et veu segur, et veu brillar, et veu el teu lloc, et veu que ets com ets, ho respecta, i a partir d'aquí ja pot arribar tota la resta.
4: Molt bé, Pau, doncs res, moltíssimes gràcies, i des d'aquí animem a tothom que és tímid o que no s'atreveix, doncs que s'animi a... o al Cites Ràpides o simplement a quedar amb la persona que estima o que simplement vol ser amic d'ella o ell i que tiri endavant.
5: Això mateix. Obrim el cor i amb el cor obert arriba la màgia.
4: Perfecte, Pau. Doncs res, gràcies,
5: A vosaltres. A veure.
0: I arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. La situació meteorològica torna a estar dominada bàsicament pel temps estable i per l'ambient força assolellat. Si bé tindrem alguns núvols, seran núvols baixos poc importants que no deixaran precipitacions, amb vents que ho faran febles també, de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada a tota la costa de la comarca. Les temperatures continuen molt suaus després de la refrescada de la setmana passada. Les temperatures s'han anat recuperant i tornem a tenir un ambient molt, molt suau per l'època de l'any. De cara a demà tot ha de continuar més o menys igual, amb alguns núvols més, també s'hi afegiran núvols alts i alguns núvols mitjans. Tot plegat farà que hi hagi un cert ressol, però en qualsevol cas no esperem precipitacions. I les temperatures de cara a demà tampoc han d'experimentar canvis importants.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Molt bé, seguim avançant. Aquesta hora, com sempre, el que fem és el repàs a les xarxes socials. Avui amb en Dani Grau, des de Canet. Dani, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma, què tal? Com estem? Hola.
0: Molt bé. Destaquem primer alguna cosa important a conèixer avui que passi al Maresme.
8: Doncs després d'aquest pont, recordar que el calamarenys doncs, Arenys de Mar està actiu des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre. Fa 31 anys que es fa aquesta cita gastronòmica. El creador en va ser el meu amic, el regidor Benet Maimí, de Promoció Econòmica d'Arenys de Mar, l'any 1995. I va buscar un producte bo i més o menys no barat, però sí assequible a les butxaques, per fer aquestes jornades gastronòmiques que s'han consolidat i que són una cita anual a l'Arenys de Mar ineludible, podríem dir. Tots els, la majoria de restaurants, o per no dir tots, doncs tenen un menú especial durant un mes en relació a plats on el calamar és el protagonista.
0: Molt bé. I al món, què passa?
8: Doncs mira, sortia de casa i la veritat és que no m'he mirat perquè m'he quedat impactat. Sortia de casa cap a la ràdio i m'he quedat esparverat, m'ha semblat positiu. Els testimonis de Jehovà han decidit que a partir d'ara poden rebre sang. Aquest és un pas històric, aquesta decisió ha creat polèmica dins en aquesta comunitat perquè molts creients testimonis de Jehovà han mort per negar-se a rebre sang perquè ho tenien prohibit per un precepte d'aquesta religió. Ara, doncs, a partir d'ara poden rebre sang, cosa que, bueno, que
0: celebrem. Un abans i un després, eh?
8: M'he quedat esparverat i per positiu, eh? Vull dir, no...
0: Per tant, millor, una bona notícia.
8: És una història... És una no sé si congregació, grup, no sé com catalogar-lo, amb tot el respecte per tothom, però com que és un tema mundial, evidentment, doncs, és per...
0: Per fer-se ressò. Clar.
8: Evidentment.
0: I el tema curiós, Dani.
8: Doncs prop d'un milió de persones han batut el rècord de Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella, Vella de Vell, diguéssim, de jubilat, amb baixa, a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi al de la Ràpita, que també tenen bon peix i bon menjar, podríem dir.
0: Perfecte. Molt bé. Dani, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
8: T'agrada el peix o ets més de carn?
0: Molt bé, una pregunta fàcil, ràpida i que podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Dani, gràcies, fins ara.
8: Adéu.
0: I un dimarts més viatgem en el temps cap a l'any de la Picó. Anem a l'any 1959 i ho fem, com sempre, amb Ràdio Arenys i l'Oriol Leo.
9: Doncs sí, Gemma, bona tarda. Mira, avui fem un repàs a aquesta data, ho deies molt bé, l'any 1959, i això ho farem gràcies als companys Montse Comí i Jaume Casanovas, que ja els tenim a punt. Molt bona tarda.
10: Què tal, Oriol i companyia? Bon dia. Bon dia també a tota la comarca del Maresme, que avui ens està sentint.
11: Molt bones, Oriol, i l'equip que ens acompanya.
10: Voleu saber què va passar, o algunes de les coses que van passar el 1959? Doncs escolteu l'any de la Picó. El 15 de febrer de 1959, Televisió Espanyola feia des de Barcelona una primera missió de prova, el partit entre el Barça i el Real Madrid. Uns mesos després, el 14 de juliol, s'inauguraven oficialment els estudis de Miramar a Montjuïc amb el programa Balcón del Mediterráneo.
11: Aquells estudis, instal·lats a l'antic palauet de Miramar, es convertirien en el segon gran centre de producció de Televisió Espanyola després de Madrid. La primera emissió va començar amb la veu del locutor José Luis Barcelona, que saludava els espectadors amb un «Buenas tardes desde el Balcón del Mediterráneo», i incluïa música, danses i diversos actes de la ciutat.
10: Miramar va ser molt més que uns estudis de televisió. Barcelona es convertia en un important centre de producció de Televisió Espanyola i poc després tindria també un paper fonamental en les connexions internacionals amb la xarxa d'Eurovisió. Però aquesta història la deixarem pels propers anys. Doe, a deer, a
11: female deer. El 1959 s'estrenava a Broadway The Sound of Music, Somriures i llàgrimes, amb música de Richard Rodgers i lletres d'Oscar Hammerstein, segon. La Maria que interpretava Mary Martin no era un personatge inventat. Havia existit de debò i era Maria Augusta von Trapp, una jove postulant que havia entrat a un convent austríac i que va acabar fent de professora dels fills del capità Georg von Trapp.
10: Però la història real té alguna diferència amb la que ens van explicar a la pel·lícula. Maria es va casar amb Georg el 1927 i va acabar formant part d'una família nombrosa. Els fills van cantar junts i amb el temps els von Trapp es van convertir en un grup musical conegut internacionalment. Quan Alemanya va annexionar Àustria el 1938, la família va marxar del país i finalment es va establir als Estats Units.
11: I sí, van fugir dels nazis, però no ho van fer escapant secretament a peu per les muntanyes cap a Suïssa, com veiem al cinema. Aquesta és una de les llicències de la ficció. La història real, dels von Trapp, també va ser extraordinària, però Broadway i Hollywood la van convertir en aquella història que tots coneixem.
10: El 1959, Barcelona va viure una d'aquelles nits que queden a la història del Liceu. El 17 de maig, Maria Callas actuava per primera i també única vegada al Gran Teatre del Liceu. No hi representava una òpera sencera, sinó que hi oferia un recital, acompanyada per l'Orquestra Simfònica del Liceu i dirigida per Nicolà Reixino.
11: El programa reunia fragments d'òperes com Don Carlo, Mefistòfeles, El barber de Sevilla, La Bohème, Tosca i Il Pirata. Callas estava en el punt més alt de la seva fama internacional i aquella actuació va provocar una expectació extraordinària. El públic barceloní la va aclamar i la premsa de l'època va parlar d'un gran esdeveniment operístic.
10: Però hi ha una dada que fa que aquesta visita encara sigui més especial. Tot i la seva enorme relació amb el món de l'òpera i amb Barcelona, Maria Callas no va tornar a actuar mai més al Liceu. Aquella nit de 1959 va ser, per tant, la seva única actuació al Gran Teatre Barceloní.
11: Goldfinger. I el 1959, Ian Fleming publicava Goldfinger, la setena novel·la de James Bond, amb Auric Goldfinger com a enemic de 007. Va aparèixer el 23 de març i va ser un èxit de vendes gairebé immediat.
10: Doncs mira, nosaltres direm adeu escoltant la banda sonora de Goldfinger, amb Shirley Bassey, tot i que no és de 1959, però mira, ens permetem la llicència. Adeu-siau i tornarem la setmana que ve.

0: Doncs ja veus, Gemma, hem repassat un altre any, en aquest cas, el 1959. Jo em quedo amb tot el que han explicat, amb la família Trapp, aquesta de Somrises i Làgrimes, que mira, m'ha agradat això que han explicat.
1: Molt bé, Oriol, com sempre, una secció fantàstica, gràcies per la feina feta fins ara.
0: Moltes gràcies.

0: I avui us portem un nou episodi de llibres a l'Hora Maresma. Com cada setmana, la Mar Arenaza ens acompanya per descobrir noves lectures i reflexionar sobre els temes que ens proposen. Avui ens posem una mica romàntics amb L'art d'estimar, un llibre que ens convida a reflexionar sobre l'amor, les relacions de parella i la manera com ens vinculem amb els altres.
1: Bé, doncs tornem a parlar de llibres cada dimarts, com sempre, amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
2: Bé, gràcies.
1: Vinga, va, introduïm el tema d'avui, un tema... Sempre parlo de temes delicats. Cada dimarts toquen temes delicats, és curiós. I avui és un tema... Bueno, si és difícil trobar parella avui en dia, i per parlar d'aquest tema, que és molt interessant, doncs ens portes un llibre. Quin llibre?
2: Bueno, és un llibre de tota la vida. L'art d'estimar d'Erik Fromm, que ara tothom dirà, anda, sí, clar, tal... Però trobo que és un llibre que... Sí, tothom l'ha mirat, l'ha fullejat, l'ha llegit i tal, però que s'hi ha de tornar cada X temps, crec jo, no? Vull dir, perquè sempre hi ha coses que se t'escapen o coses que has après pel camí i dius, anda, pues, és veritat.
1: És un llibre curtet, pel que veig, o sigui, és fàcil de llegir en aquest cas.
2: Sí, és fàcil de llegir, ell era psicòleg, sociòleg, que, bueno, i tot, és un llibre molt interessant sobre...
1: Tot el que acaba en òleg.
2: Òleg, vale. Sí, arqueòleg, segur que
1: bueno,
2: també.
1: Arqueòleg de l'amor, no?
2: De l'amor, sí.
1: Que bé que ha quedat, això.
2: Sí, sí.
1: I veig que tens una pàgina amb un punt
2: ah,
1: marcat.
2: Ah, sí, és que l'he obert així de casualitat, allò en plan, a veure què posa. I diu, estimar algú és l'actualització i la concentració de la capacitat d'estimar. O sigui, és com un perfum, no? És allò, concentrar-ho tot en allà i... I continua. L'afirmació bàsica continguda en l'amor està dirigida cap a la persona estimada com una encarnació de les qualitats essencialment humanes.
1: Carai.
2: Sí, sí, és sèrio.
1: Veig que el llibre és curt, però té paraules que poder no són fàcils per tothom, perquè són, al final ell era, com has dit, no? Sociòleg, psicòleg, utilitzen paraules doncs, més tècniques.
2: Sí, però és un llibre en si bastant pràctic, no? Perquè a vegades l'amor tot és com tan abstracte, no? Què vol dir això, no? O què necessitem, o què busquem en una parella, o per què ens costa trobar parella, no? Tenim amor, volem amor, donem amor?
1: Exacte, sí, sí.
2: Nosaltres a vegades jo crec que ens fem una miqueta del lío, també, no?
1: De fet, volia entrar-hi, a la pregunta, fora del llibre. No sé què en penses tu, de si és més fàcil o més difícil avui en dia, doncs, trobar l'amor. Jo ho tinc claríssim,
2: Jo crec que no crec que sigui més fàcil o més difícil que sempre.
1: O sigui, que equilibres la balança, pel
2: que
1: veig.
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè també tenim molts més mitjans per conèixer les persones.
1: Aquí és el que anava a dir jo, no? Que per culpa dels mitjans jo crec que és més difícil trobar parella, perquè no és el mateix parlar per xarxes o per WhatsApp que no pas parlar en persona o veure la persona. Parlo des de la meva experiència pròpia.
2: No.
1: La parella que he tingut ha sigut per contacte visual i físic, vull dir que...
2: És que això hauria de ser com el més, no? Però clar, hi ha tantes possibilitats i...
1: Per això és més difícil, crec jo, no?
2: No ho sé, suposo que té les seves contrapartides, no? Perquè abans que només podies conèixer la gent del poble del costat o de que fossin parents d'algú que tu coneixes, saps? Jo també, allò era un altre extrem, no?
1: Bé, abans la gent sortia més en el sentit de quedar... amb més gent, no?
2: Sí.
1: Per jugar o per fer el que sigui,
2: I ara poder, doncs... per passar el dia fora de casa, de vegades,
1: O ara, cada poder, ara, doncs, la gent té el seu món, no?
2: Sí, és que hi ha les dues idees, no? Que tenim moltes capacitats, però ara mateix estem més aïllats.
1: Sí, correcte.
2: I vivim més de fantasies.
1: Sí, exacte.
2: Que és tot el contrari que diu aquest llibre, precisament, no? De no recórrer a les fantasies ni a les idealitzacions, no? Sinó connectar tu amb el teu amor i poder donar i rebre amor d'una altra persona, perquè també a vegades costa rebre,
1: I donar.
2: I donar.
1: O sigui, que... ha de ser les dues parts, jo crec que aquí és l'important. Al final, doncs, aquest llibre... sobretot va bé per reflexionar sobre el tema de l'amor. Entenc que amor no només amor de parella, sinó també familiar o amor d'amic.
2: Clar.
1: No? Que poc se'n parla d'aquests amors.
2: Clar.
1: Fins i tot l'amor propi.
2: Sí, clar. Perquè és un sentiment molt profund, també, no? De connexió amb la vida en si, no? I amb l'alegria i... I sempre estem tan preocupats i tan traumats, no? Que a vegades costa molt de trobar aquest lloc.
1: Mira, abans de que se'ns acabi el temps, que queda un minutet i mig, et vull fer una pregunta abans de qui li recomanaries el llibre, que és, per tu, quin amor és més important? a l'amor familiar, a l'amor en parella, a l'amor d'amics, l'amor personal.
2: És amor.
1: Vale, l'amor.
2: L'amor.
1: Vale.
2: L'amor. Perfecte. Llavors hi ha diferents, però és l'amor. Si no tens amor, ja no.
1: Perfecte.
2: Amor.
1: Ara sí, a qui li recomanaries aquest llibre?
2: Pues a qualsevol persona que vulgui saber què és l'amor.
1: Vale. Perfecte, val? Així de fàcil.
2: Sí, tal qual. Perquè és molt més complexa del que sembla, eh? Mm. No és... no.
1: Saber què és o com funciona, o com trobar, perquè és diferent.
2: Què és? Perquè si saps el que és, el pots trobar i el pots donar.
1: Ja està, acabem així, Mar. Espectacular. Res, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Esperem que la gent doncs trobi l'amor i sigui feliç i tot allò
2: tant
1: que comporta.
2: Tant de bo.
1: Ens veiem la setmana que ve, Mar.
2: Val.

0: Vinga, arribem a la part final del programa. Els tastets de llengua d'avui els dedicarem als colors, en concret als colors de la tardor. Ens ho explica la Gemma Martínez, del CNL Maresme.
1: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb un nou tastets de llengua amb la nostra Gemma, en aquest cas la Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística. El programa d'avui el dedicarem a els colors, i en especial, ja que ens trobem en plena tardor, parlarem dels colors així més típics de la tardor. Us podreu imaginar els que són, ja que són uns clàssics, però no em vull avançar, ja que per això tenim aquí la Gemma, i ella ens n'explicarà curiositats. Així que bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, Martí.
1: A veure, què ens tens a dir sobre aquests colors? I quins són, per començar?
2: Sí, exacte. Sabeu que sempre intentem fer tastets de llengua contextualitzats en el moment de l'any, i avui portem un tastet de llengua que parlarà de l'origen d'alguns colors tardorencs. Són l'ocre, el groc, el marró... Si et sembla, comencem?
1: Comencem. Amb quin comencem, d'aquests?
2: Amb ocre.
1: Amb l'ocre, perfecte.
2: El mot ocre és un mot d'origen grec, que vol dir groc, que ens ha arribat al català, però a través del llatí. Així mateix, el color groc també és un mot grec que vol dir safrà.
1: Mm.
2: El safrà és groc.
1: Clar.
2: L'espècie. I pel que fa al marró, és un mot que ve del francès i que en francès vol dir castanya, que és precisament el color característic d'aquest fruit tan tardorenc.
1: Molt bé, mira, o sigui, una mica amb els colors ja passa, això és com la taronja, que
2: clar,
1: és taronja, la castanya, la marró... Molt bé, a veure, què més tenim?
2: Si seguim amb el fil del marró i la castanya, volem fer-vos notar que, evidentment, per referir-nos a la tonalitat d'aquest color que prenen els cabells, parlem de color castany, no diem que té els cabells marrons, sinó que és castany o té els cabells castanys. Evidentment, fent referència al color marró del fruit tardorenc.
1: Cert, cert, cert.
2: Mm? I d'aquí mateix també ve la paraula castanyada, que és la festivitat que celebrem a Catalunya per Tots Sants, la festa popular que s'esdevé per Tots Sants. I finalment, per tancar una miqueta aquest tastet de tardor, parlarem dels bolets. Joan Coromines, que és el gran referent de l'etimologia catalana, sobre els bolets va puntualitzar: és un fet ben conegut que, d'entre tots els països europeus, Catalunya és la nació on, junt amb altres zones occitanes del sud, es fa de molt el més gran consum culinari de bolets, que tant a la major part d'Espanya com en altres països són mirats amb desconfiança exagerada. És a dir, a la tardor, a Catalunya, això tan típic d'anar a buscar bolets, que cada cop n'hi ha més, i caçar bolets, i s'han fet programes, i tothom surt a buscar bolets... Clar, és una cosa molt catalana, perquè és veritat que la resta d'Espanya i pràcticament a molts llocs d'Europa no se'n mengen i no són tan apreciats com aquí.
1: És veritat, tens raó, que és algo molt nostre, i jo que vinc de poble, de fet, de zones d'allà al Berguedà, que se'n fan molts, hi ha gent que ho té com una religió, l'anar a buscar bolets, i que els llocs on se'n fan no ho volen dir a ningú, i bueno, és tot un món.
2: I el fet que hi hagi tanta afició i tanta varietat provoca que també hi hagi un gran vocabulari específic dels bolets, no? I que tinguem un nom per cada bolet diferent, no? Això ho explica la sociolingüística. En altres llocs on no se'n cullen perquè no se'n mengen, tenen una única paraula, que és bolet.
1: Clar.
2: Punt. I aquí doncs tenim, evidentment, rovellons, rossinyols, trompetes de la mort, i tenim un gran vocabulari per fer referència a cada tipus de bolet.
1: Sí, sí, això és tot un tema que també donaria per un tastet sencer. Però en aquest cas, en el tastet d'avui, ens queda un minutet i mig, més o menys, dos minutets, i aprofitarem per omplir-ho sobre el voluntariat per la llengua, que ja la gent l'hauria de conèixer, però per qui no el conegui, Gemma, què hi podem trobar en aquest voluntariat o quina crida volem fer per la gent?
2: Doncs sí, us volem recordar que aquí al Centre de Normalització Lingüística del Maresme, és a dir, a tota la comarca, tenim en marxa el voluntariat per la llengua, que consisteix en fer parelles lingüístiques entre un voluntari que parla català i un aprenent, doncs, que com el seu nom indica, n'està aprenent. En què consisteix? Doncs en quedar una hora a la setmana en algun lloc, diguéssim, públic, per anar a fer un cafè, passejar, per practicar la conversa en català i ajudar a una persona que n'està aprenent a agafar més confiança, a perdre la vergonya, agafar més agilitat i, en definitiva, doncs, també conèixer altres persones d'altres llocs del món o d'altres realitats, que això també és molt enriquidor. Sempre, sempre, Martí, sempre us ho dic, estem buscant voluntaris, tenim molta, molta demanda de persones que aprenen català, que volen fer una parella lingüística, per tant, si algú té una estoneta lliure a la setmana, que es posi en contacte amb nosaltres per algun canal, Instagram, telèfon, correu, i buscarem una persona amb qui poder, doncs, fer una parella lingüística.
1: Perfecte, doncs animem a tothom, ja que no hi ha millor manera que aprendre el català i a més, doncs, conèixer gent nova, amics o el que surti d'allà. Així que, Gemma Martínez, moltes gràcies pel programa d'avui i ens escoltem el següent.
2: Adéu!
0: I gràcies també a tots vosaltres. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adéu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
4: Sense 7.1 FM.

0: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent, i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar a l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Viquipèdia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
1: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Doncs mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etcètera, perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè tu, a l'Olímpia, a l'Olímpia, a l'Olimpià, aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs, celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. I jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant que es diu La Balena. I baixo un cotxe cap a Vilanova. Bé, això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquis. Salut, salut, salut, petons.
2: Sí, digui.
0: Amb la Conxita Català, si us plau.
2: Sí, servidora, amb qui parlo?
0: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
2: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
0: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
2: sí,
0: que...
2: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
0: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
2: Sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
0: Ja. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
2: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
0: Ara sí que sí.
2: Ara sí, per què? Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Ai, a tothom li passen coses.
0: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
2: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda a les 4, tu em connecto, us escolto, sou com de la família, com que ella està amb nosaltres, i tal, és com si formessiu part, també. Un dia ja vindreu a anar a casa, no patiu, ja els convidaré.
0: Ah,
2: eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat, i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit, i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
3: Doncs és prou necessari, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
2: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara no ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari, és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir la vida sana. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no, ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
3: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
2: Clar, és això. Jo sempre ho faig l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
3: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
2: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vista, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa li ha arribat segur, saps, o la seva àvia, o vés a saber, perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? La Rosalía, després del tra-tra, escolta'm, ha anat evolucionant, i la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalía m'agrada, eh? Les lletres.
3: Sí?
2: Ah, i els seus shows, i els seus espectacles, i tant. Sí. És molt bona.
3: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
2: Doncs pues mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4, per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballa el dissabte. No veus que també l'escoltaria.
3: No donis idees.
2: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altra és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la templa ara com ve. Pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això, com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? És de poder observar això, eh?
3: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
2: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya, un espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i jo els hi enviava l'energia.
3: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
2: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n venir a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries? I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al Mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la farxetera, amb la carnissera, o amb tots clavats.
3: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a 12:00 a Cornellà. És això, eh?
2: Allà a Cornellà estaré. Sí, pot ser que allarguem més. Ai, espera, para, Anna, que arriba la nebudeta.
3: Ai,
2: nena.
3: La Gisela.
2: Em pensava que no venies avui. Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
3: Ah,
2: així
3: doncs...
2: us saluda.
3: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita. Una abraçada molt forta.
2: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanto d'això.
3: Gràcies.
2: Escolta.
3: Sí.
2: Ara ja ho veig, eh? Heu enredat una mica la Conxita, no?
3: Sí, sí, sí, l'hem trucada. Avui el que no sabia és que tu venies a veure-la.
2: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana o així, sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
3: Sí, sí, ens ho ha dit.
2: Programa, eh?
3: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, a tots.
2: Bueno, com va? Ara li fa un resum del que he escoltat. Bueno, un
3: molt
2: xau,
3: bé.
2: Sí, sí.
3: Molt bé, molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
2: Home, bé, bé, tranquil·leta. Sí, sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, bé, no em queixo, no em queixo.
3: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. Com, d'on va venir, sí, això, Gisela?
2: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sense que hi hagi xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
3: Amb sí, grans sí, noms, començar... Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
2: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estat, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estatge d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
3: Sí, molt.
2: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
3: Esperem que no, esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
2: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'ha anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer o qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i em van dir, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, i vaig estar un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
3: La tieta, no?
2: Totalment, sí, sí, sí. Totalment.
3: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diuen, vestit jaqueta, perles al coll,
2: sí.
3: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
2: Jo crec que jo vaig arribar ja, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'he de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
3: Clar, per posar-te en situació.
2: El traje vaig suar.
3: Clar, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
3: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
2: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge ha de tenir el traje. Després potser fa canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
3: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
2: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca... Jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques. Un dia parlant a la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren a un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
3: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
2: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, és boníssim.
3: Doncs...
2: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí.
3: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
2: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
3: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
2: Perfecte, convidats esteu.
3: Sí, una abraçada, sí, a totes dues.
2: Adéu.
3: Adéu.
2: Gràcies. Adéu, que vagi bé.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Escolta Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És efectivament la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs diguem. Aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava a diverses masies bastant per consum propi i bueno, Damià Gimbernet de Can Mandó va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors el 2014 Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està és més poder concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui, és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí,
2: bueno, en el fons.
3: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada, i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no té gust a res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim, és que es tornen una mica addictes. Ja després és com, vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè exacte, té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? De conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, Sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui, si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment en el meu l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: Ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: Exacte, conserva, tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Sí,
1: em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: fresc, cru.
2: Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros a Collserola.
1: Ostres, i tant,
3: no? Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat,
2: de paisatge.
1: Apuntat, sí, apuntat. Sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta, feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també. Vindré a tastar-lo. Ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Espanya en llegó la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob ho fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no ho he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius sí. amb tanta fruïció i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, passat molts anys es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, no la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No sigues modest. És així.
3: Sí, bueno, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una... Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són derbis, tots són derbis.
1: I per què totes derbi?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, inclús ni seguro ni res. En un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volien tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, claro, és que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu llegis la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. I va ser
1: tu deies del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, tranquil, però ja no passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama. Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'enteren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres.
3: I així pues, tothom me coneix per això. Sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té. Inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, n'hi ha alguna, deia, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir?
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt, eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més de diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I em vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells dient paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: perdó. Perdó. Té esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Va,
1: doncs no, apuntada aquesta història, estic no, descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel,
3: vale.
1: Una cosa, dime. Algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure sí. si fem la màgia, hi ha alguna moto sí. que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona, que pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons, en quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en lo tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, lo cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. O sigui, me tornaria loco.
1: Però amb sí, temps bueno, sí. Amb sí. temps sí que ens pots dir què tries a restaurar tot veure... això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè clar. és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu sí. atens aquí a la
3: sí,
2: gent,
3: sí, pot vindre tothom,
2: és una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema, no hi ha
1: doncs,
3: cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció, i els que sí. conservin alguna moto antiga en un racó, en un graig, si sí. és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.
4: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
5: Vale, Rambla 54.
4: Ara, potser una definició pel programa.
5: Rambla 54 és el millor programa.
4: I què escoltes?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
5: Genial.
6: Una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
7: Com el barri que hi havia aquí no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
6: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
8: Sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
6: Mm. Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
7: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno.
9: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
6: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
8: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. Sí. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
10: Documentació más importante.
9: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
10: Una muda.
9: Cap a l'institut. Sí.
7: Per si passés algo que quedés identificat, dic jo.
6: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
7: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
10: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
6: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
10: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y dice, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
7: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
10: Mi padre tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
6: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
10: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
8: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un munt de CDs amb las fotos.
10: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: sense re i et sentiràs estrany com l'anyell que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer i ja dic, i ara sento molt egoista, eh? Jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs bueno, doncs ja està, la història, pura història. Per la pluja.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Sí. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Hola, què tal? Bona tarda, bona nit, depèn del dia i l'hora que ens esteu escoltant. Això són Minuts Musicals. Aquests Minuts Musicals, que és el número 310. Vosaltres ja sabeu que tenim aquest confident que ens explica la seva vivència. Alegre, trista, d'amor, picarona a vegades, una mica de tot. Hi posem música, hi posem la veu també, i us donem les gràcies per ser vosaltres aquí a l'altre costat. Amb les zones radiofòniques de la 107.1 de la FM, el confident d'avui ha titulat la seva vivència El guardabosc. Doncs bé, nosaltres veurem, a part de bosc, si és que el confident guarda alguna altra cosa. Escoltem aquesta primera cançó.

Doncs bé, comencem amb un paradís. El nostre confident ens diu així. El títol, el guardabosc. I ens diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estéssim visquent dintre d'una pel·lícula.

Ens diu el confident que era com si estéssim visquent dintre d'una pel·lícula. Diu, la finca era molt gran. Venien gens de per tot arreu, convidats. Feien passejades a cavalls, per als camins del bosc. Havien prats, un llac, reserva de caça. I és que no hi faltava de res.

Diu que no hi faltava de res. Diu el pare feia de guardabosc. Recorria la finca a cavall, sempre. Mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala d'arbres que es tenien que fer aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net.

Fame. Bé, seguim amb el confident d'avui. De què? Diu que es cuidava també del ramat que netejava els boscos. Diu i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta...

Diu que no podia faltar res en el refugi, begudes i sobretot també la roba neta. Diu, jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com a la casa gran, quan es feien trobades per anar a caçar a la reserva.

Doncs que hi havia molta gent quan feien aquestes trobades de caça a la reserva. Diu també es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè les visites també venien a fer passejades en barca. Alguns van sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar.

0: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals i ara, doncs, si algú s'incorpora, farem una repassadeta en la vivència del confident d'avui. I si ens escolteu per primera vegada, doncs, si ens seguiu, bé, ja sabeu una mica de què va tot. L'ha titulat la vivència al guardabosc i ens diu així. Diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estiguessin visquent dintre d'una pel·lícula. La finca era molt gran, venien gens de per tot arreu. Convidats feien passejades a cavalls, per els camins del bosc, havien prats, un llac, reserva de caça, no hi faltava de res. El pare feia de guardabosc, recorria la finca a cavall, sempre mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala dels arbres quan es tenia que fer, aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net els boscos i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells, ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta. Jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com eren a la casa gran, quan es feien trobades de caça a la reserva. També es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè a les visites també feien passejades en barca. Alguns anaven sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs seguirem amb la vivència d'aquest confident. Déu-n'hi-do, confident, moltes coses, no? I molt a la natura. Seguim. Diu, jo estava molt content amb aquell treball. Em sentia molt afortunat de conèixer a tanta gent important. Uns dels joves que venien a muntar a cavall, unes de les noies, diu que eren de sang blava. I jo les vaig acompanyar tots els dies que varen estar allà.

Doncs bé, el nostre confident que diu que els va acompanyar tots els dies que estaven allà. Diu, els hi tenia que explicar coses de la finca. No parlaven el nostre idioma, però jo m'hi vaig esforçar i al final ens enteníem. Vàrem arribar al llac i volien anar en barca. Una es mostrava molt simpàtica amb mi i jo vaig deixar volar la imaginació pensant si ens podríem veure després de sopar.

Doncs bé, diu el nostre confident que va deixar volar la imaginació pensant a veure si ens podríem veure després de sopar. Diu, i ves per on ella va venir a veure'm a la quadra dels cavalls. I allà, al mig de la palla, va ser la primera vegada. Ella només deia, oh, mamma mia, si la condessa no es ve. Aquestes trobades es varen repetir tots els dies que els contes varen estar a la casa gran.

Bé, el nostre confident aquest diu que es va repetir aquella experiència a la quadra tots els dies mentre els contes van estar a la casa gran. Diu, jo durant el dia feia el meu treball. No volia que passessin els dies perquè se m'acabaria la gran experiència viscuda a l'estable amb la jove de sang blava. Però va arribar el dia i ella va voler fer una galopada a cavall final.

Diu, ella va voler fer una galopada final a cavall. Diu, quan ens vàrem allunyar de la casa, vàrem fer el nostre comiat entre revolcada, petons i més coses a l'herba. Allà repetia ella, oh, oh, si la condessa no es ve.

Doncs bé, el nostre confident acaba dient que li van fer el comiat, aquella revolcada allà a l'herba, i ella, que només deia, oh, oh, si la condessa no es ve. Diu, em vaig quedar sol, recordant la jove, els seus cabells enredats amb la palla i les seves paraules, si la condessa no es ve. Però jo no podia somiar res. Era el guardabosc, al servei de la finca i dels seus visitants, fossin del llinatge que fossin, de sang blava o sang vermella.

0: Doncs bé, amb aquesta experiència del nostre jove guardabosc, nosaltres acomiadem aquests minuts musicals. Gràcies, gràcies per ser-hi. Gràcies per deixar-vos acompanyar. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. A veure què tindrem a la propera setmana. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, avui som dimarts, 13 d'octubre. Les tres paraules del dia són impostos, estrena, invisibles. Impostos. L'Ajuntament no pujarà impostos ni taxes per al 2027 i reforçarà les bonificacions en habitatge assequible i igualtat. I els infants de 6 anys de Tordera podran bescanviar un llibre d'un preu màxim de 14 euros a partir del 15 d'octubre. Estrena. Pere Cot obté una gran acollida al Teatre Claver amb l'estrena de la comèdia El Nom. I l'Hospital de Calella allibera espais assistencials traslladant serveis no assistencials a un edifici annex. Invisibles. Trobada amb l'escriptora Mercè Pujades a la biblioteca per presentar avui el seu darrer llibre, Tries Invisibles. I cap de setmana fosc per als equips torderencs, el Club Futbol Tordera va caure 3-2 a domicili contra el Bescanó i l'Atlètic Club Tordera cau a casa per un dur 5-9. L'Ajuntament no apujarà impostos ni taxes per al 2027 i reforçarà les bonificacions. Les ordenances fiscals per al proper any s'aprovaran al ple d'aquest mes d'octubre. Ho avançava la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa.
2: No pugem els grans impostos ni les taxes principals, com són les escombraries, ni l'aigua, ni res d'aquests serveis principals. Per tant, intentem no incrementar la pressió fiscal i mantindrem els grans impostos i aquestes taxes tal com les teníem fins ara.
1: Avui, 13 d'octubre, és el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. Avui a Sant Eduard el Confessor. Falten 12 dies per al canvi d'hora, el 25 d'octubre, i falten 20 dies per al proper festiu a Catalunya, que és el dilluns 2 de novembre, quan es trasllada la festivitat de Tots Sants. Avui esperem un dia majoritàriament assolellat, serè amb pocs núvols, màximes al voltant dels 22-23 graus. Demà dimecres es mantindrà el temps estable i el cel clar i temperatures molt similars. És moment.

0: moment idoni per plantar alls, cebes, bledes, espinacs i per recollir les últimes carabasses de la temporada. Mercat avui aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça. Recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Va baixant el cabal de la Tordera, 2,7 metres cúbics i uns 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Esquerra del Maresme reivindicava una mobilitat segura. Fa 5 anys s'estrenava un espai dedicat a donar visibilitat del dol perinatal i fa 10 anys la llevantada deixava a Tordera 100 litres per metre quadrat i poques incidències.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, assumpte, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, assumpte, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta!
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs?
2: Pues
0: benvinguts
2: bé
0: al programa de nou. Escolta'm, a nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però que moltíssims anys.
0: Ara moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm barallem.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que
1: ens diuen... Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem. Quan...
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Clar, teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: Jolín, o perquè aquella època no pagaven ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida, amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar,
0: no
1: et
0: va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar, ens va dir, els pagaré.
0: Que raro, i no va pagar.
1: José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Va presentar
0: ja ho veus,
1: conjuntament els dos,
0: Has vist? El mundillo.
1: Època
0: és que el mundillo aquest
1: és que no pagaven
2: moltes vegades. És complicat, és molt complicat. És molt
1: que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí. Encara. És molt...
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema, el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que ella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Caramelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb ella. Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo
1: el
0: conec de fa molt de temps.
1: Molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: És que no té cap pega, el que et sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per no favor.
1: Oblidem,
0: no us oblideu,
1: favor.
0: Samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No me digues.
2: Sí, no vaig estar fi,
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya no va voler fer-ho mai més, perquè també és molt mirada, com tu, no? Vull dir, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu.

0: el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar
1: perquè
0: aquesta cançó,
1: és que la fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Si poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és
0: coses.
1: Peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: Que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va
1: que
0: dir...
1: Que diu ell que no pot tema... fer entrevistes a gent petita.
0: No,
1: exacte. El que està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris, aquí, per favor, al
1: programa. Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot
1: Darris.
0: Arreu, que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente, o sigui que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials, i el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el cocompositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema com heu pogut comprovar personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps és difícil, de posar-hi... de ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és
2: il·lusió. Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Que en tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: sinó, no, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta, mi tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però clar, al principi quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ho
0: ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots.
2: Clar.
1: I acabes conformant un matís que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
0: Exacte, aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El que plaer.
2: Que curt, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, moltíssimes per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària pendents de possibles...

0: aturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7 a hores d'ara hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui, ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i en acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada doncs, de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui no, sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, no?, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada doncs, reivindicativa, però també hem de tindre clar doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus pues, han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant. I això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és decebedor, no?, pel sector i també sí, per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poca jovent que va aquí a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tira endetràs, us tiren endetràs. És així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, doncs, sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
13: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a un quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any? Quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
16: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10% tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
17: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que no tiene, que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
18: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona, que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans, i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
19: Football it can change very fast, so...
20: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
19: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són 6ens a la taula, amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat dues derrotes en les dues jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
7: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackenson.
0: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
7: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
1: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa, impulsada per la UFEC i per la Generalitat, arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
21: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
22: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és la esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de tres setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma. Sublimo al acercarme y me vacío al perderte. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, El Desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
23: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Teià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció a Barcelona, amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que es poden fer a la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29, per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia, bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
5: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
6: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
5: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
7: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
5: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
8: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
9: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més paleta, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
1: Quin paper juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
9: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escollés un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
9: Bueno, si abans deia que és important entendre que les eleccions són necessàries és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més cosa, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
11: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
12: Yo anaba a Camp de Tarragona, pero de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
13: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
14: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
13: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa Down Sud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
15: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
16: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
15: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
1: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov. Abans del descans i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
17: Football is can change very fast.
18: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
17: How we want to play, but at the end, our ambitions are much more so.
18: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
17: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClang, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: Los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
1: Mercè Bacardí.
2: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimecres 14 d'octubre del 2026. Avui us parlarem de l'Espai Salut, un projecte que des del 2023 intenta millorar l'atenció als tordarencs i tordarenques. L'actualitat general passa per la tornada dels exiliats, una nova exhibició del Barça, ara a Europa, i també a la nostra proximitat de l'enèsim intent de perllongar la C-32. Us parlen Teresa Joan i Albert Sabater. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia, Albert. Avui ens llevem amb una temperatura ben suau, de 15 graus. Avui es celebra el Dia Mundial de la Normalització. Els sants i venerats principals d'avui són Sant Calixte i Sant Domni de Fidentia. Signes amb un dia favorable: Sagitari, Leo i Àries. Signes amb un dia més complicadet: Verge i Bessons.
0: Doncs vinga, ànims als que tenen el dia més complicat. Anem a repassar, com dèiem, les notícies d'avui. L'equip d'atenció primària de Tordera ha estat reconegut pel Departament de Salut per la seva iniciativa comunitària Espai de Salut. El projecte, en marxa des del 2023, té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics.
1: La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat de l'equip tordarenc per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Així ho explica la Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ultima el text de la interlocutòria per arxivar 9 anys després la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
1: La seva intenció és pronunciar-se entre divendres o molt probablement dilluns o dimarts de la setmana vinent. En aquest sentit, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, fixa el retorn del president per a després de les eleccions del 29-N.
3: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. Por lo tanto, eso es lo que él está diciendo y yo creo que todos los periodistas presentes ahí lo están viendo, es que no va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: I avui també us destaquem que el delegat territorial del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, defensa que la prolongació de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar i la implantació del carril de bus ràpid BRCAT entre Blanes i Lloret avancin de manera coordinada per donar una resposta efectiva als problemes de mobilitat que pateix aquest corredor de la Selva Marítima.
1: Guitart considera que les dues actuacions són complementàries i que cal abordar-les conjuntament per millorar tant els desplaçaments entre els dos municipis com les connexions amb el Maresme i Barcelona.
4: Això també vinculat a que els estudis de mobilitat que ja s'han fet i que ja tenim els resultats et diuen que molta gent no de Lloret i Blanes van cap al Maresme, van cap a Barcelona a treballar i tota aquesta gent també ha d'estar patint aquestes cues, no, que es provoquen entre

0: Lloret i Blanes.
1: La informació que t'interessa minut a minut, a primera hora.
2: Vuit i quatre minuts. Un dimecres on també parlarem que dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera.
3: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb l'actor Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa.
2: I també us destaquem a Tordera que l'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Ens fixem amb la previsió del temps per avui, un dimecres on novament tindrem un temps marcat per l'estabilitat i el domini del sol a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents lleugerament moderats de força 2 a 4 de component nord-est. Mar en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures pujaran una mica tant de dia com de nit, amb mínimes que aniran dels 11 als 18 graus i màximes que oscil·laran entre els 21 i els 25 graus. Ampliem la informació local. Com us dèiem, Tordera ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira del Conte. Un esdeveniment consolidat al municipi i referent a la comarca pel que fa al foment de la lectura, especialment en català.
3: La fira comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius per la compra de llibres. El certamen tindrà lloc als entorns de la plaça de l'Església. Pere Garcia, que és el regidor de la Cultura, ens parla.
4: Ja tenim
5: és una obra que és veritat que...
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi i referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que aplega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església.
2: Doncs esperem que aquesta Fira del Conte es pugui desenvolupar bé, i és que si abans parlàvem de la previsió meteorològica, en principi les previsions meteorològiques donen avui ja pluja pel cap de setmana a l'espera d'una llevantada. Veurem si permetrà això que es pugui celebrar aquesta fira, com dèiem, al voltant de la plaça de l'Església. Seguim en plana cultural. L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb l'actor Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 del vespre al Teatre Claver.
3: Les coses excepcionals és una proposta que combina humor, tendresa i participació del públic per tractar un tema complex des d'una mirada propera i luminosa. Això ho diu Josep Navarro, director del teatre.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
2: Ja la setmana passada ens en van fer 5 cèntims a la lectura dramatitzada que van fer a la Sala Petita, que van poder seguir també des del YouTube de Ràdio Tordera. I arriben eleccions. Teresa, ens pensàvem que les properes serien les municipals, però...
3: Pues no.
2: Tenim feina aquí a la ràdio el 29 de novembre. L'Ajuntament informa que ja estan exposades al públic les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. Les llistes es podran consultar per fer, si s'escau, les modificacions oportunes del 12 al 19 d'octubre al mateix Ajuntament.
3: A les eleccions generals podran participar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que estiguin inscrits al cens electoral, tant si resideixen a Espanya com a l'estranger, i que no estiguin privats del dret de sufragi per una sentència judicial ferma.
1: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
2: Vuit i vuit minuts, si heu de sortir de casa, estigueu atents perquè anem a repassar la situació viària als voltants del nostre poble. Avui destaquem que hi ha prevista o s'ha iniciat ja una marxa, una tracturada cap a la ciutat de Barcelona, que té previst manifestar-se pel centre de Barcelona durant el migdia d'avui. Per tant, aquesta és una dada que heu de tenir en compte si heu de fer algun desplaçament de cara, doncs això, a estar per dintre de Barcelona. Venen tractors d'arreu de Catalunya. En el cas de la nostra zona, vindran des de Franciac, que és aquí a prop, és on hi haurà la concentració a mig matí, i aniran baixant cap a Barcelona. Anem repassant a través de les webs dels diferents operadors. En aquest cas parlem ara de trens. En principi, la RGU diu circulació viària entre Maçanet, Massanes i Portbou. El tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes es realitza mitjançant els serveis de la línia R1. Això entenc, Teresa, tu que més o menys entens d'aquest assumpte. Vol dir que hi ha trens, en principi,
3: Hi ha trens. L'horari ja és una altra cosa, però hi ha trens.
2: Representa que han unificat, no?, el servei de l'RG1 amb l'R1 durant el dia d'avui, entenc.
3: Bueno, a veure, l'R1 és la que va de Barcelona fins a Maçanet, i l'RG1 passa cada dues hores, i aquest és el que va a Portbou-Cervera. Són dos trens diferents.
2: Per tant, alerta, perquè hi ha certs canvis que, com dèiem, poden provocar algunes alteracions amb els horaris habituals. Si ens fixem en les carreteres ara mateix, a la nostra rodalia hi ha diverses retencions. La primera en aquesta A2, a Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella, en direcció Girona, hi ha un carril tallat, circulació amb retencions. També hi ha circulació intensa a la C60, a Argentona, en direcció cap a Granollers. I també hi ha circulació amb retencions a la C32 entre Teià i Vilassar de Dalt en direcció a Barcelona. També hi ha retencions en aquesta C60 a l'alçada d'Argentona en direcció a Mataró. I insistim, alerta perquè hi ha previstes avui diverses tracturades arreu del país i que això farà que la circulació es vegi sobretot complicada a dintre de Barcelona, que és on hi haurà doncs aquesta reunió dels diferents pagesos que reivindiquen la seva situació amb pujada de preus i també amb l'impacte del canvi climàtic. Tot plegat ara mateix, en principi, sense incidències a les línies de Tordera de la companyia Segalers, que fa la línia d'autobusos que uneix el nostre poble en diferents capitals. Les 8 i 10 minuts. Fem una pausa per la publicitat.
0: Ràdio Tordera. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: A primera hora.

0: Avui, dimecres 14 d'octubre, també és notícia l'augment de detencions per l'increment de la pressió policial al carrer i el reforç dels jutjats que han impactat en les presons com feia anys que no es veia. Les xifres mostren que cada cop les presons estan més plenes i el nombre total d'interns frega la capacitat màxima. L'augment de la població penitenciària és una realitat que, segons el Sindicat Majoritari de Presons, la UGT, no ha anat acompanyat de l'augment necessari del nombre de treballadors.
1: Això es nota sobretot en centres antics, com Quatre Camins i Brians, al límit de la seva capacitat. Justícia i treballadors penitenciaris descriuen un escenari diferent portes endins. Escoltem el director d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa Camacho, i la portaveu de UGT, Montse Balaguer.
2: Nosaltres vam signar un acord de condicions laborals amb els sindicats. Això va suposar un increment de voltant de 400 treballadors penitenciaris.
3: El que passa és que això responia a una necessitat generada 10 anys endarrere, que avui ja s'ha quedat curt, perquè a més tens programes específics. Tu amb el mateix personal has dividit en més trossos el pastís, amb la qual la presència ha anat disminuint.
0: El focus avui torna a ser a Ceuta. Els Reis arriben a aquesta ciutat en una visita qualificada d'històrica i marcada per la tensió amb el Marroc. És el primer cop des del 2007 que la monarquia espanyola viatja a la ciutat autònoma, ara centre d'una crisi migratòria encara oberta.
1: El president de Ceuta, Joan Vives, ha agraït la visita dels Reis en un moment en què la ciutat autònoma és una olla de pressió que pot explotar en qualsevol moment.
4: Los ceutíes hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida y perdido seguridad, tranquilidad y libertad. Al grave deterioro de la seguridad, de la sanidad, de la educación y de otros servicios fundamentales, se une la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir y el riesgo de quiebra de nuestro preciado bien, de la convivencia. En definitiva, una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
0: Ens anem ara a la comarca veïna de la Selva, on l'Ajuntament de Riells i Viabrea va acollir la presentació del Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària de la Selva entre el 2023 i el 2027. Sota el lema La Selva Compromesa, la trobada va reunir representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Riells i Viabrea, Blanes, Arbúcia, Riudellots de la Selva, Sant Hilari Sacalm i Osor, juntament amb l'equip tècnic del Consell Comarcal de la Selva.
1: La reunió va servir per avançar en diverses línies de treball destinades a consolidar l'economia social i solidària com un element de desenvolupament econòmic i social al territori. El conseller responsable del projecte, Lluís Bernès, ha remarcat la importància de la coordinació entre administracions i ha assenyalat que el nou pacte representa un pas per avançar cap a un model econòmic més sostenible.
5: Això és pioner, no existeixen pactes d'aquest tipus en cap altre Consell Comarcal a dia d'avui, i és el compromís, és reafirmar el compromís del Consell Comarcal amb aquest tipus d'economia, de proximitat, d'ajut a les empreses que vetllen per l'economia social i solidària i intentar potenciar-ho.
0: I el català és la tercera llengua més demandada a les ofertes de feina en línia a Catalunya, amb un 18%, per darrere de l'anglès amb un 49% i el castellà amb un 31%, segons un estudi de Pimec i la UOC, basat en més de 2 milions d'ofertes de treball entre el 2019 i el 2025.
1: L'informe conclou que hi ha un canvi estructural. L'anglès passa a requisit valorable a llengua vehicular de selecció. El castellà perd presència i exigència de coneixements d'idiomes ha crescut fins al 42%, quasi un 40%. 33%. Carme Pagès, que és la directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC.
6: El teletreball, i això doncs, també ha obert el treball doncs, de manera més fàcil a persones d'altres indrets, també té a veure amb el fenomen migratori. Anys enrere es donava més per fet que les persones ja dominaven aquest idioma i ara cada vegada més les empreses troben a faltar aquesta competència lingüística.
0: I acabem amb la crònica que ens envia la nostra companya Mercè Roura. Ahir ens l'enviava, de fet, en el tancament de la redacció. Ho farem per conèixer quins temes d'avui haurem d'estar pendents. Bon dia, Mercè.
7: Molt bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, té avui una agenda atapeïda a Brussel·les i va anar ahir al migdia. Avui, entre les 9 i les 10 del matí, ha d'intervenir a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. A més, es trobarà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, a qui li demanarà que la Unió tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa és a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons també específics per Catalunya. Mentre demana això, els tractors prendran Barcelona, una nova protesta dels pagesos que cap a les 12 del migdia es plantaran davant de la delegació del govern central i després aniran en marxa lenta cap al Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant del govern. Demanen el mateix de sempre, accelerat ara, ja ho sabeu, pels problemes que està generant aquesta crisi de combustibles derivada de la guerra a l'Orient Mitjà, aquest gasoil que està pels núvols i que els hi costa tant i que encareix tant tots els seus processos. Per cert, enhorabona a tots els seguidors del Barça, déu-n'hi-do, davant del Galatasaray, al tancar la redacció, doncs, els blaugranes ja despuntaven.
0: Gràcies, Mercè, per partida doble. Arriben ara sí els esports. Abans de parlar d'aquesta nova exhibició del Barça, parlem, evidentment, de l'esport local. I és que Tordera acollirà el 6è cross el proper dissabte 17 d'octubre, una prova de camp a través que forma part del circuit maresmenc. La competició està oberta a participants de totes les edats, estiguin federats o no. Les inscripcions tenen un cost únic de 4,5 € i s'han de formalitzar a través de la web www.gsport.cat abans de divendres 16 a les 9 del matí.
1: Les inscripcions inclouen un dorsal amb xip que servirà per tota la temporada sense haver de tornar a pagar en les properes curses de la Lliga. A l'acabar, s'entregaran trofeus als primers classificats i al millor atleta local, mentre que tots els corredors que creuin la meta sumaran punts per la classificació general que conclourà el gener del 2027.
8: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: I el Futbol Club Barcelona ha firmat una espectacular remuntada 1-4 al camp del Galatasaray en el seu partit de Lliga de Champions, consolidant la seva desena victòria consecutiva de la temporada sota les ordres de Hansi Flick. Tot i dominar el ritme inicialment, els blaugranes van patir un ensurt inesperat amb Betrakov, que va avançar els turcs, però Cancelo va aconseguir empatar el duel just abans del descans.
1: A la represa, el Barça va exhibir el seu millor futbol i va sentenciar el maig liderat per un genial, Lamine Yamal, que va repartir dues assistències magistrals, incloent-hi una acció de rabona, perquè Fermín i Gordon capiregen el marcador. Finalment, Adeyemi va va fer una golejada definitiva amb el quart gol, confirmant l'autoritat i el gran moment de forma d'un equip insaciable que es perfila com a fer candidat per guanyar la competició. Pedri, que va demanar el canvi a la segona meitat per problemes a la panxa, es mostra molt orgullós de l'equip.
9: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
0: Vuit i vint minuts, anem amb el personatge misteriós del dia d'avui. Si heu estat atents, hauríeu d'endevinar a qui correspon aquesta veu d'avui.
10: Ja tenim gairebé a punt.
0: Farem tres escoltades, en portem una.
10: Ja tenim gairebé a punt.
0: I una tercera.
10: Ja tenim gairebé a punt la fira del conte.
0: Diu que ja té a punt gairebé una fira, per tant, és algú, evidentment, de Tordera, que aquest de setmana hi ha la Fira del Conte, i ens diu que ja ho té gairebé a punt. Podeu enviar-nos un missatge al 611-481-381, 611-481-381. Si voleu trucar per telèfon, feu-ho, però al 93-764-0102, el telèfon de tota la vida de la ràdio, 93-764-0102, i demostreu-nos que teniu l'orella fina i heu pogut endevinar el nom i cognom d'aquesta persona que avui és el nostre personatge misteriós.
10: Ja tenim gairebé a punt la fira del conte.
0: Ep, que s'ha escapat.
11: Les 8 i 21 minuts. Anem a escoltar una mica d'opinió sobre l'actualitat. Avui no tenim disponible la píndola d'opinió que ens porta la nostra companya, la Carme Fernández, així que ens tirem dels podcasts de la cadena SER amb la píndola d'opinió de l'escriptor Juan Tallón. Es diu El secret de la vida.
12: Nos gusta juzgar y comparar esto con aquello, aquello con lo otro con lo que sea, a veces a voleo. Siempre recuerdo a una amiga en el patio del instituto preguntando qué era mejor, si ligar o sacar un 10. Comparamos todo el tiempo y a todo ponemos nota. Algunos días incluso comparamos una cosa con la misma cosa, a ver si es mejor hoy que la semana pasada. Buscar diferencias y similitudes, ventajas o desventajas, mejorías o empeoramientos, representa una modalidad de pasatiempo, como el crucigrama o las 8 diferencias. O quizás sea más un tic, como rascarse sin picor. O ya puestos, más bien una crueldad, como matar una hormiga o insultar a alguien por redes. No hay materia en la que no se juegue a comparar. Política, literatura, economía, música, automoción, tecnología, periodismo, fútbol, comida, etcétera. Imagina no comparar este partido con aquel, esta IA con las otras, este líder con sus rivales, la regulación con la desregularización, la mano dura con la blanda, la derecha con la izquierda, la prioridad nacional con la solidaridad, el invierno con el verano, los beneficios con la sostenibilidad, lo privado con lo público, tú con los demás. Los días se llenarían de horas en blanco, silenciosas, que dejarían oír desde el salón las gotas que caen del grifo estropeado de la cocina. Comparar y calificar es una constante y también una pesadez inevitable. Siempre estamos tratando de poner a alguien al lado de otro alguien para medir. Fuera de eso, es imposible vivir sin elegir. Y una vez eliges, es difícil vivir sin pagar las consecuencias de la elección. Lo cual nos revela el secreto de la vida: pensar bien las cosas. Soy Juan Tallón.
11: Uf, déu-n'hi-do, Juan Tallón aquí, que ens ha deixat amb aquesta reflexió.
1: Una mica així, eh?
11: Però resulta inevitable, de fet, comparar coses. Ell diu que no, però...
1: Sí, sí, és que no queda una altra.
11: Molt bé, doncs, revelat el secret de la vida, que és poca cosa el que us hem ofert a aquesta hora del matí. Seguim endavant, són les 8 i 24 minuts. Vinga, retrocedim en el temps, anem a repassar què passava en un dia com el d'avui, en un 14 d'octubre. On anem?
1: Ai, anem 30 anys enrere, a 1996.
11: Vinga, va, què va passar?
1: Bueno, pues es va reprendre el judici contra tres directius de l'empresa Fibra Color, acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública, arran d'abocaments contaminats al riu Tordera. El fiscal demanava, en les seves conclusions provisionals, una pena de 3 anys de presó i una multa de 7 milions i mig de pessetes per cadascun dels acusats, que eren Joan Brat, director general de Fibra Color, Josep Fàbregas, director financer, i Ernest Giral, responsable de producció. A la primera sessió del judici van defensar la seva innocència, al·legant que hi ha documents que acrediten que l'empresa sempre està pendent d'evitar els temes ecològics.
11: I al final es va determinar que tenien raó o no?
1: Pues no. El fiscal va portar una sèrie de proves que demostraven, segons ell, que Fibra Color va vulnerar reiteradament la llei per estalviar-se les inversions que li suposava construir una depuradora biològica.
11: Sí, doncs van ser declarats culpables.
1: Sí, després de la declaració de 8 pèrits, la sanció va caure per als 3 acusats.
11: Doncs bé, és una bona lliçó la que rebem del passat, aquesta, 30 anys enrere, el 1996, amb aquests abocaments de contaminants al riu Tordera, que va acabar doncs amb un judici i també doncs demanant explicacions als acusats. Això passava en un dia com el d'avui. Nosaltres, que ens n'anem a repassar la programació prevista per avui. Vinga, quins programes tindrem al llarg del dia?
1: Pues avui a les 9, la revista de l'informatiu, on escoltarem una part del programa de matí de sardanes dedicat a Marc Massaguer, un oient fidel a la música catalana que sona cada setmana a l'emissora. A les 10, informatiu de Ràdio Tordera, amb Lluís Sabater, on coneixerem la campanya d'intercanvi de llibres entre infants, les ordenances fiscals del 2027, el nou servei de l'Hospital de Calella i l'inici del Club de Lectura. A partir de les 11 i fins la 1 del migdia, el magazín matinal Ara i Aquí, amb la tertúlia, la secció de viatges, els llocs desconeguts, la secció del Caminem per Tordera i també rebrà l'Isabel de Calflaquer Menut. A la tarda, a les 3, hi haurà l'Hora Maresme i a les 4, el Rambla 54. A 6:15, el programa La Tarda Record. A 7:15, Càpsules de Salut amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A les 8 de la nit, el Show dels Esports amb Jordi Duran per conèixer com ha anat el cap de setmana a les entitats tordarenques i a les 9, el programa Temps de Paraules amb l'Arvira Romaguera i en Joan Madrid.
0: Doncs vinga, un pack ben complet perquè avui pugueu gaudir d'aquesta programació que, com dèiem, fa poca estona hem inaugurat, diguéssim, nosaltres i que s'allargarà fins ben entrada la nit. Anem a repassar aniversaris. Vinga, aquí felicitem avui.
1: Ai, avui és l'aniversari del dissenyador de moda nord-americà, empresari Ralph Lauren, o com es digui. Ja sabeu que el meu anglès és excepcional.
0: Jo t'he entès.
1: Creador de l'emblemàtica marca, el Polo, per exemple, de Ralph Lauren, fa 87 anys.
0: Qui més?
1: Pues el cantant Usher, una de les grans estrelles del pop contemporani amb gèxits com Yeah o Burn, fa 48 anys.
0: Molt bé, i quina cançó avui tenim que faci anys?
1: Home, avui, 14 d'octubre de avui, bueno, el 1983 es va publicar el disc de debut que va transformar a la Cyndi Lauper, que a mi m'encanta, en una icona mundial dels anys 80. I d'aquell àlbum va sortir la cançó que escoltarem avui, amb el meu anglès, eh? Girls Just Want to Have Fun.
0: Home, veig que el guió t'ho han posat bé avui, eh?
1: Sí, sí, sí, una fa el que pot.
0: Vinga, quina curiositat tenim d'aquesta cançó?
1: Pues l'havia escrit originalment un home, Robert Hazard, amb un punt força masclista sobre les noies que només volien festa. Lauper la va canviar lleugerament la lletra i l'actitud vocal per convertir-la en un manifest alegre d'emancipació femenina. El disc la va convertir en la primera dona de la història a col·locar 4 temes d'un mateix àlbum al top 5 de la llista Billboard dels Estats Units d'Amèrica.
0: Caram, això és aprofitar molt bé un àlbum, eh? Vinga, l'escoltem una estona fins a arribar a 9:15.

0: Actualitzem l'informació d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026. L'equip d'atenció primària de Tordera ha estat reconegut pel Departament de Salut per la seva iniciativa comunitària Espai de Salut. El projecte en marxa des del 2023 té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics.
1: La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat de l'equip torderenc per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Així ho explica la Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: Com a fet visual, potser, no sé si tu, Teresa, has vist alguna vegada que havien posat un sofà en el carrer, i que doncs s'asseien i preguntaven a la gent doncs això, com estaven de salut, què els hi feia falta, què necessitaven, què trobaven a faltar. Doncs bé, un projecte que ha estat reconegut. Ens anem més lluny d'aquí, anem cap a Madrid i també cap a l'exterior, on el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ultima el text de la interlocutòria per arxivar 9 anys després la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
1: La seva intenció és pronunciar-se entre divendres o molt probablement dilluns o dimarts de la setmana vinent. En aquest sentit, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, fixa el retorn del president per a després de les eleccions del 29-N.
3: El presidente dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. Por lo tanto, eso es lo que él está diciendo y yo creo que todos los periodistas presentes ahí lo entendiendo, es que no va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
0: In enèsim capítol del col·laborat de la perllongació de la C-32, pels que anem a la platja o que ens agrada anar cap a la Costa Brava o les poblacions veïnes, que durant l'estiu és pràcticament impossible segons quines hores. I bé, ara és el delegat territorial del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, qui defensa que la perllongació de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar i la implantació del carril de bus ràpid entre Blanes i Lloret avancin de manera coordinada per donar una resposta efectiva, diu, als problemes de mobilitat que pateix aquest corredor de la Selva Marítima.
1: Guitart considera que les dues actuacions són complementàries i que cal abordar-les conjuntament per millorar tant els desplaçaments entre els dos municipis com les connexions amb el Maresme i Barcelona.
4: Això també vinculat a que els estudis de mobilitat que ja s'han fet i que ja tenim els resultats et diuen que molta gent no de Lloret i Blanes van cap al Maresme, van cap a Barcelona a treballar i tota aquesta gent també ha d'estar patint aquestes cues, no, que es provoquen entre Lloret i Blanes.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: A aquesta hora del matí, important també actualitzar-se pel que fa a la previsió meteorològica, crònica fresquíssima la que tenim ara mateix des del Consell Comarcal del Maresme amb el meteoròleg del Consell, en Joaquim Serra. Bon dia.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la, i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
0: Doncs, com dèiem, notícies complicades per la Fira del Conte, que celebra aquest dissabte i que, a dia d'avui, dimecres, encara queden molts de dies, anuncia pluja de cara al cap de setmana. Les 8:34. Com us dèiem, avui a Tordera destaquem que el Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que impulsen des del nostre poble. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar les necessitats emergents de la nostra comunitat. I com us dèiem, Tordera ja ho té gairebé tot a punt, per celebrar una nova edició de la Fira del Conte, un esdeveniment consolidat al municipi i referent a la comarca pel que fa al foment de la lectura, especialment en català.
1: La fira comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius per la compra de llibres. El certamen tindrà lloc als entorns de la plaça de l'Església. Pere García i regidor de Cultura.
7: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi i referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església.
0: Un esdeveniment fantàstic, sobretot per la canalla i també per totes les famílies. Estigueu atents perquè si hi ha notícies al voltant d'aquesta previsió meteorològica que es vagi afinant, us ho anirem dient. L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb l'actor Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 del vespre al Teatre Claver.
1: Les coses excepcionals és una proposta que combina humor, tendresa i participació del públic per tractar un tema complex des d'una mirada propera i luminosa. Ho explica Josep Navarro, director del teatre.
8: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
0: Ja va haver-hi un previ, diguéssim, en aquesta obra de la setmana passada amb una lectura dramatitzada que coordinava en Quim Haro i que vam veure diferents actors interpretant part d'aquest text, un text contundent, per tant, una obra interessant la que veurem aquest divendres al Teatre Claret. I l'Ajuntament de Tordera informa que estan exposades al públic les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. Les llistes es podran consultar per fer, si s'escau, les modificacions oportunes del 12 al 19 d'octubre a l'Ajuntament.
1: A les eleccions generals poden participar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que estiguin inscrits al cens electoral, tant si resideixen a Espanya com a l'estranger, i que no estiguin privats del dret de sufragi per una sentència judicial ferma.
0: Doncs vinga, Teresa, hi ha noves eleccions que... Bé,
1: sí, ens en tornem-hi un altre cop.
0: Comença el primer esglaó, que és aquest de comprovar que estiguis a la llista. Normalment és cert que si ja hi estàs o has anat votant, normalment, sobretot això és important per persones que hagin acabat d'arribar al nostre poble i que vulguin saber a vegades on, o s'hagin canvi de domicili, no?
1: Això anava a dir jo. Si t'has canviat de domicili, depèn, te toca anar a on vivies, A partir de... Sembla que són a partir 6 mesos enrere... Ara crec que ja pots votar aquí, però no estic molt segura,
0: En cas de dubte, com dèiem, anar a l'Ajuntament, sí, comprovar aquestes llistes i saber on toca votar.
9: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Vuit i 38 minuts. Tordera trigarà dies i setmanes, deien, a recuperar la plena normalitat després dels recents aiguats. Així ho afirmava el regidor de Medi Ambient, Sergi Masó, a l'entrevista amb els polítics del dimecres. El regidor de Més Tordera destaca que, una vegada garantida la mobilitat bàsica dels veïns, els treballs municipals es centren ara a avaluar els danys econòmics i coordinar les reparacions generals. Un tema molt interessant que avui podreu escoltar a l'entrevista dels polítics, a l'entrevista que vam enregistrar ahir amb el regidor Sergi Masó. Escoltem un fragment d'aquesta entrevista que, com dèiem, podreu escoltar a partir de 9:45 del matí en l'informatiu de Ràdio Tordera.
10: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
0: Doncs molta feina per la regidoria d'en Sergi Masó, com dèiem, amb totes aquestes afectacions. Ha plogut sobremullat i, evidentment, amb molta tasca, sobretot això d'adequar camins i també d'avaluar tots els danys que s'han produït. Fem una pausa per la publicitat.
11: 107.1 FM.
12: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
13: Dental Company, porque sonreír es salud.
14: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Si heu de sortir a casa, estigueu atents. Avui especialment, sobretot si heu d'anar al centre de Barcelona, perquè hi ha prevista una tracturada dels pagesos d'arreu de Catalunya, convocada per els principals sindicats del sector agrari per reivindicar la seva situació davant de l'alça de preus i també per la precarietat de la seva feina, a més de l'impacte del canvi climàtic que té en la tasca agrària. Tracturades que arrenquen d'arreu del país, en el nostre cas arrenquen des de la zona de Franciac i que de moment no estan reflectides dintre de les incidències que podem trobar a les carreteres, però evidentment quan es concentrin tots els tractors al centre de Barcelona recomanem que busqueu alternatives o com a mínim que marxeu amb temps. Així doncs, amb aquesta principal incidència destaquem també retencions a l'A2, a l'alçada de Riudellots de la Selva i Caldes, segurament serà per aquesta tracturada, amb un carril tallat. També hi ha circulació amb retencions a la C32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en direcció a Barcelona, també circulació intensa a la C60 a l'alçada d'Argentona en direcció a Granollers, no cal dir-ho, més enllà de les retencions i cues que hi ha habitualment ja a l'entrada de Barcelona. Tot això de moment no afecta el trànsit de busos, que en principi la companyia Segalers no informa de cap incidència a aquesta hora del matí. Sí que amb trens tenim novetats i és que, segons informa Rodalies, el tren 15252 Portbou Massanet-Massanes iniciarà el seu recorregut amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència tècnica del tren anterior. Per tant, doncs, avui que dèiem que també que s'unificaven, no?, aquesta RGU i R1, o sigui, és a dir, que hi havia com moviment de trens amb una, vaja, una afectació, diguéssim, als horaris habituals, i hem de sumar-hi també aquest endarreriment dels trens que surten des de dalt de tot, des de Portbou, i en aquest cas, com dèiem, amb una incidència inicial de 35 minuts. Les 8:43, hem repassat l'actualitat de l'àmbit local i també a la informació de servei. Anem a parlar d'esports. Tordera acollirà el seu 6è cross el proper dissabte, 17 d'octubre, una prova de camp a través que forma part del circuit maresmenc. La competició està oberta a participants de totes les edats, estiguin federats o no. Les inscripcions tenen un cost únic de 4,5 € i s'han de formalitzar a la web www.gesport.cat abans del divendres 16 a les 9 del matí.
1: Les inscripcions inclouen un dorsal amb xip que servirà per a tota la temporada, sense haver-ne de tornar a pagar a les properes curses de la Lliga. A l'acabar, s'entregaran trofeus als primers classificats i al millor atleta local, mentre que tots els corredors que creuin la meta sumaran punts per la classificació general que conclourà el gener del 2027.
0: Una cursa que podeu veure o podeu participar, que és molt recomanable, que es fa justament a la zona de l'illa de Tordera, en el projecte Life, on habitualment doncs, és de molt bon aparcar, a més, i doncs, ofereix un bon recorregut amb diferents categories. Anem a parlar de l'esport general.
2: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Avui pels culers un dia amb bon regust de boca i és que el Barça va signar una espectacular remuntada ahir 1-4 en un camp molt complicat, el camp del Galatasaray, en el seu partit de Champions, consolidant la seva 10ª victòria consecutiva de la temporada sota les ordres de Hansi Flick. Ahir dèiem que 9 partits, 9 victòries, era complicat que pogués mantenir aquesta ratxa, doncs l'ha mantingut. I tot i dominar el ritme inicialment, els blaugranes van patir un ensurt amb un gol de Betrakov que va avançar els turcs, però Cancelo va aconseguir empatar el duel just abans del descans.
1: A la represa, el Barça va exhibir el seu millor futbol i va sentenciar el maig liderat per un genial Lamine Yamal, que va repartir dues assistències magistrals, incloent una acció de rebona, perquè Fermín i Gordon capgiressin el marcador. Finalment, Ademeyi va segellar la golejada definitiva amb el quart gol, confirmant l'autoritat i el gran moment de forma d'un equip insaciable que es perfila com a ferm candidat per guanyar la competició. Pedri, que va demanar el canvi a la segona meitat per problemes a la panxa, es mostra molt orgullós del seu equip.
3: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
0: Si teniu ocasió, o segurament sense voler-ho, sortirà a les xarxes socials aquest regat que va fet Lamine Yamal, que pràcticament no s'havia vist, o si més no, no s'havia prodigat massa. De fet, ell ja l'ha batejat com una semi o una mitja rebona, que, doncs bé, no va marcar Lamine Yamal, però novament va deixar la seva empremta amb aquest regat. No para aquest nano. 8:46. Us havíem posat deures perquè ens diguéssiu qui és aquest personatge.
4: Ja tenim gairebé a punt.
0: El personatge misteriós del dia, ja sabeu que si heu estat atents al programa podeu dir-nos, o us convidem a que ens digueu el nom i cognom de la persona que avui hem escollit com a personatge misteriós, que és aquest.
4: Ja tenim gairebé a punt la fira del Comte de Tordera, una fira consolidada al
0: avui...
4: nostre municipi referent.
0: No sé, Teresa, era fàcil, no?
1: Avui és molt fàcil.
0: Doncs és en Pere García, és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tordera, que en aquesta Fira del Conte, on el que es fa sobretot és potenciar la cultura de la lectura, també de la llengua, doncs és el protagonista, és el portaveu, que ens ha parlat d'aquesta fira que tindrà lloc, si no hi ha canvis d'última hora pel temps, aquest dissabte aquí als voltants de la plaça de l'Església, amb tot un desplegament i moltíssima activitat.
5: L'emissora que t'escolta.
6: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
7: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
6: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al ras.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: I tancant aquest bloc de notícies, obrim l'agenda per repassar calendari i santoral. Què hem de destacar per aquesta setmana?
1: Pues demà, a 6:45 de la tarda, es durà a terme l'acte Literatura des del món rural, a càrrec de Margarida Codina, a la Biblioteca de Tordera. També a la biblioteca, divendres, a 6:45, hi haurà un conte teatralitzat a càrrec de l'Ànima Teatrum, per a infants a partir de 3 anys. I una estona més tard, a les 8 del vespre, al Teatre Claver hi haurà l'obra Les coses excepcionals de la companyia Sisto Pas Produccions.
0: Doncs Déu-n'hi-do, quina agenda més atapeïda. Per entre setmana estem parlant només, eh? I cap de setmana?
1: El cap de setmana, doncs, també. Dissabte se celebra durant tot el dia la 14a Fira del Conte amb més de 40 parades. A més, a les 6 de la tarda, l'associació tardanista La Nostra Dansa celebra els seus 50 anys i vol batre el rècord Guinness de la sardana més gran de la història de Tordera, com a mínim.
0: Caram, i com ho volen fer, això?
1: Bueno, l'idea és enllaçar el pont de ferro, tota la volta a l'església, l'Ajuntament, la plaça de la Concòrdia i tancant pel pont de la Nacional. Una sardana immensa en la qual es necessiten més de 1.000 persones per fer una estimació. S'ha obert un formulari on la gent s'hi ha pogut apuntar.
0: Doncs ben interessant aquesta doble proposta per dissabte amb la Fira del Conte i també amb aquesta sardana, que ja fa dies que n'hem parlat aquí també, i també membres de La Nostra Dansa, que vol batre el rècord del nostre poble. Recordem que la sardana més gran del món la van fer a Banyoles i va fer una rotllant al voltant de tot l'estany, i aquí sí que hi havia uns quants milers de persones que van batre el rècord Guinness, diguéssim, general. Vinga, el 13 d'octubre... 14 d'octubre, volem dir. Qui hem de felicitar avui?
1: Pues avui Sant Calís, papa i màrtir.
0: Papa?
1: Sí, va ser bisbe de Roma entre els anys 217 i 222. Bé, ha plogut una mica, eh?
9: Sí.
1: Després de Crist, la seva història és singular, perquè abans de liderar l'Església havia estat un esclau condemnat a treballs forçats a les mines de plom de la Cerdanya. Va aconseguir la llibertat i després de poder estudiar va anar escalant graons fins a rebre l'encàrrec d'administrar el primer cementiri oficial de la comunitat cristiana a Roma, situat a la Via Àpia, que encara avui porta el seu nom, les catacumbes de Sant Calist, on van ser enterrats desenes de màrtirs i pontífers.
0: Doncs Déu-n'hi-do, quina història. Felicitats a tots els calics. Jo no en conec cap.
1: Jo tampoc, però bueno, ens felicitem.
0: Doncs vinga. Vinga, i avui quin programa recomanem?
1: Bueno, l'ara i aquí. I si no va poder escoltar l'últim programa, ho feu, perquè van convidar a la psicòloga Noemí Mera, del Centre d'Atenció, i seguidament el seguiment de les drogues i dependències. Mera deia això de com cal actuar amb addictes del mòbil.
10: Sí, sempre, no?, anem una miqueta...
7: Endarrerits.
10: Endarrerits, sí. No? A nivell social succeeix algun canvi, alguna modificació, i anys després doncs, podem llegir una miqueta les conseqüències, no?, com va passar doncs, amb la Covid i l'impacte que va tenir en la salut mental dels joves, no? I això una mica el mateix, i a nivell europeu també ja s'estan canviant algunes normes i alguns límits, no?, respecte a la normativa de l'ús de pantalles o de mòbils en concret per persones menors d'edat i...
7: Sobretot a escoles, s'ha vist que a Finlàndia, per exemple, diuen que les pantalles digitals que hi havia a les escoles les estan traient totes.
10: Sí, sí, estem tornant una miqueta a lo analògic, eh?
7: Sí, sí, sí. Però es veu que escriure, per exemple, manualment dona més bons resultats acadèmics que no fer-ho a la pantalla directament.
10: Sí, sí, té beneficis, perquè utilitzem les mans, no? Té un impacte diferent també a nivell psíquic.
0: Doncs bé, una entrevista molt interessant que feia ahir el nostre company Toni López, que és l'encarregat, juntament amb en Jordi Diego i l'Arseni García, són els tres tenors, diguéssim, de l'ara i aquí, quan la Rosa Maria està fora, doncs de conduir el programa, i ho feia parlant d'aquesta interessant entrevista, parlant d'aquesta, una de les addiccions, i jo que parla de nens, no?, però segurament els adults també hi estem força, o per no dir molt, enganxats.
1: També, també.
0: Però segurament els petits són més vulnerables i doncs val la pena també estar més pendents i també, com explicava o preguntava en Toni, parlant de l'ensenyament, també un element fonamental.
2: A primera hora.
0: Us hem parlat de molta actualitat, però també ens agrada retrocedir en el temps. Ens n'anem concretament 30 anys enrere, el 1996. Què va passar?
1: Bueno, pues aquí Tordera es va reprendre el judici contra tres directius de l'empresa Fibra Color, acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública, arran d'advocaments contaminants al riu Tordera. El fiscal demanava en les seves conclusions provisionals una pena de 3 anys de presó i una multa de 7 milions i mig de pessetes per cadascun dels acusats, que eren Joan Brat, director general de Fibra Color, Josep Fàbregas, director financer, i Ernest Giral, responsable de producció. A la primera sessió del judici van defensar la seva innocència, al·legant que hi ha documents que acrediten que l'empresa sempre està pendent d'evitar els temes ecològics.
0: I tenien raó o no?
1: No, no, no. El fiscal va portar una sèrie de proves que demostraven, segons ell, que Fibra Color va vulnerar reiteradament la llei per estalviar-se les inversions que li suposava construir una depuradora biològica.
0: Per tant, van ser declarats culpables.
1: Sí, sí. Després de la declaració de 8 pèrits, la sanció va caure per als 3 acusats.
0: Doncs bé, portem setmanes o mesos parlant també de la qualitat de l'aigua, també s'ha parlat d'abocaments, tot i que no s'han acabat de demostrar que fossin o de qui n'eren els responsables. Parlàvem, o en aquest cas ens parlàvem amb el Tordera de fa 30 anys per conèixer, doncs, aquí, en aquest cas, que sí que es va localitzar l'empresa responsable i, evidentment, es van castigar els culpables.
1: Sí, però veus com és actual? Estem igual.
0: Exacte, poques coses canvien a vegades, per desgràcia.

0: menys de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem un ràpid repàs a altres titulars del dia. L'episodi de pluges dels darrers dies continua provocant afectacions en diversos equipaments municipals de Lloret de Mar. Els jardins de Santa Clotilde, la piscina municipal i el poblat ibèric del Turó Rodó es mantenen tancats al públic.
1: Els jardins de Santa Clotilde estan tancats per tasques de manteniment i pel risc de caiguda d'arbres. Pel que fa al poblat ibèric del Turó Rodó, les pluges han provocat l'esfonsadament de la coberta d'una de les construccions, fet que ha obligat a restringir l'accés.
0: El projecte Gelzona de Pineda de Mar ha rebut un reconeixement de la Federació de Municipis de Catalunya per la seva aportació a la innovació en les polítiques públiques locals.
1: La distinció reconeix les iniciatives municipals innovadores que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques, una plataforma que promou l'intercanvi d'experiències entre ajuntaments i la millora dels serveis públics.
0: PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica, que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic.
1: La normativa estableix multes per enaltiment del franquisme i danys a espais de memòria que van de 200 a 150.000 euros. La llei també preveu crear la Comissió Tècnica de Memòria, que tindrà 2 anys per fer un informe amb conclusions per reparar a les víctimes.
0: I acabem amb esports. Netflix ha donat la sorpresa adquirint els drets televisius exclusius del Mundial de la FIFA 2030 per Espanya i Andorra, on emetrà en directe els 104 partits de competició. La plataforma oferirà un partit gratuït cada jornada i cedirà a una cadena de televisió en obert tots els enfrontaments de la selecció espanyola, les semifinals i la final, complint així amb la llei d'interès general per garantir l'accés gratuït als moments claus del torneig. I abans de marxar, amb quina cançó acomiadem avui l'informatiu?
1: Bueno, pues avui acomiadarem el tema del cantant Bruno de Fabrici, conegut com Mama Deuxa, Catalan Society. La cançó gira al voltant de la desmitificació i la sàtira afectuosa del tarannà català, utilitzant el contrastant entre el títol, que sona sofisticat, gairebé com un club selecte.
0: Doncs vinga, amb aquesta selectivitat nosaltres ens acomiadem, la dediquem com sempre a tots aquells que han participat en el concurs d'avui del personatge misteriós. Fins demà, adeu-siau.
1: Fins demà.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Ho explica Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, portar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera. La fira, consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català, comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. Pere García, regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura, i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: Les coses excepcionals. Arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 de la tarda al Teatre Clavé. Ens en parla el director Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross dins el circuit maresmenc. La prova es disputarà el 17 d'octubre. Està oberta a totes les edats i oferirà un dorsal per 4,5 euros que serà vàlid per a tota la temporada. Un informatiu no estarem pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps, i avui a la segona part de l'informatiu, l'entrevista amb els polítics, amb el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó. Tot plegat a l'informatiu d'aquest dimecres 14 d'octubre. Ens retrobem d'aquí una hora. Bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 7 minuts del matí d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026. Nosaltres que engeguem la revista a l'informatiu després d'actualitzar-nos a les 9 del matí. A partir d'aquesta hora, de 9 a 10 del matí, seguirem amb la informació. Repassarem, però, informació de servei acompanyada de música d'avui dimecres 14 d'octubre. Visitem primer de tot el quiosc per reconèixer les principals informacions de les portades dels diaris d'avui. Obrim primer tot la premsa generalista catalana. El diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus. Bulgària, amb un govern pro-rus, demana explicacions al Kremlin per l'atac a dos vaixells al Mar Negre. La fotografia de portada és precisament, en aquest cas, per als Reis d'Espanya, un dels protagonistes d'avui. Els veiem al record a les víctimes i fent una crida a retornar els migrants. Felip VI, la primera visita a Ceuta d'un rei espanyol en 19 anys, va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva, però va reclamar el retorn dels migrants irregulars i va defensar la indiscutible integritat territorial d'Espanya. El Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement d'Espanya, però alerta que pujaran els preus. Els retards en els trens d'alta velocitat s'allargaran més dies. El papalleó 14 operat amb èxit d'un càncer de pulmó. Fotografia per Fermín i Lamine Yamal celebrant un dels 4 gols que el Barça va marcar al Galatasaray. Diu, el Barça refreda el Galatasaray i acaba golejant. Ja en parlarem de tot això amb la premsa esportiva, on avui, evidentment, se'n fan ressò. La Vanguardia mostra en portada la reivindicació, diu, de l'alegria i la consciència. Carlo Petrini i Jordi Roca, premis especials a la gala del canal Comer, dels canals d'aquest diari, i que avui se'n fa ressò en aquesta portada. El titular del dia, però, és per la cita amb les urnes del 29N. Feijó diu, no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens. El líder del PP defensa la decisió del Suprem que impedeix de votar a 163.000 nacionalitzats i l'executiu veu poc marge per revertir-la. La fotografia de portada més enllà dels premiats és per als Reis d'Espanya saludant a gent amb banderetes d'Espanya que els havien anat a rebre a Ceuta. Diu, el rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta. Més apunts d'aquesta portada. El papa Lleó XIV tenia un tumor maligne al pulmó dret. El Barça apaga l'infern del Galatasaray. Retards generalitzats a l'AVE. I Estopa recupera cançons inèdites amb un nou disc. El periòdico destaca que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Felip VI demana que els migrants tornin com més aviat millor i exigeix bona fe al Marroc. Honren les tombes de 90 ofegats que intentaven travessar la frontera. Veiem imatge també per al bany de masses ahir a Ceuta. La fotografia de portada, però, és per al president Illa en una xerrada ahir organitzada per El Periódico. Diu, a Europa cal aportar. El president exposa la contribució de Catalunya en el cicle European Bridges a Brussel·les. El Fons Monetari Internacional revisa a l'alça el creixement d'Espanya el 2026 amb el mateix atur. El Constitucional no intervindrà en la suspensió del vot per la llei de nets. Els cirurgians extirmen al Papa un nòdul maligne en un pulmó. Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editora de Tintín. I el metro augmentarà la freqüència en hora punta a les línies 1 i 5.

I completem les portades dels diaris catalans amb el Punt Avui, que titula el tren transversal. Recuperen l'eix transversal ferroviari de Lleida a Girona i la línia orbital metropolitana que s'hauran d'acordar i finançar amb l'Estat. Veiem la imatge d'una simulació d'un dels ponts, l'eix transversal, un ocupat per cotxes i camions i l'altre per un hipotètic tren. Avui al Punt entrevista la presidenta i fundadora d'Ahora Donde, Gemma Brullés, diu que rebutja els seus fills per ser de la comunitat LGTBI, ho fa per vergonya. Imatge per Toni Comín, que diu que tornarà el 24 d'octubre. El jutge Llarena ha previst arxivar les causes dels exiliats entre divendres i dimarts vinent. L'esportiu també es fa ressò del Barça i de l'exhibició potent, diu, contra el Galatasaray. Remonta un 1-0 amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Anem cap a Madrid. La portada del Mundo diu que els Reis traslladen ànims a Ceuta 75 dies després de la invasió de la ciutat. La nostra obligació, diuen, és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Veiem la imatge del rei saludant a ciutadans de Ceuta amb banderes espanyoles. El rei, diu, va saber la incursió marroquina a posteriori i es va bolcar amb l'exèrcit. L'ABC diu que el rei a Ceuta diu que la sobirania del nostre país no és negociable. Veiem també la mateixa imatge amb aquest bany de masses del rei i de la reina. L'armada marroquí, diu, va ordenar als pesquers que violessin les aigües territorials espanyoles. Finalment, El País, també amb imatge dels Reis a Ceuta, diu: no us deixarem sols ni indefensos. Felip VI i Letícia visiten la ciutat després de l'entrada massiva de finals de juliol. El monarca avisa, diu: davant de qualsevol risc, la nostra obligació és la defensa. Qualsevol amenaça a Ceuta és una amenaça a Europa, afirma. Pràcticament un titular i una fotografia que ocupen tres quarts de la portada. Netflix adquireix els drets per a Espanya del Mundial de Futbol. Els beneficiaris de la llei dels nets que viuen a Espanya sí que podran votar. Imputat un col·laborador de Leire Díaz per maniobrar contra la jutja Viedma. Comissions Obreres i UGT exigeixen al govern que el salari mínim pugi un 7% el 2027. I en música, Estopa fa història de la seva carrera cap a l'èxit. Arribem així pràcticament al punt d'un quart de 10 del matí. Anem ara a parlar d'esports i d'economia. L'esport amb imatge de la celebració de Lamine Yamal i Anthony Gordon diu: quin partidàs! El Barça torna a signar una extraordinària actuació amb un Lamine Yamal estel·lar, sumejat 10 victòries en 10 partits. El Galatasaray es va avançar, però l'equip de Flick va remuntar gràcies als gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. L'Atlético ho soluciona per la via ràpida i s'imposa per 2-0 al Manchester United. El Villarreal espanta els seus fantasmes i s'imposa per 3-1 al Nàpols. I avui es juga a partir de les 9 al Roma-Real Madrid. Mourinho, diu, es retroba amb el seu passat. I el Betis juga contra el Porto. Isco i 10 més per rebre el Porto. Mundo Deportivo, imatge per l'abraçada de Fermín i Lamine Yamal, titula Bany Turc. Remuntada enorme d'un Barça implacable per signar la desena victòria seguida i la segona Champions. L'Atlético no es deixa sorprendre i examen europeu a Mourinho i el joc d'un Madrid crispat. L'As dedica la portada als jugadors de l'Atlètic de Madrid, diu: va per Coque. Cinquè triomf consecutiu de l'Atlètic, que va ser superior al United. Un gol de Barrios als 49 segons va encarrilar el partit. Dedicatòria general al capità, que va perdre la seva mare. Molt petit, parla del Barça i diu que l'infern és Lamine Yamal. El crac dirigeix una altra exhibició del Barça. El submarí va tornar a ser atòmic, referint-se al Villarreal. I destaca també que Netflix es converteix en la plataforma del Mundial. Acabem amb el Marca, amb imatges de les estrelles ahir dels diferents equips. Veiem a Julián, a Gordon
I també a jugadors del Villarreal, diu l'Atlético, guanya en homenatge a Coque i a la seva família. Lamin lidera la remuntada del Barça i primera victòria del Villarreal. Acabem el repàs a la premsa del dia amb els diaris econòmics. Cinco Días explica que les aerolínies de baix cost disparen el tràfic a l'estiu malgrat la crisi de fuel. L'Economista diu que Marroc duplica les seves vendes a Europa i el 40% d'aquestes van a Espanya. I acabem amb Expansión, que diu que Santander liderarà el creixement de beneficis dels bancs europeus. 2 minuts que passen d'un quart de 10 del matí, ja hem visitat el quiosc, ens quedem ara amb un tema musical de Los Rebeldes.

0: Radio Turdera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Un quart i sis minuts de 10 del matí d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis és de 16 graus centígrads. Avui és el Dia Mundial de la Normalització o dels Estàndards, una jornada promoguda per entitats com la ISO per reconèixer el treball dels experts que desenvolupen les normes tècniques internacionals que fan possible la compatibilitat, la seguretat i la tecnologia global. Avui és Sant Calixte. Com a referència curiosa, abans de ser escollit papa, va ser un esclau romà que va regentar un banc. Va fer fallida i va acabar condemnat a treballs forçats a les mines de Sardenya, abans d'esdevenir una figura clau en la història de l'Església i donar nom a les famoses catacumbes de Roma. Avui fa anys el cantant i icona de la música rhythm and blues, Usher, fa 48 anys. L'actor britànic Ben Whishaw, conegut per interpretar a Q a les pel·lícules de James Bond, fa 46 anys. I el dissenyador de moda Ralph Lauren, que en fa 87. Queden 11 dies perquè hàgim de canviar el rellotge. I en queden 3 per la Fira del Conte de Tordera. Avui, com dèiem, dimecres, que s'espera un dia radiant i serem temperatures suaus a l'entorn dels 21-22 graus. Per demà dijous es manté l'estabilitat atmosfèrica. Segons un recent estudi de psicologia del comportament, les persones que caminen d'un costat a l'altre mentre parlen per telèfon no ho fan per nerviosisme, sinó perquè el cervell intenta inconscientment compensar la manca de senyals visuals i llenguatge corporal de l'interlocutor mitjançant el moviment físic. Obrim el calendari del pagès. Diu que per l'octubre la pluja la terra cobreix. És moment idoni per plantar alls, cebes, bledes i espinacs i per recollir les últimes carbasses. Avui tenim mercat a prop a Pineda de Mar i també al Mercat Municipal de Fruita i Verdura de Blanes. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Marcoval, a la plaça de l'Església. Avui hi ha recollida de voluminosos a Tordera Park i a Niagara Park. Voluminosos que s'han de deixar a la porta de casa i trucar al 93 765 31 51, o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu manté el seu cabal amb 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. I avui ho recomanem a la web i a les xarxes socials recordar l'homenatge que van fer els membres del Matí de Sardanes a en Marc Massaguer, un dels oients fidels que participaven activament d'aquest i molts altres programes de Ràdio Tordera. I acabem amb una frase de Ralph Waldo Emerson. Diu: l'única persona que estàs destinada a ser és la persona que tu decideixes ser.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: 9:45 del matí. Actualitzem la informació del nostre poble. L'equip d'atenció primària de Tordera ha estat reconegut pel Departament de Salut per la seva iniciativa comunitària Espai de Salut. El projecte en marxa des del 2023 té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutadania sobre benestar, salut i transformar-les en activitats i tallers temàtics.
5: És a dir, aportar granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions locals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
4: Avui a l'informatiu també podreu escoltar l'entrevista amb els polítics amb el regidor de Més Tordera, Sergi Masó, que ens parla de la feina que ha comportat aquest temporal i la feina que, evidentment, encara queda per fer. Ens ho explicarà en aquesta entrevista que podreu escoltar íntegrament d'aquí una hora i també la podreu recuperar en el nostre canal de YouTube i a la nostra web.
6: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
4: Un dimecres on també parlem de que dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera, que, com és habitual, omplirà la zona de la plaça de l'Església de Parades, on famílies podran gaudir de la lectura, especialment en català, i també d'aquesta sardana que la nostra dansa ha organitzat per fer la sardana més gran, o la rotllana, diguéssim, més gran, feta mai en el nostre poble. Ens parlava de la fira el regidor Pere García.
7: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura, i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església.
4: I l'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb l'actor Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. Ens en feia 5 cèntims el director del teatre.
8: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
4: En esports parlem d'atletisme. Dissabte hi ha el cross de Tordera a la illa de la Tordera. Les inscripcions encara són obertes per 4,5 € a la web www.gesport.cat. Les 9:32. També repassem l'actualitat meteorològica des del Consell Comarcal del Maresme amb en Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
9: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
4: Gràcies, Quim. Doncs, per tant, advertits estem de cara al cap de setmana i també d'aquestes temperatures suaus de moment aquests dies, pendents doncs, de l'última hora que anirem actualitzant, evidentment, cada dia els serveis informatius d'aquesta casa.

0: 5 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Avui també us hem explicat l'augment de detencions per l'increment de la pressió policial al carrer i el reforç dels jutjats han impactat en les presons com feia anys que no es veia. Les xifres mostren que cada cop les presons estan més plenes i el nombre total d'interns frega la capacitat màxima. Ho denunciaven el sindicat majoritari de presons de UGT, que expliquen que aquest augment no ha anat acompanyat del nombre de treballadors. Els Reis van arribar a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la tensió amb el Marroc. És el primer cop des del 2007 que la monarquia viatja a la ciutat autònoma. Avui se'n fan ressò pràcticament totes les portades dels diaris amb imatges del bany de masses. L'Ajuntament de Riells i Viabrea va acollir la presentació del Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària de la Selva. La reunió va servir per avançar en diverses línies de treball destinades a consolidar l'economia social i solidària com un element de desenvolupament econòmic i social al territori. També us hem explicat que el català és la tercera llengua més demandada a les ofertes de feina en línia a Catalunya, per darrere de l'anglès i del castellà, segons un estudi de Pimec. L'informe conclou que hi ha un canvi estructural. L'anglès passa de requisit valorable a llengua vehicular de selecció. El castellà per presència i l'exigència de coneixements d'idiomes ha crescut fins un 43%. En esports, també totes les portades avui en l'àmbit general es centren en la victòria i del Barça en el camp del Galatasaray per 1-4 després de remuntar un gol inesperat de Petrakov. Després, però, amb exhibició de Lamine Yamal, que no va marcar, sí que va servir perquè els seus companys Fermín, Gordon i Adeyemi, juntament amb Cancelo, arrodonissin aquest 1-4, que dona novament una nova victòria. El Barça ja porta 10 partits i 10 victòries en aquesta temporada. Acabem aquest bloc d'informació general per conèixer també quin és el panorama del dia d'avui, d'aquest dimecres 14 d'octubre. La nostra companya Mercè Roura, al tancar la redacció d'ahir al vespre, ens deixava els reptes, els apunts que avui haurem d'estar pendents per conèixer l'actualitat del dia. Bon dia, Mercè.
1: Molt bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, té avui una agenda atapeïda a Brussel·les i va anar ahir al migdia. Avui, entre les 9 i les 10 del matí, ha d'intervenir a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. A més, es trobarà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa és a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons també específics per Catalunya. Mentre demana això, els tractors prendran Barcelona. Una nova protesta dels pagesos que cap a les 12 del migdia es plantaran davant de la delegació del govern central i després aniran en marxa lenta cap al Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant del govern. Demanen el mateix de sempre, accelerat ara, ja ho sabeu, pels problemes que està generant aquesta crisi de combustibles derivada de la guerra a l'Orient Mitjà, aquest gasoil que està pels núvols i que els hi costa tant i que encareix tant tots els seus processos. Per cert, enhorabona a tots els seguidors del Barça, déu-n'hi-do, davant del Galatasaray, al tancar la redacció, doncs, els blaugranes ja despuntaven.
0: Gràcies, Mercè. 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Ara música, amb Estanislau Verdet.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
2: Dos minuts que passen de 3 quarts de 10 del matí d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026. Avui a les ràdios tenim a punt a les 10, com ja sabeu, l'informatiu, on a la segona part tindreu l'entrevista amb els polítics, on cada dimecres parlem amb un dels regidors, tant de govern com d'oposició, per conèixer l'actualitat local. Avui amb el regidor de Més Tordera, Sergi Masó, parlarem, entre d'altres assumptes, de l'impacte del temporal que ha viscut el nostre poble i de tota la feina que hi ha darrere per part de l'Ajuntament per redreçar la situació i avaluar danys. A les 11 del matí arriba el magazín Ara i Aquí, a la primera part amb la tertúlia d'actualitat, a la segona part tenim en Tomàs i la Tomassa, els fogons i davantals, amb la Joana Molins, i tindrem també la visita del psicòleg esportiu per parlar avui d'esport i nens. Al migdia tindrem la repetició del show dels esports, també de la Particela, després l'Hora Maresma i el Rambla 54. Sentit i sensibilitat, i avui dimecres el programa de dedicatòries amb en Joan Madrid i en Salvador Romans, recordances. Ja al vespre el show dels esports, avui amb la secció d'en Pau, i també el programa de poesia Temps de Paraules i Grans Mestres completen la proposta d'avui en directe. Recordeu que entrant a la nostra pàgina web podeu recuperar els programes que vulgueu dels dies passats o també a través de les nostres xarxes socials també podeu veure contingut audiovisual. Arribem a 10 minuts per les 10 del matí. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui.

0: Avui fa 10 anys, el regidor del Partit Socialista de Tordera, Rafa Delgado, es mostrava prudent davant la situació d'inestabilitat a l'Ajuntament després del trencament del pacte entre Convergència i Unió i Som's Tordera. Segons el PSC, aquell desenllaç no el sorprenia, vista la capacitat d'acció de Som Tordera, la qual consideraven que era molt limitada.
1: La qüestió és que no ens sorprèn. Veient l'evolució del que ha estat el govern en aquest any, doncs el que hem vist era que la visibilitat de Som Tordera doncs era relativament petita a les coses que feien, que la seva capacitat d'acció estava molt limitada i que ells provaven de fer coses, parlaves amb ells, tenien intencions, tenien voluntats, però això costava molt que arribés a una materialització dels seus projectes. Per una qüestió molt bàsica, que és la que sempre hem dit quan se'ns demana com va el govern de Tordera, que és el que està fent, i el que veiem és que no hi ha un projecte polític pel poble, hi ha un govern que gestiona el dia a dia i que no té il·lusió, no té il·lusió pel canvi, i sobretot no té la percepció de la necessitat de que Tordera faci un canvi de marxa, una recerca de nous objectius i que anem tots cap a ells.
0: Això ho explicàvem fa 10 anys. En fa 5, la policia local de Tordera havia tancat el pont del Pilar amb un balanç de 3 detinguts per diferents motius. Es rebien avisos de diferents locals de restauració de persones sota els efectes de begudes alcohòliques creant aldarulls. En un dels casos, una persona estava causant danys a vehicles estacionats. I durant la matinada següent, en un patrullatge preventiu per la Nacional 2, la policia havia observat un vehicle que no feia cas dels senyals de circulació realitzant una conducció temerària. No s'aturava ni tampoc respectava els avisos amb els llums prioritaris i la sirena del vehicle policial. Al intentar aturar-lo, col·lidia contra el vehicle policial. El conductor, que circulava amb l'ITV caducada, donava un resultat de 1,13 mil·ligrams per litre a la prova d'alcoholèmia. S'instruirien diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit. I avui fa un any la biblioteca se sumava a la setmana contra la soledat no desitjada. Havia preparat un aparador temàtic i una mostra literària amb llibres, pel·lícules i altres materials que convidaven a reflexionar sobre la soledat i el valor de la companyia. La directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons, animava tothom a visitar l'exposició i a compartir experiències i a gaudir d'un espai de trobada i acompanyament.
2: Sí, les biblioteques ja sabem que els últims anys sobretot ens hem convertit en un espai molt, molt social, un espai de relació on hi fem activitats, on tothom hi és benvingut, i llavors doncs, som els espais públics potser ideals, no?, per fer aquest acompanyament a les persones, i som potser un exemple de refugi contra la soledat. Llavors el que farem és un petit aparador, una mostra literària, o, bueno, en realitat hi haurà llibres, hi haurà pel·lícules, hi haurà diversos documents que tenim a la biblioteca seleccionats específicament que ens ajudaran doncs, a reflexionar sobre aquest tema, no? Del fet de trobar-nos i sentir-nos sols. No? I bé, jo només convido a tothom que ens escolti, que vinguin, que facin un cop d'ull aquesta mostra que farem i que s'apropin a la biblioteca a compartir moments i experiències, que crec que sentir-nos acompanyats i acompanyades ens va bé a totes, eh?
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 14 d'octubre al nostre poble. Hem repassat notícies que eren actualitat en un dia com el d'avui, de fa 10, de fa 5 i de fa un any. I acabarem amb música, ho farem amb referències musicals. El dia d'avui anem a l'any 1940, concretament ens anem a l'Índia, que llavors era una colònia britànica. L'any 1940 naixia el popular cantant britànic de rock i pop Cliff Richard.

Escoltem a Cliff Richard en versió doble amb el We Don't Talk Anymore i el Some People, dos èxits que el popularitzarien arreu del món. 4 minuts i arribarem a les 10 del matí. Anem amb més referències musicals al dia d'avui. En un dia com el d'avui, de l'any 1948, a Jamaica naixia la cantant que va formar part del famós grup de música disco Bonnie M. Parlem de Marcy Barrett. L'anem a escoltar. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, Venus Cat from old Chicago town. I amb aquesta versió en directe de M.A. Baker ens acomiadem. Fins demà, adeu-siau, bon dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de Benestar Emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Dimecres 14 d'octubre de 2026 continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera. La fira, consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català, comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. Pere García és regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 de la tarda al Teatre Clavé. Ens parla de l'obra el director del teatre, Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross del circuit maresmenc. La prova es disputarà el dissabte 17 d'octubre. Està oberta a totes les edats i oferirà un dorsal de 4,5 euros que serà vàlid per a tota la temporada. Parlem del temps. Previsió amb en Joaquim Serra.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la, i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera, on parlarem també de comarca, així com de l'entrevista amb els polítics habitual els dimecres. Avui compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Sergi Massó. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El projecte en marxa des del 2023 té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics. Una de les accions més representatives consisteix a instal·lar periòdicament un sofà en espais públics de Tordera per escoltar directament els veïns i detectar les seves necessitats. La primera experiència amb el sofà va recollir 65 suggeriments que van servir de base per programar 20 tallers entre el 2023 i el 2025, organitzats en 4 blocs: salut de la dona, benestar emocional, salut mental i alimentació saludable. En total, hi van participar 315 persones, principalment adults, d'entre 30 i 65 anys. La dinàmica del sofà s'ha repetit a inicis del 2026 i han permès definir la 6a edició dels tallers, que abordaran l'alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional amb una ruta saludable pel municipi. Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya informativa per donar-los a conèixer. Gràcies al finançament obtingut, enguany els tallers incorporaran un servei de canguratge per facilitar la participació de persones amb infants a càrrec, així com esmorzars i berenars saludables. La subvenció també permetrà millorar l'organització i adquirir els materials necessaris. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Ho explicava tot plegat Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
1: Hem organitzat en 4 línies estratègiques. La primera línia estratègica fa referència a fer i potenciar xarxes amb la comunitat i els professionals de l'ambulatori. Poder una mica conèixer tot el que tenim en el territori i començar a crear vincles amb els diferents agents comunitaris per poder fer un bon treball en xarxa. La segona línia estratègica fa referència al programa de prescripció social que estem posant en marxa des d'aquí l'ambulatori. La tercera línia fa referència a millorar el benestar emocional dels professionals d'aquí del CAP en el que jo estic assignada. I la quarta línia estratègica fa referència a participar en projectes comunitaris amb la comunitat i a la comunitat, és a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: El projecte té com a objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut emocional de la ciutadania i aconseguir la no medicalització davant els problemes relacionats amb el malestar emocional. Es tracta de potenciar la prescripció social o la derivació a recursos de la comunitat per tal de proporcionar alternatives no sanitàries. Per aconseguir-ho, la figura del referent de benestar emocional treballa en xarxa amb els agents socials de cada territori, com ara ajuntaments, entitats i associacions, centres cívics o equipaments comunitaris, i a través de la seva tasca comunitària impulsa programes i activitats de prevenció i promoció de la salut emocional. Una jornada on també us expliquem que Tordera trigarà dies i setmanes a recuperar la plena normalitat després dels recents aiguats de principis d'octubre. Així ho ha afirmat el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, avui convidat a l'entrevista amb els polítics de cada dimecres. El regidor de Més Tordera destaca que, una vegada garantida la mobilitat bàsica dels veïns, els treballs municipals se centren ara a avaluar els danys econòmics i coordinar les reparacions generals. Després d'una primera fase d'emergència, on la prioritat absoluta va ser protegir les persones i assegurar que tothom pogués entrar i sortir de casa seva, el consistori ha completat un cens de totes les afectacions registrades al municipi. Aquestes primeres tasques d'inspecció i atenció de trucades han permès fer una ronda completa per tot el terme municipal per determinar quant costarà la reparació de danys i planificar les actuacions necessàries. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder, doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
0: Massó ha recordat que els desperfectes en torrents, rieres i camins han estat molt més generalitzats que en episodis anteriors com el temporal Glòria, per la qual cosa caldrà un treball intens i d'ordenació de prioritats per restablir progressivament tota la infraestructura pública malmesa. Tordera ja ho té gairebé tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira del Conte, un esdeveniment consolidat al municipi referent a la comarca pel que fa al foment de la lectura, especialment en català. La fira plegarà múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església, permetent que tothom pugui trobar un bon llibre per gaudir. Com és habitual, la Fira del Conte s'allargarà tot el dia amb múltiples activitats, presentacions de contes, jocs, tallers i algun espectacle, fet que la converteix en una bona oportunitat per venir a passar el dia a Tordera i gaudir de totes les propostes, incloent-hi els tallers familiars. Ho explica el regidor de Cultura, Pere García.
3: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi i referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església que permeten que tothom pugui trobar un bon llibre per gaudir en aquesta fira. A més, com sabeu, la fira compta tot el dia amb múltiples activitats, en presentacions de contes, jocs, tallers, també algun espectacle, que fan que sigui una bona possibilitat venir a passar el dia a Tordera, gaudir de totes les activitats que s'hi fan, fer tallers familiars.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'estrena d'un espai d'autoregulació adreçat a persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret. Aquest espai estarà acompanyat per professionals i formarà part de la fira perquè tothom pugui tenir un espai de calma, d'autoregulació i de reconeixement d'emocions. García assegura que des de l'organització s'entén que el benestar de la persona és global i la fira també ho ha de poder garantir.
3: I aquest any també estrenem un espai d'autoregulació per persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret. I aquest espai també, que estarà acompanyat per professionals, formarà part de la fira perquè tothom pugui tenir aquest espai de la calma, aquest espai d'autoregulació, de reconèixer aquestes emocions i seguir treballant, perquè al final entenem que el benestar de la persona és en global i la fira també ho ha de poder garantir.
0: Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius del municipi amb una subvenció econòmica que els permet comprar llibres a la fira i renovar les seves biblioteques d'aula, una col·laboració que l'organització valora positivament. A més, la fira forma part de la xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres i renovar els seus fons. En l'edició d'enguany comptarà amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar part del seu fons bibliogràfic.
3: A més, com els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius de Tordera amb una subvenció nominativa econòmica que els permet comprar llibres a la Fira del Conte per poder renovar les seves biblioteques d'aula, un fet que també ens agrada de poder-hi col·laborar. I a més, la nostra fira també forma part d'aquesta xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres per renovar també el seu fons. I en l'edició d'enguany comptem amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar també part dels seus fons bibliogràfics a la Fira del Conte.
0: L'organització espera amb molta il·lusió aquesta edició en què també es podrà celebrar el 50è aniversari de la nostra dansa amb una especial sardana que unirà els dos ponts sobre el riu. Es convida tothom a participar de la fira i també de l'activitat cultural. Què fa que la vida, valgui la pena? Aquesta és la pregunta que serveix de punt de partida a l'obra Les coses excepcionals, una comèdia lluminosa que aborda les crisis personals, la depressió i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. L'obra de Sixto Paz Produccions compta amb la interpretació de l'actor Pau Roca. La història arrenca quan, amb només 6 anys, el protagonista decideix fer una llista de totes les coses excepcionals del món. El gelat, les pel·lícules de Kung Fu, les grues de les obres i riure tan fort que et surti llet pel nas. Amb el pas del temps, aquesta llista anirà creixent i prenent vida pròpia. Ens dona detalls de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
4: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: Les coses excepcionals és una proposta que combina humor, tendresa i participació del públic per tractar un tema complex des d'una mirada propera i lluminosa. La representació serà divendres a les 8 de la tarda. Les entrades anticipades tenen el preu de 18 euros, 20 euros a taquilla i 16 euros pels socis del Consell de Mecenatge i de l'Associació d'Espectadors. I l'Ajuntament de Tordera informa que estan exposades al públic les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. Les llistes es podran consultar per fer, si s'escau, les modificacions oportunes del 12 al 19 d'octubre. Les eleccions generals poden participar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que estiguin inscrits al cens electoral, tant si resideixen a Espanya com a l'estranger, i que no estiguin privats del dret de sufragi per una sentència judicial ferma. Fins al 19 d'octubre es podran presentar les llistes del cens per les reclamacions que es considerin oportunes per inclusió, exclusió o bé modificacions.
5: Ràdio Tordera, els esports.
0: El proper dissabte 17 d'octubre es disputarà el 6è Cross de Tordera, una prova de camp a través que s'emmarca dins el calendari de circuit maresmenc de Cross. Aquesta lliga, promoguda pel Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca i l'entitat G-Sport, consta de 9 curses puntuables i té com a objectiu principal fomentar l'esport base i la participació popular als municipis de la zona. La competició està oberta a totes les categories d'edat i a tota mena de participants, acceptant tant atletes federats com no federats. Les inscripcions tenen un cost únic de 4,5 euros i s'han de formalitzar exclusivament de manera telemàtica a través del lloc web oficial de gesport.cat. El termini per apuntar-se específicament a la prova de Tordera finalitzarà aquest divendres a les 9 del matí. Aquest import inclou l'entrega de dorsal amb xip de cronometatge integrat que, com a tret característic del circuit, serà vàlid per a tota la temporada. Per tant, si l'atleta decideix participar en els propers crossos de la Lliga, no caldrà que es torni a inscriure ni que pagui de nou. Només haurà de conservar i portar el seu dorsal. El mateix dia de la cursa, els participants podran recollir el seu dorsal a la zona habilitada a partir d'una hora abans de l'inici de la respectiva sortida. Al finalitzar les proves, que comptaran amb classificacions immediates gràcies al sistema de cronometratge digital, s'entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i categoria, així com el primer atleta local. Paral·lelament, tots els corredors que creuin la meta sumaran punts per la classificació general del circuit maresmenc de Cross, que conclourà el gener de 2027 amb l'entrega de premis globals, al sorteig de material esportiu i també diverses entrades a hotels.

0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, un 60%, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho amplia Maite Podó.
1: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. A la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que, pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir. Valors de 24-25 graus al migdia sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges. Abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
2: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre ajuntament. Avui ens acompanya en Sergi Massó. Benvingut, bon dia.
3: Moltes gràcies.
2: Regidor de Més Tordera, d'entre d'altres de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat. Regidor, hem tingut uns darrers dies moguts amb intenses pluges i diverses afectacions al nostre municipi. Entenc que des de la seva regidoria, des de també la regidoria del seu company Xavier Pla de Medi Rural i Pagesia, bé, força entretinguts, no?, perquè les afectacions van ser importants.
3: Sí, la veritat és que teníem el precedent de la Glòria, que va ser va tenir conseqüències, però potser més a nivell general, més a nivell del riu, més a nivell d'alguns torrents o rieres molt concrets, però en aquest cas ha sigut molt més generalitzat a tot el terme municipal de Tordera, i no tan sols afectacions en rieres, que n'hi ha hagut moltes, i en torrents, que han rebentat per diversos llocs, també l'afectació en molts i molts de camins, amb gent incomunicada, ha sigut bastant important, i també doncs, en molts locals o comerços que han estat inundats més al nucli urbà. És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
2: Estem parlant d'afectacions, hi van haver diverses rieres que, com diu, es van desbordar, camins, suposo que intransitables, en aquest sentit és com sempre diem, s'ha de prioritzar, i a partir d'aquí, un cop es prioritzar i anar fent, no?
3: Sí, primer de tot les persones és el primer que hem de protegir, a garantir aquest accés a les cases, que tal com me dius hi van haver molts i molts desperfectes en camins que no permetien ni tan sols l'accés o la sortida de casa, no? Jo mateix vaig estar tot el diumenge doncs, incomunicat, perquè de les tres sortides que teníem, doncs, totes elles estaven col·lapsades, i això doncs, va ser el primer que va preocupar doncs, les persones. I ara molta feina, perquè hi ha hagut moltes afectacions en torrents, en rieres, i ho dic de manera generalitzada, així com a Glòria va ser molt més puntual, aquí hem tingut molts i molts desperfectes en torrents i rieres també.
2: Suposo que això tindrà un cost, s'haurà d'avaluar, perquè suposo que s'hauran d'arreglar, netejar recs, netejar camins, adequar camins, sempre parlem d'aquests camins que utilitzen els bombers, doncs, que sempre es fa una feina molt important des de l'Ajuntament. Bé, entenc que molts d'aquests han quedat en situació doncs, no gaire bona, i que s'haurà doncs, d'avaluar i començar a actuar de cara als propers mesos.
3: Sí, el que és el PPI, els camins d'emergències, etc., estan bastant cuidats i han quedat prou bé. A més, els serveis d'emergència doncs ja són capaços de circular de manera habitual. Hi ha molt, molt desperfecte doncs, això, no? En camins secundaris, en camins doncs, d'accés a habitatges que no són tan prioritaris, per dir-ho així. I, bueno, en principi, doncs, el fet de les emergències estaria controlat, s'hauria treballat donant el manteniment perquè això ja vagi a millor, però és el cas aquest de camins secundaris, d'altres camins que doncs, són utilitzats pel dia a dia, per dir-ho així.
2: A les rieres també normalment es van fent neteges, no?, habitualment, a les rieres del poble.
3: Sí, en parlàvem el març passat, quan ens van veure, just havien acabat de passar uns aiguats, que parlàvem de que les rieres havien aguantat molt bé, no?, perquè s'ha fet una bona neteja durant tot l'any de les rieres i s'ha fet un bon manteniment. Però la caiguda d'aigua torrencial que hi va haver-hi en aquests últims dies, vull dir, era per molt net que tot estigués, doncs era inevitable que les rieres sobreixissin i, en fi, inclús en alguns llocs doncs, trenquessin les motes, perquè tot i que ho tinguis tot molt net, sempre hi ha una mica d'acumulació de canya, etc., que fa que en ocasions així que hi ha un volum tan i tan alt de pluja, doncs no siguin capaces d'absorbir-ho. Tot i que això, que s'ha fet una molt bona feina, perquè si hagués sigut unes pluges normals o una mica més fortes de l'habitual, doncs no hi haguessin hagut problemes.
2: Ens podem preparar com a ajuntament davant situacions com aquesta? Ho dic perquè, bé, ho comentava, no? Que els camins normalment estan ben cuidats, les rieres també, però clar, estem parlant d'acumulacions molt fortes en pocs minuts. Sabent que això pot anar succeint de manera més regular del que era normal, com a ajuntament, com a àrees de medi ambient, de medi rural, ens podem preparar d'alguna manera? O...
3: Jo crec que estem veient fenòmens que s'escapen de la normalitat i la no normalitat. Preparar unes rieres per absorbir tot el cabal que va circular, doncs, en aquestes últimes, en aquest últim pluges que hi ha hagut, doncs crec que és impossible. Llavors es tracta, doncs, d'anar a tenir tot el que es pugui de net, d'anar fent accions per mantenir-lo el millor possible, però sabem que en casos excepcionals d'aquest calibre, doncs el que s'ha de fer és minimitzar danys, estar atents, alertar la gent perquè, doncs, no circuli per les lleres, no s'hi apropi, no vagi a fer el curiós. I a part d'aquí, doncs, no crec que davant d'aquests fenòmens de la naturalesa, doncs, crec que és molt difícil, doncs, lluitar-hi.
2: Canviant de tema, parlem d'una bona notícia, que és la licitació, el procés ja que s'ha desencallat, tot el que és el procés del servei de recollida de residus a Tordera, que n'hem parlat al llarg de tota aquesta legislatura amb el regidor Sergi Massó, que ens anava dient que s'estava avançant, i ara podem dir ja pràcticament que està en marxa i que en breu estarà enllestit. Quina és la situació actual de tota aquesta licitació?
3: Sí, realment són bones notícies, no? Hem aconseguit, doncs, formalitzar aquest plec. Hem aconseguit, doncs, començar la licitació. En aquest moment, doncs, ja es va fer l'exposició pública, ja es va donar el termini perquè les empreses poguessin, doncs, presentar les seves ofertes. I ara el que estan fent els tècnics, doncs, és obrir aquests sobres i avaluar quines són aquestes ofertes. Per tant, és una feina tècnica que no ha de durar gaire i, doncs, es podrà... Bueno, no ens podem adelantar, però si tot és correcte, la documentació i les ofertes són correctes i no hi ha cap cosa que invalidi la gent que s'hagi presentat, els licitadors, doncs jo crec que, tal i com també, doncs, ens va avançar la regidora d'Hisenda en l'entrevista passada, jo crec que a final d'any, com a molt, hauríem de poder, doncs, adjudicar aquest contracte, que ens ha portat una feinada molt important, que estem molt contents de poder dir això. Esperem que no hi hagi cap contratemps i que puguem, doncs, començar a treballar, doncs, amb aquesta nova adjudicació a final d'any o a principis d'any que ve, com a molt tard.
2: Per què ha sigut tan complicat poder tirar endavant aquesta licitació? Recordem que és d'un import molt important. Sempre ens ho ha comentat, no?, que és la licitació més important del poble. Per què ha costat tant?
3: Un tema molt important és el llarg període de caducitat, no?, d'aquest contracte. Això fa que no tinguis unes dades, doncs, tan recents. Si fas una actualització normal del contracte, doncs tot és molt més senzill perquè tens unes dades molt més concretes i molt més correctes. El fet, doncs, de que hi hagi hagut tant de temps, doncs, fa que s'hagin de mirar molt bé les dades, que s'hagin de recalcular moltes coses, i això, com més temps passa, més costa. Per tant, ja hem hagut de fer un procés molt llarg de dimensionament, de veure que les illes de contenidors són suficients per absorbir el volum de residus que tenim, doncs, amb la població actual, i això, doncs, vulguis o no, doncs, ens ha suposat moltes traves.
2: Hem de dir que el contracte serà ara de 8 anys?
3: Sí, és una durada de 8 anys, perquè tenim unes fortes inversions a fer. És a dir, el que demanem en aquest contracte, doncs, és que tinguem un parc automobilístic, uns camions, doncs, nous, tenen un cert temps d'amortització, i tenim en compte que si amortitzem en menys temps, doncs, hauríem inclús de pagar més aviat, val? Llavors, amb aquest termini de 8 anys ens assegurem, doncs, que l'amortització d'aquests camions es fa en aquests 8 anys i que, per tant, doncs, els preus es poden mantenir. Si ho féssim a més curt termini, doncs, ens aniríem amb desajustos pressupostaris, que creiem que la millor manera, doncs, fer amb aquests 8 anys, doncs, de fer aquest període de durada d'aquest contracte, doncs, 8 anys, i sempre tenint en compte això, que hi haurà possibles canvis normatius que ens faran potser fer alguna variació, alguna alguna actualització a les noves normatives, però creiem que això, que 8 anys és un període raonable per poder amortitzar aquestes inversions inicials. El que volem és que el servei doncs funcioni des del primer dia, que quan veiem el servei de nou doncs puguem identificar ràpidament doncs que s'ha fet aquesta licitació, aquesta adjudicació, que tindrem uns camions propis que seran només per Tordera, veurem els camions logotipats amb l'Ajuntament de Tordera, per tant sabrem que són els nostres i que estan fent el servei i que no doncs estan prestant servei a altres poblacions, que això doncs també és una queixa que teníem.
2: Evidentment un plec, entenc que hi ha moltes coses a explicar, però a nivell d'usuari hi haurà algun canvi pel que fa a la freqüència de recollides? Evidentment molta gent parlarà de l'incivisme en les illes de contenidors, això evidentment també és això, no? L'incivisme d'uns pocs, però sí que molta gent a vegades ha qüestionat les recollides, les freqüències, si hi haurà doncs més punts de recollida selectiva, el tema del cartró, que també sempre s'ha posat en debat. Quins aspectes vostè destacaria que hauran d'introduir aquestes noves empreses que optin a la licitació?
3: És difícil resumir.
2: Sí, el que vostè considera és...
3: No, en quant a freqüències de recollides s'augmenten molt poc, perquè els estudis ens demostren doncs que amb les illes de contenidors actuals i amb les freqüències actuals doncs es podria assolir la recollida d'aquests residus sense que hi haguessin sobreeiximents. Per tant, sí que s'ha augmentat la recollida, les freqüències en algun cas concret. Sí que es millora molt també la recollida porta a porta de comerços, tant en orgànica, que ara no es fa massa, com en paper i cartró. També posem a disposició dels comerços doncs eines per poder doncs fiscalitzar que realment ells fan servir aquest servei, és a dir, quan passin a recollir doncs es detectarà quin comerç doncs ha fet servir aquest servei o no. És molt important la freqüència en la neteja dels contenidors. Ara és el que diem, no tenim unes normes escrites, aquí està molt calendaritzat quan es farà neteja, no tan sols de la illa sinó també dels contenidors, quan es farà manteniment, quan es canviaran les xarneres dels contenidors, quan es faran totes aquestes doncs accions que actualment es fan quan hi ha un problema, però que amb aquest nou plec doncs allarga moltes i moltes coses que recull i que per això doncs ens ha costat tant, doncs també hi té molta importància doncs el que és la neteja de les illes, de lo que és els voltants. Això no treu que l'incivisme hi seguirà siguent, que moltes vegades veiem una illa de contenidors saturada i ja el primer que fem és trucar a l'Ajuntament i dir que no es fan les recollides, però realment moltes vegades doncs et pots trobar que el que és la bústia doncs alguna persona ho ha deixat mal posat allà, ho ha saturat, inclús gent que no fa ni l'acte, Lluís, d'obrir la tapa i ho deixen allà. Vull dir que de casos n'hi ha molts, n'hi ha diferents, hi ha culpa a vegades que s'ha d'atribuir un, culpa als altres, però bueno, el greu problema d'incivisme que tenim, aquest també doncs hem d'intervenir-hi. Per això també fa uns dies van fer aquella campanya d'això, aquest trasto al carrer no hi pinta res, vau veure unes banderoles, ara t'ho introdueixo perquè és veritat que no se n'ha parlat gaire, però hem fet aquesta minicampanya doncs, perquè la gent doncs, vegi que no ha de llançar les coses al carrer ni a les illes de contenidors, que hi ha un servei de recollir de porta a porta, que n'hem parlat molt de trastos i de poda i com s'ha de fer, creiem que era important doncs, que evitar doncs això, no? De passar pel poble i veure tot de mobles i trastos per tot arreu. Per tant, seguim intentant incidir que la gent faci les coses bé i amb aquest nou contracte, amb les noves calendaritzacions d'aquestes neteges, d'aquestes recollides i més novetats que hi ha en aquest plec, que podrem veure un cop adjudicat i un cop el servei ja es comenci a desenvolupar al 100%, perquè aquest servei també té algunes carències de temps en quant a algunes actuacions que s'han de fer, per exemple la recollida porta a porta en comerços incorpora unes canelleres i uns detectors per veure com quan s'ha fet la recollida, que això s'implementarà doncs no vull dir una dada maldita, però no sé si són 6 o 8 mesos després de que s'adjudiqui aquest contracte, perquè requereix doncs d'una sèrie de tecnologia i d'una sèrie de campanya perquè la gent doncs conegui aquest servei.
2: Se sent a parlar molt d'aquestes normatives europees que s'han d'aplicar en un futur proper, d'aquests contenidors intel·ligents que l'usuari ha d'anar amb una targeta. Clar, no sé si això està contemplat en aquests 8 anys que estem explicant, si hi ha un termini més llarg, si l'Ajuntament ho ha contemplat a fer-ho en breu. Sí que hi ha molts pobles o barris que ho estan ja fent, però tampoc és una cosa globalitzada i no sé quin és el calendari que des d'Europa demanen per això.
3: Aquí la nova licitació, primer de tot, volíem treure-la per normalitzar el servei. Sí que és cert que en quant a contenidors intel·ligents hi ha moltes experiències ja a Catalunya, i el que sobta és que hi ha moltes experiències que s'han hagut de tirar enrere, no? Hi ha ajuntaments que van tancar totes les fraccions per fer-ho millor que ningú i han hagut de tornar enrere, i perquè es trobaven això, que la gent doncs ho llançava a qualsevol lloc. Per tant, en aquest plec sí que hem contemplat el fet de tancar l'orgànica. L'orgànica és la que representa aproximadament un 50% del pes del rebuig, que és el que portem a abocador i per tant és el que ens costa més diners. Per tant, sí que hem incorporat doncs, el fet que haguem de tancar aquesta fracció, l'orgànica, en tots els contenidors del poble, però amb una carència de temps. Això ho hem d'anar incorporant mica en mica. Amb el nou adjudicatari doncs, ens haurem de seure un cop hàgim adjudicat el contracte, veure com ha de funcionar tot, calendaritzar-ho tot, i una mica anirem començant a introduir-nos en aquest món de la fiscalització dels residus que doncs, dipositem en els contenidors, però haurem de fer-ho de manera progressiva i veient sobretot quines noves condicions des de la Unió Europea doncs, ens demanen els ajuntaments, i mica en mica doncs, ens hem d'anar adaptant en aquests 8 anys a veure com va sortint tot, però sí que està contemplat sí o sí començar doncs, a integrar-nos en el món aquest de la fiscalització per poder després aplicar-ho a la taxa de l'ordenança de recollida.
2: En el darrer ple del mes de juliol es va aprovar una ordenança que servia per regular precisament tot aquest servei de recollida de residus que, com comentava vostè, microtancat, no hi havia res escrit, hi havia moltes preguntes, però hi havia també les respostes, però hi ha qui vol doncs, trobar-les per escrit i poder-les consultar, i que serveixin precisament per regular tot un servei i de la manera que s'ha d'actuar i funcionar. Què en destacaria d'aquesta ordenança i que de què ens pot servir doncs, conèixer-la?
3: Sí, a l'igual com dèiem que amb el servei de recollida de residus doncs, no teníem uns plecs, unes normes per poder exigir a la persona, a l'adjudicatari, doncs com ha de fer el servei, tampoc teníem una ordenança doncs, que reculli què ha de fer el ciutadà. Val? Llavors aquesta ordenança que es va presentar el juliol, ara ja ha acabat l'exposició pública i ja s'ha aprovat definitivament, aquesta ordenança el que destacaria doncs, és que defineix quins són els residus, quins tipus de residus hi ha, quins són els domèstics, quins són els industrials, com s'han de gestionar en cada cas, és a dir, les obligacions que tenim nosaltres com a consumidors i per tant com a pertanyents d'aquests residus, i una mica la manera com podem fer-ne la gestió, no? És a dir, si ho hem de dipositar en els contenidors que tenim en el poble, si hi ha una deixalleria, què hi podem portar, com ho podem portar, és a dir, en quantitats. També tenim la recollida porta a porta de poda i de trastos. En aquest document, en aquesta ordenança, doncs podem veure com ho ha de fer la gent per fer ús d'aquest servei. Són coses que abans no estaven escrites en lloc, que hi han de ser-hi perquè nosaltres com a consumidors, l'administració també ha de tenir aquestes regles del joc per poder doncs, avaluar quan un ciutadà fa una cosa bé o no fa una cosa bé. Al mateix temps que podem avaluar quan l'adjudicatari recull bé o no la brossa, també ho hem de fer amb el ciutadà. Per tant, és una eina en la qual podem aquelles preguntes de puc deixar en el saber de recollida doncs, una televisió, no puc deixar-ho en una llei de contenidors, no? Allà et diu clarament que ho has de portar-ho doncs, a deixalleria, o en tot cas quines altres opcions tens, no? Quan compres un electrodomèstic doncs se t'han de quedar al vell. Una mica doncs, estableix una mica el marc on te juguem tots plegats.
2: Em comentava que, per exemple, allò que parlàvem abans de les multes d'incivisme en les illes de contenidors, això que abans estava a l'ordenança de civisme, ara ha traspassat en aquesta ordenança. Entenc que bé, les multes es continuen posant, el resultat ja és una altra cosa, això que comentàvem, que continuem veient moltes illes doncs amb productes i deixalles per fora, però de moltes se'n posen, regidor.
3: Sí, sí, se'n posen, se'n van posant. Ara l'únic que s'ha fet és canviar el lloc on està tipificada aquesta multa. Abans estava l'ordenança de civisme i convivència i ara doncs, està en aquesta ordenança que heu aprovat de residus, una mica per tenir-ho doncs, ja tot allà mateix i no haver de manejar la gent cap aquí, cap allà. Però multes se'n posen a diari, però costa, però a mica en mica doncs, ho hem d'anar aconseguint.
2: Parlem de més novetats, perquè ara han instal·lat també un nou contenidor d'oli que hi ha bastants repartits per tot el terme municipal. Entenc que ve la conscienciació de la gent de que cal doncs, reciclar també l'oli, cada cop va més. Aquí a Tordera doncs, és un clar exemple, no? que entenc que hi ha una demanda per part de ciutadans que poder disposar d'aquell contenidor en el seu barri.
3: Sí, l'oli de cuina és molt contaminant i és una cosa que fem servir cada dia, per tant tots en generem i per tant ja hi havia al principi d'aquesta legislatura uns quants contenidors repartits a la via pública i el que hem fet és incrementar-los perquè hi havia demanda i ara en total n'hi ha 11 d'instal·lats a la via pública més la deixalleria, que recordem que es pot portar tant oli mineral com oli de cuina. La veritat és que hem posat l'últim aquí a Sant Pere, a barri de Sant Pere, que teníem força demanda, i n'hem recol·locat un doncs, que en el lloc on estava ubicat, a la pujada de Can Camps, doncs, no es feia servir, per tant, portava allà uns 10 mesos, no es havia utilitzat per ningú, i també hem cregut que si teníem altres demandes, doncs n'hauríem de recol·locar, l'hem recol·locat a Can Domènec. La veritat és que els números són bons, hem recollit ara, a data d'avui, aproximadament uns 1.000 litres més que no en la mateixa, que no en tot el 2025, per tant doncs estem satisfets de que aquests contenidors de la via pública per fer aquesta recollida doncs s'utilitzin. Recordem també que vam fer aquells embuts que faciliten doncs, la recollida d'aquest oli, que encara en tenim a l'àrea de medi ambient, que es poden passar a buscar qualsevol dia, no cal demanar hora. Recordem que eren uns embuts que van fer la campanya doncs, l'oli a la pica ni mica, no? Volguem dir que clar, cada litre d'oli que enviem doncs per la aigüera doncs pot contaminar 1.000 litres d'aigua i que a més doncs impedeixen el bon funcionament de les estacions depuradores d'aigua que tenim, doncs la que tenim aquí a Tordera, i per tant hi hem apostat, creiem que està funcionant. Crec que hem cobert la major part del municipi amb aquests 11 contenidors més el de la deixeria, i per tant ho valorem positivament.
2: Deixem preguntar-li abans d'acabar també sobre la recollida selectiva. Tordera sempre doncs, treu bona nota en el percentatge global de recollida, d'això de recollida selectiva, cartró, paper, envasos. Com valora totes aquestes dades que són positives? La gent doncs, sembla que també té cada cop més consciència de reciclar i reciclar bé.
3: Sí, sempre que parlem d'això podem anar molt més, no? Vull dir, hi ha serveis de recollida o maneres de fer la recollida que doncs, incentiven molt més la població a fer aquest reciclatge, que són molt més eficaces, però recordem que doncs, tenim aquestes lleis de contenidors que funcionen, podrien funcionar molt més, perquè sí que és cert que hi ha gent que no fa massa reciclatge, però això ja és de cadascú, que nosaltres ja mirem de conscienciar la gent. Al final això també toca la butxaca, com més bé reciclem menys pagarem de taxa, i la veritat és que no podem fer res més que motivar la gent perquè ho faci i no gaire més, però sí que és cert que els números són bons, però haurien de ser molt millors, no? Sempre si mires el rànquing de poblacions que fan millor el reciclatge, hi ha poblacions que estan ratllant el 90%, i aquí estàvem al voltant del 65%.
2: Però estem per la mitjana, em sembla, o més que la mitjana.
3: Sí,
2: vull dir que...
3: i complim amb els requisits que venen marcats o els estàndards de Unió Europea, però sempre hauríem de desitjar doncs, estar millor.
2: Acabem. La setmana passada parlàvem amb la regidora d'Hisenda sobre les ordenances fiscals. Tothom té entre cella i cella l'impost de recollida d'escombraries. Ja la regidora ens va dir que en principi no es tocava, però... però sí que és cert que la gent, doncs, sobretot aquests darrers anys on les pujades han sigut importants, té aquella por, no?, que potser després de la licitació també es noti a les seves butxaques amb un increment de l'impost. No sé si això està regulat, si està fixat amb l'empresa que surti, no sé si ens pot explicar una miqueta això, com, quina és la valoració que es fa internament per decidir si es puja una taxa o no.
3: Clar, el disculpa. Clar, el licitador al final ofereix un preu i després doncs tenim, disculpa, que
2: no passa res.
3: Després tenim una sèrie de gastos més que s'atribueixen al servei de recollida, doncs, per poder, doncs, calcular aquest augment o no de la taxa, no? Depenent de lo bé que ho fem o lo bé que no ho fem, depenent de les recollides que tenim extres o no, hi ha una sèrie de recollides que estan incloses en aquest plec nou i que, per tant, doncs, els ha d'assumir el propi adjudicatari i que, per tant, pel mateix preu que ell fa l'oferta, doncs haurà de fer aquestes recollides, no? Però fins a un cert punt. Tot això, tots aquests gastos, tots aquests increments que suposen l'incivisme que té la gent, no? Si reciclem millor o pitjor, tot això fa que ens tornin o no ens tornin una sèrie de diners, val? Tot això influeix, doncs, en el fet que l'any que ve haguem o no haguem de pujar l'ordenança. Per això és molt important el que fem a l'any anterior per veure què passarà amb l'ordenança a l'any següent. Recordem, la Unió Europea ens diu que tot el cost de recollida, doncs, s'ha de repercutir directament sobre el ciutadà, val? Com més pals a les rodes, com més recollides extres, més operacions que no estan incloses en aquest plec nou, en aquesta oferta nova, doncs farà que ens pugi doncs aquesta taxa que cada any hem de pagar. Per tant, apel·lem novament, no?, al civisme. Com més bé ho fem, menys pagarem l'any següent. I quan entrin en vigor, doncs, aquesta taxa justa, quan puguem tenir aquests contenidors tancats, quan puguem fiscalitzar què fas tu, Lluís, com a ciutadà, o què faig jo, Sergi, com a ciutadà, doncs també tindrem una part d'aquesta taxa que serà variable, serà una part del total, però que si ho fas millor, doncs
2: pagaràs menys,
3: exacte.
2: I no hem parlat d'aquests abocaments il·legals que hi ha en zones boscoses, que aquí a Tordera és també un dia sí, un dia també, i això entenc que també són recollides extres que ha de fer la...
3: Sí, clar, tenim això, 84 quilòmetres quadrats, tenim una deixalleria que podem portar les coses, però tot i així, doncs, hi ha gent que prefereix, doncs, fer-se una excursió fins al mig del medi i abocar-ho allà, amb la repercussió de que primer ho hem de detectar, perquè no es detecta fàcilment. La gent després es queixa molt, com és normal, perquè hi ha una brossa, doncs, en el medi, i després has de fer la gestió d'anar-la a buscar, que a vegades inclús és difícil arribar-hi amb accés motoritzat, és a dir, amb un cotxe o amb un camionet. Per tant, és més difícil encara, que seria molt més fàcil anar a la deixalleria, i tots contents.
2: Regidor, deixem aquí. Esperem que la pròxima visita ens pugui ja explicar que el procés està en marxa, que l'empresa està ja treballant en el carrer i puguem fer ja una primera valoració de tot aquest procés de licitació del servei de residus. Gràcies, regidor, i fins a la propera.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avançades que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia i bona hora. Avui és dia 14 d'octubre, dimecres. Un dia com avui, de l'any 1066, va tenir lloc la batalla de Hastings, a Anglaterra. Un enfrontament que va canviar el rumb de la història anglesa. Guillem de Normandia va derrotar el rei Harold i poc després va ser coronat rei d'Anglaterra. I us proposem una curiositat. Han passat gairebé 1000 anys, però hi ha una gran cosa que no ha canviat tant. Les societats també viuen moments en què una decisió, una idea o un esdeveniment poden marcar un abans i un després. El 1066, una batalla podia canviar el futur del país. Avui, una innovació tecnològica, un descobriment científic, una decisió social o fins i tot una nova manera de comunicar-nos també poden transformar la nostra vida. Del camp de batalla de Hastings a les pantalles que tenim avui davant nostre. Ha canviat el món, han canviat les eines, però continua existint aquella mateixa pregunta. Què farà que demà sigui diferent de l'ahir? I precisament això parlarem avui. Actualitat, cultura, societat, música, curiositats i històries que ens ajudaran a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Comencem? Això és el nostre magazín i avui, 14 d'octubre, tenim moltes coses per compartir. Una frase curta per fer pont cap a la primera secció, perquè la història ens recorda que el món pot canviar en un sol dia i nosaltres intentarem descobrir avui quins són els petits mecanismes

0: I a l'altre costat del fil telefònic, silenci, per favor, que us tractaré com els nens petits i us posaré de cara a la paret. Tenim a l'altre costat del fil telefònic la Paquita Albertí, que ens dirà les temperatures d'ahir i d'avui. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, som-hi.
1: La màxima d'ahir, 26 graus en 4 dècimes.
0: Molt bé.
1: Tornen a pujar, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest dematí, 16 graus.
0: Molt bé.
1: Ara, aquest moment, estem a 19 graus, un 73% d'humitat, i marca sol i algun núvol. I el nostre company, en Rosendo, doncs mira, també ara, en aquest moment, s'ha anat a donar un vol.
0: D'acord. Depèn del sol. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Paquita. Una forta encaixada.
1: Gràcies igualment a vosaltres. Un bon dia per tots.
0: Bon dia. Joan González, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Aviam, com estan les temperatures? Com van estar ahir?
2: Mira, la temperatura màxima ahir va pujar un grau. Comparat al dia anterior. 24 graus, 8 dècimes. La mínima ha sigut de 15 graus, 8 dècimes. Ara estem a 22 graus en 4 dècimes.
0: Sí?
2: Amb un 79% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 23 graus, 3 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 20,9 km hora, com el dia anterior.
0: D'acord. Doncs moltes gràcies, Joan. Una forta encaixada.
2: Igualment.
0: A reveure. Fins demà.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I anem a les temperatures de l'estació de Fibra Color. La màxima d'ahir, 25,4. La mínima d'aquest matí, 14,3. Ara, 21,7. I de la humitat, un 81%.

0: I anem cap a les notícies que no són titulars. Primera, Catalunya. Barcelona dona el tret de sortida al Saló Nàutic. Avui comença el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que fins diumenge reunirà al moll de la Barceloneta professionals del sector, embarcacions i novetats relacionades amb el món de la navegació. Una cita per als amants del mar i per tots aquells que vulguin descobrir les últimes tendències nàutiques. Segona notícia. Més de 63.000 infants catalans podran escollir un llibre gratuït. La campanya Fa 6 anys tria un llibre arriba a 63.045 infants de Catalunya en la seva 11a edició. La iniciativa convida els nens i nenes que fan 6 anys a triar un llibre en una llibreria adherida, amb la idea d'apropar-los a la lectura i ajudar-los a descobrir quines històries els agraden més. Tercera, els castells estrenen protecció per als més petits de les colles. El món casteller ha presentat un nou casc i el primer protector facial pensats per a la canalla que puja als castells. La iniciativa vol reforçar la seguretat dels participants més joves sense perdre l'essència d'una tradició que combina equilibri, confiança i treball en equip. Una innovació que demostra que fins i tot les tradicions més arrelades poden evolucionar. Ara toca Espanya. Estopa anuncia nou disc i una nova gira. Els germans Muñoz tornen a fer parlar els seus seguidors. Estopa ha anunciat La Maqueta, un nou treball discogràfic, i una gira que començarà el 12 de juny a València. Els fans podran accedir a una prevenda d'entrades abans de la venda general, prevista per al 17 de novembre, una nova oportunitat per cantar a ple pulmó els grans èxits del duo i descobrir-ne les noves cançons. Manuel, el jugador d'escacs de 5 anys que continua competint a Madrid. Manuel Álvarez Escudero, considerat un dels jugadors d'escacs en actiu més longeus del món, ha celebrat el seu 105 anys amb un torneig que porta el seu nom a Madrid. La seva història és una reivindicació de la passió per aprendre i compartir i competir a qualsevol edat. Vosaltres us imagineu asseguts davant d'un tauler als 105 anys? I un artista belga converteix les gallines en protagonistes d'una exposició a Madrid. La galeria de la Plaza del Gato presenta una mostra del projecte Cosmopolitan Chicken Project de l'artista Coen Van Mechelen, que utilitza les gallines i els encreuaments entre diferents varietats com a punt de partida per reflexionar sobre la diversitat i la identitat. Una proposta artística poc habitual que demostra que la inspiració pot aparèixer en els llocs més inesperats, fins i tot en un galliner. Al món, la intel·ligència artificial podria ajudar els ocells a recuperar els seus cants. Investigadors exploren que la intel·ligència artificial i les tècniques d'aprenentatge poden ajudar a estudiar els cants dels ocells i, potencialment, afavorir la recuperació de sons que s'han perdut en algunes poblacions. La recerca combina tecnologia, comportament animal i conservació de la natura, perquè en el món dels ocells, el cant no és només una banda sonora, també pot ser una part essencial de la comunicació i de l'aprenentatge. Les inundacions obliguen a tancar un dels parcs d'atraccions més antics de Tailàndia. El Siam Amazin Park, un conegut parc d'atraccions de Tailàndia, ha hagut de tancar després que les inundacions malmetessin diverses atraccions i deixessin parts del recinte inaccessibles. Les imatges d'aquest espai d'oci desert contrasten amb l'activitat habitual d'un parc que rep famílies i visitants. Ara la recuperació de les instal·lacions dependrà de l'abast dels danys provocats per l'aigua. I novè, Rússia deté un periodista japonès acusat d'espionatge. Les autoritats russes han anunciat la detenció d'un periodista japonès a l'illa de Sakhalin, acusat de recopilar informació sobre les defenses del país. El cas torna a posar els focus en les dificultats que afronten els professionals de la informació en zones de tensió geopolítica. L'acusació ha estat comunicada pels serveis de seguretat russos i cal distingir-la dels fets que es puguin demostrar durant el procés. I vull dir una notícia que és primera plana, que no és d'aquesta categoria de notícies. El senyor Robert Prevost, el Sant Pare Lleó 14, va ser operat ahir d'un nòdul que va resultar ser negatiu. A conseqüència d'això, se li va extirpar el lòbul dret del pulmó. Així és que té càncer de pulmó. Curiositat del 14 d'octubre. Sabies que un 14 d'octubre de 1964 Martin Luther King Jr. va rebre el Premi Nobel de la Pau? Tenia només 35 anys i es va convertir en la persona més jove que havia rebut aquest premi fins aquell moment. Va ser reconegut en la seva lluita pacífica pels drets civils i contra la segregació racial als Estats Units. I una curiositat per explicar-la al magazine. Hi ha dates que no només formen part de la història, sinó que ens recorden que els grans canvis també poden començar amb una veu que decideix no callar. Un 14 d'octubre de 1964, aquella veu era la de Martin Luther King. I ara, gairebé 62 anys després, aquella data ens deixa una pregunta. Quines veus del nostre temps estan intentant canviar el món? La curiositat de Martin Luther King, el famós discurs «I have a dream», «Tinc un somni», que King va pronunciar el 28 d'agost de 1963 a Washington, no va ser recitat exactament tal com l'havia preparat. King havia treballat el discurs durant la nit i tenia un text escrit, però mentre parlava davant la multitud, una cantant, Mahalia Jackson, que era a prop seu, li va cridar «Explica'ls el somni, Martin!». A partir d'aquell moment, King va deixar de seguir el manuscrit i va començar a desenvolupar espontàniament la part del I Have a Dream. L'Institut King de Stanford documenta que ell mateix va explicar posteriorment que va apartar el manuscrit i no hi va tornar. I aquí tens una manera molt radiofònica d'explicar-lo. Potser una de les frases més famoses de la història no estava destinada a ser exactament com la coneixem. Martin Luther King tenia un discurs escrit, però en aquell moment va improvisar. I d'aquella improvisació va néixer el I Have a Dream, que avui tots coneixem.
1: Ara i aquí.
2: Ràdio Tordera.
3: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
4: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
3: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ara toca tertúlia i el primer que farem serà parlar d'allò que ens proposa el CAT d'Informatius. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que impulsa el CAP de Tordera. El seu objectiu és recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics. Com ho valoreu? Us sentiu escoltats pels sanitaris? Endavant, qui vulgui.
1: Ah, bé, doncs, jo d'això em vaig assabentar fa 3 setmanes, mm-hmm. perquè una amiga em va dir, ei, que m'ha trucat la infermera, la meva infermera del CAP, i m'ha comentat doncs, que fan tallers, en aquest cas era de dietètica, de salut alimentícia, etcètera, etcètera. Dic, ah, sí? Dic, ai, nassos, però jo no m'hi he assabentat. Llavors, sí, suposo que deuen funcionar per qui s'assabenta. A mi la meva infermera no m'ha trucat. De tota manera, jo també haig de dir que jo al CAP vaig 2 cops l'any. Uh-huh. Vull dir, perquè tinc mútua privada, llavors vaig més al metge de mútua privada que no pas aquí al CAP. I llavors, clar, com sempre, la comunicació. Val? S'ha de comunicar i s'ha de, no sé, poder soc jo la que no estic pendent d'aquestes coses, però tampoc no haig d'estar pendent d'algú que no sé que existeix, no? Llavors, suposo que deu funcionar bé perquè ella està molt contenta, però, clar, els que no ens assabentem no podem arribar a utilitzar aquests serveis. Mm-hmm.
0: Més coses? Maria Jesús?
2: Jo és que al CAP no hi vaig mai. I llavors que no m'entero, no sé ni quin metge tinc. No puc saber. És normal, o sigui, però si es fan i la gent li agrada, pues, perfecte.
0: Endavant. Isabel?
3: Sí. Bé, jo al CAP sí que hi vaig, però tampoc em havia assabentat de tot això. Ahir llegint el vostre... Pues, bueno, penso que la idea és molt bona, però que el CAP està molt saturat i no sé si dona, per tant. Jo penso que, a veure, esperes de visita 3/4 d'hora, no donen idea de que allò funcioni sobrat de temps. Jo crec que la voluntat és molt bona, la idea és estupenda perquè la gent pues, és una cosa que ho necessita, com és lògic, però veig mancança de persones que s'hi puguin dedicar plenament i puguin estar pels demés sense un límit de temps, en fi, bé, però amb una mica de, no sé, de poder-ho descifrar, de poder-ho explicar, de poder-ho... que tothom se n'enteri, amb una paraula.
0: Jordi.
4: Jo al CAP, quan el dirigia el doctor Heredia, funcionava molt bé. Quan el doctor Heredia es dedica a les seves consultes com a metge de família, pues, bueno, el tinc com a metge. Però les coses que fan al CAP, pues sí, suposo que és un programa que deu ser no solament per aquest CAP, sinó per molts més, i aquestes coses que són tan comunitàries, de vegades funciona i de vegades no funciona. I totes aquestes coses són com les caixeres de supermercat. Et toca la simpàtica, tot va de conya. Et toca la que és una mica més borde i llavors tot funciona malament. Mm-hmm. I al CAP pues, li passa el mateix. Si et toca una persona amb la que tens un bon feeling, pues, és estupendo. Però si no, pues, no funciona.
0: Montse.
5: Per sort, tampoc vaig gaire, no hi vaig gaire, perquè toquem fusta, però considero que està bé que potser hi ha gent que viu sola i necessita un seguiment de la seva medicació i de les seves pautes i de vegades se n'obliden i tot això, i que estiguin a sobre d'aquesta gent, ho trobo bé, si és possible, doncs sí. Els altres ja, doncs, si pots anar personalment i que t'atenguin bé o no, ja això ja suposo de la disponibilitat i... la freqüència de la gent i suposo
2: més...
5: que també si vas regularment llavors ja la primera visita deixen fer i llavors si veu una cosa més sèria potser sí que ja t'ha d'arribar a altres serveis més.
4: Però regularment hi vas si et fa falta, si no et fa falta
5: sí,
4: passar
5: sí,
4: un rato,
5: falta
4: no?
5: Falta per un constipat, però estan dient que esperis 2 o 3 dies si que et miris la temperatura, et prenguis un antiinflamatori, primer que no cal tampoc
2: No, però això és com un curset, no? Lo que
1: sí, hi ha diverses,
2: tu,
1: jo hi he mirat.
2: Però
1: el
2: que em refereixo que potser abans de començar a fer cursets potser haurien de mirar de que hi hagi prou personal per atendre la gent sense que tinguin que esperar una hora, tot i tingué hora, que hagin d'esperar una hora, perquè clar, si no te donen hora, tampoc no hi pots anar, o sigui, has de trucar, demanar hora, i després a sobre, pues, allà t'has d'esperar gairebé una hora també, abans no et toca, i potser abans de fer aquestes coses seria millor primer optimitzar una mica el servei a la gent, que posar, innovar amb coses d'aquestes, que això està molt bé, pues, es podria fer fins i tot al casal o algun altre lloc, que no cal estar al CAP, però penso que els medis s'han d'optimitzar perquè la gent rebi el servei i quan toca, no? I que no hagis d'esperar potser 2 setmanes perquè t'atenguin.
0: M'ha demanat la paraula Patrícia, sí, Isabel.
1: No, jo només fer un petit comentari. Justament jo el 29 d'octubre tinc hora, però aquesta hora fa 3 setmanes que la vaig sol·licitar. Llavors, el que diu la Maria Jesús té raó. Primer anem a que funcioni bé, que no tinguem a estar 3 setmanes per... fins i tot per una trucada telefònica, sí, perquè ells consideren que una trucada telefònica és una visita,
2: sí,
1: val? Perquè el temps que perden... Llavors, també m'ha passat que potser he estat 15 dies perquè em truqui el meu metge, no? Sí. Llavors, optimitzar, doncs, per la gent que estem malaltes, perquè si vas al CAP és perquè et trobes malament, no, vaja, crec jo, podria hi haver gent que va passejar, però jo crec que la majoria és perquè estem malalts, optimitzar i després ja vindrà tot el que més. Està molt bé, està perfecte, però el que dius tu tens tota la raó del món.
0: Isabel?
3: A veure, jo volia dir que el servei d'infermeria a domicili, quan realment hi ha un malalt que no es pot moure de casa i necessita aquesta atenció, és molt efectiu, molt. Tinc que dir, amb el cor a la mà, que jo hi he tingut i, a veure, no es pot agrair en paraules. Tenir una persona que et vingui cada dia i et digui aquella persona, la visiti, la faci el que li hagi de fer i et quedis amb aquella tranquil·litat de que una persona mèdica l'ha vist, i la veritat és que això a mi a casa va funcionar molt i molt bé, i tinc que donar les gràcies perquè no hi ha agraïments prous en el moment, en moments que et trobes molt difícils, aquest servei.
0: Patrícia?
5: Bueno,
0: Montse. No, Montse, perdona.
5: Montse, Montserrat, el que vulguis. Trobo que hi ha un servei de dilluns a divendres, hi ha un horari, i sí, hi ha per trucar, val, em sembla que està molt bé, però llavors arriba el cap de setmana i què? Et fiques malalt i llavors no...
1: Sí,
5: la gent s'espanta, bueno, de vegades et deriven que vagis a l'hospital directament, o no hi ha visita regularment com entre setmana. Llavors trobo que els caps de setmana sí que potser... s'hauria de fer alguna cosa més per, sobretot per la gent gran també, que no tenen gaire mobilitat, i a veure, que no necessàriament també de seguida anar a urgències, vull dir, primer una visita o anar a casa, com diu la Isabel. Tot això és d'agrair.
0: Alguna intervenció més o canviem de tema?
4: Jo el que deia la Maria Jesús d'esperar una hora, des de que donen hora, no he esperat mai una hora amb una visita presencial, mai. 10 minuts, una cosa així.
2: Ella ha comentat que 3/4, fins i tot.
4: No, jo no he esperat mai, bueno, hauré tingut sort.
0: Molt bé. Bé, doncs canviem de terç, com fan els toros, i que estem en contra, almenys jo, i anem pel tema d'avui. Dimecres, el dia 1 d'octubre, va ser el Dia Internacional de la Gent Gran. Penseu que a Tordera... es podria fer més per la gent gran? Els porta el tema la Patrícia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Doncs això, vaig proposar aquest tema perquè, bueno, jo havia, estava pensant des de precisament el dia 1 d'octubre, que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran. Llavors, a mi això, aquests dies internacionals em fan una mica de gràcia, no? Perquè això ha de ser tot l'any, tota la vida, no? Llavors, bueno, sempre he pensat que la gent gran, com deia el meu pare, que en pau descansi, deia, no solamente de pan vive l'hombre. Llavors, jo he volgut ara desviar una miqueta el tema en l'aspecte de que la gent gran no té veu ni vot. O sigui, sí que té vot, però no té veu. M'explico. Per exemple, aquí a Tordera tenim el Consell dels Infants, Val? El Consell dels Infants, jo ho havia escoltat que existia, però no sabia ben bé de què es tractava. O sigui, els infants de 5è i 6è dels instituts i les escoles de Tordera, doncs es reuneixen en regidors, sobretot el d'educació, i ells es posen, doncs, moltes coses, idees, propostes perquè perquè el poble funcioni bé. Llavors jo em pregunto, per què no pot haver-hi un Consell de la gent gran? O sigui, sí, hi ha gent gran, jo em puc considerar entre ells, perquè a partir de certa edat ja consideren gent gran, encara que estiguem tots així de macos i de sants, doncs que tenim idees, que tenim propostes per fer al poble, que no només, o sigui, no només anem a prendre el sol als parcs, a seure'ns en un banc i a donar de menjar colors. Una mica irònic, el que estic dient, però podem aportar molta experiència. Tenim una vida que hem fet, que hem treballat, que hem tingut família, que hem tingut fills, fins i tot hi ha gent gran que ha passat una guerra, una postguerra. Vull dir, té molt a dir, té molt a dir. Llavors, seria bonic que igual que els infants es poden reunir amb regidors de l'Ajuntament i un cop al mes, no sé si ho fan un cop al mes o un cop cada... Sembla que és un cop al mes, i exposar les seves idees. Aquests infants han sigut triats prèviament a les seves escoles, per, bueno, els han votat i han dit, doncs vosaltres sereu els nostres representants, val? Llavors, és tot, també és un acte democràtic. Llavors, jo us donaré unes dades que he recopilat, són dades del 26, o sigui, de primers d'any, o sigui, a Tordera tenim majors de 65 anys, tenim 3.487 persones, val? O sigui, que això representa un 18,3 de la població total, que ja som 19.050 persones, val? Llavors, de 65 a 84 hi ha 3.010 persones, i de 85 en endavant 477. Tot això també són vots. Ui. Penseu que a Espanya hi ha 10 milions de gent gran. I a Catalunya, 1 milió i pico. 1.638.000. I tot això són vots. Vull dir, a l'hora d'anar a votar, ara que venen les eleccions generals, després l'any que ve, que venen les municipals, val? Allà hi som. I som gent que som capaç de ficar una papereta dins d'una urna. Llavors, per què no, quan no hi ha eleccions? Ah, i una altra cosa. Quantes propostes porten els partits polítics al seu programa electoral que parli de la gent gran? Val? Quan? Parlant de moltes coses que són molt importants, evidentment. L'educació, la sanitat, mobilitat. La mobilitat, etcètera, etcètera. Però propostes expreses per la gent gran perquè se'ls doni un valor, perquè, o sigui, la gent gran, tenim veu, que és el que he dit abans, i sabem raonar. Per sort, estem envellint molt tard. Vull dir, hi ha persones amb 80 i 90 anys que tenen un cap superclar, que són capaces de decidir i saben exactament el que volen i el que no volen, el que necessiten i el que no necessiten. Llavors, jo vaig per aquí. Aquí a l'Ajuntament Tordera m'he estat informant una mica de lo que hi ha. Tenim serveis socials, tenim la regidoria de gent gran, sí, amb això no estem, o sigui, no crec que tinguem mancances, sí que tenim coses, tenim propostes, però ja no hi ha un fòrum perquè la gent gran es pugui expressar. Val? I ara jo, bueno, és el que jo volia exposar, que venim amb una etapa electoral bastant convulsa i que vindran coses així, i que, bueno, més que res perquè ens tinguin en compte. Perquè, com deia el meu pare, no solament del pan vive l'hombre. O sigui, no només perquè ens diguin, bueno, ara els jubilats els hi pujaran la pensió un 2%. Mira, ja estaran contents, tu. Si pugem això, els tenim calladets i ja està. No. No, no, no, no. Aquí hi ha més xitxa que treure, i ens han de considerar gent molt... Vamos, que tenim els nostres criteris i que podem aportar molt amb aquesta societat a nivell d'experiència i de vida viscuda.
2: Sí, fins i tot les tribus tenien el Consell de Gent Gran,
4: sí. El Consejo de Ancianos. I la paraula Senado ve d'aquí.
2: Sí, i la veritat és que no s'escolta ni es té en compte, perquè i tu veus molts aquí a Tordera, algunes ja s'han arreglat una mica, però les aceres estan fatal, a molts llocs per persones grans que han de portar bastó, caminador o fins i tot algú que té que acompanyar amb cadira de rodes, és horrorós passar pel poble. I per les urbanitzacions ja no et dic res, perquè hi ha trams de ceres, bueno, no sé, per exemple aquí el 24 hores al carrer aquell que hi ha davant, quan la cera és un tros de cera, un arbre i al costat un terraplè, o sigui, un barranc. Una persona gran no pot caminar per allà tranquil·lament, no pots, o sigui, i com aquesta, doncs n'hi ha moltíssimes, a banda d'altres coses, no? I llavors, pues sí, potser que s'escolti una mica als que són majors de 65, sobretot, perquè els altres ja pues, tenen els seus foros o van o pertanyen a partits que tenen, però així i tot, això, quan són les eleccions, tot bé, tot es farà i després ja si t'he vist no m'acuerdo. Això és la trista realitat.
0: Qui intervé ara?
5: Com vulgueu.
4: Mira, la gent gran, no tota la gent gran és exactament igual, perquè hi ha franges d'edat que diversifiquen això. Hi ha gent que entra en decrepitud molt més tard, uns que altres, perquè què es considera? A partir de 65 anys ets una persona gran o ets a partir de 75? O sigui, llavors si estàs raonablement bé, pues ja et preocupes tu de buscar-te coses com per exemple vindre a la ràdio.
5: És un dels temes.
4: I això moltes vegades la gent gran, pues n'hi ha alguns que no tenen els coneixements per dedicar-se a aquestes coses, necessitarien un impuls d'un psicòleg, per exemple, per dir, bueno, pues tu pots fer moltes coses encara que tinguis 80 anys. Pots fer moltes coses. I altres pues, que no ho fan perquè diuen i ara jo què hi faig aquí? Pues, moltes vegades aquestes reunions amb psicòlegs, que això no sé si dependria d'un CAP o dependria d'alguna associació, que orienti molt a la gent gran, perquè el que s'ha de fer per la gent gran depèn en part de les institucions i en part del propi individu. I moltes vegades el propi individu és el fre més important per fer coses.
0: Però no creieu que hi ha, per exemple, poso damunt la taula el típic edadisme?
2: Exacte.
4: Què és sí, això? Sí.
0: Doncs prejudicis segons l'edat que tinguis.
4: Sí. Sí. Una discriminació. Per això necessitem psicòlegs que orientin en aquestes persones i a més els hi facin no creure, sinó sapiguer que són molt vàlids, perquè de vegades un mateix diu no, jo és que estic molt gran.
0: Clar.
4: O sigui, i no, això no justifica res, perquè vols estar molt gran per caminar, però no estàs gran encara per pensar, moltes
0: veritat,
4: vegades.
0: Sí.
4: I el pensament és el millor valor que té una persona.
3: I tant.
0: Isabel?
3: Sí, jo penso que també hi fa molt la família, que hi ha al costat, al voltant.
4: Però de vegades no n'hi ha de família.
3: A vegades no n'hi ha, però en el cas de que a vegades n'hi ha, diuen, on t'has d'anar? T'has d'anar tu, si estàs a casa també, sentadet, mirant la tele... Vull dir, no hi ha aquell, moltes vegades aquell impuls de dir, però si ets capaç, però si pots fer-ho. I això és molt important, a segons quines edats, el que dèiem, els trams d'edat.
4: O psicòleg o família.
3: Exacte.
4: Però algú ha d'impulsar en l'individu.
3: Sí, però que aquella persona en aquell moment se senti amb ganes de fer allò i clar, que pensi, pues clar que puc, i tant com puc, i si no ho provo, i si no me'n vaig. Doncs això crec que és el que... és important per aquests trams ja d'edat avançada que ells mateixos, aquella persona es veu incapaç de fer res.
4: Mira,
3: com aquell qui diu
5: si em permeteu,
0: si
5: em permeteu, per la gent gran el que penso és sobretot autonomia. També amb els temps que estem ara, la gent ara quan es jubila o es prejubila, doncs estan molt bé encara i estan a l'edat físicament estan molt bé i tenen molts danys per fer moltes coses encara. Realment, la gent gran té un valor, i és l'experiència. I aquesta experiència no es pot desperdiciar. Vull dir, s'ha d'aprofitar. I llavors el que hem de fer és que aquesta gent gran, doncs que vagin a, doncs, el que podríem fer, doncs, o anar a la biblioteca a explicar contes als nens o a escriure. I ara també, aprofitant el temps que ara ve d'això del aquest cap de setmana que tindrem la Fira del Conte i tot això, també estaria molt bé que la gent gran, per exemple, es reunís i cada un escrigués un capítol i llavors fessin un recull de tots i poguessin fer un llibre i allà expliquessin les seves anècdotes, llegendes o les seves històries que es perden, o receptes culinàries, cançons antigues, tot això estaria molt bé, vull dir, també un recull i són gent activa i participar, tot això,
4: mira,
5: això és el que vull remarcar.
4: En el món de l'empresa hi ha una frase que diu que no hi ha ningú inútil, sinó hi ha persones mal ubicades. Això sí. Es pot extrapolar a la gent gran. No totes les persones grans serveixen per lo mateix, sinó se li ha de buscar ubicació adequada a cada persona, però totes les persones grans serveixen per una cosa o per una altra. A lo millor tots no serveixen per explicar un conte, però serveixen per fer un
5: missatge. Hi ha moltes coses, l'experiència de la vida.
3: Exacte.
5: Però cada, no es pot perdre.
4: Però la ubicació és el més important, perquè si estàs mal ubicat, sí que et pots sentir inútil.
0: Clar.
2: El que no, jo volia dir...
4: Jo per cuinar, per exemple, sóc completament inútil.
5: No, però tinc altres
4: virtuts.
2: No, res, només que estem derivant una mica el tema que ha presentat la Patrícia, que el que es tracta és de crear, de la mateixa manera que hi ha un consell de nens, que hi hagi un consell de gent gran... que pot organitzar, que es poden organitzar eleccions, fins i tot, el que es vulgui presentar, no per partits, sinó per barris, o per com, el que sigui, gent gran de cada barri, o un parell o tres de cada barri, que es puguin juntar i que puguin plantejar les coses
5: que es necessiten. Doncs tot això que inclou tot el que estem dient. Tot això
2: les coses que necessiten precisament pues, les persones més grans que del poble. I no només a vegades el que necessiten la gent més gran, sinó que a vegades, per l'experiència que ells tenen, poden fins i tot proposar coses que potser no hi han caigut, o si hi han caigut no les han volgut fer.
5: Sobretot la gent
2: no,
5: gran...
2: Que, no que sigui per gent gran només, sinó que és un assessorament addicional a lo que les necessitats que pot tenir el grup d'edat de 65 fins a 100.
0: Però no penseu que una mica aquestes funcions ja les fa l'Esplai? O no?
2: No.
4: No, no totes. No,
6: aviam, a l'Esplai, també he estat mirant, a l'Esplai és semiprivado, perquè té subvenció de l'Ajuntament,
2: mm-hmm.
6: però
2: només
6: també
2: per
6: s'ha de pagar, sí. S'ha de pagar l'any sí. una quota, i depèn de les activitats que facis, també, sí. has de pagar-les a part. Val? Llavors, poder aquests diners que es destinen a l'Esplai, doncs es podien destinar també a l'Esplai, no vull que els hi treguin, per l'amor de Déu, ara no vull posar per ningú en contra, ni molt menys, perquè ja pot ser que jo crec que l'Esplai també fa molt bona feina.
0: Fa bona feina,
6: però potser
0: sí.
6: no tothom pot accedir a l'Esplai.
2: No, però que... potser per les reunions, per al Consell d'Ancians,
6: sí,
2: es podrien fer
6: a l'Esplai. Sí, però dic que l'Esplai està aquí, però és que el poble és molt gran.
3: Exacte.
0: Sí, sí.
3: Exacte.
6: Clar, la gent que viu a l'altra banda, o potser que viu a les urbanitzacions, sí. Clar, la gent gran és el que dèiem abans, i tu també ho deies, Maria Jesús, la mobilitat no
2: sí,
6: és la
2: però,
6: que
2: bueno, la mobilitat es pot fins i tot, si s'ha de fer una reunió, tenim els autocars barrera, que tampoc seria tan car un cop al mes recollir a totes les persones grans del poble que no puguin anar-hi per si mateixos, perquè no tenen vehicle o perquè... I portar-los fins a l'Esplai sí. i fer les reunions
5: allà. Això també depèn de cada persona. Hi ha gent que és més activa i està disposada en aquests llocs i socialitzar, i altra gent que no. Jo penso que també en l'àmbit familiar també necessiten companyia, i sobretot la gent gran, autonomia, i que no perdin mai l'esperit jove que tenen, l'essència de l'infant que tenen a dintre, la il·lusió, poder jugar, encara que juguin escacs, que és molt important escacs perquè pensen i desenvolupen, parxís, domino, les cartes, el que sigui, el solitari, ell sol, vull dir...
0: Una de les coses que es diuen que la gent gran que arriba a més edat és que no han perdut la il·lusió, l'impuls.
5: La il·lusió, disfressar-se, el que calgui, sí, el sí, que calgui sí, fer, sí. estar actius, i realment és el que aquest esperit jove de dins, que no el perdin mai, perquè les responsabilitats que té un adult de la vida, de vegades, és el que fa perdre aquesta il·lusió de la vida. I això, sobretot, que no ho perdin mai, de sempre conèixer coses noves i endavant.
4: És el que jo deia, o sigui, són un 50% les institucions i l'altre 50% el propi individu.
0: Sí, clar. Patrícia, volies dir una cosa?
1: Sí, no, referent al tema, no? Jo crec que principalment se'ls ha de donar veu. Ells han d'expressar el que necessiten, val? En general, o sigui, com fan el Consell de la Infància, que bueno, entre ells, abans d'anar a l'Ajuntament, s'ho parlen, i, o sigui, entre ells, però per això necessiten un espai on reunir-se.
0: Clar.
1: Això és principal, no es poden reunir a la plaça d'un parque, al banc d'un parque, perquè...
5: Abans anaven a mirar les obres.
1: Exacte. Però vull dir, llavors hem de començar que aquesta gent ha de tenir un referent, un puesto on anar allà, xerrar un treix i després exposar-lo a l'Ajuntament. Perquè el que fan els infants també és donar idees, no només per ells, pel poble en general, perquè tots ens beneficiem. Vull dir, pel que he llegit, vull dir, jo no he anat a cap, però seria molt divertit anar amb un consell d'aquests, no? I llavors, clar, la gent gran també. Segur que té moltes idees que aportar perquè aquest poble funcioni millor. Moltíssimes.
2: Sí.
1: I fins i tot col·laboraria, perquè jo ja també he passat amb aquesta franja d'edat. Llavors, bé, doncs és fer participar a la gent i la necessitat de tenir un espai on poder-se expressar. Es poder dir, exposar el que ells pensen que seria millor per tots i per totes. Evidentment, tot el que esteu dient és molt important. La família, l'actitud que té cada persona, però si els donem eines perquè puguin, doncs això, sortir de casa, poder-se relacionar amb persones com ells, o com jo... Jo també m'estic excloent, però és que jo també arribaré a un punt que poder, això ho necessitaré. I llavors poder, doncs això, intercanviar experiències. És que hi ha tant per aportar i que està desaprofitat.
2: I que s'escolti.
1: Exacte, sobretot que s'escolti. Que s'escolti, jo que per mi és el més important, és el que he dit al començar. Sí. I després una petita, i després ja us deixo a parlar a vosaltres. Que això m'ho vaig apuntar perquè ho vaig mirar. Sobre el del CAP, el CAP ja fa temps que funciona a l'espai nadó. No sé si ho heu vist, però bueno, jo sí, perquè hi ha un mural molt gran que reivindica el pic que la dona doncs invita els seus nadons, no? Llavors és un espai nadó que funciona molt bé, perquè les dones que seran mares o que després de ser mares doncs tenen, doncs com totes les mares, no venen amb un llibre de distraccions, doncs també seria interessant poder, si no existeix, que jo no he vist que existís, un espai per gent gran.
3: Pues sí, la veritat és que sí. Sí, jo l'únic que volia dir és que, a veure, no tota la gent gran és igual.
1: Evidentment.
3: No, hi ha gent gran que no vol sortir de casa i és molt difícil fer-la sortir. Que a veure, que per això hi ha la part psicològica, que seria molt interessant també que aquestes persones se les pogués convèncer, poguessin provar-ho, poguessin... Però, esclar, això requereix una infraestructura que els pogués recollir i pogués convèncer-los i explicar-los-hi, i que ells s'expliquessin també el per què no volen participar en la societat, perquè es marginen molts. Es margina, i això no és com un nen, que li dius, l'agafes de la mà i ens n'anem, i ja està. No, una persona gran no li pots fer això.
4: Aquest és el fallo, aquest és el fallo que moltes vegades hi ha.
3: Sí.
4: Que, i molta gent gran que entra en una residència, què haig de fer jo allà amb tots aquests vells?
3: Exacte.
4: No, si tu també ho ets.
3: Exacte.
4: Tu també ho ets. Però hem de tindre en compte que no hi ha dues persones iguals.
0: Exacte,
3: no,
0: exacte.
4: Cada persona... té la seva pròpia idiosincràsia.
3: Sí, i per lo que ha viscut i pel seu ofici.
4: Per lo que sigui.
3: Per lo que sigui.
4: I hi ha gent que no en trauràs mai res d'ells perquè potser és una persona que està absolutament amargada i no hi ha manera de tornar-la a incorporar-la dintre del món de, dels demés.
5: Per això també suposo sí. que hi ha la família, escoltar, clar,
4: sí, però moltes
5: vegades... Deixar que s'expressin tranquil·lament, però amb lentitud, escoltar-los...
3: I en els veïnats, la gent gran es margina molt.
5: La gent gran té moltes coses a explicar. Hi ha moltes coses que es perden, molts de camins, corriols, on anaven a buscar bolets, a caçar bolets...
4: I es necessiten professionals. Es necessiten professionals que ajudin a aquesta gent.
2: De vegades no cal. De vegades l'únic que necessita una persona que està amargada perquè no vol sortir és algú que l'escolti. El que passa moltes vegades en famílies, no totes, gràcies a Déu,
5: no
2: és que tu què dius? Sí, tu què saps d'això?
4: No, de vegades el que l'escolta pot acabar també amargat, eh?
3: Sí, també.
4: Cuidado amb això. Per això jo parlo de professionals.
3: Sí.
4: Parlo de professionals que saben com tractar això.
6: És molt important també els serveis socials.
4: Clar.
6: Aquí a Tordera tenim serveis socials i tenim la regidoria de la gent gran. Vull dir que ja és específic. No puc opinar perquè jo no hi menester mai, i espero que no, i no conec a ningú que hagi de... No l'utilitzi. Llavors no puc opinar de si funciona bé o no funciona bé, però existeix. I després també vaig llegir alguna cosa d'una ajuda de 200 euros, em sembla, una ajuda econòmica per gent doncs, que té dificultats. Gent gran, específics per gent gran, que té dificultats per passar el mes, no? Per pagar les seves factures, el llum... Clar, és que és un ventall de problemes que poden tenir que a vegades, clar, psicològicament els hi pot afectar. Però jo crec que si aquesta gent gran se sent acompanyada, perquè hi ha gent que viu sola, que no té família, val? Que se sent acompanyada per unes institucions o per uns veïns o per alguna associació, doncs jo crec que això ha de ser doncs, val, recolzar aquestes persones, doncs un acompanyament i per ells sortir d'aquest forat. Perquè a sobre que ets gran, tens totes aquestes dificultats, doncs imagina't, vull dir que ha de ser horrorós. No?
0: Sí. Creieu que arribarem a allò que ha arribat a Anglaterra, que hi ha un ministeri de la gent sola, de la solitud? Un ministeri de la solitud?
2: Bueno, a Anglaterra... No, suposo que sí, a la llarga sí, perquè a Anglaterra passa com, per exemple, als Estats Units, que les famílies se'n van del seu entorn quan es casen i se'n van a millor alguna altra ciutat, fins i tot una altra regió, i molts pares queden sols i hi ha molta gent gran que viu sola i no passen precisament bé perquè les pensions a Anglaterra no són altes, si no tenen estalvis, que hi ha gent molt previsora i estalvien al llarg de la vida laboral per quan són grans, perquè les pensions en si són molt baixes i a vegades no els arriba per la calefacció i viuen sols perquè els fills estan repartits pel món o per tot Anglaterra i no tenen tant de contacte ja. És el que està passant ara aquí, perquè molta gent també han de marxar, han d'anar a altres llocs on troben feina i els grans es queden sols.
5: Les noves pobreses.
3: Sí, sí. La part allà, econòmica...
5: Allà als Estats Units no et fiquis malalt.
2: No, sí, però si no tens estalvis... Anglaterra sí que tenen sanitat bé. Bueno, bé d'aquella manera,
0: d'aquella manera,
2: perquè Estats no és cap meravella.
5: L'has de pagar tu.
2: No, la tenen seguretat social.
5: No, parlo dels Estats Units.
2: Als Estats Units sí, Estats Units, però allà tenen el Medicare també, que també d'alguna manera és com una mútua, però per gent que no tenen molts diners i té un límit,
4: sí.
2: Però aquí també les mútues a vegades ho fan, això de que si tens masses problemes
5: ja no entren,
2: et foten fora.
0: Sí.
2: Perquè ja ho he vist.
5: I però... no vagis a segons quina edat, si és gaire gran, primer et fan el chequeo metge, que a veure si estàs sa.
3: Sí. La part econòmica també és molt important, la part econòmica.
5: Sí.
3: Que aquella persona es desperti al dematí i sàpiga que té les necessitats cobertes,
6: bàsiques cobertes,
3: i que si un dia es vol donar un caprici en una cosa... Pues això també anima molt amb una persona gran.
5: Hasta
3: per comprar-se un jersei.
5: Sí, mentre tingui autonomia.
3: Exacte. Però la part econòmica també és molt important. Hi ha persones que estan molt malament en aquest aspecte.
4: Però això és com el xequeo aquest que et fan. Dius, si jo vull mutua per si estic malalt, no perquè estic bé.
5: Tu ho tenen muntat així.
4: És incongruent.
2: Sí. Jo sé d'un cas amb una noia que la van haver operar la segona vegada al genoll i la mútua directament...
0: I va dir que anés a la pública, no?
2: Sí, sí, que no, que els donaven de baixa, els van donar de baixa.
3: Ah. Sí, sí, i segons a quina edat, ja...
2: Aquí, eh?
3: I pensar-ho, eh? Sí. Ui, et miren així... Ui, no.
4: Aquí, de totes maneres, tenim una pública que sort molta gent gran de la medicina pública que
0: tot,
4: tenim.
0: Tot sí, fuste,
6: i gent
0: tot
6: gran,
0: fuste.
6: I gent jove, i gent de totes les edats.
4: Sí, sí, no. Sí.
0: Estic posant la mà al cap, eh?
4: Sí, però tu ho saps, que les proves que li fan a una persona, per exemple, per operar-la de la vista, ja la millor tecnologia també la té la Seguretat Social.
5: Això que dius de la tecnologia, Jordi, ara diuen que amb la intel·ligència artificial, per exemple, per la gent gran, agafen totes les teves dades, de tot el teu historial mèdic, de tot el que has tingut, tot, és que et diuen el dia que et moriràs, de què?
4: Bueno,
5: i
4: ja.
5: Que tindràs ja... les malalties. Sí, hi ha un estudi però, que ho estan
4: sí,
5: dient.
4: Sí. Però a mi m'han fotut que dintre ja d'un quedes... tubo d'aquells que fot soroll, de la Seguretat Social. I allò val una passa d'aquell.
2: Tu demanes a la Seguretat Social, perquè jo conec un cas d'un noi jove, perquè el genoll se li va de puesto, i he demanat al seu metge de capçalera que li faci fer una ressonància i li ha dit
5: que són molt costós i
3: però
2: que ja se li posarà bé.
3: No és lo de cada dia tampoc, perquè a veure, funcionen a nivell de professionals. Hi ha molts bons metges, molts bons especialistes de totes les nostres parts del cos, i és clar, de fet, tenen molta feina, com és lògic, i hi ha moltes esperes. Però professionals bons els tenim.
0: Sí,
3: els tenim,
0: veritat.
3: Perquè ve gent de fora a operar-se aquí, de moltes coses.
6: I això que ens enreda també una mica, perdona Isabel, això
3: no,
6: també
3: ja
6: que ens enreda una mica el tema de les esperes, eh?
3: Sí, és això.
6: Jo no estic parlant de gent de fora d'Espanya, sinó gent d'Espanya, per exemple, jo tinc, això ho puc parlar perquè... ho sé, de programa, gent de les Illes Balears, per exemple, que com allà els hospitals de la Seguretat Social no tenen tanta maquinària, venen aquí a Catalunya, o a València, o a Madrid, han de sortir de la illa per poder-se fer segons quines intervencions, no? Perquè allà no tenen les màquines adequades per lo que sigui. Llavors, clar, això també entorpeix una mica el que és el tema de les llistes d'espera. Jo volia... El que ha dit la Maria Jesús, això ho donaria per un altre programa, per una altra persona que ho pogués portar. Per què ara les famílies no cuiden els seus avis? No els tenen a casa? Quan abans era algú... que era normal. Vull dir, tenia l'avi ja era algo que ja no t'ho plantejaves, tenia l'avi a casa.
5: La vida va molt de pressa.
0: Això també
6: per això,
0: és
6: tots
0: debut.
6: Tothom
0: treballa.
6: Com ha canviat la societat fins a aquest punt d'aparcar-se.
0: Hi ha un altre problema, que és que el que passa quan la família decideix quedar-se amb una persona gran és que qui acaba pagant els plats trencats són les dones.
5: Sí, però és que tampoc el que falta és temps, perquè si no tenim temps ni per nosaltres mateixos tot el dia treballant, ni temps per fer els nostres hobbies i activitats, la gent gran, doncs què fan amb la gent gran?
6: Pues que ja la casa teva, falta de temps. Pares,
5: no hi ha temps.
6: Però els teus pares han tret el temps per cuidar-te i per cuidar-te.
2: Perquè
5: hi ha molta gent que no els té prou.
2: I no hi ha un altre remei. O sigui que...
3: Sí, però a vegades vivint en la mateixa vivenda...
5: No tenen temps.
3: Aquella persona gran es queda sola tot el dia.
5: Sí, és que no tenen temps.
3: S'ha de fer el seu menjar i... Esclar, això és trist.
4: És que això ha canviat molt. La relació entre sí, pares i fills ha canviat molt.
3: Sí.
4: Jo, de totes maneres, recordo que tenia un amic que deia, tu tens sort perquè tens filles només.
0: Ah.
4: Diu, i de levante o de poniente, de la mujer sea experiente.
0: Ah.
3: Sí, però, sí, clar, tot això ha canviat molt, també.
4: Sí, tu, ara ha canviat molt, això.
3: Sí, molt.
0: Bé, doncs, acabem ja. Moltes gràcies, Maria Jesús, Isabel, Jordi, Montse i Patrícia. Us desitjo que acabeu de passar una bona setmana i ens veurem quan podem.
6: La setmana que ve, no?
0: No sé qui farà el programa la setmana que ve.
5: Ah, mira.
0: Així és que...
5: Dia,
6: jo
5: dia.
6: La setmana que ve penso venir, eh?
0: I tant.
4: La setmana que ve no sé si el faig jo. El dic,
0: molt bé.
4: No me'n recordo. Vale,
6: sembla
4: que
3: sí.
4: Ho tinc que mirar.
3: Si no, li diem a Rosa Maria que torni de Xina.
4: Ja està bé.
5: Ja la trobem a faltar, Rosa Maria.
0: A reveure. Gràcies.
3: Gràcies a tots. Gràcies. Gràcies.
7: Ara i aquí. Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 14 d'octubre. Les tres paraules del dia són salut, compte, eleccions. Salut. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera i continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. Conte. Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera, pendents de la previsió del temps.

0: amb la comunitat Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
1: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: Avui, 14 d'octubre, és el Dia Mundial de la Normalització a Sant Calixte. Falten 11 dies per al diumenge 25 d'octubre, quan canviarem d'hora. Les 3 passaran a ser les 2. Falten 19 dies per al dilluns 2 de novembre. La festivitat de Tots Sants es trasllada a dilluns. Per avui esperem un dia radiant, serè, amb temperatures suaus, entorn als 21-22 graus. Demà continuarà la tranquil·litat meteorològica. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. La Tordera va baixant el seu cabal, 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que la biblioteca sumava la setmana contra la soledat no desitjada. Fa 5 anys la policia local tancava un cap de setmana del Pilar amb 3 detinguts i fa 10 anys el Partit Socialista estava a l'expectativa de la situació política a Tordera sense descartar un govern de progrés. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'homenatge que els membres del Matí de Sardana van fer en Marc Massaguer.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Bé, continuem a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i estem a l'espai del Tomàs i la Tomassa, que, com sabeu, ens envien doncs whatsapps i ens expliquen una mica la seva història. Avui tractem de la meditació. La Tomassa li diu a Tomàs: Tomàs, m'han proposat una cosa molt interessant, que facis una sessió de meditació. I en Tomàs contesta: jo? Meditació? Però si jo no sé ni estar 5 minuts sense fer res. Precisament per això has d'aprendre a relaxar-te, respirar i deixar la ment en blanc. En Tomàs contesta: la ment en blanc? Cap problema. Jo tinc plena de factures, coses pendents i una pregunta. Quina? Quan estic meditant, qui vigila que no m'adormi? La Tomàs diu: Tomàs, meditar no és dormir. Ah, no? Doncs jo ja començo malament. Seu còmodament, tanca els ulls i respira profundament. Així? Sí. Ara pensa només en la teva respiració. I en Tomàs contesta: ja hi penso. I què notes? Que tinc gana.

0: això no és meditació. Doncs la meva ment n'és molt espiritual, sempre busca la pau i alguna cosa per menjar. La Tomasa dirà, mira Tomàs, el primer pas de la meditació és aprendre a deixar anar els pensaments. I en Tomàs diu, perfecte, començo ara mateix. La Tomasa contesta, molt bé. I en Tomàs, deixo anar el pensament que aquesta tarda havia de fer dieta. Tomàs, què he dit que començaria a poc a poc? Respira, Tomàs, respiro. Per si algú porta croissants, també puc meditar amb la boca.
1: Ara i aquí.

0: última carta que voy a escribir.
1: 6 minuts que passen del punt d'horari de les 12, ara 7. Estem amb la Joana Molins, al Fogons i Davantals. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
1: La Rosa Maria m'ha deixat un seguit de preguntes, que algunes són francament dificultoses. Per tant, les fem i la que puguis contestar la contestes i la que no vulguis contestar no la contestes, perquè hi ha algunes... Diu, quin cuiner t'ha influït més personalment?
2: Bueno, personalment n'hi ha diversos que m'han influït. En Nando Joan a mi m'agrada molt, la Carmen Ruscalleda, en Carles Gaig... Hi ha molts cuiners que m'agraden. Bueno, ara no els puc anomenar tots perquè n'hi ha molts. A mi, com que la cuina m'agrada, m'agraden molts.
1: Quina diferència hi ha entre un gran cuiner... i un cuiner simplement bo?
2: Aquesta pregunta... Sí, no la sé contestar jo. No, aquesta no.
1: Hi ha algun plat famós que t'hagi sorprès especialment?
2: Un plat famós que m'hagi sorprès? Per exemple, un arròs d'espardenyes, perquè això abans no s'havia vist tant, d'aquests que m'han sorprès... I, bueno, un oca amb bolets, que ara ja no, quasi bé no se'n troba, tot això. Sí.
1: La cuina moderna està perdent les receptes tradicionals o l'està reinventant?
2: La cuina moderna va perdre, crec, fa uns anys. Es va posar massa a les cuines aquestes de fusió, que ells ne diuen i tot això. Però jo crec que ara han vist que la cuina tradicional... i la cuina moderna no estan renyides. I llavors aquests plats els fan i llavors ells els fan una mica també a la seva manera. Però crec que ho combinen tot una mica, perquè vull dir, ha tornat... La cuina nostra, la de sempre, ha tornat molt,
1: I quin cuiner famós t'agradaria tenir assegut a la teva cuina i fer-li unes quantes preguntes?
2: En Nando Jubany, perquè, no perquè per res, però és que el trobo molt de casa. Saps? Molt, molt, molt franc i no em faria res, sentava a la taula amb ell o que vingués a casa
1: molt bé.
2: I compartir un àpat.
1: D'acord.
0: Devuélveme todos los sueños que me ha robado. Tengo al cartero como aliado.
1: Avui portes preparat per parlar d'un restaurant.
2: Sí, bueno, avui sí porto parlar d'un restaurant, però avui porto per parlar d'un cuiner, que és un dels xefs més prestigiosos que hi ha a la gastronomia catalana, que és en Carles Gaig i Ramis. Aquest cuiner va néixer l'any 1948 i està situat a Barcelona. La història familiar comença el 1869, quan era la quarta generació, la seva mare era la que tenia la taverna d'en Gaig al barri d'Horta. Llavors ell va créixer allà entre fogons, però només ell no es hagués imaginat mai que tingués que fer de cuiner. Però les circumstàncies familiars el van obligar l'any 70, quan la seva mare, degut a una diabetis, va quedar cega. I llavors ell va haver d'agafar les rendes del negoci. Ha evolucionat moltíssim la seva cuina i també fa cuina també tradicional i cuina d'autor. L'any 1989 va obrir el restaurant que se'n deia ja Restaurant Gaig. Llavors, el 1993 li van donar una estrella Michelin, que la va conservar més de 10 anys. I llavors li van donar... Va rebre l'any 1999 el Premi Nacional al millor cuiner de la Real Acadèmia de Gastronomia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Vale? I posteriorment els premis li han vingut molts premis més petits. Al llarg d'aquests anys s'ha mogut en diferents espais. Ell, el 2004, es trasllada del restaurant Gaig a l'Eixample de Barcelona i se'n va a l'hotel Cram, que l'hotel Cram porta la cuina d'aquest hotel. O sigui, ell llavors ha anat fent salts aportant cuines de grans hotels. Llavors també se'n va anar a la Torre del Remei de Barcelona i també ha estat al restaurant Petit Comitè de Barcelona, que és un restaurant molt nomenat. La seva cuina, en diferents aspectes, ell sempre fa els plats de temporada, que jo sempre ho dic, perquè jo no sóc una cuinera, jo sóc una aficionada a la cuina i prou, però a mi m'agrada també fer sempre plats de temporada, perquè tens que comprar un producte que no és de temporada, que no és tan bo, ni és el seu moment. O sigui, a l'hivern toca fer un tipus de plats, a l'estiu uns altres i a la primavera uns altres. Tot sempre depèn del que hi ha al mercat, del producte que tenim al mercat. Llavors, ell el que agrada molt són els seus canelons tradicionals, que fa més de 150 anys que els fa, ja els feia els seus avis, els seus, ja els fa, o sigui, iguals. I llavors, com fa aquests canelons, i també els fa amb una crema de tòfona. Canelons els normals i en crema de tòfona. Llavors té el secret de porc amb crema de llet i un acabat gratinat. La vedella amb moixernons. L'arròs de colomí i rossinyols. Bueno, té molts plats, molts plats. Sí. I per Nadal, l'escudella i can d'olla no pot faltar. I també la fa molt tradicional, aquesta escudella. Mm-hmm. El carpaccio de gambes, llavors té cabrit, o garrí cruixent, fa molts plats, i ja veus que són tradicionals.
1: Sí, sí.
2: Que no són plats de dir... Bueno, no els mengem cada dia.
1: No, però són tradicionals, plats, sí.
2: Exacte, són tradicionals. I llavors això l'ha portat a ser un dels millors cuiners que hi han, perquè ell ja va néixer el 1948, doncs ja té un bagatge de llarga vida.
1: I tot el que ha après de tota la família,
2: que ha anat conservant, ha anat als restaurants aquests, ha anat canviant...
1: Deuen guardar secrets, aquesta gent, no?
2: Sí. Bueno, no és guardar un secret. Jo ara et donaré una recepta de fer... per exemple, jo tinc una meva cosina que em diu... La vedella amb bolets, la teva mare, la feia, me l'hauries de donar. Jo li vaig donar, diu, sí, però no és com la d'ella. No, clar, jo faig la recepta de la meva mare, però a mi no pot ser que em podem quedi com ella.
1: Clar.
2: I ella m'ho diu, és que té un gust que és bona, és molt bona, però no és com la de la teva mare. Bueno, doncs, i clar, i això ens passa a tots. Això fa el mateix com, doncs, una recepta d'un arròs, pot ser molt bo, i aquell dia aquell arròs pot ser que amb tots els ingredients mateixos no t'hagi sortit tan bé. Això, la cuina té això.
1: Sí, sí.
2: A vegades què passa? Que anem a un restaurant i diem, ostres, aquest restaurant m'ha decebut. Uh-huh. M'ha decebut perquè m'imaginava... Perquè aquell dia, pel que sigui, no va ser el seu dia. Els plats són els que fan sempre, però tampoc no van estar ben acertats, pel que sigui. O tu, emocionalment, aquell dia no vas trobar allò tan bo com... I això és el que passa a la cuina, eh?
1: Clar.
2: Que a la cuina són dos i dos són quatre, però a vegades varia.
1: Pel món de la cuina, estem entre els millors del món, sí, no?
2: Sí, i Catalunya cada dia té millors cuiners.
1: Cada dia està més situada al mapa.
2: Sí. Jo crec que sí, que Catalunya està en un bon lloc, eh? Sí.
1: Clar, per dir que som els primers, això seria
2: no,
1: massa.
2: No, els primers no ho sé. No,
1: els millors, no. Dels millors.
2: Entre els millors.
1: Entre els millors.
2: Entre els millors de la cuina, crec que sí. Catalunya sí.
1: D'acord.

0: última carta que voy a escribirte.
1: Som al Fogons i Davantals amb Joana Molins, que avui ens portarà una recepta de com fer el lluç.
2: Sí, un lluç de palangre, jo l'anomeno l'estil Joana. Perquè,
1: molt bé,
2: saps?
1: Clar.
2: Com que jo me l'he fet a la meva manera, doncs l'anomeno així. El lluç ha de ser de palangre, eh? Perquè el lluç de palangre o el lluç de Blanes varia, perquè el lluç de palangre ve del nord, mm-hmm. però és un lluç que és més consistent. En canvi, el de Blanes és un lluç molt més petit i fent aquest plat es desfaria.
1: Mm-hmm.
2: És per això.
1: D'acord.
2: Doncs llavors, ara direm els ingredients que necessitem. Com sempre, per quatre persones, doncs aquest lluç de palangre, un lluç d'un quilo, 250, quilo, 300, jo no el compro més gran perquè no m'agrada tan gros el lluç aquest. M'agrada aquesta mida, eh?
1: Mm-hmm.
2: Llavors, 300 grams de pèsols, perquè això és un plat únic. Jo me'l vaig inventar així per fer un plat únic i no haver de fer més plats ja. Amb aquest plat ja ho tens tot. Llavors, 300 grams de pèsols, que evidentment ara els haurem de comprar congelats, però també n'hi han de bons. Un pot d'espàrrecs blancs. El suc dels espàrrecs no el llencem perquè l'hem de fer servir, eh? Quan obrim el pot, no, a vegades, que allò, l'instint que tens d'escórrer-los, doncs no. Guardem el suc, eh?
1: Uh-huh.
2: Una mica de farina, oli, sal i pebre, uns grans d'all, julivert i una mica de vi blanc. Direm al nostre peixater que aquest lluç ens l'escati, perquè el lluç del nord de palangre té l'escata molt grossa, llavors quan el menges allò molesta.
1: Clar.
2: Te l'escaten i que te'l tallin una mica gruixudet per fer la planxa. Dius, per fer la planxa ja queda bé. Llavors hi posarem quasi bé el lluç aquest, per quatre el necessitarem tot, perquè si són tres tallers per cada un els necessitem, perquè ja us ho dic que és un plat únic. Agafarem una cassola de fang, que jo la faig servir poc, però per aquest plat la faig servir, perquè aquest plat el cabrem al forn. I llavors posarem aquesta cassola a foc suau, ja ho sabeu, perquè les cassoles aquestes de fang, si els posem al foc molt fort, se'ns esquerden, mm-hmm. i és quan se'ns ja. fan molt bé.
1: Sí, sí.
2: El foc baixet, i com veiem que fa una mica, hi posarem una mica d'oli. Agafarem una cullerada sopera de farina, ben plena, i la sofregirem. Bueno, perdoneu, abans hi hem posat aquests alls que he dit, 3 o 4 grans d'all tallats a làmines. Com veiem que comença a estar una mica rossets, res, un moment, i tirarem aquesta farina. I això farem com, diguéssim, com una beixamel,
1: mm-hmm.
2: però que se'ns torni aquesta farina. I tirarem el suc d'aquests espàrrecs.
1: Uh-huh.
2: Llavors això, agafarem les varilles manuals petites i ho anirem emulsionant, i ja tindrem el lluç salat i empebrat, i el posarem a dins aquesta cassola. De cap d'un moment el tombarem. Després tindrem el forn preescalfat a 200 graus i posarem la cassola al forn, junt amb el lluç. Els espàrrecs no, els espàrrecs els conservarem per després, més tard. I ho programarem uns 25 minuts, perquè així després ja és com... En 25 minuts ho tindrem fet. Agafarem aquests espàrrecs, si són puntes... ja va bé, i si són els llargs jo els tallo amb un parell de talls o tres, depèn, eh? I llavors els pèsols els passo uns 5 minuts pel microones.
1: Uh-huh.
2: Agafo un tàper que sigui adient pel microones i poso una mica darrere d'aigua i els passo 5 minuts. Ja tenim els pèsols també a punt, i quan fa uns 15 minuts que tenim aquest plat, aquesta cassola al forn, la traurem i afegirem aquests pèsols, i afegirem els espàrrecs i un ratxet de vi blanc. En els pèsols, el suc aquesta aigua que hi hem posat també, perquè veurem que ha de ser, no és un plat molt sucós, però no ha de ser sec, eh? I això ens dona que el plat, vull dir, tingui el suc necessari per poder, ja, com que ja l'haurem salat i tot, doncs llavors al final el que tindrem serà aquell all i julivert que jo sempre us dic que guardem,
1: mm-hmm.
2: i si no el tenim, agafem un all, una mica de julivert, una mica d'oli, i el passem pel tormix i fem com un aioli de julivert.
1: Uh-huh.
2: I quan aquest plat el traiem del forn, que ja hauran passat aquests 25 minuts, en 25 minuts suficient, el regarem ben regat d'aquest aioli de julivert.
1: D'acord.
2: I ja el tenim.
1: Ja el tenim per servir-lo.
2: Llavors només falta que tinguem la taula parada i ja menjar-lo, perquè és bo ben calent. Bueno, a mi m'agrada ben calent el menjar.
1: Uh-huh.
2: I és un plat únic, perquè hi ha els pèsols, hi ha els espàrrecs, tens el lluç. Vull dir, i llavors una fruita o el que sigui.
1: D'acord. Recordem una mica els ingredients.
2: Exacte. Aquell lluç de palangre, sempre que sigui de palangre, que, un lluç que faci un quilo 250, els 300 grams de pèsols, un pot d'espàrrecs blanc i guardem el suc dels espàrrecs, que l'hem de tirar aquí dins aquesta cassola que hem dit, la farina, per fer, diguéssim, aquesta mica de beixamel, oli, sal i pebre per salar aquest lluç i una mica de pebre, 4 grans d'all, 3 els atallarem i els posarem a la cassola ben fregidets, i un altre hi farem aquest aioli que hem dit de julivert. Una mica de julivert i aquest ratxet de vi blanc sec, vi blanc sec, però un vi blanc que sigui de cuinar. Bueno, de cuinar el que tinguem a casa, de beure el que bevem també, i ja ho tenim. I llavors posat al forn, ja us he dit, prescalfem. Sempre quan comencem a fer aquest plat, ja prescalfem el forn, que quan hi posem la cassola el forn no sigui fred, ja sigui prescalfat. I el programem a 25 minuts, i en 25 minuts tenim el plat acabat.
1: El plat acabat i enllestit per una taula.
2: Exacte, i sempre l'all i julivert quan traiem la cassola, perquè llavors si no ens quedaria cuit i hi hauria molt d'oli. O sigui, quan traiem la cassola del foc, és el moment de tirar-hi aquesta aioli de julivert.
1: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Joana Molins, per la teva participació al Fogons de Ventals, i a reveure.
2: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
3: Ara i aquí.

0: 107.1 FM.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral, especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral, al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
2: Tordera. Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
3: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
2: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
3: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
2: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Radio Tordera.
4: Ara i aquí,

0: Per aquells oients que s'acaben d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant Ràdio Tordera i l'Ara i Aquí, i estem a l'entrevista a fons amb el perdó, amb el psicòleg clínic i esportiu Sergi Torandel. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Aviam, quan un nen comença a fer esport, que avui parlarem una mica de la ment també s'entrena, quan un nen comença a fer esport, què és més important? Que aprengui a guanyar o que aprengui a gaudir?
1: Molt bona pregunta. Sempre hem de començar per aprendre a gaudir. Perquè es pot guanyar sense gaudir, però llavors és una frustració constant. Per tant, el primer pas seria aprendre a gaudir. Si tot va bé, al cap i a la fi, l'esport com a tal és un joc. Gràcies. L'esport com a tal és un joc. Per tant, si ho fem bé, serà senzill que el nano aprengui a gaudir de l'esport. I el següent pas és aprendre a guanyar i aprendre a perdre. Totes dues alhora. Tan important és aprendre a guanyar com aprendre a perdre. Hi ha gent que no sap guanyar.
0: Sí, que es passen de la ratlla.
1: Sí, i o que es passen de la ratlla o que no li donen valor a la victòria.
0: També, també.
1: I, per tant, només estan amb l'exigència de guanyar més o guanyar millor. Llavors, tant és important aprendre a guanyar com aprendre a perdre.
0: Quina pressió poden arribar a sentir els nens quan els pares esperen que siguin els millors? Que ja vas alguns dies a veure algun partit que hi ha pares i semblen que tots tenen un Leo Messi a casa.
1: Doncs clar, al final, quan un pare o una mare posa una expectativa sobre el nen o la nena, sobre l'esportista, en el fons no està centrant la seva atenció en el seu fill o en la seva filla. Està posant l'atenció o posant expectativa sobre algú que no està succeint ara. Per tant, és com no veure realment el teu fill o la teva filla en la seva realitat, en la seva globalitat. I li posa una pressió afegida, moltes vegades impossible d'assolir. Perquè, sobretot, perquè estàs comparant amb algú o amb una versió d'ell mateix que potser ara mateix no pot assolir. I això, doncs, genera molta confusió, sobretot.
0: Quan un nen perd un partit i surt frustrat, què hauria de fer el pare o la mare? Consolar-lo? Animar-lo? O deixar que gestioni ell mateix la frustració?
1: Les tres respostes són vàlides, en el
0: sí,
1: fons.
0: Sí, no?
1: Penso que s'ha d'acompanyar el nano, el nen o la nena, el jugador, en la frustració. També s'ha de deixar que l'esportista s'autoreguli. És a dir, si aquell esportista necessita 20 minuts per pair una frustració d'una derrota, d'un mal partit, del que sigui, se l'ha de deixar, no passa res. No li passarà res al nen per estar-se 20 minuts en el seu món, ensupit una mica de l'estat d'ànim, enfadat. El problema ve quan la frustració és desproporcionada a la realitat de la magnitud o quan la resposta emocional del jugador o jugadora, de l'esportista, és desproporcionada. Vol dir, posar-se a plorar desconsoladament sense poder parar 5-10 minuts després de que acabi un partit perquè has perdut, 5-10 minuts, bueno, ja és un valor molt gran. Si això continua, és molt desproporcionat. Llavors, aquí és on s'ha d'acompanyar i intentar consolar. Moltes vegades no em surt la paraula. Moltes vegades no s'ha de minimitzar l'emoció que està sentint l'esportista, perquè llavors és com no és normal el que està sentint. Per ell o per ella és normal, perquè ho està necessitant, sinó ajudar a contenir l'emoció mitjançant el cos, una abraçada, mitjançant estar al costat, mitjançant que la nostra actitud sigui positiva. I per tant, quan una persona està somrient i l'altra està cridant o plorant, si la persona que està somrient aguanta, l'altra, per un clima laboral, rarament continuarà plorant o cridant. S'adequaran les energies, d'alguna manera, no? A l'estat d'ànim. Per tant, baixarà aquell pic de frustració, de ràbia, de tristesa. Llavors, és adequat acompanyar, mai minimitzar les emocions, sempre recolzar, intentar fer allò que l'esportista necessiti per sentir aquest recolzament.
0: L'esport pot ajudar molt a construir l'autoestima, però també pot destruir-la. Si el nen només rep valoració, quan guanya? Està bé que també en les derrotes digui, pues mira, no ha guanyat, però ha jugat bé, has fet unes quantes jugades...
1: És correcte, l'autoestima, al final, si desgranem una miqueta la paraula, és auto, un mateix, estima. Estimar-se és estimar-se a un mateix. Estimar-se a un mateix, igual que estimem els altres, no? És intentar recolzar-nos a nosaltres mateixos, és parlar-nos bé a nosaltres mateixos quan hem fet les coses bé, que això és molt important, que a vegades la gent... vivim en una cultura en la que... valorar-se un mateix sembla com egocèntric o pedant, no? Però dir-se un mateix, ho he fet molt bé, estic orgullós, estic content, havent guanyat o havent perdut, i reconèixer-se un mateix l'esforç i el resultat és important. Per tant, l'esport, com molt has dit, ajuda a fer créixer l'autoestima si es condueix en la direcció correcta. Pot l'esport destruir l'autoestima d'un esportista, en aquest cas? Sí. Per què? Perquè si, com tu molt bé has dit, només reben valoracions en funció del resultat, no del procés, no de l'esforç, no de com s'ha lluitat o com no s'ha lluitat, o inclús, encara que no s'hagi lluitat, tu pots rebre una crítica, i una crítica no té per què destruir l'autoestima, sinó pot ser una crítica constructiva, però s'ha de saber rebre també crítiques. Per tant, sí que es pot destruir l'autoestima d'un esportista, però només és més fàcil, o sigui, perdó, és més complicat que l'autoestima es destrueixi si realment es reben valoracions en el procés i d'un mateix s'ensenya a l'esportista a que es faci valoracions de si mateix adequades a l'esforç.
0: Què li hem de dir a un nen que ha perdut el partit? Que ha fet un mal partit o minimitzar-lo?
1: Li hem de dir que és un partit més.
0: És un partit més.
1: És un partit més. Has perdut el partit? Molt bé. Anem a analitzar les coses que has fet bé. Anem a analitzar les coses que no has fet bé per poder-les canviar. Ja està. Fins aquí el partit. Demà passat, la setmana vinent o d'aquí un mes tindràs un altre partit. Focalitzem-nos en allò que hem de fer perquè els errors que hem comès en aquest partit
0: no es tornin a repetir
1: o es minimitzin, i allò que ha sortit bé ho potenciem. Si has perdut el partit perquè l'altre era molt millor o millor o ha jugat millor el partit, enhorabona. Si has perdut el partit perquè tu has jugat un mal partit, bueno, doncs enhorabona a l'altre perquè no l'ha jugat tan malament, i anem a veure què més. Però minimitzar el com ho diríem, la conseqüència de la derrota. És un partit més, l'has perdut. Tant se val si és un partit més important o menys important. No hi ha partits més importants o menys importants. Això, en Pep Guardiola era un molt bon exemple que sabia transmetre molt bé als seus jugadors, que tant se val si venia un segona divisió en Copa del Rei, perquè ell en una roda de premsa, en les rodes de premsa, demostrava com coneixia perfectament les virtuts dels jugadors rivals que estaven jugant en una segona divisió, però que no per això eren dolents, sabien jugar a futbol, sabien xutar una pilota, sabien córrer, i ell coneixia perfectament les virtuts dels rivals, i en roda de premsa demostrava com aquelles virtuts d'aquests rivals podien generar evidentment un perill, tot i que fóssim el Barça. I per tant, què vull dir amb això? Que tot partit és important, sigui un partit de mitja taula de Lliga, sigui contra l'últim de Lliga, sigui contra el primer, o sigui perquè et juguis el passe a classificacions. És un partit més. El dia l'endemà aquest partit haurà passat i la teva vida seguirà.
0: Hi ha pares que, amb tota la bona intenció, acaben convertint cada partit en un examen. Com podem evitar-ho? Perquè els exàmens s'utilitzen o s'usen a l'educació per calibrar el grau d'aprenentatge de l'alumne, però no podem dir que sigui la millor de les circumstàncies.
1: Si el que estem avaluant és l'aprenentatge i l'actitud del jugador o jugadora, i això és un pacte que s'ha fet i el jugador o jugadora està d'acord, o és una dinàmica que segueix el club, la podem trobar fins i tot positiva. De forma d'un dia on tu poses a veure quina actitud tens davant del rival, davant dels teus companys, davant de tu mateix, davant de l'àrbitre, com poses en pràctica els aspectes treballats als entrenaments, etc. I no cal potser fer una valoració, una qualificació del 0 al 10 sobre aquests valors, però sí tenir una consciència sobre aquests criteris com han anat, no? Llavors pot ser positiu per com autocrítica o com autoconeixement de creixement personal esportiu en aquest cas. Ara bé, si l'únic indicador de resultat, que és el que acostuma a ser, és si hem marcat gols, si has fet bons passes o si hem guanyat el partit, són indicadors únics exclusivament de resultat. Per tant, aquests indicadors no ens serviran per avaluar el creixement de l'esportista en aquest cas.
0: I els entrenadors com han de tractar la canalla? Com els han de tractar? Ha de ser un entrenador, suposo, que amb empatia? Ha de fer jugar tothom?
1: Clar, aquí hi ha un criteri diferent. Quan estem en un club on el que es prioritza és el rendiment, evidentment no tothom potser està rendint al mateix nivell, però ha de ser un tema de meritocràcia, un tema de si entrenes bé i estàs en un equip on, evidentment, es confia en tu, has de poder demostrar que si tu estàs entrenant bé, has de poder tenir minuts. Si és un club formatiu, com són la immensa majoria, els nanos han de poder jugar d'una forma equilibrada en funció també de la meritocràcia dels entrenaments, però també en funció de les oportunitats que se'ls doni. Moltes vegades, podríem dir com és normal, un pare o una mare vol que el seu fill jugui el màxim de temps possible. Jo sempre dic a aquests pares o mares que si volen que els seus fills juguin el màxim de temps possible, i no per un tema de meritocràcia, sinó perquè sí, que els apuntin a esports individuals.
0: Clar.
1: On llavors el seu fill o filla jugarà tot el partit.
0: Molt ben trobat.
1: Però si es troben els seus fills o filles en un esport de grup, d'equip, ha d'haver-hi un equilibri. Evidentment és important que hi hagi equilibri, sobretot en aquests temes formatius.
0: I què passa quan la pressió ve del mateix equip o de la competició?
1: Què vols dir amb la pressió?
0: La pressió sobre els nois. Però de pressió de dir hem de guanyar, sigui tal...
1: Val, quan la pressió ve del mateix club, no, de l'equip.
0: I fins i tot gent que opina que qualsevol mètode és bo per guanyar.
1: Clar.
0: Que això dona una mica de mala educació, em sembla a mi.
1: Sí, al cap i a la fi hi ha esports on es promou més aquests valors de l'engany. Mm-hmm. On el resultat és el més important, hi ha esports que són molt més justos o nets, i on els valors de l'esport en si estan més intactes, no? No tot val, evidentment, perquè és que al final el 90% dels esportistes de qualsevol esport no acabaran dedicant-se professionalment a això.
0: Clar.
1: Per tant, l'esport ha de ser una font d'aprenentatge de valors per la vida laboral del que s'adequin després, ha de ser una font de coneixement i de valors també per la convivència i per la seva etapa acadèmica, on és molt positiu, evidentment, que facin esport, perquè hi ha una constància, una perseverància, hi ha unes rutines, i això genera més capacitats cognitives, per una banda, i més capacitats de competències, per altra banda, a l'hora de traslladar això al rendiment acadèmic i després al rendiment laboral. Per exemple, jo estic de professor a diferents universitats, com a professor de psicologia, i en aquestes universitats hi ha el que nosaltres diem plans duals. Plans duals són estudiants de carrera que, a més, són esportistes del rendiment i compaginen els seus estudis del rendiment amb la seva professió a nivell esportiu. I s'ha demostrat que la majoria d'esportistes que tenen carreres duals, quan acaben els seus estudis i deixen ja l'esport, les empreses els busquen molt més, mm-hmm. perquè saben que una persona que ha compaginat uns estudis d'alt rendiment com una carrera acadèmica, juntament amb un esport d'alt rendiment, té unes competències que les pot aplicar a qualsevol empresa i saben que probablement serà un molt bon perfil laboral. Llavors, això és el que ens ha d'importar, al cap i a la fi, quan tenim nanos esportistes.
0: Com pot detectar un nen que un nen està patint massa pressió? Quins senyals ens hauria de fer saltar les alarmes?
1: És una bona pregunta. Algunes senyals o indicadors que ens poden fer saltar les alarmes bé poden ser factors que puguem veure a nivell emocional, com bloqueig a l'hora d'entrar a una pista, com el fet de no verbalitzar tant les coses, el fet de plorar davant d'accions que no surten bé, el fet de viure malament un comentari que pot fer l'entrenador, que no té per què ser una crítica, l'entrenador està allà per ensenyar, per cridar, per corregir, viure malament, no voler anar als entrenos, no voler anar als partits, veure que no gaudeix el jugador o jugadora durant la pràctica esportiva, veure el trist, veure el tens. Aquests són bons senyals que ens poden donar informació de que l'esportista no està vivint bé la pressió.
0: Pot ser que una persona, per culpa d'aquesta pressió, deixi l'esport que li agrada i s'ha acabat la història?
1: Sens dubte, hi ha molts casos, no només en esports de formació, sinó en el rendiment també.
0: Sí, també.
1: Fa poc va haver-hi un cas d'un jugador de futbol, no recordo si era primera o segona divisió, que ell va dir que no gestionava bé la pressió, que no volia viure d'allò, que no havia viscut bé, que era algo que se li donava molt bé, però que ell no ho gaudia i que ho havia intentat, però no estava fet com per competir i que volia deixar l'esport. Per tant, en aquests casos, com a psicòleg de l'esport, moltes vegades ens trobem amb famílies que arriben a la consulta explicant-nos que els seus fills o filles no gaudeixen de la pressió competitiva, que ho viuen malament. El primer que intentem és valorar amb l'infant si ell vol, si té el desig de gestionar, aprendre a gestionar aquesta pressió, llavors donar-li eines i ajudar-lo a que així sigui, i ajudar-lo a que percebi la situació no com una amenaça, sinó com una oportunitat. Però a vegades ens trobem que l'infant no gaudeix per res del món, no per la pressió, sinó perquè no gaudeix de l'ambient competitiu, perquè no té aquest tarannà, i és totalment lícit. Uh-huh. Llavors, a vegades, la resposta és ajudar a fer una transició de que pot entrenar sense competir, i que, per tant, pot gaudir de l'esport, i és important que tingui una pràctica esportiva d'aquell esport que hagi triat, o de qualsevol que sigui, i no és necessari competir, pot anar a entrenar i no anar als partits. I és un bon punt per nens i nenes que no gaudeixen de la competició.
0: Ara que tant es parla de salut mental, esperem que facin alguna cosa al respecte a les administracions a qui pertoca. No vivim en una societat en què el triomf s'ha magnificat i això ens porta a la frustració a altres persones, i aquesta frustració porta a la depressió, que és una mica l'enfermetat de moda?
1: Sí, és cert que vivim en una societat de l'alt rendiment. Es busca rendir al màxim de les nostres possibilitats en el menor temps possible, que és com una definició de rendiment, no? Per què? Perquè tot passa molt ràpid. Fixa't, tot just tenia una conversa de vestuari que jo li dic amb uns amics amb els que entreno a l'activitat esportiva, i parlàvem sobre la velocitat a la que va tot, no? I parlàvem que abans el no haver-hi telèfons mòbils, el no haver-hi correu electrònic, la informació es traslladava molt més lentament. Per tant, l'expectativa de que allò que necessitàvem es fes immediatament era bastant menys probable. Per tant, nosaltres enviàvem una trucada telefònica, si agafàvem a la persona a l'oficina o deixàvem l'encàrrec, llavors aquella persona quan arribava se li passava l'encàrrec, però aquella persona anava a un ritme de vida tranquil, anava a fer un cafè tranquil a mig matí, o a esmorzar, podia tenir una estona per parlar amb els companys, és a dir, tot anava a un altre ritme, no? Això en el món laboral. Això, si ho extrapolem al món esportiu, passa exactament el mateix. Com que tenim tant d'accés a tot, i és tot tan immediat, tot s'ha accelerat, i per tant, al final és impossible mantenir aquest ritme en tot, a nivell acadèmic, a nivell laboral, a nivell esportiu, i sembla que només hi hagi èxit quan hi ha victòria. Llavors hem perdut aquest focus de vista. Abans el rendiment esportiu no estava tan valorat. Els jugadors del Barça de l'època de Manchón, de Kubala, guanyaven diners, però no, potser no eren multimilionaris. Es podien guanyar molt bé la vida, però no eren multimilionaris. Per tant, no era tan important la victòria o la derrota. No es vivia tant, no afectava tant a la societat les victòries o les derrotes, en res. A dia d'avui, en el món empresarial, en el món acadèmic, ja s'està veient que els adolescents suspendre un examen, hi ha qui no els importa res i s'està perdent el valor de l'esforç, i hi ha qui li importa moltíssim i tenen atacs d'angoixa amb 12 o 13 anys. Llavors, s'està polaritzant molt la societat. Això no vol dir que no hi hagi un punt mig, no? On es gestioni bé, però hi ha cada cop més polarització.
0: Així és que en psicologia també podríem fer com l'ètica d'Aristòtil, el terme mig.
1: Sempre el punt ideal és l'equilibri. Els extrems no són sants per res. Poden ser necessaris en certs moments, però no són sostenibles en el temps i no és realista de mantenir els extrems en res, però en res a la vida. És a dir, passar-te una nit sense dormir pot ser necessari, depèn de com. No dormir durant 6 nits seguides...
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: Voler sempre treure un excel·lent pot ser fins a cert punt sostenible i sa, però que un dia no treguis un excel·lent...
0: No vol dir que siguis un desastre.
1: Correcte. M'explico? Llavors, sí, l'ètica d'Aristòtil de l'equilibri és, crec que un dels punts principals de l'equilibri mundial en la humanitat i en tot, en els éssers vius.
0: Per tant, hem de persones que vulguin que els seus fills juguin molt, que s'apuntin a esports individuals, però suposo que a l'esport de grup també té aprenentatges de dinàmica de grups, de saber entomar sacrificis pels altres, de companyerisme.
1: Correcte.
0: De companyonia, de coses com la solidaritat, etc, que són molt positives.
1: Sens dubte. Sí que és cert que, tot i que una persona practiqui un esport individual, són poques les vegades que en etapes formatives o de tecnificació els esportistes no entrenen en grup. Vol dir, per exemple, posem el cas del tennis, no? Quan entrenen a tennis en edats des de petits fins que tenen ja potser 16-17 anys, entrenen sempre en un grup de 3, 4, 5, 6 jugadors, jugadores més, i per tant potser no hi ha tant el punt d'anar en una competició oberta de tenir aquests graus de companyerisme, però sí que es poden promoure. Evidentment, l'esport d'equip donarà uns beneficis i l'esport individual també donarà uns altres beneficis. És molt dur psicològicament aguantar en una pista de tennis un partit de 2-3 hores tu sol contra el rival, sense poder passar la pilota a l'altre perquè tu necessites un petit descans. Llavors, tot té els seus beneficis. Jo sempre recomano ja a les famílies que en etapes formatives apuntin els seus fills a un esport de cada, que puguin triar bé els seus fills. Òbviament, doncs pot ser un hockey patins, on estàs treballant diferents coses, i pot ser un tennis, un golf, un art marcial, un atletisme, una natació, i es compagin totes dues per donar competències a l'infant, perquè després acabi doncs diferenciant-se per un esport o l'altre. Això està clar, no? Però tots dos són positius, però evidentment, si el pare o el fill o filla, pare, mare o filla, volen el que volen és jugar tota l'estona, esports individuals, això està claríssim.
0: Què t'anava a dir? Persones que no puguin fer gaire esport per pes o això, caminar uns 5 quilòmetres al dia així està bé, no?
1: Caminar uns 5 quilòmetres al dia està bé, però si l'activitat, pel que tinc entès, si l'activitat cardiovascular, el ritme cardíac, no s'eleva un tant per cent per sobre de del ritme cardíac basal, és saludable, sí, però no podem considerar-ho tot una activitat física.
0: Que sigui un esport.
1: Sí, bueno, no té per què ser un esport, eh? La definició d'esport és més que té unes regles i unes normes.
0: Però és
1: no?
0: que l'esport físicament ja dona unes coses positives a l'organisme.
1: Correcte. O sigui, el punt principal és l'activitat física. L'activitat física pot ser com algú que no té unes normes o un joc, com pot ser anar a caminar o anar a córrer, que no és un joc com a tal, és el fet de córrer, no? Un ritme sostenible. O pot ser un joc o un esport, com pot ser l'hoquei, el futbol, el tennis, el golf, entre altres, no? Sigui un esport amb normes i tot el que sigui, o sigui una activitat física, com pot ser anar al gimnàs, fer spinning, fer ciclisme, natació, etc, etc, és saludable i és necessari i imprescindible. Sigui anar a caminar cada dia 5 km o sigui anar a nedar 5 km.
0: Perquè això t'oxigena les cèl·lules.
1: Sí, és imprescindible per les cèl·lules, per l'activitat cortical, per l'activitat del cervell, per les endorfines, per la conciliació de tot. És a dir, l'ésser humà com a espècie s'ha generat en moviment.
0: Ah, sí, això ho he vist fins i tot en traumatòlegs que ho diuen, que, és que estem molt ben preparats per sostenir un ritme durant 8 o 9 hores bastant elevat.
1: Clar, llavors la nostra vida és molt sedentària.
0: Sí.
1: Jo com a psicòleg em passo al llarg d'un dia moltes hores sentat sense moure'm. No vol dir que no em cansi, perquè al final estic escoltant durant moltes hores
0: i
1: el meu cervell no para, no? Però jo necessito, com evidentment qualsevol persona que treballa sentat moltes hores, poder moure'm al llarg del dia i tenir hores de moviment, perquè si no, al final, les meves funcions cognitives... No s'excel·len, i al final, si jo no em moc, al cap d'una setmana no puc estar atent igual, no puc escoltar les persones igual, no puc pensar igual. Les meves funcions cognitives no funcionen si jo no estic en moviment. Per tant, és bàsic. Ja estem generant, des de la psicologia de l'esport i des de la psicologia de la salut, que moltes vegades van de la mà, evidentment, estem generant plans per diferents ajuntaments o per diferents poblacions, de cara a que els ajuntaments treballem conjuntament per crear plans de, per una banda, de mobilitat, d'activitat física i d'esport i salut, per una banda, on treballem amb diferents organismes per fer-ho possible, i per altra banda estem treballant també amb ajuntaments com per promoure plans d'acció de cara a que els clubs de les poblacions puguin accedir a un psicòleg esportiu per ajudar a gestionar tant a esportistes, famílies i entrenadors en tota aquesta gestió emocional de l'esport, de competició o no, i sobretot per prevenir problemes que estan apareguent de les frustracions, més enllà de la frustració, sinó autolesions, ansietats, depressions i problemes psicològics. Llavors, estem generant plans per prevenir això i perquè els clubs puguin comptar amb psicòlegs esportius unes hores a la setmana i poder començar a fer aquest treball més de tu a tu amb els diferents clubs de la zona.
0: Quan era jove, recordo que una de les principals innovacions que va introduir Benito Floro al Real Madrid va ser portar un psicòleg.
1: Sí.
0: Al principi, que vas començar a venir, te vaig preguntar per la importància que tenia el psicòleg a l'hora de fer que la gent tingui metes, objectius. Mm-hmm. Plantejar un objectiu de grup o personal és una de les tasques del psicòleg esportiu, en aquest cas.
1: És ajudar, sí, és una de les tasques del psicòleg clínic i també esportiu i psicòleg de creixement personal per a les persones. Les persones, si no tenen metes, entren en una depressió.
0: Sí, tant.
1: I una persona, un esportista que no té metes, deixarà l'esport perquè no tindrà cap objectiu. Al final, és tasca nostra ajudar a les persones a discernir un pla o a establir un pla d'acció o un objectiu, una meta, que al final generi una motivació perquè hi hagi una necessitat de cobrir aquesta meta.
0: Perquè fins i tot hem estat parlant amb la tertúlia avui a la primera hora del fet que la gent que dura molts anys són gent que conserva l'il·lusió fins al final.
1: Sí,
0: o sigui, tenir una meta, una il·lusió...
1: Perquè la il·lusió ha anat evolucionant i, per tant, com ha evolucionat la il·lusió, ha evolucionat l'objectiu i ha evolucionat la meta, i la persona ha mantingut l'interès en allò i no s'ha estancat.
0: Doncs gràcies a Sergi Turundel, psicòleg esportiu i clínic, que podem trobar al Gavi Medi, per interpel·lar-nos d'aquesta manera i fer-nos veure que l'esport sempre serà positiu i que l'hem de fer servir per, fins i tot, condicions sanitàries físiques, biològiques.
1: Correcte.
0: A reveure, una forta encaixada.
1: Gràcies.
0: Tres minuts i la una, nosaltres us diem adéu. Ha sigut un matí llarg, demà vindrà l'Arseni, que ens ajuda també aquest trio de tenors que ens ha dit l'Albert per substituir la Rosa Maria, que no pot venir. Així és que a reveure, una forta encaixada als controls de so, Martí Miret, a la locució Toni López, a l'edició, producció i guió, a Rosa Maria Ruscalleda. A reveure.

0: 107.1 FM.
1: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Escoltem Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
2: És a dir, aportar granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluat.

0: que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 al Teatre Clavé. Ens en parla el director del teatre, Josep Navarro.
2: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: I l'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross dins el circuit maresmenc. Es disputarà el dissabte 17 d'octubre. I anem a conèixer també el temps, la previsió per avui i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
5: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon dia, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dimarts, 13 d'octubre. Benvinguts i benvingudes un vespre més, amb un vespre que arribem a explicar-vos tot el que ha passat aquest cap de setmana, perquè ahir va ser festa, per tant no vam tenir programa, i tots els continguts que l'aplaçarem un dia més al cantó. Menys divendres, òbviament, que divendres tenim aquestes prèvies amb els místers. Vinga, per tant, a veure si ens heu trobat a faltar gaire o no, poseu-vos còmodes, perquè el show només ha fet que començar. Anem a saber què tindrem en el dia d'avui, tot i que més o menys us ho he anat explicant. Vinga, va!

Vinga, va, és que com us deia, avui tornem d'aquest cap de setmana per fer aquestes prèvies. Ahir va ser festa, per tant no vam tenir novetats, però us hem d'explicar tot el que ha estat passant en un cap de setmana que segueix sense jugar el Club Petit Tordera. Ho farà aquesta setmana, per cert, però les derrotes del Club Futbol Tordera i les de l'Atlètic Club Tordera doncs fan aquest protagonisme del programa del dia d'avui. Per una banda, explicarem la derrota del Club Futbol Tordera davant del Bescanó per 3-2 en l'últim instant. Després passarem cap al pavelló dels Països Catalans per repassar aquesta també derrota de l'Atlètic Club Tordera davant del Fontcoberta per 6-9 i un club, un equip torderenc, que segueix sense tenir els primers punts de la temporada.

Queda molta temporada per davant, eh? Calma, molta calma, perquè les coses acabaran arribant, tant els punts del Club Futbol Tordera fora de casa, també els punts de l'Atlètic Club Tordera. Tot això ho parlarem avui. Escoltarem la veu dels protagonistes, en aquest cas de l'Atlètic Club Tordera, perquè les del Club Futbol Tordera vam tenir problemes d'àudio en el directe del cap de setmana i no es pot escoltar bé, no es pot escoltar bé, doncs, les paraules de Guillem Ferrer i també dels altres protagonistes, però tranquils, que farem un repàs exhaust d'aquest partit per comentar-vos i perquè no us perdeu res si no vau estar gaire temps al cap de setmana.

I vinga, va, que nosaltres anem a donar pas a la ja l'actualitat general per entrar una mica més en temari i conèixer el partit que arriba avui al vespre del Barça de Champions, perquè ja tornarà a Champions, demà jugarà el Real Madrid, i després ja passarem a la notícia d'actualitat local que ens donarà el peu per passar a parlar del Club Futbol Tordera i de l'Atlètic Club Tordera. Vinga, va, anem a començar actualitzant-nos.

I és que, com us deia, el Barça torna a jugar a la Champions, en aquest cas en l'Ali Semigen, al camp del Galatasaray. I té la fama de ser un dels camps de la Champions on l'afició local exerceix una pressió ambiental més gran. El 2011, en un partit davant del Fenerbahçe, van registrar el rècord de decibels obtinguts en un camp de futbol en aquell moment. L'estadi del Galatasaray, conegut com l'Ali Semigen, té la fama de ser un dels camps més incòmodes per l'equip rival. Inaugurat el 2011, l'estadi modern té una capacitat per més a prop de 54.000 espectadors, una xifra no gaire elevada comparada amb altres grans estadis d'Europa, però que no impedeix que la seva afició generi un ambient enormement, enormement hostil cada cop que aterra un gran rival. En l'anterior estadi ja era apodat com a l'infern turc. Potser us en recordeu d'aquest nou, potser us sona més. I moltes vegades l'afició sol rebre els rivals amb un enorme mosaic a les grades on s'hi llegeix un benvinguts a l'infern. Per tant, aquí és on ha d'entrar, perquè la casa del Galatasaray, des del seu originari nom del fundador club, encara que ara la moderna incorpora la marca d'esponsor Rams Global, es tracta d'una multinacional molt potent que opera principalment en el sector de la construcció. Però bé, segons va publicar el mateix club en el seu dia, el 18 de març del 2011, un mesurament va registrar 131,76 decibels en un partit contra el Fenerbahçe. L'afició del Galatasaray va aconseguir aquesta xifra al llavors nou estadi durant el derbi contra el seu gran rival, el club que van anunciar el desmoronament estalvia el rècord de soroll en un estadi esportiu en aquell moment. Una autèntica bestiesa, ja us ho podeu imaginar. El soroll i el colorit que emanen aquesta tota la grada de l'estadi construeixen un context especial que acostuma a portar a volar el seu equip cap a la victòria. L'estadi, a més, us recordareu que ja el Barça va visitar i ho va passar malament, però tot i això va guanyar, perquè els blaugranes, adobats en aquell tipus d'ambient, ja van demostrar a l'època recent que no s'aconsegueixen a Istanbul. Les seves darreres tres visites van acabar amb victòries blaugranes. El Barça de Carles Reixac va guanyar el 18 de març del 2002 amb gols de Luis Enrique a la segona part. També la temporada de Luis Van Gaal a la banqueta van anar guanyar amb un resultat de 0-2 i, finalment, l'Europa League va guanyar els blaugranes gràcies a un gol de Pedri, un golaç de Pedri i d'Aubameyang. Per tant, avui el Barça sap que visita un dels camps més complicats de tota la Champions League. Intentarà buscar una altra vegada, doncs no perdre cap partit, seguir amb la seva ratxa de victòries i compte que en Lliga van molt bé i van cap al rècord històric, eh? Àfrica, que també va parlar a la roda de premsa, va parlar Pau Cubarsí també. Pau Cubarsí, sobretot, va comentar que no són gens invencibles, que, òbviament, tots els equips els poden guanyar. I aquí és on us he explicat que comença una mica les bombolletes, eh? Comença a fer xup-xup la olla, mai millor dir, perquè allò serà una olla a pressió. I és que un jugador del Fenerbahçe, del Galatasaray, li han preguntat per qui preferia si Lamine Yamal o Sané, l'extrem esquerre del conjunt turc, i ha dit: qui és Lamine Yamal? I això sabem que mai acaba de la millor manera, tant com per un com per l'altre. Per tant, la cosa ja està calenteta i només començarà d'aquí pràcticament 50 minutets. Vinga, va, nosaltres anem a donar pas ara sí que sí a l'actualitat d'àmbit local, que ens ajudarà a entrar en continguts del dia avui. Anem a aparcar la Champions. Ja en parlarem demà. Vinga.

0: Vinga, parlem d'aquest cap de setmana fosc que han tingut els equips tordarencs. El Club Futbol Tordera va caure per 3-2 a domicili contra el Bescanó i l'Atlètic Club Tordera cau a casa amb un 6-9. Els dos conjunts tordarencs han patit derrotes doloroses en els seus respectius enfrontaments de Lliga, marcats per la manca de continuïtat i per errors puntuals que costen molt cars. D'una banda, en la quarta jornada de Lliga, el Club Futbol Tordera va caure a la seva visita al municipal de Bescanó per un ajustat 3-2. L'equip de Guillem Ferrer es va avançar fins a dues ocasions en el marcador gràcies al talent golejador d'Adrià Casanovas. El segon gol, fruit d'un penal, al minut 82, semblava segellar com a mínim un empat. Tanmateix, una greu errada defensiva en la sortida de pilota just dos minuts després va permetre al Bescanó fer el definitiu 3-2. El partit va acabar amb molta tensió i queixes contínues sobre l'actuació arbitral i l'expulsió del tordarenc Carlo Rodríguez per doble targeta groga. Per la seva banda, l'Atlètic Club Tordera va viure un partit surrealista a la Lliga Preferent de Futbol Sala, on van acabar caient contra el Fontcoberta per 6-9. L'inici dels locals va ser pletòric, en poc més de 10 minuts, i mostrant un joc elèctric, es van posar amb un 3-0 a favor, amb gols de Carlos Casado, Cento i Pol Juárez. No obstant això, una desconnexió absoluta va permetre al Fontcoberta capgirar el marcador, arribant al descans amb un demolidor 3-7. Tot i que a la segona meitat els tordarencs van intentar l'èpica aprofitant les expulsions del rival, la reacció va ser insuficient i Cristian Romero, entrenador de l'Atlètic Club Tordera, es mostrava autocrític també un cop acabava el partit.
1: Avui costa una mica parlar, ja que comencem molt bé el partit, comencem molt bé, estem molt ficat en el nostre model, el que volem ensenyar, però per lo que sigui ens està costant acabar els partits.
0: Amb aquestes derrotes el Club Futbol Tordera situa 11è a la classificació amb 4 punts, mentre que l'Atlètic cau al fons de la classificació al no haver aconseguit puntuar en aquestes dues primeres jornades. Recordeu que podeu recuperar els partits al canal de YouTube de Ràdio Tordera. El partit del Club Futbol Tordera està en el principal i el de l'Atlètic està en el segon canal.

Vinga, va, nosaltres que anem ja a donar pas a l'actualitat, ara sí, en entrar de peus ja dins cap a explicar-vos tot el que han sigut aquests partits amb una bona crònica i també escoltar les entrevistes o parlant fins i tot amb protagonistes, com serà en el dia d'avui, gent que va estar en el camp de futbol, per ser més exactes, perquè recordem que les entrevistes doncs no s'escolten bé, no tenen una... van tenir problemes tècnics i, per tant, ja tranquils que també us ho explicarem tot i vindrà l'Ot Manresa, que ens explicarà també el que va dir Guillem Ferrer. Per tant, nosaltres, ara sí que sí, anem a començar amb l'actualitat tordarenca, ficant tota la carn a la graella per explicar-vos, primer de tot, el que va ser el partit de l'Atlètic Club Tordera i escoltant els seus protagonistes.

0: Vinga, anem a començar parlant d'aquesta derrota amarga de l'Atlètic Club Tordera en un partit boig contra el Fontcoberta. I és que els torderencs han caigut derrotats a casa davant del Fontcoberta en la segona jornada de la Lliga Preferent, en un enfrontament marcat per les constants alternatives, un joc frenètic i els greus desajustos defensius. Els locals, a més, han vist com un avantatge inicial de 3-0 s'esfumava incomprensiblement per acabar cedint els 3 punts amb un resultat final de 6-9, tot i jugar amb superioritat numèrica en dos trams del partit. I és que aquest maig disputat, era el primer que es disputava al pavelló dels Països Catalans, ha començat de la millor manera possible per als homes de Cristian Romero. L'equip ha saltat a la pista amb una intensitat elèctrica, dominant completament els compassos inicials. Amb els gols de Carlos, després d'una gran assistència de Diego, Cento i un tercer de penal transformat pel capità Pol Juárez, l'Atlètic s'ha posat amb un contundent 3-0 en menys de 10 minuts. El Fontcoberta, visiblement superat, s'ha quedat amb un home menys per l'expulsió directa de Simón, després de protestar. Tanmateix, quan tot semblava anar encaminat cap a una plàcida i contundent victòria local, el guió del partit ha fet un gir dramàtic. A partir del primer gol visitant, obra de Fran, el Tordera ha entrat en una fase de desconnexió, incertesa absoluta. Les pèrdues de pilota en sortida, la falta de contundència defensiva i, sobretot, la verticalitat d'homes com Fran i Diego han permès al Fontcoberta empatar el partit en un obrir tancar d'ulls. Completament bloquejats, els torderencs han patit un autèntic vendaval rival i han vist com els visitants culminaven una remuntada espectacular abans del descans, marxant al vestidor amb un dolorós 3-6 al marcador amb només 20 minuts de joc. A la represa, el Tordera ha intentat fer un canvi de xip per reenganxar-se del partit. Un recurs tècnic de Pol Juárez amb una rematada desviada per un defensa ha significat el 4-6, que donava esperances a la parròquia local, però la resposta del Fontcoberta ha estat demolidora. Un impressionant golaç imparable des de 3 quarts de pista feia el 4-7 i una altra diana cap al segon pal feia el 4-8. Han tornat a posar distància de pel mig i pocs minuts després marcaven el 9è i últim gol pel Fontcoberta amb un 4-9. Amb el marcador totalment en contra, els locals han continuat intentant amb atacs constants de Carlos i Diego, topant-se una vegada rere una altra amb un murri infranquejable. El porter del Fontcoberta ha signat una actuació superba, digna de l'MVP del maig, frustrant rematades des de totes les posicions. I tot i rebre una segona expulsió per doble groga que deixava a l'equip visitant novament amb una inferioritat a falta de 7 minuts encara, els de Cristian Romero han pecat de precipitació i no han estat capaços d'aprofitar els 2 minuts de superioritat numèrica. Just als instants finals, l'empenta de l'equip ha permès maquillar el resultat. Una bona combinació entre Pau i Unai, acabat amb un 5-9. I finalment, un xut d'Ali, a pocs segons del final, ha establert el 6-9 definitiu. Just després, just del xiulet final, l'entrenador local, Cristian Romero, s'ha mostrat contrariat per les desconnexions ofertes. Anem a escoltar les paraules del míster, com també les del millor jugador de l'Atlètic i també les del míster del Fontcoberta, que ho va tenir en Joan Sabater just en el pavelló a l'acabar el partit. Anem a escoltar-los.
1: Però tenia ganes, sí que sí. Avui costa una mica parlar, ja que comencem molt bé el partit, comencem molt bé, estem molt ficat en el nostre model, el que volem ensenyar, però per lo que sigui ens està costant acabar els partits.
2: El que dèiem, no? S'anava passada contra Vilafant, el que deies tu, molt bona primera part, a la segona hem anat una mica més de davallada i el rival ho ha aprofitat.
1: Sí, totalment, al final comencem una molt bona part, anem 3-0, en remunta, ens passen, final de la primera part no és gens bona, tornem a sortir, comencem bé la segona part, tenim molt de control, la segona meitat de la segona part és un assedi contra ells, el seu porter para molt, i a nosaltres, bueno, ens han arribat 3 cops i ens han fet 4 gols.
2: Ho hem dit, gran actuació de Pol, el porter de Fontcoberta, però tu, davant d'això, davant d'aquesta dinàmica de començar molt bé els partits amb un ritme frenètic i acabar amb un rival que t'està assediant amb alguna dificultat en sortir de la pilota, què creus que tu pot ser la solució?
1: Bueno, hem de treballar molt el tema de replegar, perquè al final nosaltres som un equip que anem amunt, anem a buscar la pilota, anem a buscar el rival, i quan ens passen aquesta línia de pressió, doncs ens fan mal de moment, encara no acabem de cobrir bé segons pals i el seguiment dels jugadors aquí ens fan mal.
2: Moltes gràcies, Cristian, que vagi molt bé. Tenim per aquí ara en breu l'entrada de Fontcoberta. Què tal, míster? Com ha anat el partit?
3: Molt content, molt content. Al final hem sabut reaccionar. La veritat és que el Tordera té un equip molt físic, molt ben treballat, que ofega molt, i afortunadament nosaltres, pues, tot i les expulsions, el que dic sempre, hem d'oblidar els àrbits, són esportistes, els nostres han reaccionat i sobretot han sabut executar el que hem entrenat, perquè sota pressió i en inferioritat només sortirà sempre el que hem entrenat, i això, mira, superorgullós.
2: Buen verit de Pol, ho hem comentat. Una gran actuació del porter visitant. Què opines d'ell?
3: Bueno, en Pol ens ha salvat, és un jugador més. Jo sempre dic que l'equip el formem des del delegat fins al porter, i necessitem el 100% sempre de tothom, i sobretot el que s'ha de dir és que ha sigut un partit vistós, sense cap polèmica entre jugadors, i això és el que s'ha de pensar cada cop més, que siguem esportistes i que lluitem per futbol sala.
2: Molt bé, moltes gràcies. Tenim per aquí a Pol Juárez, l'MVP del partit. Tenim aquí a Pol Juárez, que ens digarà unes paraules. Pol, com ha vist el partit?
4: Doncs res, ha sigut un partit que al principi hem encarat massa bé. Ens hem anat de la mitja part 3-0, amb 5 faltes en contra, i estava el partit encaminat per guanyar. Però bueno, hem fet uns canvis, ha sortit una mica malament una rotació, hem deixat dos esquenes darrere i ens han fet l'empat. I després, seguits els dos primers minuts, ens han quedat 3 gols i ens hem anat al descans 6-3. Res, al tornar de la segona part hem començat bé, hem marcat un gol, i res, hem intentat solucionar-ho, però tot i l'altre equip perdre un jugador per una doble targeta groga, no hem pogut marcar un gol per retallar, ens hem anat intentant seguir marcar gol i no hem pogut.
2: Moltes gràcies, Pol. Que vagi bé la Lliga, la setmana que ve més i millor. I ara aquí acabem ja aquesta retransmissió de Futbol Sala. El meu company en Jordi, què tal, com has vist? Perquè ja han tingut paraules dels protagonistes, dels entrenadors.
5: Doncs sí, Joan, què dir, tot el que hem dit allà. Un partit que teníem quasi bé resolt, teníem tot de cara, amb una expulsió, amb el 6-3 expulsen un altre, no hem pogut retallar. I bueno, què dir-te, a seguir endavant, com han dit tant Pol com Cristian, i a poc, i s'han vist millores.
2: Doncs bé, aquí tenim aquesta transmissió. Esperem que us hagi agradat molt a tots. Que vagi molt bé, bona setmana.

I aquestes han sigut les paraules dels protagonistes del partit de l'Atlètic Club Tordera, un partit, ostres, que també es troba a faltar aquests primers punts, uns punts que encara s'estan resistint moltíssim, però que estem segurs que tot arribarà, tot acabarà arribant, però al seu temps. Ja sabem que és complicat i al final és una nova categoria, sí que una nova categoria per totes, però bé, aviam si es pot resoldre. De moment l'Atlètic Club Tordera, com dèiem, doncs que porta amb aquests 7 gols a favor i 11 en contra i 0 punts, està a cué de la classificació, és 14è, però òbviament pot encara, encara hi ha molts de punts en joc i al final s'ha de confiar i s'ha d'intentar sobretot doncs treure suc i capgirar aquesta situació, que de ben segur es podrà fer. El divendres parlarem també una altra vegada amb Cristian Romero per mirar doncs el seu proper duel, un duel també complicat. En aquest cas tornaran a jugar a casa aquest dissabte contra l'Hostalriquenc. Per tant, aquest derbi que el jugaran al pavelló dels Països Catalans a les 6 de la tarda. Nosaltres ara sí que sí, hem de passar a saludar el nostre companyot, perquè serà el que ens ajudi a explicar-vos tot el que està passant en clau del Club Futbol Tordera, com va anar aquest partit, un partit que va acabar en derrota, com sabeu, per 3-2 davant del Bescanó, al camp, o per millor dit, del poble de Guillem Ferrer. Una derrota dura en l'últim instant, que semblava que es podia escurar un punt, però al final no es va poder. Amb ell doncs ens comentarà, farem una crònica del partit ara mateix, i també que ens comenti quines paraules van ser, què va dir Guillem Ferrer i també els protagonistes quan van anar cap als micròfons de Ràdio Tordera, en un camp que ens ho va posar difícil sense graderia i la càmera a peu de pista, però tot i això us vam oferir aquest partit. Per tant, vinga, va, anem a saludar el nostre company Ot Manresa.

0: Vinga, va, i com us anava comentant, és hora ja de passar a explicar el partit que va tindre el Club Futbol Tordera aquest passat cap de setmana davant del Bescanó a domicili. Recordem que va perdre per 3-2. Se li resisteix encara aquests primers punts fora de casa, eh? Sí que va guanyar i ha empatat, però encara fora de casa és aquesta signatura pendent dels homes de Guillem Ferrer. I va ser un partit una mica, ostres, exigent, a més, perquè semblava que al final es podia rascar, però que va resultar amb una errada al final del partit, doncs, que no es van poder portar a cap puntet de Bescanó, del poble, de fet, a Guillem Ferrer. Ot Manresa, et saludem per explicar tot el que va ser. Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Jordi, què tal? Bona tarda i bona tarda a tothom, també.
0: Ostres, com vas veure tu aquest partit? Ot, comenta'ns una miqueta.
1: A veure, és veritat que va ser un partit de...
2: Efectivament, va ser un partit efectivament de dues parts, i em direu, home, clar, els partits de futbol són de dues parts, però futbolísticament parlant, és a dir, a nivell de com va evolucionar, també una primera part on el Bescanó va demostrar tot el domini absolut, jugadors amb molt de talent, crec que un partit molt diferent al de Begur, per exemple, on el Tordera sí que va dominar, aquí no, aquí ens va costar molt més. I la segona part del Tordera sí que va fer un pas endavant, possessió de pilota, ocasions, i a sobre doncs, saber mantenir un bloc compacte, excepte en la falta de 4 minuts que et fan el tercer gol, que bé, és un error que aquesta categoria no pots cometre.
0: Explica'ns una mica com va ser aquest error, sobretot tot per als que no van poder veure el partit, perquè semblava que sí que es podien aconseguir un puntet almenys.
2: Sí, el Club Futbol Tordera anava lluitant per fer l'empat, perdia 2-1 després del segon gol del Bescanó, que situava la remuntada a inici de la segona part. El Tordera va lluitar molt, va encolar absolutament al seu equip rival, però bé, va arribar a través d'un gol de penal, unes mans molt clares, van haver protestes però molt clares, on Casanovas va fer un autèntic golaç absolutament imparable. Ara, no pot ser que a la jugada següent que fan ells, que pugen línies, tinguis tanta debilitat defensiva, és a dir, una passada al segon pal, després d'un parell de rebutjos a la frontal, una pèrdua en sortida de pilota, masses errors, massa consecutius en una sola jugada.
0: Va haver-hi polèmica arbitral de nou? O...
2: És veritat que la primera part va ser impoluta per part de l'àrbitre, la segona part va ser molt fluixa, sobretot a nivell de permissibilitat. Va haver-hi molta permissibilitat en el joc brusc del Bescanó, que no critico el Bescanó, eh? Ans al contrari, vull dir, ho vam dir en directe, s'ha de tenir molta veterania per saber quan buscar algun enfrontament, quan buscar forçar una targeta, quan buscar agafar de la samarreta, però l'àrbitre això ho ha de saber veure. No pots decantar-te només per targetes per una banda, que ho eren les del Club Futbol Tordera, no dic que no, dic que la reiteració de targetes ha de ser molt més clara. Carlos Rep és expulsat per una protesta amb una segona targeta groga, però és que la primera és en una entrada que fa, que és la primera acció després de que s'incorpori al camp, i no, vull dir, és la primera falta i tampoc és tan greu com per una amonestació, no? A segona part va haver-hi una falta de criteri important, cosa que no exculpa el Club Futbol Tordera, insisteixo, perquè, escolta'm, fas una molt bona segona part. Fas una primera part on te'n vas empatant al marcador, quan hauries d'anar perdent, però te'n vas empatant després de fer una... de plantejar un partit molt sòlid defensivament, i ho deixes anar per aquests errors finals.
0: Ostres, anava a comentar aquesta targeta vermella, no?, que va veure per doble groga, però ostres, em sembla que encara que, a més, comences guanyant, t'empaten, sí que es posen per davant, però veus com que no llences el partit, no?, i després sap greu que al final tot acabi amb un gol per una errada més teva. Ostres,
2: sí.
0: Això pica molt.
2: És això. Primer perquè ara ja som la quarta jornada i des de la primera que no guanyes, i la setmana passada empates a casa contra el Besalú, un equip que també ha pujat de categoria, i clar, és veritat que Begur i Bescanó són dos equips que han arribat a fer play-off. La temporada passada van fer play-off, o es van quedar a les portes, però... I Bescanó és un equip històric de primera catalana, però sí, són equips bons, però quedes per poc i perds per errors teus. Sap greu, sap greu. I sobretot pel que deia, per l'esforç, perquè la primera para, si veieu el partit, direu, ostres, no, esclar, és que no va fer tres pals. Tres pals. Òscar va salvar 2-1 per 1. Vull dir, sí, però clar, aconsegueixes tot això, aconsegueixes bloquejar el seu atac, i no només bloquejar-lo, sinó marxar empatant el partit, i marques el 84 i el 85 et fan el 2-3, sense haver-te ocasionat pràcticament res.
0: Però va ser la segona part que va deixar d'haver-hi com una mica de solidesa defensió, o va ser just en aquest final? Ja
2: just després. Just després del gol de l'empat, del gol de Casanovas, el segon, per cert, insisteixo, un gol de penal absolutament increïble, molt ben tirat, doncs fas aquest error en sortida de pilota, que no pot pas passar.
0: Al final del partit es va apropar Guillem Ferrer, ja ho he comentat, que no vam poder escoltar gaire bé per problemes tècnics que vam tenir en les transmissions. Què va comentar, Ot?
2: Sí, primer de tot, permeteu que també ens disculpem. La veritat és que ja ho sabeu, els que ens seguiu de fa molts anys, que intentem fer-ho el millor possible, però a vegades les circumstàncies del camp tenien unes obres allà que no tenien punts de llum. La cobertura tampoc no era precisament gaire bona, però tot així, doncs, permeteu que em disculpi en nom de l'equip, perquè aquestes coses intentem que no passin, però en aquestes categories és complicat. Sí. Més enllà d'això, Guillem Ferrer va més enllà de coincidir molt en això, que la primera part la van tenir ells i la segona part la va tenir el Club Futbol Tordera, va destacar, doncs, que bé, que aquests errors, no?, més puntuals, va parlar d'aquestes coses individuals que el Tordera no pot perdonar. No estem a tercera catalana que et fallaran un gol. No, ells te les faran totes, absolutament totes, i nosaltres, si ens les regalen, també les hem de fer totes, però en aquesta categoria no pots perdonar res. Jo crec que va destacar molt això, que la primera part ens vam assemblar massa en els últims partits i la segona part vam començar a veure un Tordera diferent, perquè és veritat que, tot i que el Bescanó fes un pas enrere quan es va avançar, quan va fer el 2-1, el Tordera va arribar a igualar el Bescanó, que nosaltres en els primers 30 minuts de joc, a la primera part, dèiem, ostres, quin tros d'equip el Bescanó, quin tros d'equip, uns clars clar equip a guanyar la Lliga, no? Però segona part no, el Tordera va saber plantar molt bé cara i de fet al contrari deies, ostres, quin bon Tordera, però al final els punts són els que manen, està molt bé que fem una bona segona part, està molt bé que Begú també tinguem la possessió de pilota, però clar, és que no sumes ni un punt ni et quedes amb 4 de 12
0: I
2: possibles.
0: I què és el que falta per veure aquest canvi? Ostres, de veure un Tordera irreconeixible, veure un Tordera a segona part que dius tu, és que pot posar-li qualsevol a rival i en principi te l'has de guanyar, tot i que al final ja hem vist que no.
2: Mira, parlàvem de el partit contra el Besalú, és a dir, la tercera jornada, és a dir, el que vam jugar a l'última casa. Parlàvem d'intensitat. Jo crec que en aquest partit la intensitat l'hem superat, ara el que ens falta és la concentració i la química. M'explico. El Tordera va sortir, veiem que lluitava les segones jugades, que és una cosa que reclamàvem, és a dir, individualment tots estaven molt atents en aquestes coses. Jandro va fer molt bona feina, Juanma quan va entrar va fer molt bona feina, no parlo de Badó, Àlex en zona de mitjos, que van ser per mi els millors. Fins i tot Serrano en tasques defensives, igual que Casanovas, que el veiem defensant a l'àrea pròpia, molt bé. Però aquest cop el que ens va faltar va ser la química, el saber-nos trobar, fer bones passades, fer bones combinacions. És veritat que cobreixen molt bé aquesta gent. De fet, per primer cop em va semblar veure un Besalú. Ai, perdoneu, un Bescanó. Em vaig equivocar bastantes vegades a la transmissió perquè Begú, Besalú, Bescanó.
0: Sí.
2: Té collons la cosa. No, vam trobar un Bescanó que jugava amb les línies molt avançades. És a dir, la major part del partit jugava amb 5 homes a dalt. És a dir, el punt de referent, els dos que falsos 9 que avançaven a dalt i els dos carrilers, 5. Era un 1-1 davant de defensa. Però clar, això el que dèiem és que t'hauria de permetre que quan recuperes pilota en zona de mitjos superessis en tinguessis molt més homes en zona de mitjos i poguéssim jugar el que ens agrada. Però quan superàvem no fèiem bé les passades. Jo crec que ens va faltar això, una mica de acabar-nos a trobar, acabar-nos a entendre. Vaig trobar dificultats entre la zona de mitjos i zona alta per enllaçar-se entre ells. És veritat que el Bescanó tancava molt bé el darrere quan estàvem a tres quarts de camp i el Tordera només podia buscar mitjançant centrades, però és això, no? El que dic, va haver-hi moltes opcions a contraatac que no vam acabar d'enllestir del tot bé, trobo.
0: I vas veure la plantilla o el propi Guillem Ferrer tocats o amb una actitud de dir, mira, és que estem jugant bé, ha d'acabar sortint, ha d'acabar arribant tot?
2: No vull parlar en nom dels jugadors, però jo crec que sí que...
0: De si tu els vas veure...
2: Des del meu punt de vista, jo crec que sí que tots plegats vam sortir una mica tocats, perquè fas molt d'esforç, marques, empates, trauries un molt bon punt, l'hauríem celebrat molt, i al final el perds. Però jo en Guillem el vaig veure amb la situació controlada. A l'entrevista, malauradament no vam poder escoltar, ens comentava que la segona part del Tordera era la que volia i que en aquest sentit estava content. Ara bé, Guillem Ferrer posava una bandera vermella important i és que, bueno, per temes laborals o pel que sigui, estem tinguent moltes baixes. Pide estava fora, de fet li va enviar un missatge en directe a Pide, a la retransmissió, demanant-li que de seguida que pogués tornés a incorporar-se perquè era important. Serrano ara estarà per temes personals un parell tres de setmanes de jornades fora, són moltes i és una pèrdua molt sensible, Serrano a l'extrem. I bé, a banda de les lesions, Pau i Astar ja van veure per allà fora, que bé, que pobre no s'ha pogut acabar de recuperar. Gio fins al gener, febrer no el podrem recuperar també per lesió. Carlos Esquinas també el van veure per allà fora, que també estava fotut. Carlos, que va ser el lateral titular de la temporada passada, és a dir, va ser el lateral amb més titularitats de fet el jugador conjuntament amb Àlex, Òscar i Badó, amb més titularitats, i ara mateix encara no l'hem pogut veure perquè segueix lesionat Carlos, una llàstima perquè per mi és un dels millors jugadors que tenim. Bé, doncs també va fer una crida, no? O va exclamar, no sé com dir-ho, va avisar i va dir que, hòstia, que estem amb baixes. Però va, bé, això Jordi també ens porta a parlar dels jugadors del filial.
0: Ara és el que et volia parlar, que malgrat aquestes baixes se li està donant oportunitats a jugadors del filial, que a més tenen minuts, no només és que pugin convocats i no juguin, sinó que van jugant. Com els estàs veient?
2: Molt bé. Molt ben adaptats. Començo parlant per Angini, que és el jugador que ha disputat més minuts tinguent fitxa de filial aquests dos últims partits. De fet, 20 i 20 pràcticament a cada partit. És un lateral i el vaig veure molt bé, molt còmode. És veritat que el primer partit gairebé força l'expulsió que li va perdonar l'àrbitre, perquè la veritat és que era una vermella com era a casa i ho comentava amb ell també fora micros. Però l'altre dia Bescanó va fer un final de partit molt sòlid, es va aproximar molt, va atrevir-se fins i tot amb centrades. Bé, jo crec que ha d'acabar agafar minuts Gini, però pot fer-ho bé.
0: També va tenir minuts a Martí Grimal, va tenir pràcticament 15 minutets.
2: Que bé, el trobava molt a faltar, ell ho sap, jo he parlat amb ell fora micros. És absolutament necessari, i més veient el panorama de baixes i altes, més baixes que altes, del Club Futbol Tordera, Martí Grimal hauria de ser jugador del primer equip, sense cap mena de dubte, i jugar tot el que volgués. És jugador del filial, també, al final, escolta'm, aquí no dic que sigui cosa del club, són coses del jugador, seves, vull dir, escolta'm, al final també has de combinar una mica la vida com puguis i hi ha coses que no et permeten dedicar-te al 100% i ja està. Però per mi és un jugador que sempre que puguem l'hem de convocar i tenir-lo, perquè va fer meravelles. Va haver-hi una jugada, després que ens marquessin el 3-2, que se'n va anar sol a la frontal de l'àrea de 4 tibos, i bueno, amb el cinquè no va poder, vull dir, estaven tots a sobre seu, però hagués fet un autèntic golaç.
0: Per tu qui va ser el millor jugador del partit pel Tordera?
2: Per mi Badó. Badó va fer un partit molt complet en zona de mitjos, va elaborar, va fer molt bé, trobo, sortida de pilota, es va combinar molt bé també amb els centrals. Jo crec que arrossava unes molèsties perquè no va acabar el partit, però bé, va fer un molt bon partit.
0: Sí, de fet ara estava mirant, va marxar bastant aviat en el 66, eh?
2: Sí, és veritat que a segona part necessitaves un perfil, clar, en el 66 anaves perdent, t'havien remuntat, i si no m'equivoco, a veure...
0: Va entrar a Expo,
2: exacte. Entra per un perfil més ofensiu. Va dos un perfil més de repartir, en el moment en què marca el Bescanó es tanca molt més al darrere i necessites un perfil que et pugui sortir jugant amb la pilota, que és Expo també, però sobretot que et generi les passades filtrades, no? S'afegeixi a l'atac com a mig ofensiu, diguem-ne, i per tant, doncs, per això, jo crec que per això va fer el canvi, no sé si també arrossava alguna molèstia, però bé, era lògic també.
0: Ot, marxem ara del cap de setmana amb un altre, bé, amb més partits molt complicats, i ja, no, és que a vegades ja diem complicats, però hi ha alguns rivals que no els coneixem. És a dir, que s'ha de veure una mica, s'ha de mirar com va quedar l'any passat i a veure quins resultats tenen, perquè aquest cap de setmana juguem contra el Bisbalenc. Aquí a Tordera sí que jugarem a casa a les 5 de la tarda, però un Bisbalenc que va perdre contra el Besalú 4-0 aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do.
2: Besalú que vam empatar nosaltres, 1-1.
0: Correcte. Venia de la jornada aquesta suspesa per les pluges que jugava contra el Vidrarenc a la tercera jornada. A la jornada 2, el Bisbalenc va perdre contra el Banyoles.
2: 2-1 només, eh?
0: 2-1. I la primera jornada que el Bisbalenc va perdre contra l'Arbúcies. Per tant, és un rival que encara no coneix la victòria.
2: Exacte. És un partit que, per cert, que va perdre contra l'Arbúcies, però que bé, el 54 va empatar l'1-1, després l'Arbúcies ja va fer de les seves, un Arbúcies, per cert, que és líder. Ha jugat contra els equips complicats, també, ha fet Banyoles i Arbúcies, que per mi també són els aspirants a guanyar la Lliga, però no podem perdre. Jo crec que l'Atlètic Bisbalenc, igual que el Blanes, que és el següent rival, que està fent un molt bon inici de Lliga, però són dos equips que el Tordera no pot perdre.
0: De fet, perdona, si
2: em permets... contra aquest cap de setmana contra l'Atlètic Bisbalenc només podem guanyar, i contra Blanes, a Blanes ja és una altra història i en parlarem, però aquest cap de setmana contra el Bisbalenc s'ha de guanyar perquè per mi és un rival directe, igual que l'Esporting Vidrarenca.
0: Clar, és que ara mateix el Tordera està 11 a la classificació, només a dos llocs de ja trepitjar la zona vermella, eh? Recordem que aquest any baixen 4, des del 13 fins al 16. De moment aquesta zona és per l'Esporting Vidrarenca, el Fornells, el Bisbalenc i el Sant Jaume d'Olot B. De moment, com a líders, si no m'equivoco,
2: el Begú.
0: Està Begú, Arbúcies, Rosa, Sant Gregori i Blanes. Per tant, ostres, haurem de vigilar, perquè d'aquí dues setmanes és el Blanes, que va cinquè, i d'aquí tres és l'Empúria Brava, un altre rival directe, segons el que ens diu la classificació ara mateix.
2: Sí. No, i jo crec que també segons el que hem d'esperar. L'Atlètic Bisbalenc també és un equip que, si recordeu, també ha jugat amb nosaltres a tercera catalana, també ha fet un bon paper a segona, però és un dels rivals a batre. M'estranya molt el 0 punts de Sant Jaume Olot B. Jo pensava, o penso encara, que pot estar dalt, i jo crec que acabarà remuntant, per tant no ens en podem fiar, però...
0: Bueno, sí, un Sant Jaume d'Olot que va perdre 0-3 contra el Begú a la primera jornada, a la segona 2-0 contra el Bescanó, a la tercera va perdre contra el Blanes 2-4.
2: Bueno, ha jugat contra equips també bons, sí.
0: I ara ha perdut contra el Farners.
2: Al final, l'única diferència és que nosaltres hem jugat contra l'Sporting i ells contra el Farners. Dos equips que... Farners és l'A, no és el filial, per tant també farà un bon paper. Però clar, no. L'Atlètic Bisbalenc és un rival segur de la nostra mesura i l'hem de guanyar, sigui com sigui, per sumar més punts que ells. És que no hi ha més. El Blanes ha fet un molt bon inici. I escolta'm, contra el Begú van perdre 0-1. És veritat que ells ho van fer molt bé. Nosaltres vam tenir possessió, però ells ho van fer molt millor. Però és que són els líders de Lliga, amb un partit menys.
0: Sí.
2: Amb un partit menys. Per tant, No estem tan malament, és a dir, que les derrotes no ens enfonsin.
0: Exacte, això també és el que anava a dir, eh? Que ara sembla que, ostres, ni que el futbol ni que el futbol sala estan guanyant, s'estan deixant molts punts. Molta calma.
2: Sí.
0: No estem ni... Bueno, ara estem arribant a la meitat d'octubre.
2: Sí, no. Cinquena jornada, tranquils. Vull dir, encara hem d'acabar... Vull dir, no hem arribat ni a la meitat de la primera volta, just hem començat, però tampoc ens podem encantar, perquè els partits que s'han de guanyar, s'han de guanyar. I l'Atlètic Bisbal és un equip que has de guanyar. Igual que vas fer la feina contra l'Sporting Vidrarenca, que també l'has de guanyar, sigui com sigui, amb el Bisbalenc també.
0: Els altres tres partits creus que es podien deixar punts?
2: Jo crec que es podien deixar punts amb el Besalú és el que més o menys accepto, l'1-1, tot i que m'hagués agradat més la victòria, òbviament,
0: Clar. Perquè
2: és un equip que també ha quedat pujar i tot plegat, però amb els altres te'n pots deixar. Jo crec que amb el Bescanó sap greu per com va anar el partit i tot això, però bueno, pots perdre. El Begú sap greu, jo crec que hauríem d'haver trobat l'embat, però va, bé, és el mateix. I al final aquests equips són els que guanyen lligues, els que aprofiten qualsevol ocasió. El Begú té un parell d'ocasions i les aprofita. El Bescanó té una ocasió al 85, l'aprofita. Ja està.
0: Iot, aquest cap de setmana ens veiem en el municipal de nou amb aquest duel contra el Bisbalenc,
2: sí.
0: El dissabte a les 5 de la tarda, per tant, molt bona hora.
2: Bueno, és una meravella de dissabte, perquè, si em permet,
0: sí,
2: Jordi,
0: sí, sí,
2: al matí hi ha el cross del Maresme, aquí
0: demà, a Tordera. Demà en parlarem aquí en el show.
2: Mira, ja no explicaré gaire més, ja no fes la punteta. Al matí el gros de la Maresma, durant tot el dia des del matí fins al vespre tenim la Fira del Conte, que la veritat és que aquest any pinta molt i molt bé, amb moltíssimes editorials, moltes activitats, concerts. A les 6 de la tarda, bueno, a les 5 de la tarda el petit del Tordera, a les 6 el rècord de la sardana gegant, que es farà, que em sembla que són 500 inscrits ja, i bé, a veure si arribem als...
0: Ja serà rècord? Amb aquest 500?
2: De Tordera en principi sí. De Tordera sí. Si es fa la de 500, sí. Ara haurem d'estar pendents de la pluja,
0: Això, sí, també olor a mullat.
2: Sí. Fa oloreta a pluja i ja sabeu que aquests dies s'ha de vigilar molt. Aquests dies us seguirem, a veure si es pot fer tot plegat, però si es pot fer, escolta'm, a les 6 de la tarda la sardana gegant serà molt interessant i, si no m'equivoco, el vespre jugar al Club Petit Tordera, no?
0: Comença la Lliga al Club Petit Tordera, ja
2: dissabte,
0: era hora.
2: Quin dissabte, nano.
0: Ja
2: quin
0: era
2: dissabte.
0: Hora, 7:45, comença el Club Petit Tordera, per tant, serà que acaba una cosa, anar cap a l'altra i a gaudir. I també crec que el futbol sala, a més, també juga el dissabte.
2: Oh, carai.
0: O sigui, Déu-n'hi-do tot el que ens espera un dissabte.
2: Tenim una sorpresa per la retransmissió, la podem dir?
0: Compte.
2: Ens esperem.
0: Jo crec que la podem dir.
2: Sí? Per tota la gent que ens segueixi a les transmis, aquest dissabte i pel cap de setmana vinent estarem regalant cosetes.
0: Estarem regalant cosetes o anireu veient més informació també per xarxes socials i, a més, la setmana que ve doncs tindreu una entrevista que també ho acabareu d'entendre tot. Ja està tot acordat, de fet. Però sí, és veritat que anirem sortejant cosetes perquè s'apropa una època de l'any que hi ha moltes novetats i alguna altra que en surt.
2: Sí. No, doncs això, que tindrem sortejos, per tant, molt atents a xarxes socials i, òbviament, molt atents a la Transmi perquè bé, ho desvetllarem tot plegat.
0: Ja ho anunciarem,
2: més
0: endavant.
2: Sí, no dic res més.
0: Ot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos també aquesta crònica, aquest postpartit, ja que no hem pogut escoltar en Guillem Ferrer, d'aquí una altra vegada doncs, tornem a demanar disculpes. Aquest cap de setmana, sí que contra el Bisbalenc, doncs creuem els dits i, òbviament, tot ha de sortir bé per escoltar-lo. Ot, moltíssimes gràcies per venir un dia més al show dels esports. Ens veiem aquest cap de setmana amb més cosetes. Que vagi molt bé.
2: Merci a tu, Jordi, que vagi bé.

vinga, aneu, nosaltres deixem aquí ja el show dels esports, aquest show diari d'avui, dimarts 13 d'octubre, on hem començat la setmana. Recordeu que ahir va ser festa, avui hem fet aquest balanç de tot el cap de setmana i avui una mica fosc, una mica gris per aquestes dues derrotes, tant de l'Atlètic Club Tordera com del Club Futbol Tordera aquest cap de setmana, però ja tornaran els tres equips a competir, com ara ens deia l'Ot, començarà el Tordera, després anirà l'Atlètic Club Tordera i finalment, ok, el Club Pati Tordera, que s'estrenen en Lliga després de 3 jornades, que aquests partits s'hauran de compensar d'alguna manera, eh? Ja haurem de jugar entre setmana. Vinga, va, nosaltres només desitjar-vos que acabeu de passar una magnífica nit i ja ens veiem demà amb més cosetes. Vinga, que vagi molt bé.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
3: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, sóc Toni López. Comencem la Particel·la i anem cap a una sardana que ens arriba des del Llarga Durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins. És una sardana de Jordi Domingo i Monbiela, l'encís de Tordera. Bé, aviam si surt. Sí.

Esteu a Ràdio Tordera, a la 106.1 de la FM. Anem cap a una sardana de la Principal de la Bisbal, del mestre Frederic Guiset, Gegants de Riudellots.

de llarga durada anomenat Sardanes, ara escoltarem una sardana del mestre Josep Maria Bernat, interpretada per la Cobla Mediterrània. Es titula Vallarnau.

Ara escoltarem la Cobla Juvenívola de Sabadell interpretar-nos des de la llarga durada de 50 anys de Munt i Crits la sardana del mestre Miquel Casas, Dansant Pregant.

des de llarga durada anomenat simplement Sardanes, d'Antoni Albors i Asins, aquest compositor amic de la casa que va ser entrevistat, vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo, escoltarem la seva sardana que porta per títol Virtuosa.

Gran sardana aquesta virtuosa d'Antoni Albós i Asins. Escoltem ara, des del llarg de les primeres sardanes d'en Jordi Molina, una sardana d'en Jordi Molina. Aquest llarga durada el va enregistrar la Copla Montgrins i el títol de la sardana fa referència a un vent. Es titula Xaloc.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Tornem a rebre avui la sardana que porta per títol, la sardana, la llarga durada que porta per títol 50 anys d'Amunt i Crits, de la cobla juvenil de Sabadell. Ara amb una sardana de Josep Eufèril, titulada 40è aniversari.

Continuem amb la llarga durada de sardanes airoses d'en Xavier Carreras. La Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, posa fil a l'agulla per interpretar-nos Bella Amistat.

Vull acabar aquest programa saludant les persones que s'escolten en directe a la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, i per la web, a radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. També vull agrair la gent que s'escolta el dimecres i els diumenges en redifusió. El meu nom, Toni López. Marxem amb les Sardanes d'Or, volum 5, corals, amb la copla principal de la Bisbal i la coral de Puig-reig, amb una sardana cantada de Ricard Viladesau. Girona m'enamora.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
4: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
2: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest

0: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 7 punts diferents del territori i amb en Carles Soler a les vies de so. El tema del dia d'avui són les mascotes.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
0: Les mascotes s'han convertit en un membre més de moltes famílies. Comparteixen casa nostra, les nostres rutines i també molts dels moments més importants de les nostres vides. Ens fan companyia, ens donen afecte i establim vincles que sovint van molt més enllà de la simple convivència. Però tenir un animal també implica una gran responsabilitat. Conèixer les seves necessitats, entendre el seu comportament i respectar la seva naturalesa és essencial per garantir-ne el seu benestar. I és que cada vegada més els animals ocupen un lloc central a les nostres vides. Els cuidem, els consentim i en molts casos els tractem com un membre més de la família, com bé dèiem al principi. Però fins a quin punt tractem els nostres animals de companyia com si fossin fills? Aquesta és la pregunta que ens formulem al llarg del programa d'avui. Comencem.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, som-hi, comencem aquesta primera part del programa des d'Ona Malgrat, parlant amb una persona que viu de prop aquest fenomen, un veterinari. Laura Espanyol, bona tarda. Amb qui parles avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acompanyi l'Ignasi Lloberes, que és el veterinari responsable d'Ambet. Bona tarda, Ignasi.
2: Hola, bona tarda.
1: Des de la consulta, heu notat un canvi de cara com tractem les mascotes? Creus que les tractem com els nostres fills?
2: Vale, és una bona pregunta. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Estic una mica nerviós, això d'estar en directe, i m'acabo d'assabentar que no només és per Ràdio Malgrat, sinó per altres ràdios locals. Llavors, sí, pel que fa a la pregunta, doncs sí que, cada dia trobem la situació de que veiem en la qual es tracten doncs, els animals com un mes de la família, com si fossin fills. Això no és un problema, realment. És a dir, estimar-los és l'objectiu, tenir-los com un mes de la família és el que toca, i saber que és una gran responsabilitat tenim a les mans la seva salut, i el problema no ve aquí. El problema és quan volem, els humanitzem, i llavors el que fem és canviar les seves necessitats, els seus requeriments, i realment doncs, hi ha certes coses que els animals doncs, tenen unes necessitats diferents, una alimentació diferent i una manera diferent d'expressar les seves emocions, sentiments i les seves necessitats, no?
1: Clar, perquè abans de parlar de quines són les accions que fem que podrien ser perjudicials pels animals, quins solen ser les mascotes que se solen tractar així? Són totes o passa només amb algunes de concretes?
2: Sol passar més en gossos i gats. Sol ser els que normalment pateixen, bueno, pateixen, és a dir, tenen aquesta com humanització fins a arribar a uns punts que potser no s'haurien de creuar, no? Com a vegades hi ha certes coses, però sí que és veritat que depèn de la persona. Hi ha gent que no té gossos i gats i que té conills, o que té fures, o que té animals exòtics tipus aus, i també, evidentment, els estima igual que els gossos i gats. I el que passa que jo sí que és veritat que en aquest tema dels exòtics no t'ho puc opinar tant, perquè nosaltres doncs, toquem gossos i gats, la nostra especialitat és gossos i gats, llavors no ens relacionem tant amb gent que té exòtics a casa, no?
1: Clar, llavors, quines són les accions que fem per cuidar les nostres mascotes que poden semblar inofensives però que en realitat estan empitjorant la seva salut?
2: Mira, aquí la primera part és l'alimentació, no? És a dir, tenim tendència a donar premis extres, sobrealimentar els nostres animals, i això al final el que veiem dia a dia a la consulta és que comporta doncs, en problemes d'obesitat, no? Problemes d'obesitat, problemes d'intolerància alimentàries, doncs animals que, ja sigui per una mostra d'afecte que nosaltres els hi mostrem cap a ells, els hi donem aquests extres que amb tota la bona fe i amb l'estima que tenim cap a ells, pensem que ho fem correctament, però en canvi doncs, realment estem provocant doncs, algun problema digestiu o d'obesitat, i al final doncs, tot això és una cadena, no? L'obesitat pot acabar provocant diabetis, problemes cardíacs, problemes articulars, és a dir, això és el primer. Després l'altre és que, per exemple, doncs, veiem casos, sobretot com a l'hivern, doncs, que es vesteixen, no? Llavors sí que és veritat que hi ha certs animals doncs, per falta de pelatge, etc., que tenen doncs, més fred i necessiten una certa protecció,

0: però sí que és veritat que hi ha altres pacients, altres animals, perdó, que els pot estressar aquesta vestimenta, no? Llavors, clar, al final, doncs, vestir un animal per estètica no hauria de ser, perquè aquest animal es pot estressar, pot limitar el seu moviment, pot afectar la seva termorregulació. Per tant, hi ha certes coses que són bones per una persona, però no vol dir que perquè ho siguin per una persona també ho han de ser per un animal, no?
1: Clar, i en aquest cas de quan vestim els animals, com podem saber si això els està agobiant, si realment és roba que no necessiten perquè els estaràs fent passar calor, o on està el límit?
0: Ja. Al final també depèn de, si individualitzem cada cas, depèn de cada animal, no? És a dir, tothom sap que un husky no li ficaràs un vestit perquè té de sobres un pelatge i és una raça nòrdica que està preparada pel fred, no? En canvi, hi haurà altres races amb menys greix corporal, tipus, per exemple, els galgos, races que doncs, de seguida veus que tremolen a l'hivern i que no els hi molesta. També és veritat que tu pots provar, doncs, ja, sobretot a la zona del nord, un cop que vaig viatjar, molts gossos anaven amb el seu xubasquero, no? Perquè plovia dia sí, dia no. Llavors has de veure si realment allò limita el passeig de l'animal, limita doncs, el seu moviment, i si veus el típic animal doncs, que li poses una vestimenta i es queda aquest garratibat i no es vol moure, no? Allò ja és evident. Clar. Que allò a l'animal no li aporta res positiu.
1: I quan us trobeu amb aquest tipus de situacions a la clínica, com ho gestioneu?
0: Clar, aquí nosaltres, bueno, al final, doncs, a part de ser doncs, els metges dels animals, els veterinaris, i cuidar la seva salut, també la nostra feina no és, evidentment, ni renyar ni jutjar ningú, perquè al final tots sabem que aquella persona ho fa de bona fe. Doncs el que hem de fer és assessorar, fer recomanacions, i a partir d'aquí intentar fer entendre, no, el tutor de l'animal, doncs, que hi ha altres maneres d'ajudar l'animal, hi ha altres maneres de mostrar-li l'afecte i l'estima, i que no puguin ser perjudicials, no?
1: D'acord, doncs moltes gràcies, Ignasi, per acostar-nos a aquesta visió a la ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bona tarda.
2: Gràcies, Laura. Seguim avançant. Hi ha gossos que són molt sociables, altres que són més tímids, alguns que no paren quiets i d'altres que prefereixen la tranquil·litat. Igual que passa amb les persones, sembla que cada gos té una manera particular de ser, de relacionar-se i també de reaccionar davant el món. Però fins a quin punt podem parlar de personalitat en els animals? El seu caràcter ve determinat per la genètica, per les experiències que viuen o també per la manera com els eduquem. Avui volem descobrir què fa que cada gos sigui únic i com podem entendre millor la seva manera de ser. Així que saludem a l'educadora canina, la Marta Calcerrada. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Benvinguda al programa. Comencem parlant. Us volem preguntar com sabem si un gos pot tenir una personalitat pròpia? És a dir, tenen personalitat, igual que passa com les persones, o no?
3: Ui, tant que sí. I tant, i tant. Mira, nosaltres sempre pensem en els gossos com a races, no? O sigui, és un husky o és un pudenc o és, jo què sé, un chihuahua, no? Uh-huh. Però a nosaltres ens agrada més parlar de fenotips funcionals. És a dir, què és això? Bàsicament és la mescla entre el que és la genètica de l'animal per una part és la genètica de l'animal, no? Històricament, per què se l'ha seleccionat, per quin tipus de feina se l'ha seleccionat, doncs, per caçar, per, jo què sé, els nòrdics, no? Per estirar de trineus, o els que són més de pastoreig, o els que són més de presa, o el que sigui. I això s'ha de mesclar sempre amb el fenotip, que és les experiències que viu l'animal, en aquest sentit, no? Llavors, sí, òbviament això moldeja una personalitat. Jo sempre parlo de temperament, que és inamovible, i després de personalitat, que sí que és més moldejable, igual que en els humans. És que és exactament igual, sí, sí.
2: Per tant, doncs, hi ha una barreja aquí, de genètica, raça, educació, experiències viscudes.
3: Sí.
2: Ens podries explicar, per determinades races, per exemple, quin caràcter tenen els gossos petits? Per què semblen que són més rabiosos, que els grans són més tranquils? No sé si hi ha certes diferències amb el tamany de l'animal, amb la raça...
3: Mira, jo amb el tema dels gossos petits sempre ric molt, perquè pobrets, els veig, i pobres, penso, ostres, que dur, no?, veure el món des de la seva alçada, no? Clar, tu imagina't que estàs a ras de terra i veus un peu, o veus algú que se t'abalança al damunt. No sé, jo probablement també seria bastant més reactiva del que sóc sent una persona, un ésser més gran, no?, en aquest sentit.
2: Clar, clar.
3: Llavors, no té tant a veure amb el tamany. Sí que és veritat que els animals més petits van més ràpid en general, però això és un tema fisiològic, I també perquè al final, en els animals més grans, no, a nivell fisiològic, a nivell biològic, el cor, els músculs, arriben fins on arriben i també van a una velocitat una mica menys,
2: clar,
3: no, més pausadeta. Però té més a veure, o sigui, per exemple, jo conec, o sigui, jo a casa meva tinc una galgueta, uh-huh, una galgueta de 14 anys ja, i tinc un Doberman, vale? El Doberman és extremadament sensible i és molt gran, vale? I té moltes més pors que la galga. La galga, en canvi, passa molt de fred a l'hivern perquè gairebé no té pèl, però és extremadament independent, no té res a veure. Llavors, no és tant el tamany en si, sinó com veu l'animal al món,
2: clar,
3: en aquest sentit.
2: Un altre dubte que ens sorgeix, això és un tòpic, però diuen que els gossos al final s'acaben assemblant als seus propietaris. Volem saber què hi ha de cert en aquesta afirmació i si, per exemple, una persona nerviosa pot acabar tenint, doncs, també un gos més nerviós, és a dir, li pot contagiar la seva manera de ser?
3: Sí, això és, a nivell científic es parla molt de contagi emocional. Què passa amb el contagi emocional? Clar, nosaltres amb els gossos hem coevolucionat, no? Hi ha milers i milers d'anys de domesticació i, per tant, hem evolucionat junts com a espècies. Llavors, ja hi ha molts... Perdoneu, és que estic molt encostipada.
2: No, tranquil·la.
3: ja hi ha molts estudis a nivell científic que ja proven, a través de ressonàncies magnètiques amb gossos entrenats i conscients, proven que es contagien les emocions dels humans als gossos a nivell visual, olfactiu i auditiu, també. Vale? Llavors, quan més vincle hi ha, més contagi emocional hi ha. Però, a més, els humans tenim el tema de, quan anem a adoptar o anem a comprar un gos, no? D'alguna manera projectem aquelles necessitats que tenim en l'animal. I hi ha una part que realment molts professionals intentem conscienciar que això no hauria de ser així, hauria d'haver un encaix, hauria d'haver un equilibri, no? Però hi ha una part egoista, intrínseca en l'ésser humà d'intentar que l'animal empalí o em compensi allò que em falta a mi o allò, clar, que he de treballar més, no?
2: Allò que et manca.
3: Exacte. Llavors també es diu, ostres, s'assembla molt, perquè al final què fem? Projectant l'animal les nostres necessitats i al final acabem amb aquell animal que realment ens ha d'ensenyar alguna cosa a la vida, no? A part de tot això, un cop ja ens vinculem, sí que hi ha contagi emocional, sí, clarament.
2: Marta, per anar acabant, avui, com bé saps, ens anem preguntant al llarg del programa si està bé que tractem els animals com un fill. Sí. Pels casos que tu coneixes, què en penses, no?, d'aquest fet, de que una persona tracti un animal com si fos el seu propi fill? Això és bo? Això és dolent?
3: Clar, per mi no hi ha ni bo ni dolent. Aquí hi ha dos conceptes molt importants. Un és el de l'antropomorfització, vale? Que això té una part molt bona, que és bàsicament ajudar a conscienciar a les persones de que els animals també tenen necessitats. Vale? Mm-hmm. Llavors, amb això posem exemples. Potser que sé. Oi que el teu fill no li tiraries de la corretja o no li posaries un collar d'ofec? Bueno, doncs en un gos tampoc, no? Perquè el teu fill, no? L'ésser humà passaria malament, doncs el gos també. Llavors, en aquest sentit, l'antropomorfització pot anar bé. Clar, problemes els tenim quan comencem a tenyir-li els cabells als gossos, els posem llacets. O fem coses que realment ja causen una falta de benestar en l'animal, no? Hem de ser molt conscients de que els gossos són gossos. Això no els fa menys, això per mi, o sigui, els fa a la mateixa alçada que nosaltres, però són gossos, es comuniquen com a gossos i tenen necessitats de gossos. Això vol dir que jo no li posaré ni pintar ungles, ni tint en els cabells, ni llacets, ni un jersei si no tenen fred, però en canvi si tenen fred potser sí els hi poso un jersei. I després està l'altre concepte, i és que a nivell científic els humans ens relacionem amb els nostres gossos quan es crea el vincle a nivell hormonal, a nivell bioquímic, es creen les mateixes hormones que quan una mare té el seu fill. Quan tu mires el teu fill, saps aquella expressió de m'està pujant la llet?
2: Sí, l'oxitocina, exacte.
3: Doncs ens passa el mateix quan mirem el nostre gos i estem vinculats.
2: Clar.
3: Llavors, realment, a nivell científic, el vincle és materno-filial. Uh-huh. Això no vol dir que jo l'hagi de posar en un cotxet ni que l'hagi de portar amb coses que no són de gos.
2: Clar, amb, vale?, bolso, aquests gossos petitons...
3: Exacte, o sigui, si l'he de portar amb un transportí, el portaré amb un transportí, si l'he... no? Uh-huh. Però jo que sé, un gos petit... Jo he vist gossos petits, molt petits de tamany, jugant amb gossos molt grans o jugant als mateixos jocs que juguen els gossos grans. I no són bebès humans, són éssers vius.
2: Llavors, peluts.
3: Sí, clar, sí. Hem de tenir en compte que van a quatre potes, que aborden, que tenen pèl, que caguen i pixen igual que nosaltres, i que ja està. Llavors, hi ha una part que sí, jo per part meva, jo sí considero els meus gossos els meus fills, però perquè hi ha un vincle materno-filial, però no vol dir que els tracti ni com a persones, ni com algo que no són. Uh-huh. Llavors, aquí sí que s'ha d'anar molt de compte, no? Coses que es veuen com el Japó, que, bueno, veus animals que ja estan totalment deformats, no?
4: Sí.
3: Tampoc cal, en aquest sentit.
4: Totalment.
3: Això sí que és dolent.
4: Marta, ens ha agradat moltíssim parlar amb tu, ens has resolt molts
3: moltes
4: dubtes.
3: Gràcies, igualment.
4: I bé, doncs a la pròxima, si tenim algun dubte sobre animals, et contactarem. Que vagi molt bé.
3: Perfecte, mil gràcies per convidar-me. Una abraçada.
5: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
4: Molt bé, seguim avançant, falten 2 minuts perquè passin 20 minuts a les 3 de la tarda. Tot sovint veiem exemples de gossos que fan com persones, no perquè ells vulguin, sinó perquè els ho han ensenyat als seus amos, i això comporta problemes de convivència i se'ls ha de reeducar. En parlem anant fins a Ràdio Arenys i l'Oriol Leo, que el tenim allà. Bona tarda, Oriol.
6: Bona tarda, Gemma. Exacte, ho dius, eh? Se'ls ha de reeducar. Sí, de fet, tens tota la raó, però els amos és a qui s'ha de reeducar. Han d'entendre que són amos de gossos, no són ni pares, ni tiets, ni avis, ni mares, ni germans de gossos. Són amos. I els gossos no són fills, ni nebots, ni nets, ni germanets. Són gossos. I aquesta reeducació d'amos i ensinistrament de gossos la fa una persona que tenim aquí a l'estudi. Ell és el Pau Asensio, que és ensinistrador de gossos d'Ensinistradoc, d'Arenys de Munt. Pau, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, els eduques, els ensenyes, eduques els amos, eduques els gossos, com va això?
7: Bueno, diem que és la combinació, no?, d'ensenyar al gos i sobretot ensenyar a la persona a comunicar-se amb el gos, o sigui, és un binomi.
6: I sí. Com es fa això?
7: Bueno, el que jo faig concretament és ensinistrament a domicili. Mm-hmm. Llavors vol dir que vaig a les cases on hi ha el gos i el propietari, i en allà doncs els ensenyo a fer una sèrie d'exercicis, una sèrie d'activitats, i a resoldre els problemes que sobretot tenen els propietaris, perquè així tinguin els propietaris i els gossos una vida millor.
6: Clar.
7: O sigui, que hi hagi una convivència millorada però mútua, ah, del gos i de la persona.
6: Clar. Quins són els problemes més típics que pot presentar un gos? Que es baralli amb un altre, que pugi al sofà quan no volem, que pugi al llit quan no volem?
7: Per exemple, sí. O que per exemple, doncs, estiri molt al passejar, o que quan el criden que no vingui, o que tu has dit que sabrà i que es vulgui barallar amb el gos del veí, o que se'ls escapi i que no torni, que abordi molt i molesti els veïns, ah, etcètera, etcètera.
6: I...
7: o que quan venen, per exemple, les visites no deixa mantindre una conversa, uh-huh, perquè està molt, som gossos molt, molt, molt sociables, i llavors doncs, no deixen estar amb la família i amb tranquil·litat perquè no s'estan quiets. I clar, pugen al sofà, van que els rasquin, van que no els deixen viure a les visites. Llavors el que intentem és això, és fer que el gos i la família doncs, tinguin una vida millor, mm, que no hagin d'agafar el gos i tancar-lo en una habitació o posar-lo al jardí, perquè si no poden estar a fer un dinar familiar.
6: Clar. I això com se fa? Perquè una persona va al psicòleg, per dir alguna cosa, no?
7: Mm-hmm, sí.
6: Un gos, en aquest cas, doncs, com ho fas? Quin és el tipus de procediment que es pot seguir davant d'algun d'aquests casos?
7: Bueno, el procediment, ja et dic, és ensenyar una sèrie de tècniques o una sèrie de pautes en el gos, i quan el gos ja més o menys ho té après, llavors introduïm el propietari perquè el que he fet jo amb el gos ho faci el propietari. Però clar, el propietari ja li és molt més fàcil, perquè diguem que jo ja he llaurat el camp i el gos ja sap els coneixements. Llavors el propietari, diguem que fa el, entre cometes, el remate final.
6: Clar. A base de premis, imagino.
7: Sí,
6: com
7: sí,
6: se l'ensenya,
7: sí, sí,
6: amb un gos a dir no pugis al sofà, com se l'ensenya?
7: Primer, el que fem nosaltres és deixar que pugi al sofà, i una vegada pujat del sofà el fem baixar i llavors li donem un premi. Llavors el gos entén que està a baix al cantó del sofà, però no a sobre del sofà, té un premi. En canvi, si puja i per iniciativa pròpia, llavors el fem baixar.
6: Uh-huh.
7: Llavors també li podem ensenyar al gos que li diem una paraula i que pugi al sofà quan nosaltres volem.
6: Val.
7: I que baixi quan nosaltres volem. Uh-huh. Però no que pugi per iniciativa pròpia.
6: Uh-huh.
7: Perquè si estàs allà, per exemple, a la tele i sap que ja que t'estàs quedant a la tarda, que t'estàs quedant mig dormida fent la migdiada i et puja sobre el gos de 40 quilos, doncs clar, dius...
6: No,
7: no pot ser.
6: No.
7: Llavors, per evitar això, què fa la gent? Doncs dius, poso el jardí, que es quedi sol, o el tanco una habitació, perquè si no... És... Llavors l'ensenyem això, a que pugi quan li diem, ah, i que baixi quan li diem. I així, diguem que el gos millora i la persona també.
6: Uh-huh.
7: Que vols tindre, li dius, puja. Que no el vols tindre, li dius, estira't aquí, no et moguis, per exemple.
6: Uh-huh.
7: I també li ensenyem això, que es quedi sentat, que es quedi quiet i que no es mogui.
6: Uh-huh. Llavors...
7: Per exemple, hi ha persones que em diuen, Pau, és que no puc ni fregar, perquè clar, frego, em persegueix la fregona. Quan ja s'està quiet, frego i llavors aixeca i m'ho trepitja tot. Doncs llavors li ensenyem a no trepitjar el fregat i a no perseguir el fregar i la fregona.
8: Sempre els problemes que l'amo tingui, diguem-ne, sí, doncs ensenyar-li per poder conviure millor. Percentatge d'èxit, Pau? És a dir, ensenyes, eduques a tots els gossos i et fan tots cas, o hi ha algun que dius, no, aquest no hi ha hagut manera?
7: No, el percentatge és 100%.
8: Ah, molt bé.
7: Sí, el percentatge és 100%. Pot tardar 3 dies, 3 setmanes o 3 mesos, però al final el gos sempre està receptiu per aprendre. Ah. I el propietari també. Llavors, que és com tot, tothom té les seves limitacions, tant els gossos com nosaltres, llavors hem de fer que hi hagi un equilibri, perquè ja t'he dit al principi que és això, és un binomi. Uh-huh. Han d'obeir i han de fer les coses bé, doncs, tots dos, i cadascú té el seu ritme.
8: Sí. I per acabar, Pau, que només tenim aquesta seccioneta de 5 minutets, una mica respondre a la pregunta que plantegem avui en el tema del dia. Ja cada vegada ho veiem més, gent que tracta els seus animals, els seus gossos, les seves mascotes, com si fossin fills realment i els fan ser una part més de la família, exactament com si fos una criatura, doncs allò mateix fan amb el gos. Això és positiu, és bo per al gos, o no anem bé?
7: Diguem que no anem bé.
8: Correcte.
7: Per què? Perquè els animals, els gossos en concret, doncs són animals irracionals. O sigui, els gossos necessiten sentir-se gossos, no necessiten sentir-se persones.
8: Perquè no ho són.
7: Perquè no ho són. Llavors, contra més els humanitzem, més els estem desvirtuant, i llavors és com venen els problemes. Per exemple, a vegades vaig a casa dels clients que em diuen, Pau, tinc un Yorkshire, fa 3 quilos, però no podem seure cap membre de la família al sofà perquè ens mossega. Ah. Per què? Perquè l'han acostumat a pujar al sofà quan ell vol, i que el sofà és seu. Llavors, és el gos que el deixa seure a tu, quan ell vol, al sofà. Clar, o dormen al llit, amb el Yorkshire. Llavors passa això, que el gos diu, aquí dormiu si jo vull, si jo no vull, no dormiu. Ah. Els humanitzem massa, amb tota la bona intenció, però els estem fent un
8: flac favor.
7: Un flac favor, sí. Sí.
8: Doncs aquesta seria la conclusió. Avui n'hem volgut parlar amb el Pau Asensio, que és ensinistrador de gossos, i ens ha explicat quina és la seva feina, molt interessant per conèixer avui aquí a l'Hora Maresma. Pau, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
7: A vosaltres, bona tarda.
8: S'hi dedica, Els gossos són gossos, no són humans, no els tractem així, que els fem un flac favor.
2: És curiós, Oriol, tots més o menys estem coincidint amb el mateix, que se'ls ha de tractar doncs, com el que són, com bé ha explicat el teu convidat, com animals, però que, vaja, sí que existeix aquest vincle que ens fa sentir com si fossin fills.
8: Exacte, que se'ls ha de tractar bé, però no ens passa.
2: Sí, totalment. Doncs, Oriol, gràcies. Seguim avançant. Fins ara. Vinga, som-hi. A continuació parlem amb en Quico Valtrons, que forma part d'una ONG que ajuda a buscar supervivents amb gossos a terratrèmols. Dani, tot teu.
9: Doncs sí, Quico, bona tarda, què tal, com estem?
10: Hola, Dani, molt bé.
9: Hola.
10: I tu?
9: Bé. Som amics de la infància, vull dir que ens coneixem de fa molts anys, per això ens saludem així.
10: Sí.
9: Què anava a dir, Quico? Com deia el teu company d'Arenys de Munt, un gos és de la família, però és un gos. No?
10: Sí, clar, bueno, són companys i no l'he pogut escoltar perquè estava traient, però segurament que té raó en tot el que ha dit.
9: No, segur. En aquest sentit, bé, tu formes part d'una ONG que aneu a sinistres, terratrèmols i devastacions i amb gossos especialitzats a buscar persones per aconseguir supervivents amb catàstrofes, terratrèmols i inundacions i tot això. Aquests gossos són especials? Quines característiques ha de tenir un gos d'aquests? No sé.
10: Bueno, generalment han de ser gossos molt actius, els ensenyem des de petits, bàsicament, i tenen que ser, ja et dic, actius, que siguin dòcils, que no es vulguin barallar amb ningú i que sàpiguin suportar diferents climes adversos, mal temps, calor, fred, i evidentment és una feina arriscada tant pels gossos com per nosaltres, que ho fem desinteressadament. I ja et dic, han de ser bastant afables, però són gossos que els agradi molt treballar. Per ells és com un joc, la veritat. Al principi, després on conforme van treballant i es van fent més grans, ja comencen a entendre que salven vides. I si no salven vides, també tenim gossos que ajuden a trobar els sers desapareguts. Vull dir, hi ha gossos que es diu de cadàvers, també, que també els troben, saps?
9: En aquest I sentit, bueno. Quico, un gos, és a dir, com l'humà que va a la universitat i el que no li agrada estudiar, és a dir, i es veu ja de petit que aquest serveix i l'altre no serveix, o quines races han de ser?
10: Sí. Bueno, tampoc depèn molt de raça, però sí que quan agafem un gos de raça estem més predisposats a que serveixi, a que vagi bé. A vegades hem tingut a l'ONG gossos que no eren de raça, que eren creuats, eren molt bons. Però bàsicament fent servir gossos que no siguin ni molt grans ni molt petits, que siguin un tamany mitjà, i fem servir o pastors alemans de línies de treball, però de tamany mitjà tirant cap a petit, pastor holandès, que ens funciona molt bé, i pastor belga, alguns exemplars sí, també, però que no siguin gaire grans de tamany.
9: Diguéssim, es busca evidentment un gos actiu, com deies, però sobretot amb una intel·ligència, entre cometes, superior als seus altres gossos, no? Per entendre'n, són intel·ligents.
10: Sí, bueno, sí, tots els gossos són intel·ligents. I llavors els gossos aquests fan la seva feina i després, un cop acaben la feina, doncs els tractem com si fos un gos de companyia. De fet, són molt simpàtics i molt amables en general, sí, sí. Evidentment ja de tot. Però són gossos que els agrada molt treballar, que es desviuen per fer la feina, que comença sent un joc i quan ja ho van entenent, doncs ells ja saben que tenen que buscar una persona viva. És una feina que és llarga per anar bé. Un gos comença a estar operatiu amb fiabilitat en 3 anys i mig, 4.
9: Déu-n'hi-do. 3 anys i mig i 4 d'ensinistrament, d'ensenyament, eh? Vull dir, déu-n'hi-do, que una inversió total de temps i de... Déu-n'hi-do.
10: Sí, de temps, de diners, i, bueno, i tot això ho fem sense ànim de lucre, perquè, de fet, no tenim ni... Ens paguem hasta els viatges, perquè no tenim sponsors. Tothom se'n d'acord amb nosaltres quan anem, però no se'n d'acorden de lo que fem al principi.
9: Sortiu a la tele, es fan homenatges, però no de calés els vostres...
10: No. No tenim... Actualment hem estat a 18 terratrèmols i catàstrofes a tot el món, sempre que són catàstrofes molt, molt importants, molt grans,
9: sí.
10: I no tenim... Actualment no tenim ajuda de ningú. Ens ho paguem tots nosaltres, si podem. Evidentment, deixem la feina, deixem tot... Doncs anem a treballar.
9: És bastant vergonyós, la veritat, és bastant vergonyós. Val, doncs... darrera qüestió. Quico, com us activeu? És a dir, com funcioneu a nivell d'activació a la ONG?
10: Bueno, doncs quan hi ha una catàstrofe molt important, realment important, greu que hi hagi molts morts, perquè si no, normalment quan són catàstrofes més petites, els països ja tenen els seus cossos de bombers i de policies que ja tenen gossos preparats, però quan és algo molt, molt heavy, com el d'Indonèsia, com el que va venir a part, com l'últim que vam estar nosaltres a Turquia, que era, és per dir-te, que estava derruït des de Girona fins a Tarragona, tot derruït. Llavors aquí sí que es pot tenir que actuar. I realment és, quan es fan falta els gossos és en aquests casos. Més que menjar i coses, fan falta gossos.
9: Val. Doncs llarga vida, llarga vida, i que us tinguin en compte les administracions i els sponsors, perquè déu-n'hi-do, feu una feina molt necessària i molt, evidentment, humanitària al límit. I a més...
10: Sí,
9: sí, sí. Quico, digues.
10: No, doncs això, que sí, des d'aquí va bé que ens escolti la gent, a veure si surt algun sponsor que vulgui col·laborar. Més que res, el que demanem és que ens paguin els viatges, quan passa alguna cosa d'aquestes.
9: Exactament.
10: Ens activem de seguida perquè tenim diferents associacions dintre de l'ONG. Tenim uns nois que estan a Xile, uns altres a Portugal, uns altres a Argentina, a Brasil i a Espanya. Llavors ens activem tots i quedem anar a l'espai. I no ens hem de buscar la vida, perquè estem anar allà. És complicat, no és fàcil.
9: Evidentment. Sí. Doncs una experiència brutal, els que s'emporten a nivell humà, Quico Beltrón i els seus companys. ONG, ho fan desinteressadament. Haurien de tenir més recursos econòmics, evidentment. Quico, gràcies. Abraçada forta, amic.
10: Vinga, vosaltres. Adéu, gràcies.
2: I arribem a la meitat del programa i, com sempre, abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
11: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que, pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir. Valors de 24-25 graus al migdia sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges. Abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.
5: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I després del temps, anem a repassar les xarxes socials amb en Dani Grau. Dani, bona tarda, comencem pel Maresme.
9: Doncs sí, mira, la campanya del Banc de Terres d'Arenys de Munt, que té com a objectiu posar en contacte propietaris indisponibles amb projectes agraris, facilitant els processos de mediació i contribuint a donar noves oportunitats d'ús a les terres del municipi, arriba a la seva fase final. Per aquest motiu s'ha organitzat una jornada de presentació dels resultats obtinguts i dels processos que actualment continuen oberts. L'acte tindrà lloc el 17 d'octubre a les 11 del matí a la Masia de Can Borrell i estarà conduït per Gesamí Cerdà, tècnic que ha portat a terme aquest projecte.
2: Molt bé. En clau internacional...
9: En clau nacional, en podríem dir, el Tribunal de Comptes ha iniciat els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Artur Mas i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va ser vicepresident i conseller d'Economia, si no recordo malament, ho dic de memòria, i una trentena d'exalts càrrecs del govern de Catalunya que estaven causats per les despeses del referèndum del 2017 del UO. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que els reclamaven al tribunal, dels quals ja n'havien consignat 4,1 milions a través de fiances. Déu-n'hi-do. Arriba després que aquest juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'actualització de la llei d'amnistia en dues sentències on declarava la norma que conforma el dret internacional de la Unió Europea.
2: Dani, el tuit curiós, si vols, el guardem per demà i anem directament a la pregunta del dia perquè anem una mica justos de temps.
9: Molt bé, perfecte. En relació al Banc de Terres, mar o muntanya?
2: Avui preguntem a la gent si prefereixen mar o muntanya, eh?
9: O costa o muntanya, podríem dir.
2: Costa o muntanya. Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que anem formulant avui al llarg del programa. Com sempre, Dani, ens escoltem a tot seguit. Fins ara.
9: Adéu.

0: I a continuació parlem amb una ONG que fa 35 anys que treballa a Burkina. En parlem amb en Josep Vallès. Dani, tot teu.
1: 35? A l'igual m'he equivocat jo en el guió. 25, 25, Gemma.
0: N'hem posat una mica més, eh?
1: No tinc el guió aquí, però he posat 25 o 35, per curiositat. Bueno, és igual.
0: 35, Dani, disculpa, doncs, però vaja, són 25.
1: M'he equivocat, són 25.
0: No passa doncs, res.
1: L'error és meu, l'error és meu. Som grans, però no tant. Josep Vallès, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Som grans, ja veig que m'heu fet més gran del compte, eh? Ja ho soc, però m'heu fet més gran.
1: Això és la màquina, això és 20... el teclat d'un ordinador, que s'ha revelat.
2: El teclat, sí. Molt bé, molt bé.
1: Doncs, fora conyes, 25 anys de l'organització Ndugu, de la ONG Ndugu, que porta el nom de la capital de Burkina Faso, antic Alto Volta, quan jo estudiava Don Sociales, Burkina Faso, en aquest sentit. Bé, 25 anys es diu aviat, però com va començar tot, Josep?
2: Sí, es diu aviat i l'any va passant un mes fins que arribes als 25 i dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? La feina feta durant 25 anys. Bueno, doncs tot va començar. Tornem a dir, fa 25 anys que ens vàrem trobar allà una colla d'amics, ens vam enamorar del país, vam conèixer gent interessant i vàrem veure que es podia fer alguna cosa. I a partir d'aquí, a poc, doncs vam anar pensant aviam què necessitaven ells que els poguéssim ajudar, no? I vam començar bastant amb el tema del món de l'ensenyament, doncs, d'escolaritzar nens. I aquí, fins aquí encara hi anem, ho anem fent.
1: Doncs això ho recolliu doncs, en una exposició que es podrà veure d'aquí pocs dies a la Sala Municipal d'Exposicions de Canet en Ramon de Campmany, a la plaça dels Americanos, no, Josep?
2: Sí, efectivament. També quan arribes amb aquestes dates, o aquests que són rodons, no? 25, ostres, 25 o 50, no, 25. Doncs vam pensar que 25, bueno, ja potser era una data o un temps que podíem explicar alguna cosa més o ensenyar alguna cosa més.
1: Un quart de segle, Déu-n'hi-do.
2: Per això, esclar, és que és important, eh? No és fàcil arribar-hi, eh? I el camí és llarg i dia a dia costa anar-lo passant. Però, bueno, hem arribat. Bueno, tenim projectes que van funcionant i llavors ens va semblar explicar-ho o ensenyar-ho, no? I llavors és el que fem amb aquesta exposició que també està al voltant de 25. 25 què? Doncs mira, 25 projectes, 25 objectes, 25 fotografies, 25 proverbis africans, 25 llibres, en fi, tota l'exposició va al voltant de 25, no? I això és el que hem fet. I això... Doncs ho inaugurem aquest divendres.
1: Àfrica està fotuda, evidentment, i evidentment el primer món que som nosaltres no hi mira gaire, i més aviat l'explota o l'ha explotat a nivell històric. Burkina, en relació al que és Àfrica, a la seva zona, en podríem dir, és un país correcte, pobre, fotut, o com dintre del seu nivell?
2: No, és un país molt pobre, que està ubicat doncs, al bell mig del Sahel, i el Sahel en aquests moments està molt sota l'amenaça jihadista, no? Que això, a més de ser pobre doncs, de recursos, pobre perquè el primer món els ha explotat tot el que han pogut, a més ara doncs, hi ha la història de l'integrisme, no? Que jihadista, no? Que vol doncs, bueno, anar avançant i vol crear doncs, un gran califat, no? Tot això és una pressió que té el país. I, per tant, l'hem de marcar en un país molt pobre.
1: Josep, a hores d'ara, a banda dels projectes que heu fet en aquests 25 anys, a hores d'ara, a banda d'escolaritzar nanos, nens i nenes, amb què esteu focalitzats?
2: Bueno, mira, a part del tema d'ensenyament, d'escolaritzar nens, de treballar en una escola, en aquests moments estem col·laborant bastant amb cobrir aliments en zones, en unes grans bosses que hi ha de persones desplaçades degut a la pressió del jihadisme, no? És a dir, una part important del país està en mans del jihadisme i aquests, doncs, clar, fan marxar la gent, tanquen les escoles, tanquen els centres sanitaris, llavors tot això fa que la població s'agrupa al voltant de les grans, ciutats, i allà fan unes bosses, per dir-ho d'alguna manera, o uns camps d'assentaments que no hi ha res... Sí, no hi ha res a fer, ni a menjar, ni res. I una mica, doncs, bueno, intentem, amb la mesura que podem, doncs, anar cobrint, bàsicament comprant gra, eh? Gra. Gra vol dir blat de moro, gra, arròs, etc.
1: Per alimentar-los.
2: I després els... Per alimentar-los, sí, sí.
1: Doncs,
2: i després ja... ja no... Digues.
1: Ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Perquè almenys siguin 35 anys i si pot ser 50, Josep. Vinga, de moment 25.
2: D'aquí 10 anys, tornem a parlar.
1: Exacte. Gràcies.
2: Molt bé.
1: Abraçada forta, Josep. Adéu. Adéu.
2: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: I com cada setmana, en Sergi Ferrer ens convida a descobrir bandes i artistes vinculats a la comarca del Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
3: Fem una nova parada en aquesta llarga carretera de música del Maresme. Avui parlem de rumba. Us vull a tots ballant amb Ai, ai, ai.

Ai, ai, ai, és una banda de rumba catalana nascuda a Mataró l'any 1991, fundada per Pep Lladó i Rafaelito Salazar, dos músics que havien format part del grup de Gato Pérez. El projecte apareix en un moment important per a la música catalana. El rock català viu una gran expansió i la rumba torna a guanyar protagonisme, especialment en formacions com Los Manolos. Ai, ai, ai, però aposta per una rumba cantada en català i amb una personalitat pròpia.

Els orígens del grup estan directament relacionats amb el Gato Pérez, el músic argentí que durant els anys 70 i 80 havia contribuït a renovar la rumba catalana. Després de la seva mort l'any 1990, alguns dels seus músics decideixen continuar explorant aquest estil. A la primera formació també s'incorpora Antoni Carbonell, conegut com a Sicus, que anys després fundaria Sabor de Gràcia. El 1992 publiquen Això Brama, considerat el primer disc de rumba íntegrament cantat en català. Inclou composicions pròpies, versions de Gato Pérez i fins i tot una adaptació de Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.

0: Amb els anys, la banda comença a experimentar amb altres estils. L'entrada de Miquel Gorri del 1993 coincideix amb una etapa en què les cançons incorporen elements de rock, funk i música llatina. També guanyen importància les lletres, que van més enllà de les temàtiques festives i aborden qüestions socials, culturals i quotidianes.
1: Ai, em torna boig. Aquesta nena a mi em torna boig. Tinc l'organisme en dilatació.
0: Musicalment, Ai, ai, ai parteix de la rumba catalana, un estil desenvolupat durant els anys 50 i 60 a Barcelona, especialment dins de les comunitats gitanes. La seva característica més reconeixible és el ritme de guitarra conegut com a ventilador, ritme inventat per Peret. Aquesta tècnica consisteix a combinar els acords amb cops percussius sobre les cordes i la guitarra. D'aquesta manera, el guitarrista no només acompanya la melodia, sinó que també marca una part important del ritme. És un dels motius pels quals una rumba pot sonar tan plena, fins i tot amb pocs instruments.

Ai, ai, ai, també introdueix elements del funk i del pop. En algunes cançons el baix té un paper més melòdic i rítmic, mentre els teclats i les veus aporten una sonoritat que s'allunya de la rumba més tradicional. Pel que fa als referents, la comparació més directa és, òbviament, amb Gato Pérez, especialment per la combinació de rumba, música llatina i lletres amb contingut social. També hi trobem l'herència de Pérez, sobretot en la manera d'utilitzar la guitarra i construir tornades molt participatives. I si busquem grups amb una sonoritat semblant, podem pensar en Sabor de Gràcia per la seva vinculació amb la rumba tradicional o en Los Manolos per la incorporació d'elements del pop i el rock. I en una generació posterior, bandes com Gertrudis o La Trova Kung Fu també han explorat aquesta barreja de rumba amb altres gèneres. Anem a escoltar un dels referents i qui si no, que Gato Pérez. La nena té un ritme.

0: Des de les rumbes més tradicionals fins a les incorporacions del funk, el rock o ritmes llatins, la banda ha explorat diferents possibilitats d'un gènere que, malgrat tenir una identitat molt reconeixible, permet moltes més variacions de les que podria semblar. Ens tornem a escoltar amb més música del Maresme la setmana vinent. Fins una altra.
1: Saludem a la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera. Fa uns dies parlàvem de la salut mental i avui volem parlar d'aquest tema, però precisament de la salut mental dels joves i també doncs, de com els afecten les xarxes socials. Berta, benvinguda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Doncs mira, avui, com deies, portem una mica... L'altre dia parlàvem de la salut mental en general. Ara portem com les xarxes socials, que ara estan al nostre dia a dia, doncs poden impactar o no la salut mental. Focalitzarem en els adolescents, que són qui estan en el procés de desenvolupament, perquè les xarxes socials ara formen part de la vida quotidiana dels adolescents i de tothom, ja, no ens hem d'enganyar. Serveixen per comunicar-se, mantenir relacions, informar-se, entretenir-se, expressar-se i trobar persones amb interessos o experiències similars. Per això afirmar simplement que les xarxes socials són o no dolentes pels adolescents seria doncs, un discurs bastant reduccionista. No? La pregunta interessant és què sabem realment sobre com l'entorn digital es relaciona amb la salut mental dels adolescents? I l'evidència ens diu que la resposta és complexa. La OMS, veus que tiro de l'OMS,
1: Sí, no.
2: Assenyala que l'evidència disponible mostra associacions que no causalitats que poden ser positives com negatives entre l'ús de la tecnologia i el benestar dels joves. I a més, la relació pot ser bidireccional, no? Determinats patrons d'ús poden associar-se amb més malestar, però els adolescents que ja presenten problemes de salut mental també poden utilitzar aquestes xarxes de manera més intensa. Per tant, hem de ser prudents abans d'afirmar que les xarxes socials són la causa directa d'un problema de salut mental. Per això parlem d'associació i no necessàriament de causa-efecte. Una de les dades més importants prové d'un estudi internacional que es diu Health Behavior in School-Age Children, que està elaborat en col·laboració amb la OMS i gairebé amb 280.000 adolescents de 11, 13 i 15 anys. Les dades eren corresponents al 2022 i mostren que un 11% dels adolescents presentava signes d'ús problemàtic de les xarxes socials, que ara en parlarem. El 2018 era d'un 7% i, a més, era més freqüent entre noies, un 13% davant d'un 9% dels nois. Però què significa ús problemàtic? No significa simplement passar moltes hores davant del mòbil. Parlem de dificultat per controlar-ne l'ús, malestar quan no podem accedir a les xarxes, deixar de banda altres activitats o continuar utilitzant-les malgrat les conseqüències negatives que tenen per nosaltres en el cas que les tinguin. Per tant, ús intens i ús problemàtic no són sinònims. I això ens porta a una de les preguntes que més fa les famílies, no? Quantes hores, doncs, són masses? Alguns estudis recollits per la US Surgeon General indiquen que els adolescents que passen més de 3 hores diàries a les xarxes presenten aproximadament el doble de risc de problemes de salut mental, incloent-hi símptomes de depressió i ansietat. Però això, com dèiem, és una associació. No significa que 3 hores a Instagram o TikTok provoquin automàticament una depressió. Per això pot ser més útil altres preguntes com què hi fa les xarxes, què hi veu, per què s'hi connecta, com se sent després, que això és superimportant, i què està deixant de fer per estar-hi a les xarxes. No és el mateix passar una hora parlant amb amics que passar-la comparant-te repetidament, no?, amb el propi cos, amb la vida d'aquest o de l'altre. No? Un dels aspectes que sí que hem de vigilar especialment és amb la son. Els adolescents amb ús problemàtic, que diferenciem, d'estar moltes hores amb un ús problemàtic, reporten menys hores de son i horaris d'anar-se'n a dormir més tardans. Ens podem quedar connectants més del previst, mirar el mòbil o despertar-nos per veure si hi ha alguna notificació. Per tant, una pregunta molt pràctica és, l'ús del mòbil està interferint en el descans? Si la resposta és sí, doncs ja tenim un motiu per revisar-ne en l'ús. Un altre aspecte és la comparació social i la imatge corporal. A les xarxes no comparem necessàriament la nostra vida real amb la vida real dels altres, sinó amb una selecció, no?, que cadascú decideix mostrar, no?, el viatge, la fotografia escollida, el millor moment, sovint pot ser amb filtres, editades, no? Per això també és important saber quina xarxa estem consumint, no? No és el mateix anar a Instagram que anar a LinkedIn, no? També hem de saber on estàs anant. UNICEF, el que va observar és que el 34,3% de les noies i el 13,3% dels nois manifestaven comparar-se amb persones que mostraven vides aparentment perfectes i amb una salut mental bona a les xarxes. A això hem d'afegir els algoritmes, perquè les plataformes seleccionen i prioritzen continguts segons les nostres interaccions i això pot afavorir l'exposició repetida a determinats continguts. L'OMS alerta, entre d'altres, que l'exposició al ciberassetjament, a estàndards corporals poc realistes o a continguts relacionats amb autolesions. I el ciberassetjament, que també parlàvem fa uns dies en una altra secció, té una dificultat afegida, que dèiem, perquè pot continuar fora de l'escola, entrar a casa a través del mòbil, una fotografia, un rumor, una humiliació, poden arribar repetidament i ràpidament a moltes persones. Davant d'això, la resposta no pot ser simplement apagar el mòbil, el problema l'hem d'abordar, doncs és l'assetjament en si. També teníem el conegut FOMO, el Fear of Missing Out, aquesta por d'estar perdent-nos alguna cosa, i les xarxes ens permeten doncs, veure constantment que algú està de viatge, de festa, amb amics, mentre nosaltres potser estem a casa estudiant o el que sigui. El problema apareix quan aquesta necessitat de comprovar què està passant ens impedeix doncs, ens connectar, descansar o gaudir del moment. Què més? Aquí el que dèiem és un concepte que jo trobo que és molt xulo, que és el passar del FOMO, el JOMO, que és el Joy of Missing Out, que és aquest descobrir que no passa res per perdre't coses, aprendre a gaudir del moment present, sense sentir que hem d'estar permanentment connectats o pendents del que fa una altra persona. No necessitem respondre immediatament a tots els missatges, veure totes les històries, ni saber constantment què està fent tothom. Podem silenciar notificacions, deixar el mòbil una estona en una altra habitació, quedar amb algú, no?, sense necessitat de publicar-ho, i fins i tot doncs, avorrir-nos una estona, que això augmenta molt la creativitat. I aquí, quan dèiem abans d'acompanyament familiar, de res serveix dir al teu fill no estiguis amb el mòbil si tu estàs amb el mòbil a la taula, no? Que això també és important el donar exemple i a saber, no? Tornar una miqueta a connectar, a gaudir d'una bona conversa, no? Sense tant de mòbil pel mig. I una miqueta això és el que portem, aquest balanç entre les xarxes de lo positiu i lo negatiu que tenen.
3: Molt bé, doncs Berta, se'ns acaba el temps, però vaja, ens tornem a escoltar ben aviat.
2: Molt bé, gràcies Gemma.
4: I nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adeu.

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
3: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
2: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem-hi a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
10: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
9: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
11: Però lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
9: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS als quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
8: Notícies en xarxa.
0: Hola, bon dia, Rambleros i Rambleres. Doncs...

0: de els preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
1: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
2: Què vols que pensi?
1: Digue-m'ho, vale,
2: que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rond de gitano, que no cobri res i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
1: Tomàquets encara n'hi hauria.
2: Sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, ¿vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això. Però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem amb rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
1: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
2: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
1: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Tu fa molts anys que ets aquí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també ets pagesa.
2: Sí.
1: I no qualsevol pagesia ecològica.
2: Exactament.
1: Explica'ns. Així mateix.
2: A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
1: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si el canvi climàtic arribarà un dia, que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
2: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt, és a dir, pujant amunt, anem a muntanya, pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya perquè per això, perquè l'arbre, els arbres volen fred, i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè

0: La sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
1: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
0: al
1: Pallars.
0: No és el cas, però que, bueno, que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant.
1: Vale. I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri. Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
0: Bueno, a veure, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
1: Teniu molta clientela turística?
0: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
1: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
0: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que tindrien que estar oberts tot el dia, però bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió. Però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
1: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
0: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això
1: pogués estar... La conciliació.
0: Això, ara no en sortia la paraula, no en sortia la paraula. I després també que, a veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix, aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
1: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
0: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
1: tu descomptat. Ets una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
0: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada, i ser visible, pues, això és molt important també.
1: Vosaltres feu pagesia ecològica,
0: sí.
1: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
0: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. Però la manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Parlem de fills.
0: Sí.
1: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
0: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de cada sis mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
1: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
0: El Lluís Fisa, sí.
1: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
0: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, que a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre, és a dir, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisas, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
0: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar... Pues els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra, i és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha ecològic, no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
0: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí...
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles, i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els escallots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Realment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la mit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és a que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanyà Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells, i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors, què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que allò era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables. La llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, vas, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bestial, i això, no? totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós, perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu... Què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no?, que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no?, doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de... També és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar. Posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes també ho pagarem, és a dir, no posem dubte amb això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'element de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot, i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles, perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continuen evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la Festa Major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la Festa Major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma, avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts al 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood com Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o si tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el cercar tropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en este cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa... Ràdio Tordera.
2: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
5: Tengo una chica y una pistola.
4: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: 107.1 FM.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres 14 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Un premi per als metges de Tordera per posar un sofà al carrer i escoltar la gent. Segon titular. Festa dels contes i llibres a Tordera amb un espai tranquil per descansar aquest pròxim dissabte. Tercer titular. L'Ajuntament de Tordera tardarà setmanes a arreglar els danys de la pluja que va caure fa una setmana. Ara desenvoluparem cada notícia. Notícia 1. L'ambulatori de Tordera ha rebut un premi per parlar directament amb els veïns i veïnes del poble. Els professionals posen un sofà a la plaça perquè la gent s'hi assegui i expliqui com se sent. Amb aquestes converses organitzaran tallers gratuïts de menjar sa, passejades i consells per a tothom i perquè estiguin més contents. Aquest any, a més, hi haurà monitors per cuidar els nens petits mentre els pares fan aquestes activitats. Notícia 2. El poble de Tordera celebra aquest dissabte la Fira del Conte a la plaça de l'Església. Hi haurà molts llibres en català, jocs, tallers per a tota la família i música amb sardanes. La gran novetat és que hi haurà una carpa especial i tranquil·la amb monitors per relaxar-se sense soroll. Les escoles i 7 biblioteques de la zona aprofitaran aquest dia per comprar llibres per a tots els seus alumnes. Notícia 3. Les pluges fortes han fet malbé camins i rieres a tot el poble de Tordera l'última setmana, així que els treballadors de l'Ajuntament miren carrer per carrer i quan costarà arreglar totes les destrosses. Com que hi ha moltes coses trencades, aniran fent les reparacions poc a poc durant les properes setmanes. Ara farem un recordatori dels titulars del dia. Primer titular. Un premi pels metges de Tordera per posar un sofà al carrer i escoltar la gent. Segon titular. Fira del Conte aquest dissabte a Tordera, on hi haurà contes i llibres per a totes les edats. I tercer titular, l'Ajuntament de Tordera tardarà encara algunes setmanes a arreglar els danys provocats per la forta pluja. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: Ràdio Tordera.

Jo sé que m'adornen mil formes hermoses, però són poc vistoses. Les meves gales quan són més grans i majors...

Per això em greu recança quan tan fosca em miro, sospiro, i sospiro per tindre més colors.

Així és que a la terra contar com mosa el dol novell del seu primer pesart, quan les plantes, movent la seva fulla airosa, així varen parlar.

Varen dir, Senyor, ens encisa nostre fullatge tan retallat i tendre, i amb gràcia tanta que bé es creuria que el tallaren els àngels amb les mans molt polides.

Ens plauen les nostres branques que balancegen i el trobar els seus germans dolces i es besen. I quan s'inclinen, que de coses i coses conten i es diuen...

Ens plau quan entre boires despunta l'alba, banyar-nos amb les perles de la rosada i escoltar folles que al passar murmulegen aures divines.

0: aquí estem, aquest programa a la tarda és Record, amb en Salvador Romans portant el control de so. No sabia si m'havia donat la veu o no, però bueno, sembla que sí.
1: Penso
0: que sí.
1: Un moment que encara estic descol·locat, quasi bé. Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda a tothom, amb sí. Aquest programa a la tarda és Record, i sapigueu, doncs, que com sempre volem fer-vos una pregunta.
1: Que començaves dient allò de volem pa amb oli.
0: No, encara.
1: Volem.
0: Oh, hi abrenaria, ja.
1: Sempre no? Demanant.
0: En demanem més que el govern, no?
1: Sí, sí.
0: El govern no demana mai. Doncs seguim perquè diem que voleu escoltar la setmana que ve. Sabeu qui tenim?
1: Sí. Tenim en Machín.
0: Ah, sí, Antonio. Antonio.
1: Cubano.
0: Era molt amic nostre perquè va venir a la pista a cantar, eh? Un estiu?
1: Sí, no sí, sí, pista, sí, eh? Sí. Jo era petit per això, eh?
0: I un car més, doncs. Ah, ara estem descobrint l'edat que tenim, eh? No podem dir no. I en Matt Monro no va pas venir a Tordera, però també té un estil molt xulo per cantar.
1: Sí, canta una xules. Mica, una cançó seva. Què diu?
0: Alguien cantó.
1: Sí, tothom la sap, aquesta.
0: Quizá no supe hablar cuando debí.
1: No me digueu que en Joan Madrid no ho fa bé, eh?
0: Que jo he cantat a la coral molts anys, eh? Hasta l'Iglésia, eh? El coro de l'Iglésia.
1: Ai.
0: He cantat una missa del Papa Pius X.
1: Estàs beneït per tota la vida.
0: Sí, sí. Bueno, per això la gent no els interessa. Perquè hem de dir que si truquen per preguntar a veure quin cantant voldrà la setmana que ve, o si ens truquen per dir... a veure, demanar una cançó de les llistes que tenim ara, que els llegirem,
1: sí.
0: I que sàpiguen que si ens truquen participaran al obsequi que ens fa el restaurant Camiral, número 146, que és una paella d'arròs per a dues persones. O sigui que llavors està obert de
1: ben
0: dilluns
1: dit.
0: A divendres, de 13 a 16 de la tarda, i després el divendres està obert fins a les 16:30, això vol dir oberta la cuina, eh? O sigui que, potser, si voleu sortir dos quarts de cinc d'allà, també podeu sortir.
1: Oberta a la cuina, si algú vol passar a tallar ceba, doncs també
0: menjar,
1: ho podrà fer.
0: Encara estarà oberta el divendres.
1: Clar, la cuina està oberta.
0: Estarà oberta, la cuina. Potser s'hauran de fer-ho ells, però vaja. La cuina està oberta. I ara la llista de cançons, que ja sabeu que el nostre convidat és el Julio Iglesias, que va tenir una participació bastant grossa de vots. Aquí t'he apuntat, 16 vots va tenir Julio Iglesias.
1: Caram, noi, aquest en Julio, eh?
0: Hombre, tu...
1: Home, aquest en Julio.
0: I en canvi, el John, que se diu aquest, en Matt Monro, en va tenir-ne 6.
1: Bueno, no, en Camilo Sesto. Camilo Sesto. Camilo Sesto.
0: Ah, que és per la setmana que ve, en Matt Monro, que m'enredo jo.
1: Ai, no sé, tu...
0: És que, no, és que aquí ja tinc apuntat de vots.
1: El que em vols és enredar a mi,
0: sí.
1: Però bueno, no m'enredaràs pas,
0: no,
1: eh?
0: I la gent també.
1: Penses, noi... Vagilo.
0: Parlem de Julio Iglesias?
1: Sí.
0: Parlem les seves cançons?
1: Sí, 300 milions de còpies ha vengut, és el més vengut de tota la vida.
0: Déu-n'hi-do, no? Home, que el punyetero també va setmanar als Estats Units, a Miami, que allà, esclar, allà es té com mosques la gent, i tenen molts de calés, que hi ha gent per comprar això. Ara per anar a la farmàcia ja s'hi han de mirar més.
1: Sí, i ja, ja en parlarem també. Una mica d'aquest noi.
0: Sí, en parlarem.
1: Bueno, me olvidé de vivir.
0: Després ja, hey.
1: Què? Comences per baix.
0: No, però és que Hey també la tenia en el número 2, no?
1: Jo l'he tingut de posar a l'última. Tu no la tenies, Hey.
0: Sí, mira el número 2 del full que t'he enviat.
1: Sí.
0: Bueno, no, estem en directe, és igual.
1: No, si vols te l'ensenyo, eh?
0: Ensenya-me'l.
1: Perquè quedaràs garratibat si el veus.
0: No me arrepiento de nada.
1: No, no. Bé, el segon és Soy un truán, soy un señor.
0: Ai, ai, ai, mare de Déu.
1: La vida sigue igual.
0: Sí.
1: Abrázame.
0: Sí.
1: Tropecé de nuevo.
0: Con la misma piedra.
1: Clar.
0: De niña
1: a mujer. La carretera.
0: La carretera. Hey.
1: Baila morena, baila.
0: Baila morena, baila. Y hey. Una trugada.
1: ¿Qué vas diciendo por ahí?
0: Lo que me da la gana.
1: Ja t'explicaré per què es diu Hey, eh? Ja t'ho explicaré perquè no ho saps.
0: Sí, perquè anava pel carrer i vaig
1: no,
0: i vas dir, ei,
1: no,
0: ei.
1: No, no, no, no, no. I en Camilo Sesto, què?
0: Amor, amar.
1: Amor, amor, con el viento a tu favor.
0: El amor de mi vida.
1: Algo de mí.
0: Si tú te vas.
1: Perdóname.
0: Melina.
1: I la gran superproducció...
0: Jesucristo.
1: Tu superestar.
0: Ja està, doncs pues tot això és el que tenim per aquesta tarda.
1: Té un tema que és sensacional, eh? Perquè ell va fer l'obra, va estrenar a Madrid, i jo he vist la pel·lícula també, però té un tema que és la crucificació, crucifixió, sí, sensacional.
0: Hombre, jo també vaig ser a una obra que sortia de Jesucristo Superstar.
1: Tu vas fer-la?
0: Jo vaig ser de Pilatos.
1: Home, clar, tu de Jesucristo ni hablar.
0: Amb uns anells i una túnica que clar, portava.
1: Sí, sí, tens la cara de Pilatos, tota.
0: Sempre m'arrento les mans de totes.
1: Bé, bueno, doncs...
0: Ja podem anar tirant, si
1: de moment,
0: trucada.
1: L'audiència, no sé si escolta o no.
0: No
1: tinc trucada encara.
0: Doncs mira, podem començar per la primera cançó que m'han demanat. L'ha demanat el Lluís Dulot.
1: Espera't, que hi ha algú que se n'ha... Ha dit, calla, que ara vaig a molestar aquí una mica, perquè aquests no volen
0: ens
1: treballar.
0: Ens agrada que ens molestin.
1: Hola.
0: Hola, bona
1: tarda. Segur que és en Joan.
0: Bona tarda.
2: Bona nit.
0: Veus? Sí.
1: Joan, ja, bona tarda, Joan.
0: Joan Chapellí, digue-me.
1: Ben fet.
0: Quina cançó voldrà? De quin cantant?
2: Un de cada.
1: Un de cada, molt bé.
2: Així no es barallaran.
0: I quina voldràs? Hey, la carretera? O
2: la carretera.
0: La carretera.
1: Ah, amigo, la carretera, eh?
0: No sabia jo que t'agradaria.
1: Llueve i està mojada la carretera, saps?
0: Llueve i està mojada.
2: Perquè el bacalao no lo teniu.
0: Bacalao.
1: Home, però si t'interessa molt, al final la podem posar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, si vols bacalao, bacalao.
1: Como me gusta el bacalao,
0: ara
1: no?
0: Ara va tard, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Has de pensar que hi ha un col·lí
0: que sí, però saps que el bacalao va molt tard? No compres.
1: El súper, no en el súper, no, vull dir el gruixut, de veritat, el llom sense espina, a 42, eh?
0: A 42.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, que si compres 3 onces, 4 en 20, no és res.
1: Ah, això mateix.
0: De veritat o no?
1: I tant, que és veritat, ben veritat.
0: Bueno, i del Camilo Sesto, quina te posem? Si tu te vas, Melina, Jesucristo Superstar, Amor a Mar... Con el viento a tu favor?
2: No, Amor a Mar.
0: Amor a Mar.
1: Amor a Mar.
0: Vinga, doncs va.
1: Va, vinga, en Chapellí.
0: Chapellí. A veure, i qui la dedicarà?
2: A tothom que escolti Ràdio Tordera, a vosaltres dos i tota la meva família.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Joan.
2: I per la setmana que ve, qui hi ha?
0: Antonio Machín o Matt Monroe?
2: No,
0: Machín. Machín, doncs bueno.
1: Mira, Machín, Machín.
0: Tindrem a Machín. Té moltes cançons i molt maques, eh, Machín?
1: Sí,
0: home.
1: Sí.
2: Vosaltres
1: el
2: vau veure en el teatre?
0: En el teatre no, nosaltres vam veure a la pista que venen jovenets.
1: Jo en el teatre n'he vist molts, però
2: en
1: Machín no.
2: On feien el ball.
0: Ah, a la pista.
2: No.
0: Jo el vaig veure a la pista d'estiu.
1: El clavé devia anar, home.
2: El clavé?
0: Jo el clavé no hi vaig anar.
1: Jo no, el clavé no hi vaig arribar a temps, a veure'l.
2: Jo sí.
0: És l'únic, ens ho explicaràs una altra estona.
1: Sí, tant, eh? I tant.
0: Quines sensacions va tractar i tot això. Vinga, merci,
1: vinga,
0: Joan.
1: Adéu, Joan.
2: Adéu.
0: A veure si ha arribat una altra trucada. Hola, bona tarda. No sento ningú. Bona tarda.
1: Hola.
0: No. Ha entrat o no?
1: Hola.
0: No, s'ha marxat. No hi ha.
1: Ui, ui, ui.
0: No hi ha. Oi, oi, oi, s'acopla, això.
1: Canviem de canal, hola.
0: Hola, bona tarda. Bona tarda. Ah, ja sabem qui és.
1: Sí? Qui és? La Maria Cinta?
0: Sí.
3: Oh, ja m'heu despès.
0: Sí.
1: Has de baixar la pastisseria d'allà.
0: Ja, poder hi és. Has de baixar la pastisseria a trucar.
1: Clar.
3: Sí, no sóc a casa.
0: Ara sí que se sent bé. No em moguis.
1: Sí, no em moguis. Quieta.
0: Quieta. Quina cançó vols? S'ha mogut.
1: Ara ha desaparegut?
0: Ja estaves bé. Maria Cinta, quina cançó t'ho posem? Ja no hi ha.
1: Ja està.
0: Bueno, saps què li posarem? Con el viento a tu favor.
1: Això, clar, perfecte.
0: Si el vent la bufa cap aquí una altra vegada.
1: Maria Cinta, d'en Camilo Sexto.
0: Vale,
1: con
0: sí.
1: El viento a tu favor, d'acord?
0: Ja no cal que sonis marcar. Ja te posem aquesta, Maria Cinta. I la dediquem a tots. A mi-la, ara torna a venir.
1: Qui vols, en Machín o en Monro? Nada, nada. Abans, amb el fix això no passava, i ara amb els mòbils sí.
0: I es mou, i com que es mou...
1: Clar.
0: No et moguis.
1: No et moguis, quieta aquí.
3: Quieta.
0: En Matt Monro te posarem, vale?
1: Vinga.
0: Va, una creu amb en Monro que no
1: té cap. Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Clar, si no,
0: escolta. I sort que viu lluny, perquè si arriba a viure a la vora...
1: Sí, ui, imagina't tu si viu a la vora. És que si no es té el paraigua al terrat, no hi ha manera. No.
0: Bueno, parlàvem de Julio Iglesias, que podríem la cançó Abraza'm, eh? En Lluís Dolot la dedica a tota l'audiència de Tordera, i en particular a mi. A tu no, Salvador.
1: A mi no, perquè des d'Olot una abraçada aquí seria... Bueno. Doncs aquesta voz...
0: Sí, abraza'm...
1: Doncs vinga, Julio Iglesias, abraza'm.

0: Bueno, doncs si tu te vas, jo m'iré més tarde. No sé si ho sabeu, perquè pleguem a les 7.
1: Que ara t'acompanya la música, encara, eh?
0: Oh,
1: que bé, no?
0: Ha quedat molt bé aquest final. Molt. És que la música, és que a mi me segueix la música.
1: Te persegueix.
0: No és que jo la segueixi.
1: També se seguir-te et persegueix. Sí.
0: Bé, posem una altra cançó, la posem d'en Camilo Sesto.
1: Una d'en Camilo Sesto.
0: Sí, doncs mira, en Salvador Massó has triat L'amor de mi vida per dedicar-la a la Julita, com sempre, a en Jaume, a en Joan Madrid i la Roser, i també a en Francesc Llopart i la Maria Àngela Dalmau. I tota la gent que escolti.
1: Clar.
0: Doncs també la Maria Dolors Oliveres, que
1: també.
0: Si no ho dic, llavors m'estirarà les orelles.
1: Home, però agafem una trucada.
0: Avui la tenim,
1: eh?
0: Aquí també, la Maria Dolors Oliveres, que després li donarem veu.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Maria de l'alma mia.
2: Sí.
0: Sí, diu ella.
2: Bueno.
0: Què ens has de dir, Maria? Què
2: doncs,
0: faràs avui?
2: A veure, espera't, la vida sigui igual.
0: La vida sigui igual? Bueno, doncs vinga.
1: Sí, sí, tens
0: veritat,
1: tota
0: eh?
1: La raó, eh?
0: Sí, sí, peti que peti, sí, caigui que caigui, la vida sigui igual. Sí.
2: Vem de tirar endavant, no?
0: I tant que sí. Doncs molt bé, bueno. Maria. I qui vols per la setmana que ve?
2: La dedico a totes les meves amigues, sí. A la Quimeta Puig, a vosaltres dos i tothom que escolti la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé. I el cantant per la setmana que ve? Matt Monroe, Antonio Machín.
2: L'Antonio.
0: L'Antonio, no, l'Antonio.
1: Aquest Antonio.
0: Oh, arrasa, eh?
1: Arrasa.
2: Home, jo me'n recordo de com va venir a la pista, eh?
0: A la pista també, veus?
1: Mira.
0: Aquest any s'apellia, no sé pas si la veu. El clavé o havia d'estar dormint?
1: Devia cantar també Els Angelitos Negros, no?
2: El que ens va fer ballar, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo, i em va ser que era una nit que feia calor, eh? Bueno, a la tarda nit fresca,
1: home,
0: a la pista s'hi estava.
1: Devia venir a l'agost.
0: Sí, sí, feia molta calor.
2: Cantava una cançó darrere l'altra, una cançó darrere l'altra.
0: Ell portava, saps el que m'agradava d'ell? Que portava aquelles maraques?
1: Sí, jo vaig intentar aprendre i no hi ha maneres, eh?
0: Ara ja no hi canten amb les maraques,
1: no, ara...
0: Eh?
1: Bueno, perquè no venen cubans, eh?
0: No, quan tot això...
2: Bueno, ara ja no canta de cap manera.
0: Oh, pobres. Oh, vés a saber. Vés a saber si allà dintre canten com són allà dins.
1: Però està bé allò de les maraques, eh? Es fa...
0: Sí, té el seu aire. M'agradava molt.
2: Home, en aquella pista hi havíem disfrutat molt, eh?
0: Molt. I he begut una graciosa allà a la taula d'en Caufena...
2: Escolta, hasta va venir Manolo Escobar, us en recordeu?
0: Sí, sí, sí.
1: També,
0: i en Josep Guardiola...
2: I la Simonet, la Simonet.
0: La Simonet, l'orquestra Simonet venia quasi cada setmana, no?
2: Sí, cada diumenge.
0: Sí, sí, sí.
1: I en Basilio, i en Nino Bravo, i etcètera, etcètera, el Duodinàmico.
0: Ah, sí, el Duodinàmico també.
1: Tots.
2: Estem parlant d'una mica antic, eh?
1: No, tres dies, el temps passa de pressa, fa tres dies.
0: Hi ha que parlen antigament, però nosaltres no.
1: No,
2: no, no. No, tots són d'abans de la guerra.
0: No,
1: bueno,
0: hi ha algú
1: bueno,
0: que no, eh?
1: No.
0: Hi ha algú que no.
1: No, no, que va, protesto.
2: No.
0: N'hi havia que eren de després.
2: No, jo tampoc, eh?
1: Ai, doncs. Bueno, depèn de quina guerra.
2: Això.
1: Perquè ara contínuament n'hi ha...
2: Bueno.
1: Bé, Maria.
2: Bueno, noi,
0: aneu
2: per feina.
0: Vinga. Per feina, eh?
2: Vinga.
1: Tenim una altra trucada. Adéu.
2: Adéu.
0: A veure aquesta trucada. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Hola, la Quima.
3: Hola.
1: Bona tarda.
0: Com anem?
3: Bé, bé.
0: Mira,
3: anar fent. Anar fent cada dia, una mica. Bueno, jo vull la cançó... Baila, morena, baila.
1: Ah, mira, com l'he endevinat jo.
0: Menys mal que passava... Que... Bueno, l'ha demanat també la Maria Dolors Oliveres, eh?
3: Ah, sí? Doncs sí. Pues mira, li dedico també amb ella.
1: Bé, no,
4: gràcies.
3: Ai,
1: Maria
3: Dolors, per tu també.
4: Gràcies.
3: Baila, morena, baila.
1: Ara, aquí.
0: Apa, aquí. Ara fotrem un ball.
4: Fotrem ballar.
3: Ara ballarem tots.
4: Ja ballarem tots. Som capaços.
1: I... En Machino, en Monro.
3: Ara hem de ballar jo, eh? Com abans.
1: Sí, oi, tant.
0: Ens hem fet grans i ara veiem... Una cadira i anem corrents cap allà.
3: Sí, sí, sí, la cadira i bueno, sí. Bueno.
0: En Matt Monroe, ai, en Antonio Machín o en Matt Monroe, sí.
3: Ah, pues mira, a mi m'agrada molt en Matt Monroe.
0: Ah, vinga, bueno, menys mal.
3: Molt, molt.
0: Menys mal que...
3: Imagina't, més antiga, amb el Rol de la nostra edat, sí, que tocaven aquesta cançó.
0: És més cap aquí, amb el Rol. Sí.
1: Sí, que en Joan les canta totes, les de Monro.
0: Sí, alguien sí. cantó.
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Quima.
3: Bueno, doncs apa, que tingueu bona tarda.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Igualment.
3: Adéu. Adéu.
1: Doncs vinga, sí, ja està.
0: Anem per la segona cançó que hem dit, que és L'amor de mi vida, eh? I ja hem fet la dedicatòria, només l'havia demanat.
1: L'amor de mi vida, que és de...
0: Ah, però també hem dit la Maria Cinta, no?
1: Camilo Sesto.
0: I també li hem dit que posaríem per la Maria Cinta. Con el viento a tu favor? Ah, no, no, no, no, és L'amor de mi vida que hem de posar.
1: No, tu li has dit a la Maria Cinta con el viento a tu favor.
0: Sí, li posarem després.
1: Per això no se sentia el telèfon, perquè bufava el vent.
0: No li anava a favor d'ella.
1: Clar.
0: Ara sí, més tard li anirà. L'amor de mi vida.
1: I ara...
0: El Salvador per la Julita.
1: I ara L'amor de mi vida, no?
0: Sí. Que canta el Camilo Sesto.
1: El Camilo Sesto, que és tremendo, això, L'amor de mi vida. És...
0: Ha sido tu.
1: Si el tens, molt bé, però si el perds...
0: També, malament, també.
1: Diríem allò de has begut oli.
0: Sí, ha begut oli. Més d'un, ha begut oli. A veure, anem-hi, va.

0: Bé, doncs aquí estem nosaltres amb aquest programa La Tarda és Record. Com que no tenim cap trucada, ja podem anar per una altra de les cançons. Teníem aquí una petició que ens ha fet Soy un truán, soy un señor, i l'ha demanat la Fina Catà i la... i ningú més.
1: I ningú més.
0: La Fina Catà...
1: La... també la demano jo, aquesta. Ah, vale. Apa.
0: Doncs tu, home, som dos. Sempre has set un truán i un senyor, tu.
1: Clar.
0: No, és que, és que sí. Ja la pots demanar, te la dedico jo.
1: Et ve just per les notícies.
0: També te la dedico jo. Ah, i a la Fina Catà la dedica als de Can Verdum i a nosaltres.
1: Vinga.
0: Endavant.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Escoltem Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi han hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte, una fira consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català. Comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. En Pere García, regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 al Teatre Clavé. Ens en parla el director del teatre, Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: I l'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross dins el circuit maresmenc. Es disputarà el dissabte 17 d'octubre. I anem a conèixer també el temps, la previsió per avui i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bé, doncs, si havíem escoltat en Camilo Sesto, ara ho hem d'escoltar en Julio Iglesias, perquè, com ja sabeu, la gent va triar els dos cantants. Per tant, aquests dos cantants, avui en tindrem una altra cançó que ens han demanat, que és la Mercè, de la Mercè García, que vol dedicar-li principalment a la seva filla, perquè avui és el seu

0: aniversari.
1: Ah, felicitats.
0: Felicitats.
2: Encara estava jo amb el amor a mar i no m'he enterat del que, has dit.
0: Ah, però és que la Mercè García, la seva filla, és el seu aniversari avui, ah, i li dedica aquesta cançó d'en Julio Iglesias, de Niña a Mujer.
2: Ah, de Niña a Mujer.
0: I també ens la dedica a tots nosaltres, com sempre, i a tota l'audiència.
2: Sí, sí, principalment, de Niña a Mujer.
0: Filla, doncs... Moltes felicitats
1: i
0: a disfrutar i a gaudir, mentre puguem.
2: Doncs...
0: De Niña a Mujer, canta Julio Iglesias.

0: I continuem amb cançons que ara aquesta vegada que tenim demanada d'en Camilo Sesto. Era la demanada, l'Anna Fernández i la Maria Dolors Oliveres, que està aquí.
1: Què t'he demanat, quina?
0: Tu, Melina.
1: Ai, sí, Melina.
0: D'en Camilo Sesto.
2: Ai, sí. No la conec, aquesta.
0: No? Melina.
2: Sí, vols dir? Sí. És un nom una mica...
1: Bueno, ara l'escoltaràs.
2: Veuràs... No n'hi ha gaires, no?
1: No, normalment no.
0: Normalment hi ha l'Adelina, eh?
2: Ah, sí, l'Adelina, sí.
0: Si Adelina se puede conocer.
1: Exacte, sí. La buscaria per tierra i per mar.
2: Noches para Adelina, sí.
0: Això també.
2: Bé, doncs, buscarem l'Adelina, no?
0: Sí, l'ha demanat, doncs, com dèiem, l'Anna
2: Fernández. No sé si està gaire amagada, però
0: les seves amigues.
1: Que està per aquí a la vora.
0: I la Maria Dolors Oliveres.
2: Esperem que la Melina es deixi pescar.
1: A tota l'audiència.
0: A tota l'audiència. Doncs, bé, la Maria Dolors a tota l'audiència.
2: Ja està?
0: Ja està.
2: La puc posar, senyor?
1: I en Salvador també, i en Joan també, igualment.
2: Doncs vinga. Melina.

0: Bé, però podés no saber una cosa.
1: No.
2: Digues-ho.
1: No, no, podés, sí, podés,
0: no
1: sí.
0: De la Melina, eh?
1: No.
0: No,
1: d'en
0: Sesto.
1: De Milo Sesto.
0: Sesto.
1: Ai, que tant també cançó.
0: Doncs en Sesto va cantar en anglès, italià, portuguès, alemany i valencià.
2: Mira que maco.
1: Ah, i català no, ens va deixar de banda.
0: Bueno, és que és el mateix. I va cantar El meu cor és del Coi.
1: Sí. Encara que perdi.
0: Som.
1: I serem.
0: I no canteu més.
2: No canteu.
0: És veritat, eh? Vull dir. Les puc buscar, per final estaria bé escoltar-la, no?
1: No canteu més, home. Això és una indirecta que ens has tirat amb la Dolors,
0: no? No, aquí, jo ho tinc, això, eh?
1: No canteu més.
2: Home, hem de seguir el Som i Serem gent catalana, no?
1: Sí, Som i Serem.
0: Però això m'estranya. Hi ha molts cantants que han cantat en molts d'idiomes, eh?
1: Però bueno, aquesta Som i Serem també la podies posar, però a veure, Som i Som Serem, que serem valencians?
0: No, diu Som, Som. Som.
2: Ah, som.
0: No Som i Serem,
1: ah,
0: no.
1: Vale.
2: Ah, llavors
1: és...
0: Som.
2: Ets tu que ens has donat peu i jo
0: no,
2: ja
0: m'hi afegiu. No, no, no hi afegiu res més, que només diu Som i prou.
1: Molt bé.
0: Doncs
1: anem per escoltar Julio Iglesias ara.
0: Sí.
1: Tenim una altra cançó que ens han demanat. La Maria Dolors Oliveres també, la Quima de Canet, i en Salvador Romans.
0: Sí, jo.
1: Baila, morena, baila.
0: Ai. És veritat, eh? I...
1: Home, jo ho he apuntat aquí, que tu deies que t'agradava, no?
0: I la Quimeta.
1: I la Quimeta, no, que ha trucat avui.
0: Sí, la Quima de Canet.
1: Ah, ja l'he dit, la Quima de Canet ja l'he dit.
0: Ah, ja l'has dit.
1: Oliveres, Quima de Canet i Salvador Romans.
0: Ah,
1: I tots la dediquen per tota l'audiència.
2: Va, som-hi.
0: Ara busquem la morena que baila, doncs.
1: Això, una morena que balli, busquem-la. Ara que...
0: Busquem la morena que baila.
1: Un rima, si... que hi hagi rima, que m'agrada
0: molt. Si la tenim
1: molt,
0: per aquí.
1: Baila, morena, baila, que tu te mueves como ninguna.
0: Baila, morena, baila.
1: Moviendo las caderas.
2: Moviendo
1: la cintura.
0: Carai, que bé... Oh. No cal que la posi, no.
1: La posis, ja.
2: Sí, home, hi falta la música.
0: En Sesto diu, no canteu més.

0: Oh, que bé, que canta i que va, que aquesta feia ballar, eh? Aquesta cançó feia ballar.
1: Aquest tema està en el CD de La Carretera.
0: Sí, doncs mira, La Carretera també la tenim per posar, que ens l'ha demanat en Xapallí, però
1: sí,
0: ara és... posarem en Camilo Sesto. I aquesta la dedicarem... Bueno,
1: sí, però la posarem després de publicitat, eh? Ara, sí. Si vols, que
0: bueno,
1: fem una
0: doncs
1: trucada.
0: Parlem de restaurant.
1: Una trucada. Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A mi? Sí, és la Montse de Sant Pere.
2: Sí.
0: Montse, posarem La Carretera, Montse.
2: Pues La Carretera.
0: Molt bé.
2: Anem per La Carretera.
0: I per la setmana que ve vas amb Machín o amb en Monro?
2: Machín.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Doncs ja pots dedicar a La Carretera... qui vulguis.
2: A tots vosaltres i demà dissabte 3, a totes les 3 que estiguin escoltats.
0: Molt bé, doncs les 3 també és el dia que fem aquesta cançó, gràcies a la Montserrat que ens ha fet memòria.
1: I tant.
0: Molt gràcies, bé. Montserrat, bona tarda.
2: Vale.
1: Adéu.
2: Bona tarda.
1: Adéu. Bona tarda.
0: Adéu.
1: Doncs bé, ha arribat aquell moment
0: que
1: tan fer... esperat.
0: Hem de fer
1: de la publicitat,
0: una mica
1: no?
0: De calerons, que diuen. No?
1: De calerons i aquelles coses, mentre podem fer un repàs,
0: sí,
1: si és que vols
0: tot,
1: fer algun
0: tot
1: repàs.
0: Tot ho repassarem.
1: No, no havies fet mai repàs a col·legi?
0: No, jo no m'agradava repassar.
1: Però se'n deia anar repàs?
0: Anar repàs no m'agradava.
1: I a
0: quan
1: mi...
0: feien repàs, jo plegava abans.
1: Això d'anar repàs no agradava gaire. No sé com se'n deu dir, perquè repàs és una cosa molt estranya, no?
0: Sí.
1: O és català-català, repàs?
0: Poder sí, haurem de buscar-ho aquí al Google.
1: Sí, ho hem de preguntar, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, el Google ho ens ha
1: solucionat. No pot pas quedar així.
0: No.
3: Ràdio Tordera.
4: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut.
5: Dental Com, perquè somriure és salut.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: L'emissora que t'escolta.
7: La tarda és record.
0: Bé, doncs seguim i ara anirem proposant un altre...
1: Oh, bé, no sé si bé.
0: Bé. Home, la Brigitte Bardot, ara últimament, encara
1: bé,
0: estava viva, no?
1: N'hi ha moltes que comencen
0: sí,
1: amb bé.
0: La bé, sí.
1: La Betta Davis.
0: Ah, també.
1: També.
0: No, però és Davis, no és BD. És
1: comença
0: BD.
1: Amb
0: bé,
1: Betta.
0: Bé. Barcelona també comença amb bé.
1: Qui?
0: Barcelona.
1: Sí, també. Sí, clar. I és bona si la bossa sona.
0: També.
1: Vinga.
0: Ara ja no me recordo quina volíem posar. Que tocava. Ara tocava una de Camilo, no? Ah, sí, clar. En Francesc Llopart li posem Algo de mi perquè resulta que ens ho ha demanat tard. I ell havia demanat una altra cançó, però ja l'havíem posada.
1: Sí.
0: I ell la dedica, com sempre, a l'Enric, a la Nuri, a en Joan Madrid, però també ho han dit a la Roser, la meva dona, perquè ella era el seu sant.
1: Aquesta Roser, quina requesta
0: sí.
1: té,
0: I també una altra cosa.
1: Sí.
0: La dedica a la seva dona, que es diu Maria Àngela Dalmau.
1: Maria Àngela.
0: Sí, i també a la Montserrat Caimel.
1: També.
0: I no vull deixar més gent, però suposo que algú més que em deixo.
8: Ai, era el Roser, la Sandra Roser.
0: El dia 7. El dia 7, jo hi quedem. Ah, no, el Pilarí, que ja ha passat. El
1: home, escolta, fot dos mesos que felicitem a la Roser,
8: Sí, que Déu us passeu, no?
0: Però com que encara corria pastís per casa.
1: Bueno, doncs...
8: Algo de mi.
0: Algo de mi, va.

0: I a mi em sembla que tindrem trucada.
1: Tindrem. Què vol dir tindrem? Tenim.
0: Que la tenim. Ah, hola. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hombre, aquest Toni. El coneixem, eh? Toni. Toni, què tal?
2: Us està passant molt bé, eh? Sí,
1: home, mira, jo aquestes cançons, amb tanta melodia, tan romàntiques, jo dic que amb tant de riure i amb tant de plorar,
0: sí, perquè, clar,
1: escriuen aquest... lletres sense parar.
0: Oh, no, això és una rima, eh?
2: Que t'ha quedat, això,
0: això són rimes, sí. Eh?
1: Sí, sí. Eh, que rima bé?
2: Això li ha quedat...
1: Però és veritat, com més plores i més rius...
3: Brudat.
1: Més inspiració, eh?
0: Clar que sí. Ara, sí, sí.
1: I en Toni no sé si està molt inspirat.
0: No sé, quina cançó li agradaria escoltar, no, en Toni?
2: Jo en vull una d'en Julio Iglesias.
0: Mira, aquí n'hi ha una que també ens l'ha demanat en Salvador i la Maria Maresma, La vida sigui igual. En Salvador Massó també l'ha demanat.
2: Oh, i tant que segueix igual, i tant que segueix igual.
0: T'apunto en aquesta?
2: Sí, apunta'm aquesta.
0: Vinga.
2: Va, vinga, se la dedico que vosaltres... Que veig que us ho passeu molt bé.
1: Sí, la vida en, sigui igual, eh?
0: Sí,
1: clar.
0: Sí, sí. Tu, quina hora tu?
2: En la Núria i en d'allò de Blanes, en... Hòstia, ara me'n surt el nom d'ell.
0: L'Enric.
2: L'Enric i la Núria de Blanes. Bueno, sempre allí, tots els que ja coneixem. Eh?
1: Tota la colla.
0: Molt bé.
2: Tota la colla.
0: A nosaltres te la dediquem a tu, també, vale?
3: Això.
1: Home, molt bé. Clar. Per ell també segueix igual, la vida, no pensis.
2: Ah. Oh, i tant, sí, sí, tant que si barranques pot seguir.
0: Mentre puguis, aprofita.
1: Molt bé, Toni.
2: Adéu. Que vagi bé, que sigueu feliços.
1: Igualment, vinga. Gràcies. Adéu.
0: A veure, doncs ara què?
1: Doncs mira, nosaltres...
0: Volíem posar La vida sigui igual. No?
1: Farem el que manis.
0: He dit La vida sigui igual?
3: La vida sigui igual.
1: No sé.
0: Doncs posem-la.
1: La tinc aquí a punt, eh?
0: Quan
1: tu ordenis, allò de ordeno i mando.
0: I ara s'hi ha afegit en Toni Cuenca.
1: Eh?
0: Sí, s'hi han afegit.
1: Qui?
0: En Toni Cuenca, s'ha afegit.
1: Ah, sí,
0: en Salvador,
1: bueno,
0: també l'ha demanat.
1: És que parles tan fluix que...
0: En Salvador Massó també l'ha demanada.
1: No te sento, no t'escolto.
0: No m'escoltes, no facis cridar.
1: Vinga.
0: La Maria Maresma, endavant. La vida sigui igual, canta Julio Iglesias. Yeah.

0: Bé, doncs anem continuant en aquest programa a la tarda. Es record que patrocina el restaurant Camí Arral número 146 de Tordera i que ofereix a tots els nostres que ens truquin i ens trien una persona que canti bé amb aquesta setmana.
1: Sí, allò de... Solicito una canción que no la cante Joan Madrid ni Salvador Román.
0: També. Antonio Machín o Matt Monro.
1: Això.
0: Entreneu amb el sorteig d'una paella d'arròs per dues persones. De dilluns a divendres està obert, de la 1 fins a les 4 de la tarda, però el divendres allà deixen encès a la cuina fins a 4:45. O sigui que ja, si tu ja vas tard el divendres, que has plegat a treballar més tard a les 3 i vols anar a dinar a les 4, encara hi pots anar, perquè fins a 4:45 està obert la cuina.
1: Cuidado amb la cuina, eh?
2: Sí, sí. Bueno, el fogó deu estar tancat, no? És que si no...
1: Sí, s'ha de vigilar això de la cuina, que...
0: Quedava una altra cançó per posar, no? Quedava La carretera.
1: Oh, i no tant, posat, i La carretera, eh? I Hey, i Jesucristo Superstar, i Tropecé con la piedra.
0: De nuevo con la misma piedra, sí.
1: Pues moltes coses podem posar.
0: La carretera, sí. Perquè l'ha demanat...
1: Si tenim temps.
0: L'ha demanat en Joan Chapallí, i tinc apuntada una Montse, que és la Montse de Sant Pere.
1: Sí.
0: Per tant, La carretera la cantarà en Julio Iglesias.
1: Sí. Ui, la carretera és llarga, aquesta, 5 minuts,
0: Home, agafa les corbes.

0: Radio Tordera.
1: Tots els temes d'actualitat de l'Ajuntament de Tordera a l'entrevista amb els polítics dels serveis informatius. Cada setmana els regidors dels grups municipals repassen i exposen el seu punt de vista polític del dia a dia del consistori torderenc. Els dimecres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: La tarda és record.
3: Bé, anem seguint més cançons, eh? Ara que fem en Camilo Sesto.
4: Ara ens falta... no sé quan va fer el sorteig, a quina hora el fas?
3: Després, darrere d'aquesta cançó.
4: Darrere d'aquesta cançó. Quina? Quina?
3: Jesucristo Superstar, que l'ha demanat l'Anna Fernández i també la Dolors Oliveres, que la tenim aquí. Jesucristo Superstar, canta Camilo Sesto.
4: Sí, veiem... Veiem quina versió ens porten aquests de l'Spotny. Camilo Sesto Superstar.

0: És que aquesta és una òpera rock i s'acaba així, eh?
1: Encara que... Mira, sortir la Melissa, tu.
0: Sí.
1: Oh, la Melina. Bueno, hem de dir un número ara.
0: Un número?
1: Un número de l'1 al 22. Vols que el digui la Maria Dolors? Ostres,
2: mira, està bé. Ostres,
1: tot
2: en
0: nudo. Doncs un de ben petit. Bueno, el petit no, eh?
1: Qui l'ha de dir? Qui l'ha de dir?
0: El 5 podria ser petit, però tampoc ho és tant.
1: Dius el 5, eh?
0: El 5, el 5.
1: Mira'l. Ah, que no saps qui és?
0: No, ni idea.
1: Va ser Sant Salvador Romans.
0: Ah! Au, va, tira.
2: Tira.
1: Mira.
2: Tira, diu.
0: No, no.
2: Sí.
1: Que tinc testimonis, eh?
2: I tant, aquí té, hi ha el 5 marcat. Veus?
0: Oients de Ràdio Tordera i de la Tarda Record. Aquest en Madrid té una sort que no sabeu pas. Mira que tocar-li la paella d'arròs.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai.
1: Això no és pas trampa, eh?
0: No, no. Perquè bueno, bueno, mira...
1: Està pensant que són 22 persones que participen.
2: Exacte. Ah. I has
1: sortit el teu nom.
0: Ai, no, ai, escolta. Bueno, bueno, ah. jo no digo nada, que todo se sabe.
2: Has d'anar a menjar l'arròs i ja està.
1: Ja està.
0: Bueno.
1: No, ja els explicaràs després.
2: Exacte.
0: Tinc un mes per rumiar-m'ho, no?
2: Sí, bé, també. I bueno, i són dues persones.
0: Dues persones, sí, sí.
2: Ah.
0: Haurem de buscar ràpidament la parella, que és ben joveneta, perquè tingui molta gana. Bé, doncs, falten 10 minuts.
1: Però tenim que posar una altra cançó que ens ha demanat aquí. Qui era?
2: Ai, encara falta per posar, no?
1: La Fina Catà ens havia demanat també una altra cançó, que era Perdóname, de Camilo Sesto.
0: Vaja... Doncs,
2: I
0: bueno.
2: Julio Iglesias falta, no?
1: I Help no sé qui l'ha demanat. No, no l'ha demanat ningú, no?
2: Help no, hey. Oh,
1: Help no l'ha demanat ningú. És en Salvador que deia que era una vegada que hi havia dues. I...
0: Doncs Perdóname, no?
1: Perdóname, cantant Camilo Sesto, per la Fina Catà, que li van dedicar a l'Enric i la Núria, i també a la Quim i la Mercè de Can Verdum.
0: Doncs molt bé, doncs apa. Sí.

0: Bé, doncs n'anirem per fer l'última cançó, que serà...
1: Hey.
0: Iglesias amb Hey, perquè tu ens tenies que dir una cosa sobre Hey.
1: Sí, pues mira, Hey és degut a que va tenir, ja sabeu que va tenir un accident, ell.
0: Sí.
1: Eh? Sí, sí. Es va recuperar a Peníscola, que és allà on barrejaven els seus pares.
0: Oh, mira que bé.
1: I a Peníscola el seu pare li va posar el nom a un hotel que se'n deia Hey.
0: Ah.
1: I en homenatge a aquest hotel va treure la cançó.
0: La va treure, aquesta cançó. Encara hi és, aquest hotel, o no?
1: Ah, amigo, haurem d'anar a veure.
0: Haurem d'anar a Peníscola, tu. Anem un dia a Peníscola.
2: Això, vinga,
1: doncs, adéu-siau.
0: Fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: Sí.
0: Penseu que tenim... Matt Monro ha guanyat.
2: Ens anem a Peníscola a descobrir el
0: que vostè. Tornarem de Peníscola i us ho explicarem.
1: Ah, això mateix.
0: Mira, ha guanyat Matt Monro, tant que dèiem Antonio Machín.
1: Sí, sí, Matt Monro.
0: Doncs Matt Monro ha fet 13 punts i Antonio Machín 7. Gràcies a les puntuacions de les xarxes, Matt Monro ha pujat.
1: Podràs posar 12 d'un i 5 de l'altre, o 4, jo què sé.
0: Depèn del repertori que trobem.
1: Sí, això mateix.
0: Doncs vinga, adéu-siau.
1: Adéu, que vagi bé, fins
0: la propera.
1: Hey, hey, hey. Vas diciendo por ahí.
0: Sí, jo crec ja.
2: Ens anem a descobrir-ho.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de Benestar Emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Dimecres 14 d'octubre de 2026 continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi han hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera. La fira, consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català, comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. Pere García és regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi i referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 de la tarda al Teatre Clavé. Ens parla de l'obra el director del teatre, Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross del circuit maresmenc. La prova es disputarà el dissabte 17 d'octubre. Està oberta a totes les edats i oferirà un dorsal de 4,5 euros que serà vàlid per a tota la temporada. Parlem del temps. Previsió amb en Joaquim Serra.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera, on parlarem també de comarca, així com de l'entrevista amb els polítics habituals els dimecres. Avui compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Sergi Massó. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'equip d'atenció primària de Tordera ha estat reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat per la seva iniciativa comunitària Espai de Salut. El projecte en marxa des del 2023 té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutat

0: 115 persones, principalment adults, d'entre 30 i 65 anys. La dinàmica del sofà s'ha repetit a inicis del 2026 i han permès definir la sisena edició dels tallers, que abordaran l'alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional amb una ruta saludable pel municipi. Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya informativa per donar-los a conèixer. Gràcies al finançament obtingut, enguany els tallers incorporaran un servei de canguratge per facilitar la participació de persones amb infants a càrrec, així com esmorzars i berenars saludables. La subvenció també permetrà millorar l'organització i adquirir els materials necessaris. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Ho explicava tot plegat Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
1: Hem organitzat en quatre línies estratègiques. La primera línia estratègica fa referència a fer i potenciar xarxes amb la comunitat i els professionals de l'ambulatori. Podem una mica conèixer tot el que tenim en el territori i començar a crear vincles amb els diferents agents comunitaris per poder fer un bon treball en xarxa. La segona línia estratègica fa referència al programa de prescripció social que estem posant en marxa des d'aquí l'ambulatori. La tercera línia fa referència a millorar el benestar emocional dels professionals d'aquí del CAP en el que jo estic assignada. I la quarta línia estratègica fa referència a participar en projectes comunitaris amb la comunitat i a la comunitat, és a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: El projecte té com a objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut emocional de la ciutadania i aconseguir la no medicalització davant els problemes relacionats amb el malestar emocional. Es tracta de potenciar la prescripció social o la derivació a recursos de la comunitat per tal de proporcionar alternatives no sanitàries. Per aconseguir-ho, la figura del referent de benestar emocional treballa en xarxa amb els agents socials de cada territori, com ara ajuntaments, entitats i associacions, centres cívics o equipaments comunitaris. I a través de la seva tasca comunitària impulsa programes i activitats de prevenció i promoció de la salut emocional. Una jornada on també us expliquem que Tordera trigarà dies i setmanes a recuperar la plena normalitat després dels recents aiguats de principis d'octubre. Així ho ha afirmat el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, avui convidat a l'entrevista amb els polítics de cada dimecres. El regidor de Més Tordera destaca que, una vegada garantida la mobilitat bàsica dels veïns, els treballs municipals se centren ara a avaluar els danys econòmics i coordinar les reparacions generals. Després d'una primera fase d'emergència on la prioritat absoluta va ser protegir les persones i assegurar que tothom pogués entrar i sortir de casa seva, el consistori ha completat un cens de totes les afectacions registrades al municipi. Aquestes primeres tasques d'inspecció i atenció de trucades han permès fer una ronda completa per tot el terme municipal per determinar quant costarà la reparació de danys i planificar les actuacions necessàries. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
0: Massó ha recordat que els desperfectes en torrents, rieres i camins han estat molt més generalitzats que en episodis anteriors com el temporal Glòria, per la qual cosa caldrà un treball intens i d'ordenació de prioritats per restablir progressivament tota la infraestructura pública malmesa. Tordera ja ho té gairebé tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira del Conte, un esdeveniment consolidat al municipi referent a la comarca pel que fa al foment de la lectura, especialment en català. La fira plegarà múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església, permetent

0: que tothom pugui trobar un bon llibre per gaudir. Com és habitual, la Fira del Conte s'allargarà tot el dia amb múltiples activitats, presentacions de contes, jocs, tallers i algun espectacle, fet que la converteix en una bona oportunitat per venir i passar el dia a Tordera i gaudir de totes les propostes, incloent-hi els tallers familiars. Ho explica el regidor de Cultura, Pere García.
1: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església que permeten que tothom pugui trobar un bon llibre per gaudir en aquesta fira. A més, com sabeu, la fira compta tot el dia amb múltiples activitats, en presentacions de contes, jocs, tallers, també algun espectacle que fan que sigui una bona possibilitat venir a passar el dia a Tordera, gaudir de totes les activitats que s'hi fan, fer tallers familiars.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'estrena d'un espai d'autoregulació adreçat a persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret. Aquest espai estarà acompanyat per professionals i formarà part de la fira perquè tothom pugui tenir un espai de calma, d'autoregulació i de reconeixement d'emocions. García assegura que des de l'organització s'entén que el benestar de la persona és global i la fira també ho ha de poder garantir.
1: I aquest any també estrenem un espai d'autoregulació per persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret i aquest espai també que estarà acompanyat per professionals formarà part de la fira perquè tothom pugui tenir aquest espai de la calma, aquest espai d'autoregulació, de reconèixer aquestes emocions i seguir treballant, perquè al final entenem que el benestar de la persona és en global i la fira també ho ha de poder garantir.
0: Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius del municipi amb una subvenció econòmica que els permet comprar llibres a la fira i renovar les seves biblioteques d'aula, una col·laboració que l'organització valora positivament. A més, la fira forma part de la xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres i renovar els seus fons. En l'edició d'enguany comptarà amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar part del seu fons bibliotecari.
1: A més, com els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius de Tordera amb una subvenció nominativa econòmica que els permet comprar llibres a la Fira del Conte per poder renovar les seves biblioteques d'aula, un fet que també ens agrada de poder-hi col·laborar. I a més, la nostra fira també forma part d'aquesta xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres, per renovar també el seu fons. I en l'edició d'enguany comptem amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar també part dels seus fons bibliogràfics a la Fira del Conte.
0: L'organització espera amb molta il·lusió aquesta edició en què també es podrà celebrar el 50è aniversari de la nostra dansa amb una especial sardana que unirà els dos ponts sobre el riu. Es convida tothom a participar de la fira i també de l'activitat cultural. Què fa que la vida valgui la pena? Aquesta és la pregunta que serveix de punt de partida a l'obra Les coses excepcionals, una comèdia lluminosa que aborda les crisis personals, la depressió i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. L'obra de Sixto Paz Produccions compta amb la interpretació de l'actor Pau Roca. La història arrenca quan, amb només 6 anys, el protagonista decideix fer una llista de totes les coses excepcionals del món. El gelat, les pel·lícules de Kung Fu, les grues de les obres i riure tan fort que et surti llet pel nas. Amb el pas del temps, aquesta llista anirà creixent i prenent vida pròpia. Ens dona detalls de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
2: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu, i divertit.
0: Les coses excepcionals és una proposta que combina humor, tendresa i participació del públic per tractar un tema complex des d'una mirada propera i lluminosa. La representació serà divendres a les 8 de la tarda. Les entrades anticipades tenen el preu de 18 euros, 20 euros a taquilla i 16 euros pels socis del Consell de Mecenatge i de l'Associació d'Espectadors. I l'Ajuntament de Tordera informa que estan exposades al públic les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. Les llistes es podran consultar per fer, si s'escau, les modificacions oportunes del 12 al 19 d'octubre. Les eleccions generals poden participar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que estiguin inscrits al cens electoral, tant si resideixen a Espanya com a l'estranger, i que no estiguin privats del dret de sufragi per una sentència judicial ferma. Fins al 19 d'octubre es podran presentar les llistes del cens per les reclamacions que es considerin oportunes per inclusió, exclusió o bé modificacions.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: El proper dissabte 17 d'octubre es disputarà el 6è Cross de Tordera, una prova de camp a través que s'emmarca dins el calendari de circuit maresmenc de Cross. Aquesta lliga, promoguda pel Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca i l'entitat G-Sport, consta de 9 curses puntuables i té com a objectiu principal fomentar l'esport base i la participació popular als municipis de la zona. La competició està oberta a totes les categories d'edat i a tota mena de participants, acceptant tant atletes federats com no federats. Les inscripcions tenen un cost únic de 4,5 euros i s'han de formalitzar exclusivament de manera telemàtica a través del lloc web oficial de gesport.cat. El termini per apuntar-se específicament a la prova de Tordera finalitzarà aquest divendres a les 9 del matí. Aquest import inclou l'entrega de dorsal amb xip de cronometatge integrat que, com a tret característic del circuit, serà vàlid per a tota la temporada. Per tant, si l'atleta decideix participar en els propers crossos de la Lliga, no caldrà que es torni a inscriure ni que pagui de nou. Només haurà de conservar i portar el seu dorsal. El mateix dia de la cursa, els participants podran recollir el seu dorsal a la zona habilitada a partir d'una hora abans de l'inici de la respectiva sortida. Al finalitzar les proves, que comptaran amb classificacions immediates gràcies al sistema de cronometratge digital, s'entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i categoria, així com el primer atleta local. Paral·lelament, tots els corredors que creuin la meta sumaran punts per la classificació general del circuit maresmenc de Cross, que conclourà el gener de 2027 amb l'entrega de premis globals al sorteig de material esportiu i també diverses entrades a hotels.

0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, un 60%, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho amplia Maite Podó.
1: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. A la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que, pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir. Valors de 24-25 graus al migdia sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges. Abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre ajuntament. Avui ens acompanya en Sergi Massó. Benvingut, bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Regidor de Més Tordera, d'entre d'altres de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat. Regidor, hem tingut uns darrers dies moguts amb intenses pluges i diverses afectacions al nostre municipi. Entenc que des de la seva regidoria, des de també la regidoria del seu company Xavier Pla de Medi Rural i Pagesia, ve força entretinguts, no? Perquè les afectacions van ser importants.
2: Sí, la veritat és que teníem el precedent de la Glòria, que va ser un... va tenir conseqüències, però potser més a nivell general, no? Més a nivell del riu, més a nivell d'alguns torrents o rieres molt concrets, però en aquest cas ha sigut molt més generalitzat a tot el terme municipal de Tordera, i no tan sols afectacions en rieres, que n'hi ha hagut moltes, i en torrents, que han rebentat per diversos llocs, també l'afectació en molts i molts de camins, amb gent incomunicada, ha sigut bastant important, i també doncs, en molts locals o comerços que han estat inundats més al nucli urbà. És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
1: Estem parlant d'afectacions, hi van haver diverses rieres que, com diu, es van desbordar, camins, suposo que intransitables, en aquest sentit, és com sempre diem, s'ha de prioritzar, i a partir d'aquí un cop es prioritzar i anar fent, no?
2: Sí, primer de tot les persones, és el primer que hem de protegir, a garantir aquest accés a les cases, que tal com me dius, hi van haver molts i molts desperfectes en camins, que no permetien ni tan sols l'accés o el sortir de casa, no? Jo mateix vaig estar tot el diumenge doncs, incomunicat, perquè de les tres sortides que teníem, doncs, totes elles estaven col·lapsades, i això doncs, va ser el primer que va preocupar doncs, les persones. I ara molta feina, perquè hi ha hagut moltes afectacions en torrents, en rieres, i ho dic de manera generalitzada, així com a Glòria va ser molt més puntual, aquí hem tingut molts i molts desperfectes en torrents i rieres també.
1: Suposo que això tindrà un cost, s'haurà d'avaluar, perquè suposo que s'hauran d'arreglar, netejar recs, netejar camins, adequar camins, sempre parlem d'aquests camins que utilitzen els bombers, doncs, que sempre es fa una feina molt important des de l'Ajuntament. Bé, entenc que molts d'aquests han quedat en situació doncs, no gaire bona, i que s'haurà doncs, d'avaluar i començar a actuar de cara als propers mesos.
2: Sí, el que és el PPI, els camins d'emergències, etc., estan bastant cuidats i han quedat prou bé. A més, els serveis d'emergència doncs ja són capaços de circular de manera habitual. Hi ha molt, molt desperfecte doncs, això, no? En camins secundaris, en camins doncs, d'accés a habitatges que no són tan prioritaris, per dir-ho així. I, bueno, en principi, doncs, el fet de les emergències estaria controlat, s'hauria treballat durant el manteniment perquè això ja vagi a millor, però és el cas aquest de camins secundaris o d'altres camins que doncs, són utilitzats pel dia a dia, per dir-ho així.
1: A les rieres també normalment es van fent neteges, no? Habitualment a les rieres del poble.
2: Sí, en parlàvem el març passat quan ens vam veure, just havien acabat de passar uns aiguats, que parlàvem de que les rieres havien aguantat molt bé, no? Perquè s'ha fet una bona neteja durant tot l'any de les rieres i s'ha fet un bon manteniment. Però la caiguda d'aigua torrencial que hi va haver-hi en aquests últims dies, vull dir, era per molt net que tot estigués, doncs era inevitable que les rieres sobreixissin i inclús en alguns llocs doncs, trenquessin les motes, perquè tot i que ho tinguis tot molt net, sempre hi ha una mica d'acumulació de canya, etc., que fa que en ocasions així que hi ha un volum tan i tan alt de pluja, doncs no siguin capaces d'absorbir-ho. Tot i que això, que s'ha fet una molt bona feina, perquè si hagués sigut unes pluges normals o una mica més fortes de l'habitual, doncs no hi haguessin hagut problemes.
1: ens podem preparar com a Ajuntament davant situacions com aquesta? Ho dic perquè bé, ho comentava, no? Que els camins normalment estan ben cuidats, les rieres també, però clar, estem parlant d'acumulacions molt fortes en pocs minuts. Sabent que això pot anar succeint de manera més regular del que era normal, com a Ajuntament, com a àrees de medi ambient, de medi rural, ens podem preparar d'alguna manera? O...
2: Jo crec que estem veient fenòmens que s'escapen de la normalitat i la no normalitat. Preparar unes rieres per absorbir tot el cabal que va circular doncs, en aquest últim pluges que hi ha hagut, doncs crec que és impossible. Llavors es tracta doncs, d'anar a tenir tot el que es pugui de net, d'anar fent accions per mantenir-lo el millor possible, però sabem que en casos excepcionals d'aquest calibre doncs el que s'ha de fer és minimitzar danys, estar atents, alertar la gent perquè doncs, no circuli per les lleres, no s'hi apropi, no vagi a fer el curiós. I a part d'aquí, doncs, no crec que davant d'aquests fenòmens de la naturalesa doncs, crec que és molt difícil doncs, lluitar-hi.
1: Canviant de tema, parlem d'una bona notícia, que és la licitació, el procés ja que s'ha desencallat, tot el que és el procés del servei de recollida de residus a Tordera, que n'hem parlat al llarg de tota aquesta legislatura amb el regidor Sergi Massó, que ens anava dient que s'estava avançant, i ara podem dir ja pràcticament que està en marxa i que en breu estarà enllestit. Quina és la situació actual de tota aquesta licitació?
2: Sí, realment són bones notícies, no? Hem aconseguit doncs, formalitzar aquest plec. Hem aconseguit doncs, començar la licitació. En aquest moment doncs, ja es va fer l'exposició pública, ja es va donar el termini perquè les empreses poguessin doncs, presentar les seves ofertes. I ara el que estan fent els tècnics doncs, és obrir aquests sobres i avaluar quines són aquestes ofertes. Per tant, és una feina tècnica que no ha de durar gaire i doncs es podrà... Bueno, no ens podem adelantar, però si tot és correcte, la documentació i les ofertes són correctes i no hi ha cap cosa que invalidi la gent que s'hagi presentat, els licitadors, doncs jo crec que, tal i com també doncs, ens va avançar la regidora d'Hisenda en l'entrevista passada, jo crec que a final d'any, com a molt, hauríem de poder doncs, adjudicar aquest contracte, que ens ha portat una feinada molt important, que estem molt contents de poder dir això. Esperem que no hi hagi cap contratemps i que puguem doncs, començar a treballar doncs, amb aquesta nova adjudicació a final d'any o a principis d'any que ve com a molt tard.
1: Per què ha sigut tan complicat poder tirar endavant aquesta licitació? Recordem que és d'un import molt important. Sempre ens ho ha comentat, no? Que és la licitació més important del poble. Per què ha costat tant?
2: Un tema molt important és el llarg període de caducitat, no? d'aquest contracte. Això fa que no tinguis unes dades doncs, tan recents. Si fas una actualització normal del contracte, doncs, tot és molt més senzill perquè tens unes dades molt més concretes i molt més correctes. El fet doncs, de que hi hagi hagut tant de temps doncs, fa que s'hagin de mirar molt bé les dades, que s'hagin de recalcular moltes coses, i això, com més temps passa, més costa. Per tant, ja hem hagut de fer un procés molt llarg de dimensionament, de veure que les illes de contenidors són suficients per absorbir el volum de residus que tenim doncs, amb la població actual, i això, doncs, vulguis o no, doncs, ens ha suposat moltes traves.
1: Hem de dir que el contracte serà ara de 8 anys?
2: Sí, és una durada de 8 anys, perquè tenim unes fortes inversions a fer, és a dir, el que demanem en aquest contracte doncs, és que tinguem un parc automobilístic, uns camions doncs, nous, tenen un cert temps d'amortització i tenim en compte que si amortitzem en menys temps doncs, hauríem inclús de pagar més aviat. Val? Llavors, amb aquest termini de 8 anys ens assegurem doncs, que l'amortització d'aquests camions es fa en aquests 8 anys i que, per tant, doncs, els preus es poden mantenir. Si ho féssim a més curt termini, doncs ens aniríem amb desajustos pressupostaris, que creiem que la millor manera doncs, fer amb aquests 8 anys doncs, de fer aquest període de durada d'aquest contracte, doncs 8 anys, i sempre tenint en compte això, que hi haurà possibles canvis normatius que ens faran potser fer alguna variació, alguna actualització a les noves normatives, però creiem que això, que 8 anys és un període raonable per poder amortitzar aquestes inversions inicials. El que volem és que el servei doncs funcioni des del primer dia, que quan veiem el servei de nou doncs puguem identificar ràpidament doncs que s'ha fet aquesta licitació, aquesta adjudicació. Tindrem uns camions propis que seran només per Tordera, veurem els camions logotipats amb l'Ajuntament de Tordera, per tant sabrem que són els nostres i que estan fent el servei i que no doncs estan prestant servei a altres poblacions, que això doncs també és una queixa que teníem.
1: Evidentment un plec, entenc que hi ha moltes coses a explicar, eh? Però a nivell d'usuari hi haurà algun canvi pel que fa a la freqüència de recollides? Evidentment molta gent parlarà de l'incivisme en les illes de contenidors, això evidentment també és això, no? L'incivisme d'uns pocs, però sí que molta gent a vegades ha qüestionat les recollides, les freqüències, si hi haurà doncs més punts de recollida selectiva, el tema del cartró, que també sempre s'ha posat en debat. Quins aspectes vostè destacaria que hauran d'introduir aquestes noves empreses que optin a la licitació?
2: És difícil resumir...
1: Sí, el que vostè consideri més...
2: No, en quant a freqüències de recollides s'augmenten molt poc, perquè els estudis ens demostren doncs que amb les illes de contenidors actuals i amb les freqüències actuals doncs es podria assolir la recollida d'aquests residus sense que hi haguessin sobreeiximents. Per tant, sí que s'ha augmentat la recollida, les freqüències en algun cas concret. Sí que es millora molt també la recollida porta a porta de comerços, tant en orgànica, que ara no es fa massa, com en paper i cartró. També posem a disposició dels comerços doncs eines per poder doncs fiscalitzar que realment ells fan servir aquest servei, és a dir, quan passin a recollir doncs es detectarà quin comerç doncs ha fet servir aquest servei o no. És molt important la freqüència en la neteja dels contenidors. Ara és el que diem, no tenim unes normes escrites, aquí està molt molt calendaritzat quan es farà neteja, no tan sols de la illa sinó també dels contenidors, quan es farà manteniment, quan es canviaran les xarneres dels contenidors, quan es faran totes aquestes doncs accions que actualment es fan quan hi ha un problema, però que amb aquest nou plec doncs al llarg de moltes i moltes coses que recull i que per això doncs ens ha costat tant, doncs també hi té molta importància doncs el que és la neteja de les illes, de el que és els voltants. Això no treu que l'incivisme hi seguirà siguent, que moltes vegades veiem una illa de contenidors saturada i ja el primer que fem és trucar a l'Ajuntament i dir que no es fan les recollides, però realment moltes vegades doncs et pots trobar que el que és la bústia doncs alguna persona ho ha deixat mal posat allà, ho ha saturat, inclús gent que no fa ni l'acte, Lluís, d'obrir la tapa i ho deixen allà. Vull dir que de casos n'hi ha molts, n'hi ha diferents, hi ha culpa a vegades que s'ha d'atribuir un, culpa als altres, però bueno, el greu problema d'incivisme que tenim, aquest també doncs hem d'intervenir-hi. Per això també fa uns dies van fer aquella campanya d'això, aquest trasto al carrer no hi pinta res, vau veure unes banderoles, ara t'ho introdueixo perquè és veritat que no se n'ha parlat gaire, però hem fet aquesta minicampanya doncs, perquè la gent doncs, vegi que no ha de llançar les coses al carrer ni a les illes de contenidors, que hi ha un servei de recollida porta a porta, que n'hem parlat molt de trastos i de poda i com s'ha de fer. Creiem que era important doncs, que evitar doncs això, no? De passar pel poble i veure tot de mobles i trastos per tot arreu. Per tant, seguim intentant incidir que la gent faci les coses bé i amb aquest nou contracte, amb les noves calendaritzacions d'aquestes neteges, d'aquestes recollides i més novetats que hi ha en aquest plec, que podrem veure un cop adjudicat i un cop el servei ja es comenci a desenvolupar al 100%, perquè aquest servei també té algunes carències de temps en quant a algunes actuacions que s'han de fer, per exemple la recollida porta a porta en comerços incorpora unes canelleres i uns detectors per veure quan s'ha fet la recollida, que això s'implementarà doncs no vull dir una dada maldita, però no sé si són 6 o 8 mesos després de que s'adjudiqui aquest contracte, perquè requereix doncs d'una sèrie de tecnologia i d'una sèrie de campanya perquè la gent doncs conegui aquest servei.
1: Se sent a parlar molt d'aquestes normatives europees que s'han d'aplicar en un futur proper d'aquests contenidors intel·ligents que l'usuari ha d'anar amb una targeta. Clar, no sé si això està contemplat en aquests 8 anys que estem explicant, si hi ha un termini més llarg, si l'Ajuntament ho ha contemplat a fer-ho en breu. Sí que hi ha molts pobles o barris que ho estan ja fent, però tampoc és una cosa globalitzada i no sé quin és el calendari que des d'Europa demanen per això.
2: Aquí la nova licitació, primer de tot, volíem treure-la per normalitzar el servei. Sí que és cert que en quant a contenidors intel·ligents hi ha moltes experiències ja a Catalunya, i el que sobta és que hi ha moltes experiències que s'han hagut de tirar enrere, no? Hi ha ajuntaments que van tancar totes les fraccions per fer-ho millor que ningú i han hagut de tornar enrere, i perquè es trobaven això, que la gent doncs ho llançava a qualsevol lloc. Per tant, en aquest plec sí que hem contemplat el fet de tancar l'orgànica. L'orgànica és la que representa aproximadament un 50% del pes del rebuig, que és el que portem a abocador i per tant és el que ens costa més diners. Per tant, sí que hem incorporat doncs, el fet que haguem de tancar aquesta fracció, l'orgànica, en tots els contenidors del poble, però amb una carència de temps. Això ho hem d'anar incorporant mica en mica. Amb el nou adjudicatari doncs, ens haurem de seure un cop hàgim adjudicat el contracte, veure com ha de funcionar tot, calendaritzar-ho tot, i una mica anirem començant a introduir-nos en aquest món de la fiscalització dels residus que doncs, dipositem en els contenidors, però haurem de fer-ho de manera progressiva i veient sobretot quines noves condicions des de la Unió Europea doncs, ens demanen els ajuntaments, i mica en mica doncs, ens hem d'anar adaptant en aquests 8 anys a veure com va sortint tot, però sí que està contemplat sí o sí començar doncs, a integrar-nos en el món aquest de la fiscalització per poder després aplicar-ho a la taxa de l'ordenança de recollida.
1: En el darrer ple del mes de juliol es va aprovar una ordenança que servia per regular precisament tot aquest servei de recollida de residus que, com comentava vostè, microtancat, no hi havia res escrit, hi havia moltes preguntes, però hi havia també les respostes, però hi ha qui vol doncs, trobar-les per escrit i poder-les consultar, i que serveixin precisament per regular tot un servei i de la manera que s'ha d'actuar i funcionar. Què en destacaria d'aquesta ordenança i de què ens pot servir doncs, conèixer-la?
2: Sí, a l'igual com dèiem que amb el servei de recollida de residus doncs, no teníem uns plecs, unes normes per poder exigir a la persona, a l'adjudicatari, doncs com ha de fer el servei, tampoc teníem una ordenança doncs, que reculli què ha de fer el ciutadà. Val? Llavors aquesta ordenança que es va presentar el juliol, ara ja ha acabat l'exposició pública i ja s'ha aprovat definitivament, aquesta ordenança el que destacaria doncs, és que defineix quins són els residus, quins tipus de residus hi ha, quins són els domèstics, quins són els industrials, com s'han de gestionar en cada cas, és a dir, les obligacions que tenim nosaltres com a consumidors i per tant com a pertanyents d'aquests residus, i una mica la manera com podem fer-ne la gestió, no? És a dir, si ho hem de dipositar en els contenidors que tenim en el poble, si hi ha una deixalleria, què hi podem portar, com ho podem portar, és a dir, en quantitats. També tenim la recollida porta a porta de poda i de trastos. En aquest document, en aquesta ordenança, doncs podem veure com ho ha de fer la gent per fer ús d'aquest servei. Són coses que abans no estaven escrites en lloc, que hi han de ser-hi perquè nosaltres com a consumidors, l'administració també ha de tenir aquestes regles del joc per poder doncs, avaluar quan un ciutadà fa una cosa bé o no fa una cosa bé. Al mateix temps que podem avaluar quan l'adjudicatari recull bé o no la brossa, també ho hem de fer amb el ciutadà. Per tant, és una eina en la qual podem... Aquelles preguntes de puc deixar en el servei de recollida doncs, una televisió, no puc deixar-ho en una llei de contenidors, no? Allà et diu clarament que ho has de portar-ho doncs, a la xilleria, o en tot cas quines altres opcions tens, no? Quan compres un electrodomèstic doncs, se t'han de quedar al vell. Una mica doncs, estableix una mica el marc on te juguem tots plegats.
1: Em comentava que, per exemple, allò que parlàvem abans de les multes d'incivisme en les illes de contenidors, això que abans estava l'ordenança de civisme, ara ha traspassat en aquesta ordenança. Entenc que bé, les multes es continuen posant, el resultat ja és una altra cosa, això que comentàvem, que continuem veient moltes illes doncs amb productes i deixalles per fora, però de multes se'n posen, regidor.
2: Sí, sí, se'n posen, se'n van posant. Ara l'únic que s'ha fet és canviar el lloc on està tipificada aquesta multa. Abans estava l'ordenança de civisme i convivència i ara doncs, està en aquesta ordenança que heu aprovat de residus, una mica per tenir-ho doncs, ja tot allà mateix i no haver de marejar la gent cap aquí, cap allà. Però multes se'n posen a diari, però costa, però a mica en mica doncs, ho hem d'anar aconseguint.
1: Parlem de més novetats, perquè ara han instal·lat també un nou contenidor d'oli que hi ha bastants repartits per tot el terme municipal. Entenc que ve la conscienciació de la gent de que cal doncs, reciclar també l'oli, cada cop va més. Aquí a Tordera doncs, és un clar exemple, no? que entenc que hi ha una demanda per part de ciutadans que poder disposar d'aquell contenidor en el seu barri.
2: Sí, l'oli de cuina és molt contaminant i és una cosa que fem servir cada dia, per tant tots en generem i per tant ja hi havia al principi d'aquesta legislatura uns quants contenidors repartits a la via pública i el que hem fet és incrementar-los perquè hi havia demanda i ara en total n'hi ha 11 d'instal·lats a la via pública més la deixalleria, que recordem que es pot portar tant oli mineral com oli de cuina. La veritat és que hem posat l'últim aquí a Sant Pere, a barri de Sant Pere, que teníem força demanda, i n'hem recol·locat un doncs, que en el lloc on estava ubicat, a la pujada de Can Camps, doncs, no es feia servir. Per tant, portava allà uns 10 mesos, no es havia utilitzat per ningú i també hem cregut que si teníem altres demandes doncs, n'hauríem de recol·locar. L'hem recol·locat a Can Domènec. La veritat és que els números són bons. Hem recollit ara, a data d'avui, aproximadament uns 1.000 litres més que no en la mateixa, que no en tot el 2025. Per tant, doncs estem satisfets de que aquests contenidors de la via pública per fer aquesta recollida doncs s'utilitzin. Recordem també que vam fer aquells embuts que faciliten doncs, la recollida d'aquest oli, que encara en tenim a l'àrea de medi ambient, que es poden passar a buscar qualsevol dia, no cal demanar hora. Recordem que eren uns embuts que van fer la campanya doncs, l'oli a la pica ni mica, no? Volguem dir que clar, cada litre d'oli que canviem doncs per la aigüera doncs pot contaminar 1.000 litres d'aigua i que a més doncs impedeixen el bon funcionament de les estacions depuradores d'aigua que tenim, doncs la que tenim aquí a Tordera, i per tant ja hem apostat, creiem que està funcionant, crec que hem cobert la major part del municipi amb aquests 11 contenidors més el de la deixeria i per tant ho valorem positivament.
1: Deixem preguntar-li abans d'acabar també sobre la recollida selectiva. Tordera sempre doncs, treu bona nota en el percentatge global de recollida, d'això de recollida selectiva, cartró, paper, envasos. Com valora totes aquestes dades que són positives? La gent doncs, sembla que també té cada cop més consciència de reciclar i reciclar bé.
2: Sí, sempre que parlem d'això podem anar molt més, no? Vull dir, hi ha serveis de recollida o maneres de fer la recollida que doncs, incentiven molt més la població a fer aquest reciclatge, que són molt més eficaces, però recordem que doncs, tenim aquestes illes de contenidors que funcionen, podrien funcionar molt més, perquè sí que és cert que hi ha gent que no fa massa reciclatge, però això ja és de cadascú, que nosaltres ja mirem de conscienciar la gent. Al final això també toca la butxaca, com més bé reciclem menys pagarem de taxa, i la veritat és que no podem fer res més que motivar la gent perquè ho faci i no gaire més, però sí que és cert que els números són bons, però haurien de ser molt millors, no? Sempre si mires el rànquing de poblacions que fan millor el reciclatge, hi ha poblacions que estan ratllant el 90%, i aquí estàvem al voltant del 65%.
1: Però estem per la mitjana, em sembla, o més que la mitjana.
2: Sí,
1: vull dir que...
2: i complim amb els requisits que venen marcats o els estàndards de Unió Europea, però sempre hauríem de desitjar doncs, estar millor.
1: Acabem. La setmana passada parlàvem amb la regidora d'Hisenda sobre les ordenances fiscals. Tothom té entre cella i cella l'impost de recollida d'escombraries. La regidora ens va dir que en principi no es tocava, però però sí que és cert que la gent, doncs, sobretot aquests darrers anys on les pujades han sigut importants, té aquella por, no?, que potser després de la licitació també es noti a les seves butxaques amb un increment de l'impost. No sé si això està regulat, si està fixat amb l'empresa que surti. No sé si ens pot explicar una miqueta això, com quina és la valoració que es fa internament per decidir si es puja una taxa o no.
2: Clar. Disculpa. Clar, el licitador al final ofereix un preu i després doncs tenim... Disculpa, que...
1: No passa res.
2: Després tenim una sèrie de gastos més que s'atribueixen al servei de recollida, doncs, per poder doncs calcular aquest augment o no de la taxa, no? Depenent de lo bé que ho fem o lo bé que no ho fem, depenent de les recollides que tenim extres o no, hi ha una sèrie de recollides que estan incloses en aquest plec nou i que per tant doncs els ha d'assumir el propi adjudicatari, i que per tant pel mateix preu que ell fa l'oferta doncs haurà de fer aquestes recollides, no? Però fins a un cert punt. Tot això, tots aquests gastos, tots aquests increments que suposen l'incivisme que té la gent, no? Si reciclem millor o pitjor, tot això fa que ens tornin o no ens tornin una sèrie de diners, val? Tot això influeix doncs en el fet que l'any que ve haguem o no haguem de pujar l'ordenança. Per això és molt important el que fem a l'any anterior, per veure què passarà amb l'ordenança a l'any següent. Recordem, la Unió Europea ens diu que tot el cost de recollida doncs s'ha de repercutir directament sobre el ciutadà, val? Com més pals a les rodes, com més recollides extres, més operacions que no estan incloses en aquest plec nou, en aquesta oferta nova, doncs farà que ens pugi, doncs aquesta taxa que cada any hem de pagar. Per tant, apel·lem novament, no?, al civisme. Com més bé ho fem, menys pagarem l'any següent. I quan entrin en vigor doncs aquesta taxa justa, quan puguem tenir aquests contenidors tancats, quan puguem fiscalitzar què fas tu, Lluís, com a ciutadà, o què faig jo, Sergi, com a ciutadà, doncs també tindrem una part d'aquesta taxa que serà variable, serà una part del total, però que si ho fas millor, doncs...
1: Pagaràs menys,
2: exacte.
1: I no hem parlat d'aquests abocaments il·legals que hi ha en zones boscoses, que aquí a Tordera és també un dia sí, un dia també, i això entenc que també són recollides extres que ha de fer la...
2: Sí, clar, tenim això, 84 quilòmetres quadrats, tenim una deixalleria que podem portar les coses, però tot i així doncs, hi ha gent que prefereix doncs, fer-se una excursió fins al mig del medi i abocar-ho allà, amb la repercussió de que primer ho hem de detectar, perquè no es detecta fàcilment, la gent després es queixa molt, com és normal, perquè hi ha una brossa doncs, en el medi, i després has de fer la gestió d'anar-la a buscar, que a vegades... Inclús és difícil arribar-hi amb accés motoritzat, és a dir, amb un cotxe o amb un camionet. Per tant, és més difícil encara, que seria molt més fàcil anar a la deixalleria, i tots contents.
1: Regidor, deixem aquí. Esperem que la pròxima visita ens pugui ja explicar que el procés està en marxa, que l'empresa està ja treballant en el carrer i puguem fer ja una primera valoració de tot aquest... procés de licitació del servei de residus. Gràcies, regidor, i fins a la propera.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes. 107.1 FM.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
2: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 14 d'octubre. Benvinguts i benvingudes a un dia més en aquest show diari per explicar-vos, en aquest cas, ahir, que vam tenir l'àmbit local, avui potser toca més l'àmbit general. Us ho explicaré d'aquí uns instants. Però què, ahir ja va tornar a la Champions, eh? Suposo que aquests amants del futbol ja heu pogut gaudir d'alguns partidosos i d'algunes sorpreses. Per tant, nosaltres que ja anem preparant-nos perquè el show només ha fet que començar. Anem a entrar a la sintonia una mica per saber què tindrem en el dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

I com us avançava ara fa uns instants, avui tindrem amb nosaltres en Pau Serrano amb aquesta secció on actualitzem una mica els partits i d'àmbit general del futbol, una mica de la Lliga que va tornar el cap de setmana passat, també la Champions i sobretot a les polèmiques que han sorgit a la darrera setmana, que hi ha moltíssimes, després de no tenir partits per aturada de seleccions, i a més de repassar una mica el calendari que ve per alguns equips d'aquí a prop, perquè s'està posant ben interessant, com també que s'està apropant la pilota d'or, que com sabeu està ben interessant. Com us dic, amb en Pau repassarem aquest partit del cap de setmana passat de la Lliga, del Barça, del Madrid, de la victòria del Barça.

Vinga, i és que Tordera es prepara per acollir la sisena edició del cross dins del circuit maresmenc. La prova es disputarà aquest proper dissabte i estarà oberta per a totes les edats i oferirà un dorsal de 4,5 euros que serà vàlid per tota la temporada. I és que aquest dissabte es disputarà el 6è cross de Tordera, una prova de camp a través que s'emmarca dins el calendari del circuit maresmenc de cross. Aquesta lliga, promoguda pel Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca i l'entitat G-Sport, consta de 9 curses puntuables i té com a objectiu principal fonamentar l'esport base i la participació popular als municipis de la zona. La competició està oberta a totes les categories d'edat i a tota mena de participants, acceptant tant atletes federats com no federats. L'inscripció té un cost únic de 4,5 euros i s'han de formalitzar exclusivament de manera telemàtica a través del lloc web oficial de l'organització. Apunteu www.gsport.cat. El termini per apuntar-se específicament a la prova de Tordera finalitza el proper divendres 16, és a dir, aquest divendres a les 9 del matí. Aquest import de 4,5 euros inclou l'entrega d'un dorsal amb xip de cronometratge integrat, que com a tret característic del circuit serà vàlid per a tota la temporada. Per tant, si decideixes participar en els propers crossos de la Lliga, no caldrà que tornis a inscriure ni que paguis una altra vegada. Només hauràs de conservar i portar el teu dorsal. El mateix dia de la cursa, els participants podran recollir el dorsal a la zona habilitada a partir d'una hora abans de l'inici de la seva respectiva sortida. I en finalitzar les proves, que comptaran amb classificacions immediates gràcies a aquest sistema de cronometratge digital, s'entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i categoria, així com el primer atleta local. Paral·lelament, tots els corredors que creguin la meta sumaran punts per a la classificació general del circuit maresmenc de cross, que conclourà el gener del 27 amb una entrega de premis globals, sortejos de material esportiu i compta amb estades a hotel.

Vinga, va, per tant, ja sabeu, aquest dissabte, si us agrada una mica l'esport i fins i tot la corra, doncs ja sabeu que us podeu anar apuntant en aquest circuit del cross. I ara nosaltres, que ja passem a l'actualitat general. Vinga!

I és que Lamin juga contra l'Emina d'almenys preu a la zona mixta al joc brut sobre la gespa. I és que l'intent d'escalfar el partit del gabonès del Galatasaray té continuïtat a la primera meitat, però a la segona el mataroní signa una acció inolvidable. Va fer-se graciós a la prèvia del Galatasaray-Barça i només començar el joc Mario Lemina ha demostrat que Lamin Yamal el tenia entre cella i cella. El migcampista gabonès va intentar escalfar el partit quan va assegurar que no coneixia l'extrem blaugrana en una comparació amb el seu company, Lleidoi Sané. Al moment que ha estat a la zona mixta després del partit antic dels turcs, s'ha fet viral abans de la cita de Champions d'aquest passat dimarts. L'estratègia de desgast de l'exjugador del Marcia o de la Juventus, entre d'altres, ha tingut continuïtat a la primera meitat del partidàs, a l'Ali Semillent. Només havien transcorregut 11 minuts quan Lemina ha atropellat a Lamine Yamal sense cap intenció de jugar la pilota. El català s'ha aixecat amb poques ganes de passar comptes, però la fanfarroneria de Lemina ha acabat provocant un calent intercanvi d'opinions que va necessitar la intervenció de l'àrbitre Marco Guida. També Pedri, Olmo i Fermín han mediat per allunyar a Lamin de l'escena. Ganes de l'ofici deu pensar al crac de Rocafonda, que a la segona part s'ha encarregat amb una jugada de dibuixos animats que tot el públic de l'Istanbul marxés de casa rodant, recordant

El seu nom, també Lemina, que feia un palès, que feia palès del seu somriure abandonant silenciament l'infern turc. Ja amb el Catfred i amb el seu compte i en el seu compte d'Instagram, el Mataroní i el de Rocafonda es va prendre a tirar d'ironia amb aquest post, amb el trofeu del millor jugador del partit, on en el peu de foto s'autopreguntava qui em coneix ara, o si em coneixen ara. Per tant, Lemina, que també va respondre després amb una història dient que òbviament que el coneix, que els seus fills no paren de xerrar d'ell a casa seva i fins i tot després del partit que li van demanar una fotografia i tot va quedar a la gespa. Òbviament va escafar una mica el partit, ho va fer abans, però sabem que tot això queda a la gespa. D'això en parlarem ara amb en Pau Serrano, que ja ens està esperant a l'altre costat de la cabina, doncs, per xerrar una mica i fer aquest postpartit, no d'àmbit local, sinó d'àmbit general, com us deia en un principi. Per tant, vinga, va, anem-lo a saludar, que ja va tocant.

0: Ja en Pau, que els tenim aquí per Cantó, perquè per fi ha tornat la competició, com us deia fa uns instants, i per fi hem tornat a gaudir d'aquests partits de Champions i també de Lliga del cap de setmana, on encara queden partits per disputar-se, que els veurem d'aquí ben poquet. Pau, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Jo, com sempre, estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Ostres, per fi ha tornat a la competició que ens agrada, la competició de clubs, hi ha prou de seleccions. I, home, que ben tornats, resultats bons, sobretot també sorpreses, que suposo que avui també gaudirem de... Bueno, que ens expliquis, no?
1: Oh, i tant que sí. Veurem la Lliga, la Champions i molt més.
0: Vinga, va, Pau, per on vols començar? Et deixo triar i anem seguint i ja sabem, i per tots els oients, que al final acabarem fent tertúlia aquí de tots aquests partits i de totes les situacions que ens planteges. Pau, vinga, endavant.
1: Doncs comencem, com sempre, pels partits. Comencem pel Barça, que guanya 3-0 al Getafe, un partit que vaig tenir la sort d'anar a veure al Camp Nou.
0: Com el vas veure? Ara sí que t'ho puc preguntar, perquè, ostres, es veuen tan diferent els partits de la tele que dins del camp. Com el vas veure, tu?
1: Un partit en què el Barça va ser totalment superior. Rodri, per mi, el millor, estava a tots els espais i totes les jugades passaven per ell. I bé, Gabriel Jesús, que tampoc va estar tan malament, o sigui, fintava, regatejava, xutava, ho va fer molt bé.
0: Sí, et van agradar.
1: Sí.
0: A més, ostres, un Barça contra el Getafe, que va començar molt ràpid a marcar aquest gol d'Anthony Gondor, el
1: sí,
0: primer.
1: Exacte.
0: Que va marcar amb la samarreta blaugrana, al minut 2, pràcticament. Havien passat 1 i poc. I, ostres, quina jugada es va cuinar el davanter per fer el primer. I, a més, contra un Getafe, que és un dels equips més defensius de tota la Lliga.
1: I ara serà encara més defensiu per al fitxatge de Dani Carvajal, que ja està confirmat.
0: Sí, és veritat, eh? Ostres, un fitxatge d'aquests ràndoms, que ningú...
1: Sí.
0: Ostres, que no t'esperes. Tu te l'esperaves, aquest?
1: Home, és el Getafe típic fitxatge que jo faig en el meu modo carrera, en el FIFA.
0: Va marcar Gabriel Jesús i Jules Koundé, que va tornar a jugar. El Barça necessita rotar. Però, a més, ostres, és estrany... Bueno, no, estrany no, és boníssim, però que Flick sàpiga rotar tant, que tots els jugadors ja tinguin aquest... que sàpiguen que han de competir bé per la posició i quan has de rotar per deixar descansar algú altre, que el que et surti et rendeixi de la millor manera, perquè a vegades quan no tens minuts i et fan jugar, no acabes fent un dels teus millors partits.
1: Doncs sí, tota la raó. Comentant el tema de les rotacions, has d'estar al nivell del titular, i Koundé va ser, en el cas, va ser el nivell del titular, marcant gol i no rendint-se. Sí que és veritat que es va dormir en algunes jugades que va tenir, però ho va fer prou bé.
0: I a l'altre davanter, el brasiler també, Gabriel Jesús, com el vas veure?
1: Uf, molt bé, molt bé, la veritat. O sigui, per l'edat que té i el físic que ja no li està tirant tant, ho va fer molt bé.
0: I és que, a més, és un jugador que li posen moltes ganes i molt de treball,
1: sí.
0: I això al final també es nota, i sobretot amb pressió, fins i tot amb les ganes de voler fer les coses. I ho vaig veure més, parant a Gabriel Jesús, al partit d'ahir de Champions, com baixava a rebre, ajudant a la sortida de pilota, i sí que era moment del partit que, ostres, ja el Galatasaray no anava a mossegar tant, a pressionar tant, però com baixava a rebre, ostres, molt bon joc de sense pilota de Gabriel Jesús, que no parava de desmarcar-se, a més.
1: Sí, comentem també el partit del... Galatasaray i Barça, comentar, a part dels gols i de que ho han fet molt bé la segona part, a l'ambient de l'estadi, sobretot. O sigui, vaig encendre la tele i dic, ostres, com pita, no, l'estadi? Jo pensava que era la meva tele que anava malament, però no, eren els aficionats que no paraven de xiular.
0: Era una bogeria més, perquè quan tenia la pilota el Galatasaray, hi havia un silenci increïble.
1: Sí.
0: La tenia el Barça i començaven a xiular, que dic, tu, mare meva, s'estan escoltant més els xiulets que no pas el propi comentarista del partit,
1: Tu ho
0: però,
1: has dit.
0: Ostres, és molt bon ambient el que es viu a Galatasaray.
1: Sí.
0: Ja va viure el Barça quan van a jugar, no sé si era Europa League.
1: Sí, 2022.
0: Que també va guanyar per 1-2. Es va notar l'ambient ja, i ja per això li diuen a l'estadi a l'infern turc, perquè déu-n'hi-do com apreten, però ara sí, el Barça el va silenciar,
1: sí, sí,
0: va totalment. Silenciar l'infern d'una manera espectacular.
1: Sí, sí, tu ho has dit, 4 gols en el partit, 1-4, un golaç d'Anthony Gordon amb una gran jugada de Lamine Yamal, un golaç també de Cancelo, els altres els va marcar, ara no recordo bé.
0: Adeyemi Fermín,
1: sí, uf, un golaç d'Adeyemi, o sigui, ningú s'esperava entrar de canvi, remata una pilota, espectacular.
0: Sí, però començant pel principi del partit, ostres, comença marcant el Galatasaray, però amb un Barça però vivia camp ofensiu, ostres, sí. Tenia molta calma, el veia bastant còmode, el Barça.
1: Sí, jo també.
0: I a la que va arribar el Galatasaray te la va fer, perquè Leao té una velocitat que li va guanyar l'esquena a la perfecció a Eric García, però, ostres, van arribar aquella vegada i prou.
1: Exacte. Bueno, i el córner que provoca el gol, que al final va ser anul·lat, però sí, es van dormir, potser Cancelo, em sembla que es va relliscar, va xutar el 83 del Galatasaray i va acabar marcant rebut en el camp de Cancelo.
0: Aquell gol, pensaves que l'anul·larien? Jo ja no. Estava veient el 2-0, eh?
1: Jo pensava que no l'anul·larien i que tocaria remuntar un partit xungo.
0: Perquè a més venia d'una jugada precedida per un possible penal.
1: Sí.
0: En el Barça com vas veure aquella jugada? Comenta'ns.
1: El penal?
0: Sí.
1: El penal per mi claríssim. O sigui, sí? Em sembla que era Gordon que l'agafava de l'espatlla gairebé i l'empantava cap a baix i ja quan estava a baix li donava una patada.
0: Per mi s'han pitat contactes menys greus que això i s'han pitat penals. T'he de dir que per l'estil de partit que l'àrbitre va deixar jugar i tot, per mi aquell era molt justet per pitar-lo, però per mi ho és, però sí que és veritat que per contactes o per altres jugades no estava pitant faltes claríssimes, una
1: sí.
0: Falta a la mitja mana a la segona part de la... Bueno, just en el gol de Cancelo, una
1: sí.
0: Falta a la mitja mana claríssima
1: sí,
0: que l'àrbit no anava ni xiu la falta, per mi era claríssima. Ara sí, quan estàvem al segon, quan va marcar el segon, per mi, jo estava dient, aquest partit havia d'arribar, bueno, aquest
1: sí,
0: moment
1: exacte.
0: Havia d'arribar a la temporada.
1: No sempre tot seria guanyar.
0: Havies de perdre algun partit, però almenys veies l'equip que jugava bé.
1: Exacte.
0: Però reacció impoluta dels de Hansi Flick, que aquell gol, sobretot abans del descans, crec que va ser clau, eh?
1: Sí, la veritat, és un gol psicològic d'aquests que el diuen i a la segona part va acabar d'esclatar el partit.
0: Mira, per mi era més penal en l'última jugada de gairebé del partit que és a Adeyemi, que se'n va al terra. No sé si recordes aquesta jugada, però per mi és
1: sí.
0: Més penal en aquesta jugada
1: que
0: Adeyemi
1: sí.
0: Vol xutar i el desequilibra totalment i se'n va sola contra el porter.
1: Sí.
0: Per mi allò és penal claríssim. Jo crec que també, veient el resultat i el minut que era, ja no va xiular. Però això, la primera per segona...
1: Sí.
0: Ostres, compte.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí, s'ha d'anar
0: per ell. Per mi aquesta sí que era. Millor jugador del partit per tu, Lamin?
1: És que la primera part va estar una mica espès, però la segona es va reactivar. No sé què dir-te, la veritat. Pedri, sí, el millor.
0: Jo és que t'anava a comentar això, el partit de Pedri
1: em
0: sembla una autèntica bogeria. Va sortir substituït, això sí, no sé, ara no recordo el minut, no ho recordo, però potser en el 50-70
1: sí.
0: Va sortir substituït, sí. Però ja va dir la roda de premsa que, va sortir, no roda de premsa, sinó en aquestes mini-entrevistes que es fan al final del partit, que va dir que era per molèsties intestinals, que li feia mal de panxa simplement,
1: vale.
0: Que no es trobava gaire bé, i per això va demanar el canvi, perquè se'l va veure demanant el canvi a Hansi Flick,
1: sí.
0: I tothom ja va començar a encendre les alarmes i tot, però va dir que no li passava res, que li feia mal la panxa, i suposo que necessitava anar al lavabo ràpid,
1: sí.
0: I va entrar Bernal, però ostres, Pedri, a la primera part, i en tot el partit em sembla que va jugar molt millor que Rodri. Molt
1: Marc
0: millor
1: Bernal.
0: Que Rodri. No, Pedri.
1: Ah, val, Pedri, ah, sí.
0: Per mi Pedri ahir va ser el comandant del Barça, el que li ficava la pausa en el partit, el que demanava la calma, el que totes les pilotes passaven pels seus peus en totes les jugades d'atac del Barça. Si és veritat que Rodri tenia una mica més perfil doncs, d'intentar cuidar les esquenes amb un Galatasaray que jugava només a pilotes llargues. Però per mi Pedri va ser la columna vertebral, l'eix del Barça. Ostres, per mi, un dels millors jugadors del partit. Sí que la Lamine Yamal, òbviament, doncs, amb aquestes dues assistències en menys de 3 minuts
1: sí.
0: I la segona part que fa, impressionant. Però, ostres, el partit de Pedri és impressionant.
1: Sí. També comentar aquest partit que no era roda de premsa, era també una d'aquestes preguntes que li fan
0: sí.
1: Els influencers a... Em sembla que era a Mario del Galatasaray que li pregunten què és millor, no sé qui, o Lamine Yamal, i diu, què és en Lamine?
0: Ah, això abans del partit.
1: Sí,
0: això abans del partit era l'Emina, migcampista, que va dir, què preferir, li van fer una entrevista d'aquestes, i va dir, què prefereixes, Sané, també extrem
1: sí.
0: Del Galatasaray,
1: és veritat.
0: O Lamine? I va dir, qui és Lamine? I aquí sabem que quan tu dius això en Lamine, ostres...
1: S'enfada.
0: Tens unes possibilitats de que et callin la boca grans, grans, grans.
1: I va ser el cas.
0: I va ser el cas. Van tenir una confrontació a la primera part, que l'Emir es va encarar una mica amb Lamine.
1: Ah, és veritat.
0: Que també per treure'l una mica del joc, eh? Sí. Vull dir, tot això es passa dins del camp i ja està. Però la segona part de Lamine va fer que l'Emina sortís de canvi fins i tot. Lamine, de fet, avui ha fet un post a Instagram que diu «Ara creieu que em coneix?»
1: Hola.
0: Dient això. Uf. I els comentaris, vull dir, de Rafa diu «Crec que ara sí que et coneix» o coses fins i tot coses així. Sí que és veritat que l'Emina, al final del partit, va anar a parlar amb ell, fins i tot li va dir que si es podia fer una foto amb els seus fills, es va fer una foto amb Lamine, i després d'aquest post a Instagram de Lamine, l'Emina ha publicat una història dient «Clar que et conec, amic meu, si els meus fills no paren de parlar tu de casa i que ets un ídol pels meus fills», o alguna cosa així. Bueno, per tant, sempre tot queda amb això bé, vull dir,
1: exacte.
0: Jo crec que Lamine és el primer que sap que li agrada aquest joc, però sap que l'Emina, doncs, mira, feia això per escalfar una mica l'ambient i per crear una mica aquest joc, però qui digui que no coneix l'Emina ara mateix no veu el futbol amb la tele apagada o pràcticament ni veu el futbol. Per tant, crec que és un molt bon partit del Barça, que planta cara a Europa, és a dir, amb un dels camps més complicats en clau ambient, sí que el rival potser no tant, però ve de guanyar 3 lligues turques. El rival potser no és tan heavy, però, ostres, de remuntar un 1-0 en aquest estadi, marcant 4 gols després, per mi em sembla una bogeria també, el partit del Barça.
1: Sí, la veritat és que van jugar molt bé. I
0: compte que ara, perquè ve la jornada...
1: Ve la jornada mortal,
0: Ve la setmana, ve la setmana.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana contra
1: el Betis,
0: el 17...
1: El dimecres.
0: És el dimarts. És el dimarts contra el PSG. I el cap de setmana, el diumenge, contra el Madrid.
1: Uf, o sigui... Quina setmaneta.
0: Quina setmana... que jo crec que qui li pot plantar cara al Barça o quan pots perdre un partit és contra el PSG.
1: Sí.
0: Per mi ha de ser contra el PSG. L'únic d'aquests 3 partits, l'únic que jo diria, òbviament els vull guanyar tots, perquè això ja seria impressionant, però seria contra el PSG. I és més, si es perd contra el PSG perdries en Champions, que no passa res.
1: Bueno,
0: portes quantes victòries? 8 en Lliga, no? 8
1: sí.
0: consecutives en Lliga.
1: Exacte.
0: Doncs el rècord del Barça... crec que ja l'ha superat. Era de 7 victòries consecutives a la Lliga, ara són 8.
1: Uah.
0: El rècord històric de la Lliga...
1: És el Madrid,
0: de la temporada 62-63. Fins i tot. El té el Madrid amb 9 victòries consecutives.
1: Ui.
0: De les quals el Barça, si guanya el Betis, tindria 9.
1: I el si rècord del Madrid...
0: El rècord del Madrid el podria superar contra el Real Madrid.
1: Uf.
0: Aquí la narrativa es posa molt interessant, eh?
1: Però molt, eh? O sigui, un llibre ben entretingut.
0: Es posa molt interessant, sí. I és que estic veient el calendari del Barça, compte, perquè després de jugar contra el Madrid tindria el cap de setmana següent contra l'Alavés, Aston Villa entre setmana, i el cap de setmana, Atlètic de Madrid.
1: Ostres!
0: Per tant, és un octubre-novembre per fregar-se les mans. I a mi m'encanten aquests partits. M'encanta quan jugues contra equips de la part alta, equips ostres, que no sap realment si guanyarà, perquè els altres... Tu veus un partit contra el Racing, veus un partit contra l'Alavés, no ho sé, l'Alavés no ho vull dir, perquè mira, jugues la propera setmana, jugues el 31 d'octubre, i em fa cosa fins i tot dir-ho. Però jugues contra equips i tu dius, ostres, és que avui el Barça de guanyar sí o sí.
1: Sí.
0: Tal. Mira, no estàs tan actiu.
1: Yeah.
0: No tens aquesta tensió, aquesta pressió.
1: Xispa.
0: I no, perquè si el Barça, això amb qualsevol equip, crec que passaria.
1: Sí.
0: Tu si jugues contra un equip de la mateixa talla i no saps qui pot guanyar, se'l pot emportar un, se'l pot emportar l'altre...
1: Té més emoció.
0: Estàs més emocionat, no? Per mi té aquesta gràcia, tot i que després personalment m'acaba fent mal la panxa fins i tot als nens.
1: Sí.
0: Perquè ho visc
1: moltíssim.
0: A casa. Déu-n'hi-do. Tu ets aquests que també ho viu molt?
1: Però molt, eh?
0: Sí, no?
1: Però ho sento, vamos, a la setmana abans.
0: Sí. Passa el mateix. Hem tingut alguna altra sorpresa en aquesta Champions?
1: Sí.
0: No sé si, Pau, vols començar... Bueno, vols continuar per aquí, ara que hem estat a la Champions, o si vols tornar un moment a la Lliga del cap de setmana, però aquesta Champions, el partit d'ahir, vam tenir sorpreses.
1: Sí, bueno, anem a repassar l'última cosa de la Lliga, així més interessant.
0: Sí,
1: que seria el Real Madrid, que guanya el Villarreal en un partit molt complicat amb el primer gol de Yann Diamandé.
0: Mira, per fi arriba el primer gol.
1: I el partit complicat més que res perquè Vinícius, no sé si s'havia pensat...
0: És veritat, jo ja no me'n recordava de tot això.
1: No sé si s'havia pensat que era una corda d'aquestes que utilitzen per als entrenaments o alguna cosa, però li va agafar de la cueta un jugador del Villarreal i el van acabar expulsant.
0: És que déu-n'hi-do, eh? A mi el que em sembla més bèstia, per mi, òbviament, és expulsió. No sé qui diu que no és expulsió, quan hi ha hagut casos ja que s'ha estirat el cabell i t'expulsen.
1: Sí,
0: l'únic cas que no es va pitar va ser la temporada passada a Champions, que li van agafar del cabell a Koundé. I no li van... No van xiular ni falta, eh? Però a partir d'aquesta temporada i sobretot de... Bueno, no sé de quan, perquè si allò no es va xiular, depèn de quin àrbit. Però estirar del cabell ja s'ha demostrat aquesta temporada i al final de l'anterior que ja es pitaven coses, i en el Mundial també. Per tant, en quin moment protestes de la manera que va protestar Vinícius?
1: Clar.
0: És que no ho entenc. Jo sóc aficionat del Madrid i dic, en sèrio està protestant això? Òbviament em fotria molt, bàsicament. Ostres, acabo de marcar gol, vull dir, el meu equip ha marcat gol, i ara me n'anulen i a més m'expulsen un jugador. Però, o sigui, és per embogir. Però tu veus l'acció? Òbviament, en quin moment? Que el jugador l'altre no s'entera. I què? Tu quan fas una falta i s'aixeca ràpid, és falta? Sí, clar. No passa res si no s'aixeca com si s'aixeca. És un factor que no té res a veure amb si és falta o no, perquè li has pogut tocar el turmell i el tio es pot aixecar.
1: Sí.
0: Es pot aixecar.
1: Te lo banco.
0: Doncs si es tira del cabell no fa falta que es caigui enrere.
1: Clar.
0: Enteneu? Ostres. Per mi és una acció claríssima d'expulsió, que la manera que reacciona Vinícius és horrible.
1: Però molt, eh?
0: Horrible. Que l'Anda s'ha rodillat d'anar amb l'àrbitre i ficant-se pel mig, jugadors agafant a Vinícius. Déu-n'hi-do.
1: Com un nen petit.
0: És horrible aquesta imatge que dona Vinícius. És horrible. És horrorosa. Per tant, a veure ara què li cau de sanció.
1: Espero que sigui més de dos partits. No sé si ja sap, però si són... Bueno, o dos partits, com a
0: mínim. És que deien en principi que podrien ser 12 partits.
1: Millor, així és per al Clàssic.
0: Clar, ja es podria perdre el Clàssic, però no s'ha dit res encara. Per tant...
1: No, hem d'anar en compte.
0: I a més, amb un Mourinho que no va sortir ni a roda de premsa.
1: Ah, no?
0: No.
1: Es deuria enfadar.
0: No va anar a la roda de premsa. Tothom allà esperant i de cop i volta diuen, bueno, no vindrà.
1: Buah.
0: Sí. Bon show que tenen muntat a Madrid. Passem.
1: Passem de Madrid, passem a tota Europa, passem a la Champions.
0: Vinga, va.
1: Doncs comentem primer el partit del Bayern de Múnich, que va empatar 3-3 contra l'equip... és un equip molt raro, aviam si
0: Els Vikings, el nom. Els Vikings.
1: Els Vikings.
0: Vikings és una... És
1: sí,
0: com,
1: sí.
0: Perquè m'entengueu, és un equip de Noruega i és com el Bodoglim de la temporada passada, que va sorprendre a tothom, va començar a guanyar partits, a rascar punts contra aquí, rivals molt forts, fins i tot passar de rondes.
1: Sí.
0: I la gent dient, però i aquest aquí? D'on ha sortit? Doncs mira, compte que podem tenir un altre, i a més també noruec. El Viking, que va empatar 3 contra el Bayern en un partit. Compte que va començar perdent el Bayern.
1: Sí, eh?
0: 2-0.
1: 2-0, el Bayern.
0: El Bayern perdia 2-0.
1: Tal i com està.
0: Em sembla un espectacular. Va remuntar, però és que el Viking va empatar en el 90.
1: Sí.
0: En el 90 va empatar. I van expulsar Michael Olise.
1: Sí, el 74.
0: Vas veure l'acció?
1: No.
0: Vale.
1: És brutal.
0: Pues atenció. Fa una falta, li treuen groga, protesta... No li treuen la targeta per protestar la segona, sinó que agafa la pilota i li tira el cap en menys de 10
1: Ostres.
0: Segons en un rival. L'àrbitre ho veu,
1: Ostres.
0: Li treu la segona groga i ha expulsat. O sigui, és per... Bueno, una altra expulsió com la de Vinícius que dius tu, però Ulis, en quin moment fas aquest... Això m'ho fa un jugador del meu equip i jo començo a rabiar moltíssim, eh?
1: Sí.
0: Començo a rabiar moltíssim.
1: És que llança una pilota al cap, home. S'ha de tenir una mica de seny.
0: T'ho imagina't que ara... Jo què sé, diria que Casanovas del Tordera fa una falta, li tronen una groga i de cop agafa la pilota i li tira el cap amb un altre i amb això l'expulsen. Vull dir, ho sento, Adrià, però rajaríem molt.
1: Clar.
0: En quin moment se li mala pinça, Olis. Per tant, va quedar expulsat i no podrà jugar. Aquesta és una de les sorpreses que vam tenir ahir, eh?
1: Sí. Al igual que una altra sorpresa, que és el Villarreal guanya 3-1 al Nàpols. amb un golaç de Santi Mourinho. No sé si l'has vist, però és un molt bon gol.
0: Aquest xico no l'he vist. Doncs el Villarreal, que comença guanyant, bones notícies pel futbol d'aquí.
1: Sí, molt, molt bones notícies. I passem també a una altra gran notícia. Bueno, gran notícia, jo crec, més que res pels culers de la Champions, i és que l'Inter ha perdut 4-3 contra el Bruges.
0: 4-3, i a més, un partit que va ser una mica de bojos, perquè sí que és veritat, va començar guanyant el Bruges, l'Inter va jugar bé, perquè a més va empatar el partit, va marcar en el 87 al quart el Bruges, i en el 93 va marcar l'Inter 3-4, i creien encara amb la remuntada, però no van poder rascar cap punt a l'estadi de Giuseppe Meazza, en un partit que bé, se li escapa. També va haver-hi aquest partit de l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-0. Li van dedicar també els gols a Nancoque, perquè va morir la seva mare.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Li van dedicar aquests dos gols amb un Manchester United, que va sortir a la roda de premsa el Lisandro Martínez, argentí, el defensa. Va començar a rajar de la directiva.
1: Ostres!
0: Perquè va dir que, ostres, molts entrenadors, es van canviant d'entrenadors cada 2 per 3, però els problemes no es solucionen així.
1: Clar.
0: Perquè no es fa i es mira més cap a dins, que nosaltres Clar. També tenim culpa.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: si haguessin de fer neteja, i la situació a l'United està sent crítica amb clau. Jo crec que d'aquí no la sentim perquè ens queda massa lluny, però jo crec que allà a Manchester es viu complicada la situació de l'United, un rival tan, bueno, un equip tan històric com és l'United a Europa.
1: Seguim amb el Manchester City, passem cap a Anglaterra, passem cap a la Premier, que guanya 0-3 a Anfield, que molt complicat, que el Liverpool, després de l'expulsió de Gravenberg, li han marcat 3 gols en 13 minuts.
0: I vas veure quina rebuda va tenir Manchester City en l'Anfield.
1: Sí, el van començar a xiular, no? M'imagino, per això dels càrrecs.
0: A xiular, 1.000 cartells de tots aquests títols no són vostres, tots aquests fitxatges que teniu no són reals, però dient d'absolutament tot. I és que ara veurem. Jo crec que quan en els propers mesos es vagi sapiguent més cosetes, sapiga possibles càstigs ja més oficials i tot, es parlarà encara molt més del que s'està parlant.
1: Sí.
0: Perquè totes aquestes estrelles...
1: Adeu.
0: Marxaran ràpid, perquè depèn de quin càstig serà complicada la situació del Manchester City, que avui, a més, té un partit molt complicat. Juga contra el PSG.
1: Uf, quin partidàs.
0: Ara l'acaba a les 9, per mi és el partit de la jornada.
1: Quin partidàs.
0: I el Real Madrid juga contra la Roma i Mourinho torna a la que va ser casa seva.
1: És veritat.
0: Des del 19 al 24, si no m'equivoco, des del 21 al 24, no, ara no ho recordo bé.
1: Paria.
0: Però en un equip que va guanyar una conference.
1: És veritat, la primera conference, de fet, van guanyar ells.
0: Correcte, que a més se la va tatuar.
1: Ah, sí?
0: La porten al braç tatuada? Sí, sí, Mourinho la porten al braç tatuada. Un partit que veurem els d'aquí poquet ja comença aquest Roma-Real Madrid, i que en Europa sabem que el Madrid es transforma per
1: sí,
0: guanyar.
1: Sí, sí, sí, totalment. Anem a acabar aquesta secció amb els partits recomanats per veure la setmana que ve.
0: I aquests m'agraden, eh?
1: Partits per veure la setmana que ve són del Barça i el Madrid, he volgut recomanar, que són els més destacats, i és... el Barça contra el Betis aquest dissabte, i el Barça contra el París.
0: El Barça juga fora? Juga a la Cartuja contra el Betis?
1: No ho sé. M'ho podries comprovar, sisplau?
0: Sí, ara t'ho miro, òbviament. Mira, sí, sí, juga a Sevilla. Juga a Sevilla. Juga a Sevilla, ostres, complicadet també, perquè el Betis està molt bé. Va
1: sí,
0: tercer.
1: Va tercer, compte. Més amunt del Madrid.
0: Sí, sí, sí, 19 punts. Ha guanyat 6, ha perdut 1 i ha empatat 1. Per tant... té 14 gols a favor i 9 en contra. Aquí el Barça és una autèntica bogeria.
1: Sí, això sí.
0: 34 gols a favor en 8 partits i 7 gols en contra en 8 partits. Per tant, també déu-n'hi-do, però serà un partit complicat. Complicat pel Barça, que totes aquestes setmanes haurà d'espavilar. Ai, per cert, vaig llegir una notícia que deien que... fons del club amb clau de preparador físic, deien que el Barça ara mateix està, si té una capacitat d'un 100%, ara mateix està amb un 70% físicament.
1: Uau!
0: Amb un 70% físicament, i que Hansi i el seu staff preveu que el Barça pugui arribar al 100%, cap a finals d'octubre, principis de novembre, poder arrossar ja aquest alt percentatge, si tot ho acompanya.
1: Com ha d'estar el 100%, eh?
0: Exacte. Clar, això són fons que te les fots creure com la sí. Que no, però veurem. Vull dir, al final això també s'acabarà de veure si el Barça s'acaba desinflant, que és bastant probable que es desinfli.
1: Sí,
0: vull dir, tot
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Que puja acaba baixant.
1: Clar.
0: Tot el que puja acaba baixant. I mira, i ho dic jo, eh? Vull dir, podria dir ara, no, és que som imparables. No. Arribarà un moment que
1: petarà la bombolla.
0: Que et petarà. Tothom celebrarà que peti aquesta bombolla,
1: sí.
0: Però els que estan a dins han de saber que, mira, és una derrota i segueixen a dalt de tot. Res ha canviat.
1: Sí.
0: Per tant, s'ha de mantenir molta calma i, sobretot, mentalitzar-te de que és probable que un dia d'aquests arribi. Vull dir, no guanyaràs tots els partits d'una temporada.
1: I no passarà res.
0: Exacte. Això és el més important. Quins altres partits, Pau?
1: Bé, aquest, el de la setmana que ve contra el Paris Saint-Germain, la veritat, un dels millors que podrem veure a la Champions, i el Madrid-Roma, d'avui a les 9, al igual que el Manchester City-París, avui a les 9, i el Madrid-Sevilla, que també és un molt bon partit.
0: Seran molt bons partits. Ara ha sortit una polèmica, que l'acabo de veure, parlant una mica sobre l'ambient que es vivia en l'estadi del Galatasaray, perquè han sortit alguns vídeos que mostren que el club turc feia servir la megafonia per amplificar els xiulets i per acabar una mica amb els càntics de l'afició culer.
1: Ulla.
0: Just quan anaven un 1-4. M'ho podria arribar a creure, però si no és cert, vull dir, per mi l'afició del Galatasaray em va semblar espectacular.
1: Sí
0: que és veritat que cap al minut 80 l'estadi ja estava pràcticament buit.
1: Sí.
0: Va començar a desfilar la gent com va poder per no veure el final. Però clar, això s'ha de veure. Per mi el Galatasaray igualment em sembla una magnífica afició i ho ha demostrat, eh?
1: Sí, totalment.
0: Pau, la setmana que ve, com deies, ve una setmana complicada. Anem a fer una porra aquí. Vull que em diguis com creus que quedarà el Barça contra el PSG i contra el Betis. El Real Madrid ho farem la setmana vinent.
1: Contra el Betis jo crec que quedaran 1-4 guanyant el Barça.
0: Sí?
1: Sí,
0: jo confio,
1: és el Barça. Contra el París, 3-1.
0: 3-1
1: contra el París, confio molt.
0: Guanya el Barça, eh?
1: Sí.
0: 3-1, eh? L'equip de Luis Enrique, eh?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, confio.
0: Ostres,
1: molt.
0: Eh?
1: I el gol del París el marcarà Ferran Torres, òbviament.
0: La llei de l'ex.
1: Exacte. I contra el Madrid?
0: Te la jugues ja contra el Madrid? Bueno, la setmana que ve t'ho tornaré a preguntar, però digue'm ara per veure si canvia.
1: Va, jo dic que guanyaran 4-0.
0: 4-0?
1: Jo confio molt.
0: Pau, crec
1: confio
0: que vius en un paradís.
1: Confio molt, ja veurem.
0: Crec que vius amb... Ostres, que tant de bo... Que
1: fa,
0: tant de bo, eh?
1: Fa dues temporades ja van guanyar 4-0.
0: Sí,
1: jo confio
0: veritat,
1: plenament.
0: Home, estan bastant bé al Barça.
1: Sí.
0: Veurem, perquè la setmana que ve també haurem de fer una mica d'aquesta prèvia, de la Pilota d'Or.
1: La Pilota d'Or, sí.
0: Perquè ja queda molt poquet i tothom, fins i tot a jugadors de la Galatasaray com Leao, Lemina i tothom, ja li estan dient que Lemina ha de guanyar aquesta Pilota d'Or. Veurem, perquè serà la setmana que ve serà una setmana clau.
1: Sí.
0: Clau per la Pilota d'Or, per la Champions del Barça, per també el clàssic. Ostres, un clàssic que ja s'ha declarat d'alt risc.
1: I això?
0: Bueno,
1: perquè sí, perquè és un clàssic.
0: Sí, jo crec que s'estalvien així polèmiques i qualsevol cosa. La Comissió Antiviolència, a més avui ho ha fet, de cara al duel del proper 25 d'octubre a les Foto Fake Camp Nou, ho ha declarat com d'alt risc.
1: Buah.
0: Per tant, més val prevenir, això només significa que hi haurà més presència policial per prevenir qualsevol coseta. Millor.
1: Exacte.
0: Millor. Un clàssic és futbol, no ha de passar absolutament res més. Vull dir que aquí no vinguin i comencin a liar-la ni d'un equip ni de l'altre. Eh? Vull dir, parlo ja dels dos, perquè ja això ja no seria futbol. Pau, ho deixem per aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Avui, que és dimecres, un canviat de dia, però al final sí, també s'havien de xerrar cosetes, i a més el dilluns que no va haver-hi programa, doncs hem tingut l'actualitat. Ens veiem la setmana vinent, perquè ja sabrem el resultat del Betis i estarem a punt també de saber el resultat contra el PSG. Pau, moltes gràcies per venir. Ens veiem la setmana vinent.
1: A tu, Jordi, ens veiem.

I vinga, fins aquí aquest show diari d'avui dimecres 14 d'octubre. Espero que hagueu gaudit d'aquesta actualització de l'àmbit general, tant dels partits de la Lliga com de la Premier, i a més avui amb una altra nit de Champions amb aquest partidàs. Jo crec que és el cartell de la jornada amb aquest Manchester City-PSG. Espero que hagueu gaudit, que gaudiu també d'aquesta Champions, i ens veiem demà amb la tertúlia esportiva. Que vagi molt bé, molt bona nit!

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
2: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: En 7.1 FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. En 7.1 FM.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional s'hi considera amnistiables. I la dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada d'en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mes, el mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%. UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
3: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
2: I la Comissió Marítima Federal dels Estats Units ha proposat aquest dimecres a l'administració de Donald Trump que imposi una taxa de $200,000, el que serien uns 180.000 euros, per viatge als vaixells amb bandera espanyola i limitar l'entrada a mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes amb Israel. I Agricultura rebaixa 2 els casos de febre del Nil Occidental detectada en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà. Primer es van confirmar 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, una cadascuna. És el primer cas confirmat de malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des d'octubre de 2020. I la Barema ha tancat la campanya de 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm, un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part a Catalunya, l'Institut Català del Vi, l'Incavi, ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat, això sí, diu, per sota de les expectatives que es plantejaven després d'una tardor i un hivern amb precipitacions força abundants.

Jo voldria aprendre de parlar i somriure, guardant ben endins els planys i els fatics. Vull estimar els altres, cercant el conviure i l'escalf que donen les mans dels amics. Estem a dimecres, no del vespre, i això és temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

No puc córrer, ni tan sols anar de pressa. Ja no puc dur fardells de pes, ni pujar lleuger les escales de casa. Les mans em comencen a tremolar i els ulls de seguit se'm cansen damunt les pàgines d'un llibre. La memòria em corteja i m'oculta rebel dates i noms que tanmateix sap bé. Em faig vell i els llaços d'afecte teixits al curs de llargues anyades passades es van desfent d'un a un i a vegades es trenquen. Tantes persones conegudes, tantes persones estimades s'allunyen, desapareixen en el més enllà del temps. Senyor, compreneu-me. Vos que vau cremar la vostra existència en 33 anys intensos, poc sabeu pas què és fer-se vell a poc i trobar-se amb la vida que, implacable, s'esmuny d'aquest pobre cos rovellat. Vella màquina d'engranatges que grinyolen, que es nega a servir i trobar-se, sobretot, haver d'esperar. Esperar que el temps passi, un temps que alguns diuen s'escola lentament, que sembla que emburxi, que volta i s'arrossega davant meu, al meu voltant, sense voler cedir el lloc a la nit, que s'atansa i permet, finalment, de dormir. Senyor, com creure que el temps d'avui sigui el mateix d'antany? Aquell temps que corria tan de pressa, alguns dies, alguns mesos, tan de pressa que no el podia ni atrapar. Se m'escapava abans i tot d'haver-lo pogut omplir de vida. Avui tinc temps, Senyor, massa temps. Un temps que se m'apila vora meu inutilitzat i em trobo immòbil, sense servir de res. Em faig vell, Senyor, i costa, costa fer-se vell, fins al punt que alguns amics meus, ho sé, et demanen sovint d'acabar aquesta vida que es torna, pensen, per sempre més inútil. S'equivoquen, diu el Senyor, i tu també, que no ho dius, però que a voltes ho aproves. A tots els homes, germans vostres, sou necessaris, i jo tinc necessitat de vosaltres avui com en tenia ahir. Creu-me, la teva vida avui pot ser més rica que no pas ahir, si acceptes de vetllar sentinella immòbil del capvespre que s'atansa. I si tu sofreixes de no tenir res a les mans per poder donar, ofereix la teva impotència i plegats, t'ho dic, continuarem salvant el món. Michel Coist.

0: l'emissora que t'escoltes. Ràdio Tordera.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643 944 289.

En morir, has deixat al teu darrere la gran melangia de l'etern en la meva vida. Has pintat l'horitzó dels meus pensaments amb els colors de posta de la teva partença i has deixat un rastre de llàgrimes a través de la terra fins al cel de l'amor. Ajuntats als teus braços estimats, la vida i la mort s'han unit en mi amb un vincle de noces. Em sembla veure't vigilant al balcó amb la teva llanti encesa, allà on es troben el començament i la fi de totes les coses. El meu món se n'anà a través de les portes que tu obrires, tot alçant fins als meus llavis la copa de la mort per omplir-la amb la teva pròpia vida.

0: Oh, dona, no ets solament l'ombra de Déu, sinó també la dels homes. Llurs de cors que t'adormen sempre amb nova bellesa. Els poetes teixeixen per a tu una tela amb fils de daurada fantasia. Els pintors donen a la teva figura una sempre nova immortalitat. El mar dona les seves perles. Llur or, les mines, els jardins d'estiu, llurs flors, per adornar-te, per cobrir-te, per fer-te més preciosa. El desig del cor dels homes ha basat la seva glòria en la teva joventut. És meitat dona i meitat somni.
1: Rabindranath Tagore.

0: 107.1 FM.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Avui, que fa aquest mar descolorit i la tarda no té glòria ni pena, i a vora de la calma del meu pit no hi sento sospirar galta ni trena, em trobo dintre el llot d'un mal moment i uns dits fets per l'onglada i la ferida descorden el vestit del pensament i em despullen la idea més vestida. Uns dits de bruixa que no hi tenen dret descorden penes que el meu cor hostatja i el pobre pensament plora de fred, nu i estirat damunt la platja. El pobre pensament enjogassat que vol tapar aquell mal que no té cura, enmascarat, pintat i perfumat, fent el lladre i el vell i el criatura, ara me'l sento que no em pot mentir, amb tot amb brots de rosa ni amb grapats de cendra, despullat i sincer a dins de mi, ferit i encara amb la pell tendra. Ai, pensament, que vius cada moment igual i confegint cares diverses, que cada dia et mostres diferent i t'adaptes al to de les converses. Pensament, que ets un sol i ets un desmai, i ets un corc i un neguit i una enyorança d'aquell amor que no s'acaba mai i pesa més que tot a la balança. Enyorança d'uns llavis i d'un pit que et fa anar de gairell i a les palpentes. I tu, cor meu, no vols que sigui dit i culpes altres coses innocentes. Enyorança d'uns ulls, només. Enyorança només d'un sol somriure mentre passes cansat per tants carrers i la pena per dins no et deixa viure. I ara, que fa aquest mar descolorit, que ni un sol nuvolet et pot distreure, que no trobes cap trena sota el dit i a flor d'ulls no hi tens cosa de bon veure. Ai, pensament, no et pots pas amagar. No et riguis, pensament, de l'ull que plora. No et torbis el desmai d'aquesta mà. No enverinis l'angúnia d'aquesta hora. Mostra't ben nu, mostra't com ets per dins. No ens veu ningú, no ens sent ningú. La tarda i el mar només sabran els planys més fins que dits en alta veu porten besarda. Després ja et vagarà a fer el farsant i estirarem i afluixarem les brides i anirem somicant i sospirant i passant un rosari de mentides. Ara no cal fingir, vol i l'enyor, igual que fos una gavina blanca. Sospira per la rosa de l'amor, marcida i esqueixada de la branca. No cal fingir, tothom et té en l'oblit, tot és silenci en nostra platja humida. Fa un cel pesat, fa un mar descolorit, com les estones de la meva vida. Josep Maria de Sagarra.

i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia: "Sí, senyor", i "Bones tardes". La gent se l'estimava, la Leonor tan tendra. I ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins de la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, la Leonor no sabia pas dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia just 3 hores que havia complert els 14 anys i va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia: "Sí, senyor", i "Bones tardes". Miquel, Martí i Pol.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana, emplaçar-te per la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: fat på nu efter Emma.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. Més temes. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies, abans que arribin les eleccions generals del 29N. Després de reunir-se amb els alcaldes de 10 municipis del Vallès Oriental, els més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle.
4: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. Estem treballant l'àmbit, evidentment, doncs, que ens arriba en quant a temps. Doncs, pel tema de les eleccions doncs, no facilita, però tot i així això no serà un obstacle. I estem treballant en aquest àmbit.
3: Precisament avui l'Ajuntament de Granollers ha anunciat que crearà un fons de 4 milions d'euros per pagar part de la recuperació de la ciutat i demà obrirà una oficina per centralitzar necessitats dels afectats. Encara sobre aiguats, hem sabut que un estudi de la Universitat Autònoma determina que 80.000 veïns del Besòs estan exposats a riuades. La investigació apunta que gairebé el 24% de les famílies que viuen en zones en risc d'inundacions a tocar del Besòs es troben en risc de pobresa. Recordem que fa uns dies el cabal del Besòs va arribar als 937 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Coloma. I els líders de la Unió Europea es reuniran demà i divendres a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcat per la crisi migratòria a Ceuta i les negociacions pel proper pressupost pel període 2028-2034. Demà debatran la proposta dels comptes feta per la presidència de Torn, que és d'Irlanda. I tot i que queden 4 dies per certamen, la directora de la Fundació Festival de Cinema de Sitges diu que han trencat un sostre, ha crescut la recaptació un 6% de venda d'entrades i s'ha passat del milió d'euros.

Una setmana més portem aquí, en aquest programa, el grandíssim mestre, mestre de mestres, Joan Sebastian Bach. I d'ell els hi oferirem avui la ofrena musical, que és una de les grans obres de la música barroca. És una obra molt especial, construïda a partir d'un tema musical que el rei Frederic II de Prússia va proposar a Bach. El compositor el va convertir en un autèntic exercici de contrapunt i d'enginy musical. És una música profunda, elegant i plena de detalls que val la pena escoltar, val molt la pena escoltar, amb molta atenció. I sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta magnífica obra de Joan Sebastian Bach, anomenada, doncs, com ho he dit, Ofrena Musical.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 14 d'octubre. Les tres paraules del dia són salut, compte, eleccions. Salut. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera i continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. Conte. Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera, pendents de la previsió del temps i les coses excepcionals. Aquesta obra de teatre arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. Eleccions. L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. I Tordera es prepara per acollir dissabte la sisena edició del cross del circuit maresmenc. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents, impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Avui, 14 d'octubre, és el Dia Mundial de la Normalització, és Sant Calixte. Falten 11 dies per al diumenge 25 d'octubre, quan canviarem d'hora. Les 3 passaran a ser les 2. Falten 19 dies per al dilluns 2 de novembre. La festivitat de Tots Sants es trasllada a dilluns. Per avui esperem un dia radiant, serè, amb temperatures suaus, entorn als 21-22 graus. Demà continuarà la tranquil·litat meteorològica. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. La Tordera va baixant el seu cabal, 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que la biblioteca sumava la setmana contra la soledat no desitjada. Fa 5 anys la policia local tancava un cap de setmana del Pilar amb 3 detinguts i fa 10 anys el Partit Socialista estava a l'expectativa de la situació política a Tordera sense descartar un govern de progrés. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'homenatge que els membres del Matí de Sardana van fer en Marc Massaguer.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia i bona hora. Avui és dia 14 d'octubre, dimecres. Un dia com avui, de l'any 1066, va tenir lloc la batalla de Hastings, a Anglaterra. Un enfrontament que va canviar el rumb de la història anglesa. Guillem de Normandia va derrotar el rei Harold i poc després va ser coronat rei d'Anglaterra. I us proposem una curiositat. Han passat gairebé 1000 anys, però hi ha una gran cosa que no ha canviat tant. Les societats també viuen moments en què una decisió, una idea o un esdeveniment poden marcar un abans i un després. El 1066, una batalla podia canviar el futur del país. Avui, una innovació tecnològica, un descobriment científic, una decisió social o fins i tot una nova manera de comunicar-nos també poden transformar la nostra vida. Del camp de batalla de Hastings a les pantalles que tenim avui davant nostre. Ha canviat el món, han canviat les eines, però continua existint aquella mateixa pregunta. Què farà que demà sigui diferent de l'ahir? I precisament això parlarem avui. Actualitat, cultura, societat, música, curiositats i històries que ens ajudaran a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Comencem? Això és el nostre magazín i avui, 14 d'octubre, tenim moltes coses per compartir. Una frase curta per fer pont cap a la primera secció, perquè la història ens recorda que el món pot canviar en un sol dia i nosaltres intentarem descobrir avui quins són els petits mecanismes que provoquen aquests canvis.

0: I a l'altre costat del fil telefònic, silenci, per favor, que us tractaré com els nens petits i us posaré de cara a la paret. Tenim a l'altre costat del fil telefònic la Paquita Albertí, que ens dirà les temperatures d'ahir i d'avui. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, som-hi.
1: La màxima d'ahir, 26 graus en 4 dècimes.
0: Molt bé.
1: Tornen a pujar, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest dematí, 16 graus.
0: Molt bé.
1: Ara, en aquests moments, estem a 19 graus, un 73% d'humitat, i marca sol i algun núvol. I el nostre company, en Rosendo, doncs mira, també ara, en aquest moment, s'ha anat a donar un vol.
0: D'acord. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Paquita. Una forta encaixada.
1: Gràcies igualment a vosaltres. Un bon dia per tots.
0: Bon dia. Joan González, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Aviam, com estan les temperatures? Com van estar ahir?
2: Mira, la temperatura màxima ahir va pujar un grau. Comparat al dia anterior. 24 graus, 8 dècimes. La mínima ha sigut de 15 graus, 8 dècimes. Ara estem a 22 graus en 4 dècimes.
0: Sí?
2: Amb un 79% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 23 graus, 3 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 20,9 km hora, com el dia anterior.
0: D'acord. Doncs moltes gràcies, Joan. Una forta encaixada.
2: Igualment.
0: A reveure. Fins demà.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I anem a les temperatures de l'estació de Fibra Color. La màxima d'ahir, 25,4. La mínima d'aquest matí, 14,3. Ara, 21,7. I de la humitat, un 81%.

I anem cap a les notícies que no són titulars. Primera, Catalunya. Barcelona dona el tret de sortida al Saló Nàutic. Avui comença el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que fins diumenge reunirà al moll de la Barceloneta professionals del sector, embarcacions i novetats relacionades amb el món de la navegació. Una cita per als amants del mar i per tots aquells que vulguin descobrir les últimes tendències nàutiques. Segona notícia. Més de 63.000 infants catalans podran escollir un llibre gratuït. La campanya Fa 6 anys tria un llibre arriba a 63.045 infants de Catalunya en la seva 11a edició. La iniciativa convida els nens i nenes que fan 6 anys a triar un llibre en una llibreria adherida, amb la idea d'apropar-los a la lectura i ajudar-los a descobrir quines històries els agraden més. Tercera, els castells estrenen protecció per als més petits de les colles. El món casteller ha presentat un nou casc i el primer protector facial pensats per a la canalla que puja als castells. La iniciativa vol reforçar la seguretat dels participants més joves sense perdre l'essència d'una tradició que combina equilibri, confiança i treball en equip. Una innovació que demostra que fins i tot les tradicions més arrelades poden evolucionar. Ara toca Espanya. Estopa anuncia nou disc i una nova gira. Els germans Muñoz tornen a fer parlar els seus seguidors. Estopa ha anunciat La Maqueta, un nou treball discogràfic, i una gira que començarà el 12 de juny a València. Els fans podran accedir a una prevenda d'entrades abans de la venda general, prevista per al 17 de novembre, una nova oportunitat per cantar a ple pulmó els grans èxits del duo i descobrir-ne les noves cançons. Manuel, el jugador d'escacs de 5 anys que continua competint a Madrid. Manuel Álvarez Escudero, considerat un dels jugadors d'escacs en actiu més longeus del món, ha celebrat el seu 105 anys amb un torneig que porta el seu nom a Madrid. La seva història és una reivindicació de la passió per aprendre i compartir i competir a qualsevol edat. Vosaltres us imagineu asseguts davant

0: d'un tauler als 105 anys? I un artista belga converteix les gallines en protagonistes d'una exposició a Madrid. La galeria de la Plaza del Gato presenta una mostra del projecte Cosmopolitan Chicken Project de l'artista Coen Van Mechelen, que utilitza les gallines i els encreuaments entre diferents varietats com a punt de partida per reflexionar sobre la diversitat i la identitat. Una proposta artística poc habitual que demostra que la inspiració pot aparèixer en els llocs més inesperats, fins i tot en un galliner. Al món, la intel·ligència artificial podria ajudar els ocells a recuperar els seus cants. Investigadors exploren que la intel·ligència artificial i les tècniques d'aprenentatge poden ajudar a estudiar els cants dels ocells i, potencialment, afavorir la recuperació de sons que s'han perdut en algunes poblacions. La recerca combina tecnologia, comportament animal i conservació de la natura, perquè en el món dels ocells, el cant no és només una banda sonora, també pot ser una part essencial de la comunicació i de l'aprenentatge. Les inundacions obliguen a tancar un dels parcs d'atraccions més antics de Tailàndia. El Siam Amazing Park, un conegut parc d'atraccions de Tailàndia, ha hagut de tancar després que les inundacions malmetessin diverses atraccions i deixessin parts del recinte inaccessibles. Les imatges d'aquest espai d'oci desert contrasten amb l'activitat habitual d'un parc que rep famílies i visitants. Ara la recuperació de les instal·lacions dependrà de l'abast dels danys provocats per l'aigua. I novè, Rússia deté un periodista japonès acusat d'espionatge. Les autoritats russes han anunciat la detenció d'un periodista japonès a l'illa de Sakhalin, acusat de recopilar la informació sobre les defenses del país. El cas torna a posar els focus en les dificultats que afronten els professionals de la informació en zones de tensió geopolítica. L'acusació ha estat comunicada pels serveis de seguretat russos i cal distingir-la dels fets que es puguin demostrar durant el procés. I vull dir una notícia que és primera plana, que no és d'aquesta categoria de notícies. El senyor Robert Prevost, el Sant Pare Lleó 14, va ser operat ahir d'un nòdul que va resultar ser negatiu. A conseqüència d'això, se li va extirpar el lòbul dret del pulmó. Així és que té càncer de pulmó. Curiositat del 14 d'octubre. Sabies que un 14 d'octubre de 1964 Martin Luther King Jr. va rebre el Premi Nobel de la Pau? Tenia només 35 anys i es va convertir en la persona més jove que havia rebut aquest premi fins aquell moment. Va ser reconegut en la seva lluita pacífica pels drets civils i contra la segregació racial als Estats Units. I una curiositat per explicar-la al magazín. Hi ha dates que no només formen part de la història, sinó que ens recorden que els grans canvis també poden començar amb una veu que decideix no callar. Un 14 d'octubre de 1964, aquella veu era la de Martin Luther King. I ara, gairebé 62 anys després, aquella data ens deixa una pregunta. Quines veus del nostre temps estan intentant canviar el món? La curiositat de Martin Luther King, el famós discurs «I have a dream», «Tinc un somni», que King va pronunciar el 28 d'agost de 1963 a Washington, no va ser recitat exactament tal com l'havia preparat. King havia treballat el discurs durant la nit i tenia un text escrit, però mentre parlava davant la multitud, una cantant, Mahalia Jackson, que era a prop seu, li va cridar «Explica'ls el somni, Martin!». A partir d'aquell moment, King va deixar de seguir el manuscrit i va començar a desenvolupar espontàniament la part del I Have a Dream. L'Institut King de Stanford documenta que ell mateix va explicar posteriorment que va apartar el manuscrit i no hi va tornar. I aquí tens una manera molt radiofònica d'explicar-lo. Potser una de les frases més famoses de la història no estava destinada a ser exactament com la coneixem. Martin Luther King tenia un discurs escrit, però en aquell moment va improvisar i d'aquella improvisació va néixer el I Have a Dream, que avui tots coneixem.
1: Ara i aquí.
2: Ràdio Tordera.
3: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
4: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
3: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ara toca tertúlia i el primer que farem serà parlar d'allò que ens proposa el CAT d'Informatius. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que impulsa el CAP de Tordera. El seu objectiu és recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics. Com ho valoreu? Us sentiu escoltats pels sanitaris? Endavant, qui vulgui.
1: Ah, bé, doncs, jo d'això em vaig assabentar fa 3 setmanes, mm-hmm. perquè una amiga em va dir, ei, que m'ha trucat la infermera, la meva infermera del CAP, i m'ha comentat doncs, que fan tallers, en aquest cas era de dietètica, de salut alimentícia, etc etc. Dic, ah, sí? Dic, ai, nassos, però jo no m'hi he assabentat. Llavors, sí, suposo que deuen funcionar per qui s'assabenta. A mi la meva infermera no m'ha trucat. De tota manera, jo també haig de dir que jo al CAP vaig 2 cops l'any. Uh-huh. Vull dir, perquè tinc mútua privada, llavors vaig més al metge de mútua privada que no pas aquí al CAP. I llavors, clar, com sempre, la comunicació. Val? S'ha de comunicar i s'ha de, no sé, poder soc jo la que no estic pendent d'aquestes coses, però tampoc no haig d'estar pendent d'algú que no sé que existeix, no? Llavors, suposo que deu funcionar bé perquè ella està molt contenta, però, clar, els que no ens assabentem no podem arribar a utilitzar aquests serveis. Mm-hmm.
0: Més coses. Maria Jesús?
2: Jo és que al CAP no hi vaig mai. I llavors que no m'entero, no sé ni quin metge tinc. No puc saber. És normal, o sigui, però si es fan i la gent li agrada, pues, perfecte.
0: Endavant. Isabel?
3: Sí. Bé, jo al CAP sí que hi vaig, però tampoc em havia assabentat de tot això. Ahir llegint el vostre... Pues, bueno, penso que la idea és molt bona, però que el CAP està molt saturat i no sé si dona, per tant, jo penso que, a veure, esperes de visita 3/4 d'hora, no donen idea de que allò funcioni sobrat de temps. Jo crec que la voluntat és molt bona, la idea és estupenda perquè la gent pues, és una cosa que ho necessita, com és lògic, però veig mancança de persones que s'hi puguin dedicar plenament i puguin estar pels demés sense un límit de temps. En fi, bé, però amb una mica de, no sé, de poder-ho desxifrar, de poder-ho explicar, de poder-ho... que tothom se n'enteri, amb una paraula.
0: Jordi.
4: Jo al CAP, quan el dirigia el doctor Heredia, funcionava molt bé. Quan el doctor Heredia es dedica a les seves consultes com a metge de família, pues, bueno, el tinc com a metge. Però les coses que fan al CAP, pues sí, suposo que és un programa que deu ser no solament per aquest CAP, sinó per molts més, i aquestes coses que són tan comunitàries, de vegades funciona i de vegades no funciona. I totes aquestes coses són com les caixeres de supermercat. Et toca la simpàtica, tot va de conya. Et toca la que és una mica més borde i llavors tot funciona malament. Mm-hmm. I al CAP pues, li passa el mateix. Si et toca una persona amb la que tens un bon feeling, pues, és estupendo. Però si no, pues, no funciona.
0: Montse.
5: Per sort, tampoc vaig gaire, no hi vaig gaire, per toquem fusta, però considero que està bé que potser hi ha gent que viu sola i necessita un seguiment de la seva medicació i de les seves pautes i de vegades se n'obliden i tot això, i que estiguin a sobre d'aquesta gent, ho trobo bé, si és possible, doncs sí. Els altres ja, doncs, si pots anar personalment i que t'atenguin bé o no, ja això ja suposo de la disponibilitat i... la freqüència de la gent i... suposo
2: més...
5: que també si vas regularment llavors ja la primera visita deixen fer i llavors si veu una cosa més sèria potser sí que ja t'ha d'arribar a altres serveis més.
4: Regularment hi vas si et fa falta, si no et fa falta
5: sí,
4: passar
5: sí,
4: el rato,
5: falta
4: no?
5: Falta per un constipat, però estan dient que esperis 2 o 3 dies si que et miris la temperatura, et prenguis un antiinflamatori, primer que no cal tampoc
2: No, però això és com un curset, no? Que
1: sí, hi ha diverses.
2: Tu,
1: jo mirat,
2: però
1: que, sí.
2: El que em refereixo que potser abans de començar a fer cursets potser haurien de mirar de que hi hagi prou personal per atendre la gent sense que tinguin que esperar una hora, tot i tingué hora, que hagin d'esperar una hora, perquè, clar, si no t'adonen hora, tampoc no hi pots anar, o sigui, has de trucar, demanar hora, i després, a sobre, pues, allà t'has d'esperar gairebé una hora, també. Abans no et toca, i potser abans de fer aquestes coses seria millor primer optimitzar una mica el servei a la gent que posar, innovar amb coses d'aquestes, que això està molt bé, pues, es podria fer fins i tot al casal o algun altre lloc, que no cal estar al CAP, però penso que els medis s'han d'optimitzar perquè la gent rebi el servei i quan toca, no? I que no hagis d'esperar potser 2 setmanes perquè t'atenguin.
0: M'ha demanat la paraula la Patrícia, sí, l'Isabel.
1: No, jo només fer un petit comentari. Justament jo el 29 d'octubre tinc hora, però aquesta hora fa 3 setmanes que la vaig sol·licitar. Llavors, el que diu la Maria Jesús té raó. Primer anem a que funcioni bé, que no tinguem a estar 3 setmanes per... Fins i tot per una trucada telefònica, sí, perquè ells consideren que una trucada telefònica és una visita,
2: sí,
1: val? Perquè el temps que perden... Llavors, també m'ha passat que potser he estat 15 dies perquè em truqui el meu metge, no? Sí. Llavors, optimitzar, doncs, per la gent que estem malaltes, perquè si vas al CAP és perquè et trobes malament, no, vaja, crec jo, potser hi haurà gent que va passejar, però jo crec que la majoria és perquè estem malalts, optimitzar i després ja vindrà tot el que més. Està molt bé, està perfecte, però el que dius tu tens tota la raó del món.
0: Isabel?
3: A veure, jo volia dir que el servei d'infermeria a domicili, quan realment hi ha un malalt que no es pot moure de casa i necessita aquesta atenció, és molt efectiu, molt. Tinc que dir, amb el cor a la mà, que jo hi he tingut i, a veure, no es pot agrair en paraules. Tenir una persona que et vingui cada dia i et digui aquella persona, la visiti, la faci el que li hagi de fer... i et quedis amb aquella tranquil·litat de que una persona mèdica l'ha vist, i la veritat és que això a mi a casa va funcionar molt i molt bé, i tinc que donar les gràcies perquè no hi ha agraïments prous en el moment, en moments que et trobes molt difícils, aquest servei.
0: Patrícia?
5: Bueno,
0: Montse. No, Montse, perdona.
5: Montse, Montserrat, el que vulguis. Trobo que hi ha un servei de dilluns a divendres, hi ha un horari, i sí, hi ha per trucar, val, em sembla que està molt bé, però llavors arriba el cap de setmana i què? Et fiques malalt i llavors no...
1: Sí,
5: la gent s'espanta, bueno, de vegades et deriven que vagis a l'hospital directament o no hi ha visita regularment com entre setmana. Llavors trobo que els caps de setmana sí que potser... s'hauria de fer alguna cosa més, sobretot per la gent gran, també, que no tenen gaire mobilitat, i a veure què, no necessàriament també de seguida anar a urgències, vull dir, primer una visita o anar a casa, com diu la Isabel, tot això és d'agrair.
0: Sí. Alguna intervenció més o canviant de tema?
6: Jo, el que deia la Maria Jesús, d'esperar una hora, des de que donen hora, no he esperat mai una hora amb una visita presencial. Mai. Mm-hmm. 10 minuts, una cosa així.
2: Ella ha comentat que 3/4, fins i tot.
6: No, jo no he esperat mai, bueno, hauré tingut sort.
0: Molt bé. Bé, doncs canviem de terç, com fan els toros, i que estem en contra, almenys jo, i anem pel tema d'avui, dimecres. El dia 1 d'octubre va ser el Dia Internacional de la Gent Gran. Penseu que a Tordera... es podria fer més per la gent gran? Els porta el tema la Patrícia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Doncs això, vaig proposar aquest tema perquè, bueno, jo havia, estava pensant des de precisament el dia 1 d'octubre, que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran. Llavors, a mi això, aquests dies internacionals em fan una mica de gràcia, no? Perquè això ha de ser tot l'any, tota la vida, no? Llavors, bueno, sempre he pensat que la gent gran, com deia el meu pare, que en pau descansi, deia, no solamente de pan vive l'hombre. Llavors, jo he volgut ara desviar una miqueta el tema en l'aspecte de que la gent gran no té veu ni vot. O sigui, sí que té vot, però no té veu. M'explico. Per exemple, aquí a Tordera tenim el Consell dels Infants, Val? El Consell dels Infants, jo ho havia escoltat que existia, però no sabia ben bé de què es tractava. O sigui, els infants de 5è i 6è dels instituts i les escoles de Tordera, doncs es reuneixen en regidors, sobretot el d'educació, i ells es posen doncs, moltes coses, idees, propostes, perquè perquè el poble funcioni bé. Llavors jo em pregunto, per què no pot haver-hi un Consell de la gent gran? O sigui, sí, hi ha gent gran, jo em puc considerar entre ells, perquè a partir de certa edat ja consideren gent gran, encara que estiguem tots així de macos i de sants, doncs que tenim idees, que tenim propostes per fer al poble, que no només, o sigui, no només anem a prendre el sol als parcs, a seure'ns en un banc i a donar de menjar colors. Una mica irònic, el que estic dient, però podem aportar molta experiència. Tenim una vida que hem fet, que hem treballat, que hem tingut família, que hem tingut fills, fins i tot hi ha gent gran que ha passat una guerra, una postguerra. Vull dir, té molt a dir, té molt a dir. Llavors, seria bonic que igual que els infants es poden reunir amb regidors de l'Ajuntament i un cop al mes, no sé si ho fan un cop al mes o un cop cada... Sembla que és un cop al mes, i exposar les seves idees. Aquests infants han sigut triats prèviament a les seves escoles, uh-huh. per, bueno, els han votat i han dit, doncs vosaltres sereu els nostres representants, val? Llavors, és tot també, és un acte democràtic. Llavors, jo us donaré unes dades que he recopilat, són dades del 26, o sigui, de primers d'any, o sigui, a Tordera tenim majors de 65 anys, tenim 3.487 persones, val? O sigui, que això representa un 18,3 de la població total, que ja som 19.050 persones, val? Llavors, de 65 a 84 hi ha 3.010 persones, i de 85 en endavant 477. Tot això també són vots. Ui. Penseu que a Espanya hi ha 10 milions de gent gran. I a Catalunya, 1 milió i pico. 1.638.000. I tot això són vots. Vull dir, a l'hora d'anar a votar, ara que venen les eleccions generals, després l'any que ve, que venen les municipals, val? Allà hi som. I som gent que som capaç de ficar una papereta dins d'una urna. Llavors, per què no, quan no hi ha eleccions... Ah, i una altra cosa... Quantes propostes porten els partits polítics al seu programa electoral que parli de la gent gran? Val? Quan? Parlant de moltes coses que són molt importants, evidentment. L'educació, la sanitat, la mobilitat, etcètera, etcètera. Però propostes expreses per la gent gran perquè se'ls doni un valor, perquè, o sigui, la gent gran, tenim veu, que és el que he dit abans, i sabem raonar. Per sort, estem envellint molt tard. Vull dir, hi ha persones amb 80 i 90 anys que tenen un cap superclar, que són capaces de decidir i saben exactament el que volen i el que no volen, el que necessiten i el que no necessiten. Llavors, jo vaig per aquí. Aquí a l'Ajuntament Tordera m'he estat informant una mica de lo que hi ha. Tenim serveis socials, tenim la regidoria de gent gran, sí, amb això no estem, o sigui, no crec que tinguem mancances. Sí que tenim coses, tenim propostes, però ja no hi ha un fòrum perquè la gent gran es pugui expressar. Val? I ara jo, bueno, és el que jo volia exposar, que venim amb una etapa electoral bastant convulsa i que vindran coses així, i que, bueno, més que res perquè ens tinguin en compte. Perquè, com deia el meu pare, no solament del pan vive l'hombre. O sigui, no només perquè ens diguin, bueno, ara els jubilats els hi pujaran la pensió un 2%. Mira, ja seran contents tu. Si pugem això, els tenim calladets i ja està. No. No, no, no, no. Aquí hi ha més xitxa que treure, i ens han de considerar gent molt... Vamos, que tenim els nostres criteris i que podem aportar molt amb aquesta societat a nivell d'experiència i de vida viscuda.
2: Sí, fins i tot les tribus tenien el Consell de Gent Gran,
6: sí. El Consejo de Ancianos. I la paraula Senado ve d'aquí.
2: Sí, i la veritat és que no s'escolta ni es té en compte, perquè i tu veus molts aquí a Tordera, algunes ja s'han arreglat una mica, però les aceres estan fatal, a molts llocs per persones grans que han de portar bastó, caminador o fins i tot algú que té que acompanyar amb cadira de rodes, és horrorós passar pel poble. I per les urbanitzacions ja no et dic res, perquè hi ha trams de ceres, bueno, no sé, per exemple aquí el 24 hores, el carrer aquell que hi ha davant, quan la cera és un tros de cera, un arbre i al costat un terraplè, o sigui, un barranc. Una persona gran no pot caminar per allà tranquil·lament, no pots, o sigui, i com aquesta, doncs n'hi ha moltíssimes, a banda d'altres coses, no? I llavors, pues sí, potser que s'escolti una mica als que són majors de 65, sobretot, perquè els altres ja pues, tenen els seus foros o van o pertanyen a partits que tenen, però així i tot, això, quan són les eleccions, tot bé, tot es farà i després ja si t'he vist no m'acuerdo. Això és la trista realitat.
0: Intervé ara.
5: Com vulgueu.
6: Mira, la gent gran, no tota la gent gran és exactament igual, perquè hi ha franges d'edat que diversifiquen això. Hi ha gent que entra en decrepitud molt més tard, uns que altres, perquè què es considera? A partir de 65 anys ets una persona gran o ets a partir de 75? O sigui, llavors, si estàs raonablement bé, pues ja et preocupes tu de buscar-te coses, com per exemple vindre a la ràdio. És un dels temes.
5: Sí.
6: I això, moltes vegades, la gent gran, pues, n'hi ha alguns que no tenen els coneixements per dedicar-se a aquestes coses, necessitarien un impuls d'un psicòleg, per exemple, per dir, bueno, pues tu pots fer moltes coses encara que tinguis 80 anys. Pots fer moltes coses. I altres, pues, que no ho fan perquè diuen, i ara jo què hi faig aquí? Pues, moltes vegades aquestes reunions amb psicòlegs, que això no sé si dependria d'un CAP o dependria d'alguna associació, que orienti molt a la gent gran, perquè el que s'ha de fer per la gent gran depèn en part de les institucions i en part del propi individu. I moltes vegades el propi individu és el fre més important per fer coses.
0: Però no creieu que hi ha, per exemple, poso damunt la taula el típic edadisme?
1: Exacte.
6: Què és, sí, això? Sí.
0: Doncs prejudicis segons l'edat que tinguis.
6: Sí. Sí. Per això necessitem psicòlegs que orientin en aquestes persones i a més els hi facin no creure, sinó saber que són molt vàlids, perquè de vegades un mateix diu, no, jo és que estic molt gran.
0: Clar.
6: O sigui, i no, això no justifica res, perquè pots estar molt gran per caminar, però no estàs gran encara per pensar, moltes
0: veritat,
6: vegades.
0: Sí.
6: I el pensament és el millor valor que té una persona.
3: I tant.
0: Isabel?
3: Sí, jo penso que també hi fa molt la família, que hi ha al costat, al voltant.
6: Però de vegades no n'hi ha, de família.
3: A vegades no n'hi ha, però en el cas de que a vegades n'hi ha, diuen, on t'has d'anar? T'has d'anar tu, si estàs a casa també, sentadet, mirant la tele... Vull dir, no hi ha aquell, moltes vegades aquell impuls de dir, però si ets capaç, però si pots fer-ho. I això és molt important, a segons quines edats, el que dèiem, els trams d'edat.
6: O psicòleg o família.
3: Exacte.
6: Però algú ha d'impulsar a l'individu.
3: Sí, però que aquella persona en aquell moment se senti amb ganes de fer allò i que pensi, pues clar que puc, i tant com puc, i si no ho provo, i si no me'n vaig. Doncs això crec que és el que és important per aquests trams ja d'edat avançada, que ells mateixos, aquella persona, es veu incapaç de fer res.
6: Mira,
3: com aquell qui diu.
5: Si em permeteu...
0: Si
5: em permeteu, per la gent gran, el que penso és, sobretot, autonomia. També, amb els temps que estem ara, la gent, ara, quan es jubila o es prejubila, doncs estan molt bé encara i estan... A l'edat, físicament, estan molt bé i tenen molts danys per fer moltes coses encara. Realment, la gent gran té un valor, i és l'experiència. I aquesta experiència no es pot desperdiciar. Vull dir, s'ha d'aprofitar. I llavors el que hem de fer és que aquesta gent gran, doncs que vagin a, doncs, el que podríem fer, doncs, o anar a la biblioteca a explicar contes als nens o a escriure. I ara també, aprofitant el temps que ara ve d'això del aquest cap de setmana que tindrem la Fira del Conte i tot això, també estaria molt bé que la gent gran, per exemple, es reunís i cada un escrigués un capítol i llavors fessin un recull de tots i poguessin fer un llibre i allà expliquessin les seves anècdotes, llegendes, o les seves històries que es perden, o receptes culinàries, cançons antigues, tot això estaria molt bé, vull dir, també un recull i són gent activa i participar, tot això, vull...
4: Mira,
5: això és el que vull remarcar.
4: En el món de l'empresa hi ha una frase que diu que no hi ha ningú inútil, sinó hi ha persones mal ubicades. Això sí. Es pot extrapolar a la gent gran. No totes les persones grans serveixen per lo mateix,
0: sinó
4: se li ha de buscar ubicació adequada a cada persona, però totes les persones grans serveixen per una cosa o per una altra. A lo millor tots no serveixen per explicar un conte, però serveixen per fer un
5: missatge. Hi ha moltes coses, l'experiència de la vida.
3: Exacte.
5: Però cada, perdre.
4: Però la ubicació és el més important, perquè si estàs mal ubicat, sí que et pots sentir inútil.
0: Clar.
3: El que jo volia dir...
4: Jo per cuinar, per exemple, sóc completament inútil.
5: No, però tinc altres
4: virtuts.
3: Només que estem derivant una mica el tema que ha presentat la Patrícia, que el que es tracta és de crear, de la mateixa manera que hi ha un consell de nens, que hi hagi un consell de gent gran, que pot organitzar, que es poden organitzar eleccions, fins i tot, el que es vulgui presentar, no per partits, sinó per barris, o per com, el que sigui, gent gran de cada barri, un parell o tres de cada barri, que es puguin juntar i que puguin plantejar les coses
5: que es necessiten. Doncs tot això inclou tot el que estem dient. Tot això
3: les
5: inclou.
3: Coses que necessiten precisament pues, les persones més grans que del poble. I no només a vegades el que necessiten la gent més gran, sinó que a vegades, per l'experiència que ells tenen, poden fins i tot proposar coses que potser no hi han caigut, o si han caigut no les han volgut fer.
5: Sobretot la gent
3: no,
5: gran...
3: No que sigui per gent gran només, sinó que és un assessorament addicional a lo que les necessitats que pot tenir el grup d'edat de 65 fins a 100.
0: Però no penseu que una mica aquestes funcions ja les fa l'esplai? O no?
3: No totes.
7: Aviam, a l'esplai, també he estat mirant, a l'esplai és semiprivado, perquè té subvenció de l'Ajuntament,
3: però només
7: també s'ha de pagar. Sí. S'ha de pagar l'any una quota i depèn de les activitats que facis, has de pagar-les a part. Val? Llavors, poder aquests diners que es destinen a l'esplai, doncs es podien destinar també a l'esplai, no vull que els hi treguin, per l'amor de Déu, ara no vull posar per ningú en contra, ni molt menys, perquè ja pot ser jo crec que l'esplai també fa molt bona feina.
0: Fa bona feina,
7: però potser no tothom pot accedir a l'esplai.
3: No, però que... potser per les reunions, per al Consell d'Ancians,
7: això sí, per la sala sí, però dic que l'esplai està aquí, però és que el poble és molt gran.
3: Exacte.
0: Sí, sí.
3: Exacte.
7: Clar, la gent que viu a l'altra banda, o potser que viu a les urbanitzacions, sí. Clar, la gent gran és el que dèiem abans, i tu també ho deies, Maria Jesús, la mobilitat no és la que...
3: Bueno, la mobilitat es pot, fins i tot, si s'ha de fer una reunió, tenim els autocars barrera, que tampoc seria tan car, un cop al mes, recollir a totes les persones grans del poble que no puguin anar-hi per si mateixos, perquè no tenen vehicle o perquè... I portar-los fins a l'esplai i fer la reunió allà.
5: Això també depèn de cada persona. Hi ha gent que és més activa i està disposada en aquests llocs i socialitzar, i altra gent que no. Jo penso que també en l'àmbit familiar també necessiten companyia, i sobretot la gent gran, autonomia, i que no perdin mai l'esperit jove que tenen, l'essència de l'infant que tenen a dintre, la il·lusió, poder jugar, encara que juguin escacs, que és molt important escacs perquè pensen i desenvolupen, parxís, domino, les cartes, el que sigui, el solitari, ell sol, vull dir...
0: Una de les coses que es diuen que la gent gran que arriba a més edat és que no han perdut la il·lusió,
5: la il·lusió, disfressar-se, el que calgui, fer, estar actius, i realment és el que aquest esperit jove de dins, que no el perdin mai, perquè les responsabilitats que té un adult de la vida, de vegades, és el que fa perdre aquesta il·lusió de la vida. I això, sobretot, que no ho perdin mai, de sempre conèixer coses noves i endavant.
6: És el que jo deia, o sigui, són un 50% les institucions i l'altre 50% el propi individu.
0: Sí, clar. Patrícia, volies dir una cosa?
7: Sí. No, referent al tema, no? Jo crec que principalment se'ls ha de donar veu. Ells han d'expressar el que necessiten, val? En general. O sigui, com fan el Consell de la Infància, que, bueno, entre ells, abans d'anar a l'Ajuntament, s'ho parlen, i, o sigui, entre ells, però per això necessiten un espai on reunir-se.
0: Clar.
7: Això és principal. No es poden reunir a la plaça d'un parque, ai, al banc d'un parque, perquè...
5: Abans anaven a mirar les obres.
7: Exacte. Però llavors hem de començar que aquesta gent ha de tenir un referent, un puesto on anar allà, xerrar-ho entre ells i després exposar-lo a l'Ajuntament. Perquè el que fan els infants també és donar idees, no només per ells, pel poble en general, perquè tots els beneficiem. Vull dir, per el que he llegit, vull dir, jo no he anat a cap, però seria molt divertit anar amb un consell d'aquests, no? I llavors, clar, la gent gran també. Segur que té moltes idees que aportar perquè aquest poble funcioni millor. Moltíssimes.
2: Sí.
7: I fins i tot col·laboraria, perquè jo ja també estic he passat amb aquesta franja d'edat. Llavors, bé, doncs és fer participar a la gent i la necessitat de tenir un espai on poder-se expressar. Es poder dir, es posar el que ells pensen que seria millor per tots i per totes. Evidentment, tot el que esteu dient és molt important. La família, l'actitud que té cada persona, però si els donem eines perquè puguin, doncs això, sortir de casa, poder-se relacionar amb persones com ells, com jo... Jo també m'estic excloent, però és que jo també arribaré a un punt que poder, això ho necessitaré. I llavors poder, doncs això, intercanviar experiències. És que hi ha tant per aportar i que està desaprofitat.
2: I que s'escolti.
7: Exacte, gent, sobretot que s'escolti. Que s'escolti, jo que per mi és el més important, és el que he dit al començar. Sí. I després una petita, i després ja us deixo a parlar a vosaltres, que això m'ho vaig apuntar perquè ho vaig mirar. Sobre el del CAP, el CAP ja fa temps que funciona a l'espai nadó. No sé si ho heu vist, però bueno, jo sí, perquè hi ha un mural molt gran que reivindica el pic, que la dona doncs invita els seus nadons. No? Llavors, és un espai nadó que funciona molt bé, perquè les dones que seran mares o que després de ser mares doncs tenen, doncs, com totes les mares, no venen amb un llibre de distraccions. Doncs també seria interessant poder, si no existeix, que jo no he vist que existís, un espai per gent gran.
3: Pues sí, la veritat és que sí. Sí, jo l'únic que volia dir és que, a veure, no tota la gent gran és igual.
7: Evidentment.
3: No, hi ha gent gran que no vol sortir de casa i és molt difícil fer-la sortir. Que a veure, que per això hi ha la part psicològica, que seria molt interessant també que aquestes persones se les pogués convèncer, poguessin provar-ho, poguessin... Però, esclar, això requereix una infraestructura que els pogués recollir i pogués convèncer-los i explicar-los-hi i que ells s'expliquessin també el per què no volen participar en la societat, perquè es marginen molts. Es margina, i això no és com un nen, que li dius, l'agafes de la mà i ens n'anem. I ja està. No, una persona gran no li pots fer això.
6: Aquest és el fallo, aquest és el fallo que moltes vegades hi ha.
3: Sí.
6: Que, molta gent gran que entra en una residència, què haig de fer jo allà amb tots aquests vells?
3: Exacte.
6: No, si tu també ho ets.
3: Exacte.
6: Tu també ho ets. Però hem de tindre en compte que no hi ha dues persones iguals.
0: Exacte,
3: no.
6: Cada persona... té la seva pròpia idiosincràsia.
3: Sí, i per lo que ha viscut i pel seu ofici.
6: Per lo que sigui.
3: Per lo que sigui.
6: I hi ha gent que no en trauràs mai res d'ells perquè potser és una persona que està absolutament amargada i no hi ha manera de tornar-la a incorporar-la. dintre del món dels altres.
5: Per això també suposo sí. que hi ha la família, escoltar, clar,
6: sí, però moltes
5: vegades... Deixar que s'expressin tranquil·lament, amb lentitud, escoltar-los...
3: I en els veïnats, la gent gran es margina molt.
5: La gent gran té moltes coses a explicar. Hi ha moltes coses que es perden, molts de camins, corriols, on anaven a buscar bolets, a caçar bolets...
6: I es necessiten necessita professionals. Sí. Es necessiten professionals que ajudin a aquesta gent.
2: De vegades no cal. De vegades l'únic que necessita una persona que està amargada perquè no vol sortir és algú que l'escolti. Perquè, clar, el que passa moltes vegades en famílies, no totes, gràcies a Déu,
5: no
2: és que tu què dius? Sí, tu què saps d'això? No, que,
6: i de vegades el que l'escolta pot acabar bé amargat, eh?
3: Sí, també.
6: Cuidado amb això. Per això jo parlo de professionals. Sí. Parlo de professionals que saben com tractar això.
7: És molt important també els serveis socials.
6: Clar.
7: Aquí a Tordera tenim serveis socials i tenim la regidoria de la gent gran. Vull dir que ja és específic. No puc opinar perquè jo no hi menester mai, i espero que no, i no conec a ningú que hagi de... No l'utilitzi. Llavors, no puc opinar de si funciona bé o no funciona bé, però existeix. I després també vaig llegir algo d'una ajuda de 200 euros, em sembla, una ajuda econòmica per gent doncs, que té dificultats. Gent gran, específics per gent gran, que té dificultats per passar el mes, no? Per pagar les seves factures, el llum... Clar, és que és un ventall de problemes que poden tenir que a vegades, clar, psicològicament els hi pot afectar. Però jo crec que si aquesta gent gran se sent acompanyada, perquè hi ha gent que viu sola, que no té família, val? Que se sent acompanyada per unes institucions o per uns veïns o per alguna associació, doncs jo crec que això ha de ser doncs, val, recolzar aquestes persones, doncs un acompanyament i per ells sortir d'aquest forat. Perquè a sobre que ets gran, tens totes aquestes dificultats, doncs imagina't, vull dir que ha de ser horrorós, no?
0: Sí. Creieu que arribarem a allò que ha arribat a Anglaterra, que hi ha un ministeri de la gent sola, de la solitud? Un ministeri de la solitud?
2: Bueno, a Anglaterra... No, suposo que sí, a la llarga sí, perquè a Anglaterra passa com, per exemple, als Estats Units, que les famílies se'n van del seu entorn quan es casen i se'n van a potser alguna altra ciutat, fins i tot una altra regió, i molts pares queden sols i hi ha molta gent gran que viu sola i no passen precisament bé perquè les pensions a Anglaterra no són altes, eh? Si no tenen estalvis, que hi ha gent molt previsora i estalvien al llarg de la vida laboral per quan són grans, perquè les pensions en si són molt baixes i a vegades no els arriba per la calefacció i viuen sols perquè els fills estan repartits pel món o per tot Anglaterra i no tenen tant de contacte ja. És el que està passant ara aquí, perquè molta gent doncs, també han de marxar, han d'anar a altres llocs on troben feina i els grans es queden sols.
5: Les noves pobreses.
3: Sí. La part allà, econòmica...
5: Allà als Estats Units no et fiquis malalt.
2: No, però si no tens Anglaterra estalvis... sí que tenen sanitat bé. Bueno, bé d'aquella manera. D'aquella manera, perquè no és cap meravella.
5: L'has de pagar tu.
2: No, tenen seguretat social.
5: No, parlo dels Estats Units.
2: Estats Units, sí. Però allà tenen el Medicare, també, que també d'alguna manera és com una mútua, però per gent que no tenen molts diners. I té un límit. Sí. Però aquí també les mútues a vegades ho fan, això, de que si tens masses problemes...
5: Ja no entren,
2: et foten fora.
0: Sí, sí.
2: Perquè ja ho he vist.
5: I però... no vagis a segons quina edat, si ets gaire gran, primer et fan el xequeo metge, que a veure si estàs sa.
3: Sí. La part econòmica també és molt important, la part econòmica.
5: Sí.
3: Que aquella persona es desperti al dematí i sàpiga que té les necessitats cobertes, bàsiques cobertes. I que si un dia es vol donar un caprici en una cosa... Pues això també anima molt amb una persona gran. Hasta per comprar-se un jersei.
5: Sí, mentre tingui autonomia.
3: Exacte. però la part econòmica també és molt important i hi ha persones que estan molt malament en aquest aspecte.
6: Però això és com el xequeo aquest que et fan. Dius, si jo vull mutua per si estic malalt, no perquè estic bé.
5: Tu ho tenen muntat així.
6: És incongruent.
2: Sí. No. Jo sé d'un cas amb una noia que la van haver operar la segona vegada al genoll i la mutua directament...
0: I va dir que anés a la pública, no?
2: Sí, que no, que els donaven de baixa, els van donar de baixa. Ah.
3: Sí. I segons a quina edat, ja...
2: Aquí, eh?
3: I pensar-ho, eh? Sí. Ui, et miren així... Ui! No.
6: Aquí, de totes maneres, tenim una pública que sort molta gent gran de la medicina pública que
7: tot,
6: tenim.
7: Tot sí, fust, gent tot gran fust, i gent jove i gent de totes les edats.
6: Sí.
0: Estàs posant la mà al cap, eh?
6: Sí, però tu ho saps, que les proves que li fan a una persona, per exemple, per operar-la de la vista, ja la millor tecnologia també la té la Seguretat Social.
5: Això que dius de la tecnologia, Jordi, ara diuen que amb la intel·ligència artificial, per exemple, per la gent gran, agafen totes les teves dades, de tot el teu historial mèdic, de tot el que has tingut, tot, és que et diuen el dia que et moriràs, de què?
6: Bueno,
5: i
6: ja,
5: que tindràs les malalties. Sí, hi ha un estudi però, que ho estan dient. Sí.
6: Però a mi m'han fotut que dintre ja d'un tubo d'aquells que fot soroll, la Seguretat Social. I allò val una passa d'aquell.
2: Tu demanes a la Seguretat Social, perquè conec un cas d'un noi jove, perquè el genoll se li va de puesto, i he demanat al seu metge de capçalera que li faci fer una ressonància i li ha dit que
5: esperen, són molt costós i
3: però
2: que ja se li posarà bé.
3: No és lo de cada dia tampoc, perquè a veure, funcionen a nivell de professionals. Hi ha molts bons metges, molts bons especialistes de totes les nostres parts del cos, i és clar, de fet, tenen molta feina, com és lògic, i hi ha moltes esperes. Però professionals bons els tenim.
0: Sí,
3: els tenim, perquè ve gent de fora a operar-se aquí, de moltes coses.
7: I això que ens enreda també una mica, perdona Isabel, això no, també ja, que ens enreda una mica el tema de les esperes, eh?
3: Sí, és això.
7: Jo no estic parlant de gent de fora d'Espanya, sinó gent d'Espanya, per exemple, jo tinc, això ho puc parlar perquè... ho sé, de programa, gent de les Illes Balears, per exemple, que com allà els hospitals de la Seguretat Social no tenen tanta maquinària, venen aquí a Catalunya, o a València, o a Madrid, han de sortir de la illa per poder-se fer segons quines intervencions, no? Perquè allà no tenen les màquines adequades per lo que sigui. Llavors, clar, això també entorpeix una mica el que és el tema de les llistes d'espera. Jo volia... El que ha dit la Maria Jesús, això ho donaria per un altre programa, per alguna altra persona que ho pogués portar. Per què ara les famílies no cuiden els seus avis? No els tenen a casa? Quan abans era algú... que era normal. Vull dir, tenia l'avi ja era algo que ja no t'ho plantejaves, tenia l'avi a casa.
5: La vida va molt de pressa.
0: Això també és
5: de molt...
0: Tothom treballa...
7: Com ha canviat la societat fins a aquest punt d'aparcar-se.
0: Si pot, tothom treballa, hi ha un altre problema, que és que el que passa quan la família decideix quedar-se amb una persona gran és que qui acaba pagant els plats trencats són les dones.
5: Pues que tampoc el que falta és temps, perquè si no tenim temps ni per nosaltres mateixos tot el dia treballant, ni temps per fer els nostres hobbies i activitats, la gent gran, doncs què fan amb la gent gran?
7: Pues que ja a la casa teva, falta de temps. Pares,
5: no teus, hi ha temps.
7: Però
5: sols
7: els teus pares han tret el temps per cuidar-te i per
2: guiar-te. Perquè hi ha molta gent que no els té prou. I no hi ha un altre remei. O sigui que...
3: Sí, però a vegades vivint en la mateixa vivenda...
5: No tenen temps.
3: No hi ha aquella temps. Persona gran es queda sola tot el dia.
5: Sí, és que no tenen temps.
3: S'ha de fer el seu menjar i... Esclar, això és trist.
6: És que això ha canviat molt. La relació entre sí, pares i fills ha canviat molt.
3: Sí.
6: Jo, de totes maneres, recordo que tenia un amic que deia tu tens sort perquè tens filles només.
0: Ah.
6: Diu, no, sí. I de Levante o de Poniente de la mujer seas pariente.
3: Ah. Sí. Sí, però sí, clar, tot això ha canviat molt també.
6: Sí, tu, però ara ha canviat molt això.
3: Sí, molt.
0: Bé, doncs, acabem ja. Moltes gràcies, Maria Jesús, Isabel, Jordi, Montse i Patrícia. Us desitjo que acabeu de passar una bona setmana i ens veurem quan podrem.
7: Home, la setmana que ve, no?
0: No sé qui farà el programa la setmana que ve.
5: Ah, mira.
0: Així és que...
5: El dia a dia.
7: Jo la setmana que ve penso venir, eh?
0: I tant.
6: La setmana que ve no sé si el faig jo, el dia.
0: Ah, però... molt bé.
6: No me'n recordo. Vale, ara.
3: Tinc que sembla mirar-ho. Que sí.
6: Tinc que mirar-ho.
3: Jo mirar-ho.
6: Ho tinc que mirar-ho.
2: Sí. Si no, li diem a Rosa Maria que torni.
6: Ja està.
5: Ja la trobem a faltar, Rosa Maria.
0: A reveure. Gràcies.
3: Gràcies a tots. Gràcies.
8: Ara i aquí. Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs a Ràdio Tordera. Repetim de matinada els programes de tot el dia. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Bé, continuem a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i estem a l'espai del Tomàs i la Tomassa, que, com sabeu, ens envien doncs whatsapps i ens expliquen una mica la seva història. Avui tractem de la meditació. La Tomassa li diu a Tomàs: Tomàs, m'han proposat una cosa molt interessant, que facis una sessió de meditació. I en Tomàs contesta: jo? Meditació? Però si jo no sé ni estar 5 minuts sense fer res. Precisament per això has d'aprendre a relaxar-te, respirar i deixar la ment en blanc. En Tomàs contesta: la ment en blanc? Cap problema. Jo tinc plena de factures, coses pendents i una pregunta. Quina? Quan estic meditant, qui vigila que no m'adormi? La Tomàs diu: Tomàs, meditar no és dormir. Ah, no? Doncs jo ja començo malament. Seu còmodament, tanca els ulls i respira profundament. Així? Sí. Ara pensa només en la teva respiració. I en Tomàs contesta: ja hi penso. I què notes? Que tinc gana. Això no és meditació. Doncs la meva ment és molt espiritual, sempre busca la pau i alguna cosa per menjar. La Tomàssa dirà: mira, Tomàs, el primer pas de la meditació és aprendre a deixar anar els pensaments. I en Tomàs diu: perfecte, començo ara mateix. La Tomàssa contesta: molt bé. I en Tomàs: deixo anar el pensament que aquesta tarda havia de fer dieta. Tomàs, què he dit que començaria a poc a poc? Respira, Tomàs, respiro. Per si algú porta croissants, també puc meditar amb la boca.
0: Ara i aquí.

0: última carta que voy a escribir.
1: 6 minuts que passen del punt d'horari de les 12, ara 7. Estem amb la Joana Molins, al Fogons i Davantals. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
1: La Rosa Maria m'ha deixat un seguit de preguntes que algunes són francament dificultoses. Per tant, les fem i la que puguis contestar la contestes i la que no vulguis contestar no la contestes, perquè hi ha algunes... Diu, quin cuiner t'ha influït més personalment?
2: Bueno, personalment n'hi ha diversos que m'han influït. En Nando Joan a mi m'agrada molt, la Carmen Ruscalleda, en Carles Gaig... Hi ha molts cuiners que m'agraden. Bueno, ara no els puc anomenar tots perquè n'hi ha molts. A mi, com que la cuina m'agrada, m'agraden molts.
1: Quina diferència hi ha entre un gran cuiner i un cuiner simplement bo?
2: Aquesta pregunta... Sí, no la sé contestar jo. No, aquesta no.
1: Hi ha algun plat famós que t'hagi sorprès especialment?
2: Un plat famós que m'hagi sorprès... Per exemple, un arròs d'espardenyes, perquè això abans no s'havia vist tant, d'aquests que m'han sorprès. I, bueno, un oca amb bolets, que ara ja no, quasi bé no se'n troba, tot això. Sí.
1: La cuina moderna està perdent les receptes tradicionals o l'està reinventant?
2: La cuina moderna va perdre, crec, fa uns anys... Es va posar massa a les cuines aquestes de fusió, que ells ne diuen i tot això, però jo crec que ara han vist que la cuina tradicional i la cuina moderna no estan renyides. I llavors aquests plats els fan i llavors ells els fan una mica també a la seva manera. Però crec que ho combinen tot una mica, perquè vull dir, ha tornat la cuina nostra, la de sempre, ha tornat molt,
1: I quin cuiner famós t'agradaria tenir assegut a la teva cuina i fer-li unes quantes preguntes?
2: En Nando Joan, perquè, no perquè per res, però és que el trobo molt de casa, saps? Molt, molt, molt franc, i no em faria res, sentava a la taula amb ell.
1: Molt bé.
2: O que vingués a casa molt bé. I compartir un àpat.
1: D'acord.
0: Devuélveme todos los sueños que me ha robado. Tengo al cartero.
1: Avui portes preparat per parlar d'un restaurant.
2: Sí, bueno, avui sí porto parlar d'un restaurant, però avui porto per parlar d'un cuiner, que és un dels chefs més prestigiosos que hi ha a la gastronomia catalana, que és en Carles Gaig i Ramis. Aquest cuiner va néixer l'any 1948 i està situat a Barcelona. La història familiar comença el 1869, quan era la quarta generació, la seva mare era la que tenia la taverna d'en Gaig al barri d'Horta. Llavors ell va créixer allà entre fogons, però només ell no es hagués imaginat mai que tingués que fer de cuiner. Però les circumstàncies familiars el van obligar l'any 70, quan la seva mare, degut a una diabetis, va quedar cega. I llavors ell va haver d'agafar les rendes del negoci. Ha evolucionat moltíssim la seva cuina i també fa cuina també tradicional i cuina d'autor. L'any 1989 va obrir el restaurant que se'n deia ja Restaurant Gaig. Llavors, el 1993 li van donar una estrella Michelin, que la va conservar més de 10 anys. I llavors li van donar, va rebre l'any 1999 el Premi Nacional al millor cuiner de la Real Acadèmia de Gastronomia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Vale? I posteriorment els premis li han vingut molts premis més petits. Al llarg d'aquests anys s'ha mogut en diferents espais. Ell, el 2004, es trasllada del restaurant Gaig a l'Eixample de Barcelona i se'n va a l'hotel Cram, que l'hotel Cram porta la cuina d'aquest hotel, o sigui, ell llavors ha anat fent salts aportant cuines de grans hotels. Llavors també se'n va anar a la Torre del Remei de Barcelona i també ha estat al restaurant Petit Comitè de Barcelona, que és un restaurant molt nomenat. La seva cuina, en diferents aspectes, ell sempre fa els plats de temporada, que jo sempre ho dic, perquè jo no sóc una cuinera, jo sóc una aficionada a la cuina i prou, però a mi m'agrada també fer sempre plats de temporada. Per què? Perquè tens que comprar un producte que no és de temporada, que no és tan bo, ni és el seu moment. O sigui, a l'hivern toca fer un tipus de plats, a l'estiu uns altres i a la primavera uns altres. Tot sempre depèn del que hi ha al mercat, del producte.

0: rossinyols. Bueno, té molts plats, molts plats. Sí, sí. I per Nadal, l'escudella i can d'olla no pot faltar. I també la fa molt tradicional, aquesta escudella. Mm-hmm. El carpaccio de gambes, llavors té cabrit, o garrí cruixent, fa molts plats, i ja veus que són tradicionals.
1: Sí, sí.
0: Que no són plats de dir... Bueno, no els mengem cada dia.
1: No, però són tradicionals, plats, sí.
0: Exacte, són tradicionals. I llavors això l'ha portat a ser un dels millors cuiners que hi han, perquè ell ja va néixer el 1948, doncs ja té un bagatge de llarga vida.
1: I tot el que ha après de tota la família,
0: que ha anat conservant, ha anat als restaurants aquests, ha anat canviant...
1: Deuen guardar secrets, aquesta gent, no?
0: Sí. Bueno, no és guardar un secret. Jo ara et donaré una recepta de fer... per exemple, jo tinc una meva cosina que em diu... La vedella amb bolets, la teva mare, la feia, me l'hauries de donar. Jo li vaig donar, diu, sí, però no és com la d'ella. No, clar, jo faig la recepta de la meva mare, però a mi no pot ser que em podem quedi com ella.
1: Clar.
0: I ella m'ho diu, és que té un gust que és bona, és molt bona, però no és com la de la teva mare. Bueno, doncs, i, clar, i això ens passa a tots. Això fa el mateix com doncs, una recepta d'un arròs, pot ser molt bo, i aquell dia aquell arròs pot ser que amb tots els ingredients mateixos no t'hagi sortit tan bé. Això la cuina té això.
1: Sí, sí.
0: A vegades què passa? Que anem a un restaurant i diem, ostres, aquest restaurant m'ha decebut. Uh-huh. M'ha decebut perquè m'imaginava, perquè aquell dia, pel que sigui, no va ser el seu dia. Els plats són els que fan sempre però tampoc no van estar ben acertats, pel que sigui. O tu, emocionalment, aquell dia no vas trobar allò tan bo com... I això és el que passa a la cuina, eh?
1: Clar.
0: Que a la cuina són dos i dos són quatre, però a vegades varia.
1: Pel món de la cuina, estem entre els millors del món, sí, no?
0: Sí, i Catalunya cada dia té millors cuiners.
1: Cada dia està més situada al mapa.
0: Sí. Jo crec que sí que Catalunya està en un bon lloc, eh? Sí.
1: Clar, per dir que som els primers, això seria
0: no,
1: massa.
0: Els primers no ho sé. No,
1: els millors, dels millors.
0: Entre els millors.
1: Entre els millors.
0: Entre els millors de la cuina, crec que sí. Catalunya sí.
1: D'acord.

0: última carta que voy a escribir.
1: Som al Fogons i Davantals amb Joana Molins, que avui ens portarà una recepta de com fer el lluç.
2: Sí, un lluç de palangre, jo l'anomeno l'estil Joana. Perquè, molt bé, saps? Clar. Com que jo me l'he fet a la meva manera, doncs l'anomeno així. El lluç ha de ser de palangre, eh? Perquè el lluç de palangre o el lluç de Blanes varia, perquè el lluç de palangre ve del nord, però és un lluç que és més consistent. En canvi, el de Blanes és un lluç molt més petit i fent aquest plat es desfaria. És per això.
1: D'acord.
2: Doncs llavors, ara direm els ingredients que necessitem, com sempre, per quatre persones, doncs aquest lluç de palangre, un lluç d'un quilo, 250, quilo, 300, jo no el compro més gran perquè no m'agrada tan gros el lluç aquest, m'agrada aquesta mida, eh? Llavors, 300 grams de pèsols, perquè això és un plat únic. Jo el vaig inventar així per fer un plat únic i no haver de fer més plats ja. Amb aquest plat ja ho tens tot. Llavors, 300 grams de pèsols, que evidentment ara els haurem de comprar congelats, però també n'hi han de bons. Un pot d'espàrrecs blancs. El suc dels espàrrecs no el llencem perquè l'hem de fer servir, eh? Quan obrim el pot, no, a vegades, que allò, l'instint que tens d'escórrer-los, doncs no. Guardem el suc, eh? Una mica de farina, oli, sal i pebre, uns grans d'all, julivert i una mica de vi blanc. Direm al nostre peixater que aquest lluç ens l'escati, perquè el lluç del nord de palangre té l'escata molt grossa, llavors quan el menges allò molesta.
1: Clar.
2: Te l'escaten i que te'l tallin una mica gruixudet per fer la planxa. Dius, per fer la planxa ja queda bé. Llavors hi posarem quasi bé el lluç aquest, per quatre el necessitarem tot, perquè si són tres tallers per cada un els necessitem, perquè ja us ho dic que és un plat únic. Agafarem una cassola de fang, que jo la faig servir poc, però per aquest plat la faig servir, perquè aquest plat el cabrem al forn. I llavors posarem aquesta cassola

0: a poc a foc suau, ja ho sabeu, perquè les cassoles aquestes de fang, si els posem al foc molt fort, se'ns esquerden, i és quan se'ns fan molt bé, al foc baixet, i com veiem que fa una mica, hi posarem una mica d'oli. Agafarem una cullerada sopera de farina, ben plena, i la sofregirem. Bueno, perdoneu, abans hi hem posat aquests alls que he dit, 3 o 4 grans d'all tallats a làmines. Com veiem que comença a estar una mica rossets, res, un moment, i tirarem aquesta farina. I això farem com, diguéssim, com una beixamel, però que se'ns torni aquesta farina. I tirarem el suc d'aquests espàrrecs. Llavors això, agafarem les varilles manuals petites i unirem emulsionant, i ja tindrem el lluç salat i empebrat, i el posarem a dins aquesta cassola. De cap d'un moment el tombarem. Després tindrem el forn preescalfat a 200 graus i posarem la cassola al forn, junt amb el lluç. Els espàrrecs no, els espàrrecs els conservarem per després, més tard. I ho programarem uns 25 minuts, perquè així després ja és com... En 25 minuts ho tindrem fet. Agafarem aquests espàrrecs, si són puntes... ja va bé, i si són els llargs jo els detallo amb un parell de talls o tres, depèn, i llavors els pèsols els passo uns 5 minuts pel microones. Agafo un tàper que sigui adient pel microones i poso una mica de re d'aigua i els passo 5 minuts, ja tenim els pèsols també a punt, i quan fa uns 15 minuts que tenim aquest plat, aquesta cassola al forn, la traurem i afegirem aquests pèsols, i afegirem els espàrrecs i un ratxet de vi blanc. En els pèsols, el suc, aquesta aigua que hi hem posat també, perquè veurem que ha de ser, no és un plat molt sucós, però no ha de ser sec. I això ens dona que el plat, vull dir, tingui el suc necessari per poder, ja, com que ja l'haurem salat i tot, doncs llavors al final el que tindrem serà aquell all julivert que jo sempre us dic que guardem, i si no el tenim, agafem un all, una mica de julivert, una mica d'oli, i el passem pel tormix i fem com un aioli de julivert. I quan aquest plat el traiem del forn, que ja hauran passat aquests 25 minuts, en 25 minuts suficient, el regarem ben regat d'aquest aioli de julivert.
1: D'acord.
0: I ja el tenim.
1: Ja el tenim per servir.
0: Llavors només falta que tinguem la taula parada i ja menjar-lo, perquè és bo ben calent. Bueno, a mi m'agrada ben calent el menjar. I és un plat únic, perquè hi ha els pèsols, hi ha els espàrrecs, tens el lluç, vull dir, i llavors una fruita o el que sigui.
1: D'acord. Recordem una mica els ingredients.
0: Exacte. Aquell lluç de palangre, sempre que sigui de palangre, un lluç que faci 1,250 kg, els 300 grams de pèsols, un pot d'espàrrecs blanc, i guardem el suc dels espàrrecs, que l'hem de tirar aquí dins aquesta cassola que hem dit, la farina, per fer, diguéssim, aquesta mica de beixamel, oli, sal i pebre, per salar aquest lluç, i una mica de pebre, 4 grans d'all, 3 els atallarem i els posarem a la cassola ben fregidets, i un altre hi farem aquest aioli que hem dit de julivert. Una mica de julivert i aquest ratxet de vi blanc sec. Vi blanc sec, però un vi blanc que sigui de cuinar. Bueno, de cuinar el que tinguem a casa, de beure el que bevem també, I ja ho tenim. I llavors posat al forn, ja us he dit, preescalfem. Sempre quan comencem a fer aquest plat, ja preescalfem el forn. Que quan hi posem la cassola, el forn no sigui fred, ja sigui preescalfat. I el programem a 25 minuts. I en 25 minuts tenim el plat acabat.
1: El plat acabat i enllestit per una taula.
0: Exacte. I sempre l'all i julivert quan traiem la cassola, perquè llavors, si no, ens quedaria cuit i hi hauria molt d'oli. O sigui, quan traiem la cassola del foc, és el moment de tirar-hi aquesta aioli de julivert.
1: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Joana Molins, per la teva participació al Fogons de Ventals, i a reveure.
0: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Ara i aquí,

0: 107.1 FM.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral, especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral, al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
2: Tordera. Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
3: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
2: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
3: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
2: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí,

0: Per aquells oients que s'acaben d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant Ràdio Tordera i l'Ara i Aquí, i estem a l'entrevista a fons amb el perdó, amb el psicòleg clínic i esportiu Sergi Turandell. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Aviam, quan un nen comença a fer esport, que avui parlarem una mica de la ment també s'entrena, quan un nen comença a fer esport, què és més important? Que aprengui a guanyar o que aprengui a gaudir?
1: Molt bona pregunta. Sempre hem de començar per aprendre a gaudir. Perquè es pot guanyar sense gaudir, però llavors és una frustració constant. Per tant, el primer pas seria aprendre a gaudir. Si tot va bé, al cap i a la fi, l'esport com a tal és un joc. Gràcies. L'esport com a tal és un joc. Per tant, si ho fem bé, serà senzill que el nano aprengui a gaudir de l'esport. I el següent pas és aprendre a guanyar i aprendre a perdre. Totes dues alhora. Tan important és aprendre a guanyar com aprendre a perdre. Hi ha gent que no sap guanyar.
0: Sí, que es passen de la ratlla.
1: Sí, i o que es passen de la ratlla o que no li donen valor a la victòria.
0: També, també.
1: I, per tant, només estan amb l'exigència de guanyar més o guanyar millor. Llavors, tant és important aprendre a guanyar com aprendre a perdre.
0: Quina pressió poden arribar a sentir els nens quan els pares esperen que siguin els millors? Que ja vas alguns dies a veure algun partit que hi ha pares i semblen que tots tenen un Leo Messi a casa.
1: Doncs clar, al final, quan un pare o una mare posa una expectativa sobre el nen o la nena, sobre l'esportista, en el fons no està centrant la seva atenció en el seu fill o en la seva filla. Està posant l'atenció o posant una expectativa sobre algú que no està succeint ara. Per tant, és com no veure realment el teu fill o la teva filla en la seva realitat, en la seva globalitat. I li posa una pressió afegida, moltes vegades impossible d'assolir. Perquè, sobretot, perquè estàs comparant amb algú o amb una versió d'ell mateix que potser ara mateix no pot assolir. I això, doncs, genera molta confusió, sobretot.
0: Quan un nen perd un partit i surt frustrat, què hauria de fer el pare o la mare? Consolar-lo? Animar-lo? O deixar que gestioni ell mateix la frustració?
1: Les tres respostes són vàlides, en el
0: sí,
1: fons.
0: Sí, no?
1: Penso que s'ha d'acompanyar el nano, el nen o la nena, el jugador, en la frustració. També s'ha de deixar que l'esportista s'autoreguli. És a dir, si aquell esportista necessita 20 minuts per pair una frustració d'una derrota, d'un mal partit, del que sigui, se l'ha de deixar, no passa res. No li passarà res al nen per estar-se 20 minuts en el seu món, ensupit una mica de l'estat d'ànim, enfadat. El problema ve quan la frustració és desproporcionada a la realitat de la magnitud o quan la resposta emocional del jugador o jugadora, de l'esportista, és desproporcionada. Vol dir, posar-se a plorar desconsoladament sense poder parar 5-10 minuts després de que acabi un partit perquè has perdut, 5-10 minuts, bueno, ja és un valor molt gran. Si això continua, és molt desproporcionat. Llavors, aquí és on s'ha d'acompanyar i intentar consolar. Moltes vegades no em surt la paraula. Moltes vegades no s'ha de minimitzar l'emoció que està sentint l'esportista, perquè llavors és com no és normal que està sentint. Per ell o per ella és normal, perquè ho està necessitant, sinó ajudar a contenir l'emoció mitjançant el cos, una abraçada, mitjançant estar al costat, mitjançant que la nostra actitud sigui positiva. I per tant, quan una persona està somrient i l'altra està cridant o plorant, si la persona que està somrient aguanta, l'altra per un clima laboral rarament continuarà plorant o cridant. S'adequaran les energies, d'alguna manera, no? A l'estat d'ànim. Per tant, baixarà aquell pic de frustració, de ràbia, de tristesa. Llavors, és adequat acompanyar, mai minimitzar les emocions, sempre recolzar, intentar fer allò que l'esportista necessiti per sentir aquest recolzament.
0: L'esport pot ajudar molt a construir l'autoestima, però també pot destruir-la. Si el nen només rep valoració, quan guanya? Està bé que també en les derrotes es digui, pues mira, no ha guanyat, però ha jugat bé, has fet unes quantes jugades...
1: És correcte, l'autoestima, al final, si desgranem una miqueta la paraula, és auto, un mateix, estima. Estimar-se és estimar-se a un mateix. Estimar-se a un mateix, igual que estimem els altres, no? És intentar recolzar-nos a nosaltres mateixos, és parlar-nos bé a nosaltres mateixos quan hem fet les coses bé, que això és molt important, que a vegades la gent... vivim en una cultura en la que... valorar-se un mateix sembla com egocèntric o pedant, no? Però dir-se un mateix, ho he fet molt bé, estic orgullós, estic content, havent guanyat o havent perdut, i reconèixer-se un mateix l'esforç i el resultat és important. Per tant, l'esport, com molt has dit, ajuda a fer créixer l'autoestima si es condueix en la direcció correcta. Pot l'esport destruir l'autoestima d'un esportista, en aquest cas? Sí. Per què? Perquè si, com tu molt bé has dit, només reben valoracions en funció del resultat, no del procés, no de l'esforç, no de com s'ha lluitat o com no s'ha lluitat, o inclús, encara que no s'hagi lluitat, tu pots rebre una crítica, i una crítica no té per què destruir l'autoestima, sinó pot ser una crítica constructiva, però s'ha de saber rebre també crítiques. Per tant, sí que es pot destruir l'autoestima d'un esportista, però només és més fàcil, o sigui, perdó, és més complicat que l'autoestima es destrueixi si realment es reben valoracions en el procés i d'un mateix s'ensenya a l'esportista a que es faci valoracions a si mateix adequades a l'esforç.
0: Què li hem de dir a un nen que ha perdut el partit? Que ha fet un mal partit o minimitzar-lo?
1: Li hem de dir que és un partit més.
0: És un partit més.
1: És un partit més. Has perdut el partit? Molt bé. Anem a analitzar les coses que has fet bé. Anem a analitzar les coses que no has fet bé per poder-les canviar. Ja està. Fins aquí el partit. Demà passat, la setmana vinent o d'aquí un mes tindràs un altre partit. Focalitzem-nos en allò que hem de fer perquè els errors que hem comès en aquest partit
0: no es tornin a repetir
1: o es minimitzin, i allò que ha sortit bé ho potenciem. Si has perdut el partit perquè l'altre era molt millor o millor o ha jugat millor el partit, enhorabona. Si has perdut el partit perquè tu has jugat un mal partit, bueno, doncs enhorabona a l'altre perquè no l'ha jugat tan malament, i anem a veure què més. Però minimitzar el com ho diríem, la conseqüència de la derrota. És un partit més, l'has perdut. Tant se val si és un partit més important o menys important. No hi ha partits més importants o menys importants. Això, en Pep Guardiola, era un molt bon exemple que sabia transmetre molt bé als seus jugadors, que tant se val si venia un segona divisió en Copa del Rei, perquè ell, en una roda de premsa, en les rodes de premsa, demostrava com coneixia perfectament les virtuts dels jugadors rivals que estaven jugant en una segona divisió, però que no per això eren dolents, sabien jugar futbol, sabien xutar la pilota, sabien córrer, i ell coneixia perfectament les virtuts dels rivals, i en roda de premsa demostrava com aquelles virtuts d'aquests rivals podien generar evidentment un perill, tot i que fóssim el Barça. I per tant, què vull dir amb això? Que tot partit és important, sigui un partit de mitja taula de Lliga, sigui el contra l'últim de Lliga, sigui contra el primer, o sigui perquè et juguis el passe a classificacions. És un partit més. El dia l'endemà aquest partit haurà passat i la teva vida seguirà.
0: Hi ha pares que, amb tota la bona intenció, acaben convertint cada partit en un examen. Com podem evitar-ho? Perquè els exàmens s'utilitzen o s'usen a l'educació per calibrar el grau d'aprenentatge de l'alumne, però no podem dir que sigui la millor de les circumstàncies.
1: si el que estem avaluant és l'aprenentatge i l'actitud del jugador o jugadora, i això és un pacte que s'ha fet i el jugador o jugadora està d'acord, o és una dinàmica que segueix el club, la podem trobar fins i tot positiva. De forma d'un dia on tu poses a veure quina actitud tens davant del rival, davant dels seus companys, davant de tu mateix, davant de l'àrbitre, com poses en pràctica els aspectes treballats als entrenaments, etc. I no cal potser fer una valoració, una qualificació del 0 al 10 sobre aquests valors, però sí tenir una consciència sobre aquests criteris com han anat, no? Llavors pot ser positiu per com a autocrítica o com a autoconeixement de creixement personal esportiu, en aquest cas. Ara bé, si l'únic indicador de resultat, que és el que acostuma a ser, és si he marcat gols, si has fet bons passes o si hem guanyat el partit, són indicadors únic i exclusivament de resultat. Per tant, aquests indicadors no ens serviran per avaluar el creixement de l'esportista, en aquest cas.
0: I els entrenadors com han de tractar la canalla? Com els han de tractar? Ha de ser un entrenador, suposo, que amb empatia? Ha de fer jugar a tothom?
1: Clar, aquí hi ha un criteri diferent. Quan estem en un club on el que es prioritza és el rendiment, evidentment no tothom potser està rendint al mateix nivell, però ha de ser un tema de meritocràcia, un tema de si entrenes bé i estàs en un equip on, evidentment, es confia en tu, has de poder demostrar que si tu estàs entrenant bé, has de poder tenir minuts. Si és un club formatiu, com són la immensa majoria, els nanos han de poder jugar d'una forma equilibrada en funció també de la meritocràcia dels entrenaments, però també en funció de les oportunitats que se'ls doni. Moltes vegades, podríem dir com és normal, un pare o una mare vol que el seu fill jugui el màxim de temps possible. Jo sempre dic a aquests pares o mares que si volen que els seus fills juguin el màxim de temps possible, i no per un tema de meritocràcia, sinó perquè sí, que els apuntin a esports individuals.
0: Clar, clar.
1: On llavors el seu fill o filla jugarà tot el partit.
0: Molt ben trobat.
1: Però si es troben els seus fills o filles en un esport de grup, d'equip, ha d'haver-hi un equilibri. Evidentment és important que hi hagi equilibri, sobretot en aquests temes formatius.
0: I què passa quan la pressió ve del mateix equip o de la competició?
1: Què vols dir amb la pressió?
0: La pressió sobre els nois. Però de pressió de dir hem de guanyar, sigui tal...
1: Quan la pressió ve del mateix club, no, de l'equip.
0: Fins i tot gent que opina que qualsevol mètode és bo per guanyar.
1: Clar.
0: Que això dona una mica de mala educació, me sembla a mi.
1: Sí, al cap i a la fi hi ha esports on es promou més aquests valors de l'engany, on el resultat és el més important, hi ha esports que són molt més justos o nets, i on els valors de l'esport en si estan més intactes, no? No tot val, evidentment, perquè és que al final... el 90% dels esportistes de qualsevol esport no acabaran dedicant-se professionalment a això.
0: Clar.
1: Per tant, l'esport ha de ser una font d'aprenentatge de valors per la vida laboral del que es dediquin després, ha de ser una font de coneixement i de valors també per la convivència i per la seva etapa acadèmica, on és molt positiu, evidentment, que facin esport, perquè hi ha una constància, una perseverància, hi ha unes rutines, i això genera més capacitats cognitives, per una banda, i més capacitats de competències, per altra banda, a l'hora de traslladar això al rendiment acadèmic, i després al rendiment laboral. Per exemple, jo estic de professor a diferents universitats, com a professor de psicologia, i en aquestes universitats hi ha el que nosaltres diem plans duals. Plans duals són estudiants de carrera que, a més, són esportistes del rendiment i compaginen els seus estudis del rendiment amb la seva professió a nivell esportiu. I s'ha demostrat que la majoria d'esportistes que tenen carreres duals, quan acaben els seus estudis i deixen ja l'esport, les empreses els busquen molt més, mm-hmm. perquè saben que una persona que ha compaginat uns estudis d'alt rendiment com una carrera acadèmica juntament amb un esport d'alt rendiment té unes competències que les pot aplicar a qualsevol empresa i saben que probablement serà un molt bon perfil laboral. Llavors, això és el que ens ha d'importar al cap i a la fi quan tenim nanos esportistes.
0: Com pot detectar un nen que un nen està patint massa pressió? Quins senyals ens hauria de fer saltar les alarmes?
1: És una bona pregunta. Algunes senyals o indicadors que ens poden fer saltar les alarmes bé poden ser factors que puguem veure a nivell emocional, com bloqueig a l'hora d'entrar a una pista, com el fet de no verbalitzar tant les coses, el fet de plorar davant d'accions que no surten bé, el fet de viure malament un comentari que pot fer l'entrenador, que no té per què ser una crítica, l'entrenador està allà per ensenyar, per cridar, per corregir, viure malament, no volent als entrenos, no volent als partits, veure que no gaudeix el jugador o jugadora durant la pràctica esportiva, veure el trist, veure el tens. Aquests són bons senyals que ens poden donar informació de que l'esportista no està vivint bé la pressió.
0: Pot ser que una persona, per culpa d'aquesta pressió, deixi l'esport que li agrada i s'ha acabat la història?
1: Sens dubte, hi ha molts casos, no només en esports de formació, sinó en el rendiment també.
0: Sí, també.
1: Fa poc va haver-hi un cas d'un jugador de futbol, ara no recordo si era primera o segona divisió, que li va dir que no gestionava bé la pressió, que no volia viure d'allò, que no havia viscut bé, que era algo que se li donava molt bé, però que ell no ho gaudia i que ho havia intentat, però no estava fet com per competir i que volia deixar l'esport. Per tant, en aquests casos, com a psicòleg de l'esport, moltes vegades ens trobem amb famílies que arriben a la consulta explicant-nos que els seus fills o filles no gaudeixen de la pressió competitiva, que ho viuen malament. El primer que intentem és valorar amb l'infant si ell vol, si té el desig de gestionar, aprendre a gestionar aquesta pressió, llavors donar-li eines i ajudar-lo a que així sigui, i ajudar-lo a que percebi la situació no com una amenaça, sinó com una oportunitat. Però a vegades ens trobem que l'infant no gaudeix per res del món, no per la pressió, sinó perquè no gaudeix de l'ambient competitiu, perquè no té aquest tarannà, i és totalment lícit. Mm-hmm. Llavors, a vegades, la resposta és ajudar a fer una transició de que pot entrenar sense competir, i que, per tant, pot gaudir de l'esport, i és important que tingui una pràctica esportiva d'aquell esport que hagi triat, o de qualsevol que sigui, i no és necessari competir, pot anar a entrenar i no anar als partits. I és un bon punt per nens i nenes que no gaudeixen de la competició.
0: Ara que tant es parla de salut mental, esperem que facin alguna cosa al respecte a les administracions a qui pertoca. No vivim en una societat en què el triomf s'ha magnificat i això ens porta a la frustració a altres persones, i aquesta frustració porta a la depressió, que és una mica l'enfermetat de moda?
1: Sí, és cert que vivim en una societat de l'alt rendiment. Es busca rendir al màxim de les nostres possibilitats en el menor temps possible, que és com una definició de rendiment, no? Per què? Perquè tot passa molt ràpid. Fixa't, tot just tenia una conversa de vestuari que jo li dic amb uns amics amb els que entreno a l'activitat esportiva, i estàvem i parlàvem sobre la velocitat a la que va tot, no? I parlàvem que abans el no haver-hi telèfons mòbils, el no haver-hi correu electrònic, la informació es traslladava molt més lentament, per tant, l'expectativa de que allò que necessitàvem es fes immediatament era bastant menys probable. Per tant, nosaltres enviàvem una trucada telefònica, si agafàvem a la persona a l'oficina o deixàvem l'encàrrec, llavors aquella persona quan arribava se li passava l'encàrrec, però aquella persona anava a un ritme de vida tranquil, anava a fer un cafè tranquil a mig matí o a esmorzar, podia tenir una estona per parlar amb els companys, és a dir, tot anava a un altre ritme, no? Això en el món laboral. Això, si ho extrapolem al món esportiu, passa exactament el mateix. Com que tenim tant d'accés a tot i és tot tan immediat, tot s'ha accelerat i, per tant, al final és impossible mantenir aquest ritme en tot a nivell acadèmic, a nivell laboral, a nivell esportiu, sembla que només hi hagi èxit quan hi ha victòria. Llavors hem perdut aquest focus de vista. Abans el rendiment esportiu no estava tan valorat. Els jugadors del Barça de l'època de Manchón, de Kubala, guanyaven diners, però no, potser no eren multimilionaris. Es podien guanyar molt bé la vida, però no eren multimilionaris. Per tant, no era tan important la victòria o la derrota. No es vivia tant, no afectava tant a la societat les victòries o les derrotes, en res. A dia d'avui, en el món empresarial, en el món acadèmic, ja s'està veient que els adolescents suspendre un examen, hi ha qui no els importa res i s'està perdent el valor de l'esforç, i hi ha qui li importa moltíssim i tenen atacs d'angoixa amb 12 o 13 anys. Llavors, s'està polaritzant molt la societat. Això no vol dir que no hi hagi un punt mig, no? On es gestioni bé, però hi ha cada cop més polarització.
0: Així és que en psicologia també podríem fer com l'ètica d'Aristòtil, el terme mig.
1: Sempre. Sempre el punt ideal és l'equilibri. Els extrems no són sants per res. Poden ser necessaris en certs moments, però no són sostenibles en el temps i no és realista mantenir els extrems en res, però en res a la vida. És a dir, passar-te una nit sense dormir pot ser necessari, depèn de com. No dormir durant 6 nits seguides...
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: Voler sempre treure un excel·lent pot ser fins a cert punt sostenible i sa, però que un dia no treguis un excel·lent...
0: No vol dir que sigui un desastre.
1: Correcte. M'explico? Llavors, sí, l'ètica d'Aristòtil de l'equilibri és, crec que un dels punts principals de l'equilibri mundial en la humanitat i en tot, en els éssers vius.
0: Per tant, hem de persones que vulguin que els seus fills juguin molt, que s'apuntin a esports individuals, però suposo que a l'esport de grup també té aprenentatges de dinàmica de grups, de saber entomar doncs, sacrificis pels altres, d'acompanyarisme, de companyonia, de coses com la solidaritat, etc., que són molt positives.
1: Sens dubte. Sí que és cert que, tot i que una persona practiqui un esport individual, són poques les vegades que en etapes formatives o de tecnificació els esportistes no entrenen en grup. Vol dir, per exemple, posem el cas del tennis, no? Quan entrenen a tennis en edats des de petits fins que tenen ja potser 16-17 anys, entrenen sempre en un grup de 3, 4, 5, 6 jugadors, jugadores més, i per tant potser no hi ha tant el punt de en una competició haver-te de tenir aquests graus de companyerisme, però sí que es poden promoure. Evidentment, l'esport d'equip donarà uns beneficis i l'esport individual també donarà uns altres beneficis. És molt dur psicològicament aguantar en una pista de tennis un partit de 2-3 hores tu sol contra el rival, sense poder passar la pilota a l'altre perquè tu necessites un petit descans. Llavors, tot té els seus beneficis. Jo sempre recomano a les famílies que en etapes formatives apuntin els seus fills a un esport de cada, que puguin triar bé els seus fills. Òbviament, doncs pot ser un hoquei patins, on estàs treballant diferents coses, i pot ser un tennis, un golf, un art marcial, un atletisme, una natació, i es compagin totes dues per donar competències a l'infant, perquè després acabi doncs, diferenciant-se per un esport o l'altre, això està clar, no? Però tots dos són positius, però evidentment, si el pare o el fill o filla, pare, mare o fill-filla, volen el que volen és jugar tota l'estona, esports individuals, això està claríssim.
0: Què t'anava a dir? Persones que no puguin fer gaire esport per pes o això, caminar uns 5 quilòmetres al dia així està bé, no?
1: Caminar uns 5 quilòmetres al dia està bé, però si l'activitat, pel que tinc entès, si l'activitat cardiovascular, el ritme cardíac, no s'eleva un tant per cent per sobre de del ritme cardíac basal, és saludable, sí, però no podem considerar tot una activitat física.
0: Que sigui un esport.
1: Sí, bueno, no té per què ser un esport, eh? La definició d'esport és més que té unes regles i unes normes.
0: Però és,
1: no?,
0: que l'esport físicament ja dona unes coses positives a l'organisme.
1: Correcte. O sigui, el punt principal és l'activitat física. L'activitat física pot ser com algú que no té unes normes o un joc, com pot ser anar a caminar, uh-huh, o anar a córrer, que uh-huh, no és un joc com a tal, és el fet de córrer, no?, un ritme sostenible, o pot ser un joc o un esport, com pot ser l'hoquei, el futbol, el tennis, el golf, entre altres, no? Sigui un esport amb normes i tot el que sigui, o sigui una activitat física, com pot ser anar al gimnàs, fer spinning, fer ciclisme, natació, etc, etc, és saludable i és necessari i imprescindible. Sigui anar a caminar cada dia 5 quilòmetres o sigui anar a nedar 5 quilòmetres.
0: Perquè això t'oxigena les cèl·lules.
1: Sí, és imprescindible per les cèl·lules, per l'activitat cortical, per l'activitat del cervell, per les endorfines, per la conciliació de tot. És a dir, l'ésser humà com a espècie s'ha generat en moviment.
0: Ah, sí, això ho he vist fins i tot en traumatòlegs que ho diuen, que és que estem molt ben preparats per sostenir un ritme durant 8 o 9 hores bastant elevat.
1: Clar, llavors la nostra vida és molt sedentària. Sí. Jo com a psicòleg em passo al llarg d'un dia moltes hores sentat, sense moure'm. No vol dir que no em cansi, perquè al final estic escoltant durant moltes hores, i el meu cervell no para, no? Però jo necessito, com evidentment qualsevol persona que treballa sentat moltes hores, poder moure'm al llarg del dia i tenir hores de moviment, perquè si no, al final, les meves funcions cognitives...
0: Es perdran.
1: No s'accelerin. I al final, si jo no em moc, al cap d'una setmana no puc estar atent igual, no puc escoltar les persones igual, no puc pensar igual. Les meves funcions cognitives no funcionen si jo no estic en moviment. Per tant, és bàsic. Ja estem generant, des de la psicologia de l'esport i des de la psicologia de la salut, que moltes vegades van de la mà, evidentment, estem generant plans per diferents ajuntaments o per diferents poblacions, de cara que els ajuntaments treballem conjuntament per crear plans de, per una banda, de mobilitat, d'activitat física i d'esport i salut, per una banda, on treballem amb diferents organismes per fer-ho possible, i per altra banda estem treballant també amb ajuntaments com per promoure plans d'acció de cara a que els clubs de les poblacions puguin accedir a un psicòleg esportiu per ajudar a gestionar tant a esportistes, famílies i entrenadors en tota aquesta gestió emocional de l'esport, de competició o no, i sobretot per prevenir problemes que estan apareguent de les frustracions, més enllà de la frustració, sinó autolesions, ansietats, depressions i problemes psicològics. Llavors, estem generant plans per prevenir això i perquè els clubs puguin comptar amb psicòlegs esportius unes hores a la setmana i poder començar a fer aquest treball més de tu a tu amb els diferents clubs de la zona.
0: Quan era jove, recordo que una de les principals innovacions que va introduir Benito Floro al Real Madrid va ser portar un psicòleg.
1: Sí.
0: Al principi, que vas començar a venir, te vaig preguntar per la importància que tenia el psicòleg a l'hora de fer que la gent tingui metes, objectius. Mm-hmm. Plantejar un objectiu de grup o personal és una de les tasques del psicòleg esportiu, en aquest cas.
1: És ajudar, sí, és una de les tasques del psicòleg clínic i també esportiu, uh-huh, i psicòleg de creixement personal per a les persones. Les persones, si no tenen metes, entren en una depressió.
0: Sí, tant.
1: I una persona, un esportista que no té metes, deixarà l'esport. Clar. Perquè no tindrà cap objectiu. Al final, és tasca nostra ajudar a les persones a discernir un pla o a establir un pla d'acció o un objectiu, una meta, que al final generi una motivació perquè hi hagi una necessitat de cobrir aquesta meta.
0: Perquè fins i tot, hem estat parlant amb la tertúlia avui a la primera hora, del fet que la gent que dura molts anys són gent que conserva l'il·lusió fins al final.
1: Sí,
0: o sigui, tenir una meta, una il·lusió...
1: Perquè la il·lusió ha anat evolucionant i, per tant, com ha evolucionat la il·lusió, ha evolucionat l'objectiu i ha evolucionat la meta, i la persona ha mantingut l'interès en allò i no s'ha estancat.
0: Doncs gràcies a Sergi Turundel, psicòleg esportiu i clínic, que podem trobar al Gavi Medi, per interpel·lar-nos d'aquesta manera i fer-nos veure que l'esport sempre serà positiu i que l'hem de fer servir per, fins i tot, condicions sanitàries físiques, biològiques.
1: Correcte.
0: A reveure, una forta queixada.
1: Gràcies.
0: Tres minuts i la una, nosaltres us diem adéu, ha sigut un matí llarg, demà vindrà l'Arseni, que ens ajuda també aquest trio de tenors que ens ha dit l'Albert per substituir la Rosa Maria, que no pot venir. Així és que a reveure, una forta encaixada als controls de so, Martí Miret, a la locució Toni López, a l'edició, producció i guió, a Rosa Maria Ruscalleda. A reveure.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de Benestar Emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Dimecres 14 d'octubre de 2026 continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera. La fira, consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català, comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. Pere García és regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi i referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 de la tarda al Teatre Clavé. Ens parla de l'obra el director del teatre, Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross del circuit maresmenc. La prova es disputarà el dissabte 17 d'octubre. Està oberta a totes les edats i oferirà un dorsal de 4,5 euros que serà vàlid per a tota la temporada. Parlem del temps. Previsió amb en Joaquim Serra.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les

0: temperatures, les màximes, en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera, on parlarem també de comarca, així com de l'entrevista amb els polítics habitual els dimecres. Avui compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Sergi Massó. Comencem l'informatiu.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'equip d'atenció primària de Tordera ha estat reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat per la seva iniciativa comunitària Espai de Salut. El projecte en marxa des del 2023 té com a objectiu recollir les inquietuds de la ciutadania sobre salut i benestar i transformar-les en activitats i tallers temàtics. Una de les accions més representatives consisteix a instal·lar periòdicament un sofà en espais públics de Tordera per escoltar directament els veïns i detectar les seves necessitats. La primera experiència amb el sofà va recollir 65 suggeriments que van servir de base per programar 20 tallers entre el 2023 i el 2025, organitzats en 4 blocs: salut de la dona, benestar emocional, salut mental i alimentació saludable. En total, hi van participar 315 persones, principalment adults, d'entre 30 i 65 anys. La dinàmica del sofà s'ha repetit a inicis del 2026 i han permès definir la sisena edició dels tallers, que abordaran l'alimentació saludable, l'activitat física i el benestar emocional amb una ruta saludable pel municipi. Aquesta setmana s'ha iniciat la campanya informativa per donar-los a conèixer. Gràcies al finançament obtingut, enguany els tallers incorporaran un servei de canguratge per facilitar la participació de persones amb infants a càrrec, així com esmorzars i berenars saludables. La subvenció també permetrà millorar l'organització i adquirir els materials necessaris. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Ho explicava tot plegat Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
1: Hi hem organitzat en 4 línies estratègiques. La primera línia estratègica fa referència a fer i potenciar xarxes amb la comunitat i els professionals de l'ambulatori. Podem una mica conèixer tot el que tenim en el territori i començar a crear vincles amb els diferents agents comunitaris per territori i començar a crear vincles amb els diferents agents comunitaris per poder fer un bon treball en xarxa. La segona línia estratègica fa referència al programa de prescripció social que estem posant en marxa des d'aquí l'ambulatori. La tercera línia fa referència a millorar el benestar emocional dels professionals d'aquí del CAP en el que jo estic assignada. I la quarta línia estratègica fa referència a participar en projectes comunitaris amb la comunitat i a la comunitat, és a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
0: El projecte té com a objectiu treballar de forma comunitària les necessitats de salut emocional de la ciutadania i aconseguir la no medicalització davant els problemes relacionats amb el malestar emocional. Es tracta de potenciar la prescripció social o la derivació a recursos de la comunitat per tal de proporcionar alternatives no sanitàries. Per aconseguir-ho, la figura del referent de benestar emocional treballa en xarxa amb els agents socials de cada territori, com ara ajuntaments, entitats i associacions, centres cívics o equipaments comunitaris. I a través de la seva tasca comunitària impulsa programes i activitats de prevenció i promoció de la salut emocional. Una jornada on també us expliquem que Tordera trigarà dies i setmanes a recuperar la plena normalitat després dels recents aiguats de principis d'octubre. Així ho ha afirmat el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, avui convidat a l'entrevista amb els polítics de cada dimecres. El regidor de Més Tordera destaca que, una vegada garantida la mobilitat bàsica dels veïns, els treballs municipals se centren ara a avaluar els danys

econòmics i coordinar les reparacions generals. Després d'una primera fase d'emergència on la prioritat absoluta va ser protegir les persones i assegurar que tothom pogués entrar i sortir de casa seva, el

0: Ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys, s'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
1: Massó ha recordat que els desperfectes en torrents, rieres i camins han estat molt més generalitzats que en episodis anteriors com el temporal Glòria, per la qual cosa caldrà un treball intens i d'ordenació de prioritats per restablir progressivament tota la infraestructura pública malmesa. Tordera ja ho té gairebé tot a punt per celebrar una nova edició de la Fira del Conte, un esdeveniment consolidat al municipi referent a la comarca pel que fa al foment de la lectura, especialment en català. La fira plegarà múltiples editorials al voltant de la plaça de l'Església, permetent que tothom pugui trobar un bon llibre per gaudir. Com és habitual, la Fira del Conte s'allargarà tot el dia amb múltiples activitats, presentacions de contes, jocs, tallers i algun espectacle, fet que la converteix en una bona oportunitat per venir a passar el dia a Tordera i gaudir de totes les propostes, incloent-hi els tallers familiars. Ho explica el regidor de Cultura, Pere García.
2: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església que permeten doncs, que tothom pugui trobar un bon llibre doncs, per gaudir en aquesta fira. A més, com sabeu, doncs, la fira compta tot el dia amb múltiples activitats, en presentacions de contes, jocs, tallers, també algun espectacle que fan doncs, que sigui una bona possibilitat doncs, venir a passar el dia a Tordera, gaudir de totes les activitats que s'hi fan, fer tallers familiars.
1: Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'estrena d'un espai d'autoregulació adreçat a persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret. Aquest espai estarà acompanyat per professionals i formarà part de la fira perquè tothom pugui tenir un espai de calma, d'autoregulació i de reconeixement d'emocions. García assegura que des de l'organització s'entén que el benestar de la persona és global i la fira també ho ha de poder garantir.
2: I aquest any també doncs, estrenem un espai d'autoregulació per persones amb neurodiversitat que ho puguin necessitar en algun moment concret i aquest espai doncs, també que estarà acompanyat per professionals doncs, formarà part de la fira doncs, perquè tothom pugui tenir aquest espai de la calma, aquest espai d'autoregulació, de reconèixer aquestes emocions i seguir treballant perquè al final entenem doncs, que el benestar de la persona és en global i la fira també ho ha de poder garantir.
1: Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius del municipi amb una subvenció econòmica que els permet comprar llibres a la fira i renovar les seves biblioteques d'aula, una col·laboració que l'organització valora positivament. A més, la fira forma part de la xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres i renovar els seus fons. En l'edició d'enguany comptarà amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar part del seu fons bibliotecari.
2: A més, doncs, com els darrers anys, l'Ajuntament de Tordera fa una aposta per subvencionar els centres educatius de Tordera amb una subvenció nominativa econòmica que els permet doncs, comprar llibres a la Fira del Conte per poder renovar les seves biblioteques d'aula, un fet doncs, que també ens agrada doncs, de poder-hi col·laborar. I a més, doncs, la nostra fira també forma part d'aquesta xarxa de fires que les biblioteques poden utilitzar per comprar llibres, per renovar també els seus fons. I en l'edició d'enguany doncs, comptem amb 7 biblioteques de la zona que vindran a renovar també part dels seus fons bibliogràfics a la Fira del Conte.
1: L'organització espera amb molta il·lusió aquesta edició en què també es podrà celebrar el 50è aniversari de la nostra dansa amb una especial sardana que unirà els dos ponts sobre el riu. Es convida tothom a participar de la fira i també de l'activitat cultural.

0: Què fa que la vida, valgui la pena? Aquesta és la pregunta que serveix de punt de partida a l'obra Les coses excepcionals, una comèdia lluminosa que aborda les crisis personals, la depressió i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. L'obra de Sixto Paz Produccions compta amb la interpretació de l'actor Pau Roca. La història arrenca quan, amb només 6 anys, el protagonista decideix fer una llista de totes les coses excepcionals del món. El gelat, les pel·lícules de Kung Fu, les grues de les obres i riure tan fort que et surti llet pel nas. Amb el pas del temps, aquesta llista anirà creixent i prenent vida pròpia. Ens dona detalls de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
1: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: Les coses excepcionals és una proposta que combina humor, tendresa i participació del públic per tractar un tema complex des d'una mirada propera i lluminosa. La representació serà divendres a les 8 de la tarda. Les entrades anticipades tenen el preu de 18 euros, 20 euros a taquilla i 16 euros pels socis del Consell de Mecenatge i de l'Associació d'Espectadors. I l'Ajuntament de Tordera informa que estan exposades al públic les llistes provisionals del cens electoral per les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. Les llistes es podran consultar per fer, si s'escau, les modificacions oportunes del 12 al 19 d'octubre. Les eleccions generals poden participar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola majors de 18 anys que estiguin inscrits al cens electoral, tant si resideixen a Espanya com a l'estranger, i que no estiguin privats del dret de sufragi per una sentència judicial ferma. Fins al 19 d'octubre es podran presentar les llistes del cens per les reclamacions que es considerin oportunes per inclusió, exclusió o bé modificacions.
2: Ràdio Tordera, els esports.
0: El proper dissabte 17 d'octubre es disputarà el 6è Cross de Tordera, una prova de camp a través que s'emmarca dins el calendari de circuit maresmenc de Cross. Aquesta lliga, promoguda pel Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca i l'entitat G-Sport, consta de 9 curses puntuables i té com a objectiu principal fomentar l'esport base i la participació popular als municipis de la zona. La competició està oberta a totes les categories d'edat i a tota mena de participants, acceptant tant atletes federats com no federats. Les inscripcions tenen un cost únic de 4,5 euros i s'han de formalitzar exclusivament de manera telemàtica a través del lloc web oficial de gesport.cat. El termini per apuntar-se específicament a la prova de Tordera finalitzarà aquest divendres a les 9 del matí. Aquest import inclou l'entrega de dorsal amb xip de cronometatge integrat que, com a tret característic del circuit, serà vàlid per a tota la temporada. Per tant, si l'atleta decideix participar en els propers crossos de la Lliga, no caldrà que es torni a inscriure ni que pagui de nou. Només haurà de conservar i portar el seu dorsal. El mateix dia de la cursa, els participants podran recollir el seu dorsal a la zona habilitada a partir d'una hora abans de l'inici de la respectiva sortida. Al finalitzar les proves, que comptaran amb classificacions immediates gràcies al sistema de cronometratge digital, s'entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i categoria, així com el primer atleta local. Paral·lelament, tots els corredors que creuin la meta sumaran punts per la classificació general del circuit maresmenc de Cross, que conclourà el gener de 2027 amb l'entrega de premis globals al sorteig de material esportiu i també diverses entrades a hotels.

0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, un 60% segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ens ho amplia Maite Podó.
1: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. A la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
0: Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que, pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir, valors de 24-25 graus al migdia, sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges, abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre ajuntament. Avui ens acompanya en Sergi Massó. Benvingut, bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Regidor de Més Tordera, d'entre d'altres de Medi Ambient, Energia i Sostenibilitat. Regidor, hem tingut uns darrers dies moguts amb intenses pluges i diverses afectacions al nostre municipi. Entenc que des de la seva regidoria, des de també la regidoria del seu company Xavier Pla de Medi Rural i Pagesia, bé, força entretinguts, no?, perquè les afectacions van ser importants.
2: Sí, la veritat és que teníem el precedent de la Glòria, que va ser va tenir conseqüències, però potser més a nivell de més a nivell general, no?, més a nivell del riu, més a nivell d'alguns torrents o rieres molt concrets, però en aquest cas ha sigut molt més generalitzat a tot el terme municipal de Tordera, i no tan sols afectacions en rieres, que n'hi ha hagut moltes, i en torrents, que han rebentat per diversos llocs, també l'afectació en molts i molts de camins, amb gent incomunicada, ha sigut bastant important, i també doncs, en molts locals o comerços que han estat inundats més al nucli urbà. És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut, per poder veure quan costarà reparar això i com ho hem d'anar fent, en torrents, en rieres, una mica tot generalitzat. I ara el que farem, doncs, un cop es va garantir que tothom pogués accedir a casa seva o pogués sortir-ne, en aquest cas, doncs es mirarà d'anar reparant tots aquests desperfectes ja més a nivell general.
1: Estem parlant d'afectacions, hi van haver diverses rieres que, com diu, es van desbordar, camins, suposo que intransitables, en aquest sentit, és com sempre diem, s'ha de prioritzar, i a partir d'aquí, un cop es prioritzar i anar fent, no?
2: Sí, primer de tot les persones, és el primer que hem de protegir, a garantir aquest accés a les cases, que tal com me dius, hi van haver molts i molts desperfectes en camins que no permetien ni tan sols l'accés o el sortir de casa, no? Jo mateix vaig estar tot el diumenge doncs, incomunicat, perquè de les tres sortides que teníem doncs, totes elles estaven col·lapsades, i això doncs, va ser el primer que va preocupar doncs, les persones. I ara molta feina, perquè hi ha hagut moltes afectacions en torrents, en rieres, i ho dic de manera generalitzada, així com a Glòria va ser molt més puntual, aquí hem tingut molts i molts desperfectes en torrents i rieres també.
1: Suposo que això tindrà un cost, s'haurà d'avaluar, perquè suposo que s'hauran d'arreglar, netejar recs, netejar camins, adequar camins, sempre parlem d'aquests camins que utilitzen els bombers, doncs, que sempre es fa una feina molt important des de l'Ajuntament. Bé, entenc que molts d'aquests han quedat en situació doncs, no gaire bona, i que s'haurà doncs, d'avaluar i començar a actuar de cara als propers mesos.
2: Sí, el que és el PPI, els camins d'emergències, etc., estan bastant cuidats i han quedat prou bé. A més, els serveis d'emergència doncs, ja són capaços de circular de manera habitual. Hi ha molt, molt desperfecte doncs, això, no? En camins secundaris, en camins doncs, d'accés a habitatges que no són tan prioritaris, per dir-ho així. I, bueno, en principi, doncs, el fet de les emergències estaria controlat, s'hauria treballat durant el manteniment perquè això ja vagi a millor, però és el cas aquest de camins secundaris, d'altres camins que doncs, són utilitzats pel dia a dia, per dir-ho així.
1: A les rieres també normalment es van fent neteges, no?, habitualment, a les rieres del poble.
2: Sí, en parlàvem el març passat, quan ens van veure, just havien acabat de passar uns aiguats, que parlàvem de que les rieres havien aguantat molt bé, no?, perquè s'ha fet una bona neteja durant tot l'any de les rieres i s'ha fet un bon manteniment. Però la caiguda d'aigua torrencial que hi va haver-hi en aquests últims dies, vull dir, era per molt net que tot estigués, doncs era inevitable que les rieres sobreixissin i inclús en alguns llocs doncs, trenquessin les motes, perquè tot i que ho tinguis tot molt net, sempre hi ha una mica d'acumulació de canya, etc., que fa que en ocasions així que hi ha un volum tan i tan alt de pluja, doncs no siguin capaces d'absorbir-ho. Tot i que això, que s'ha fet una molt bona feina, perquè si hagués sigut unes pluges normals o una mica més fortes de l'habitual, doncs no hi haguessin hagut problemes.
1: ens podem preparar com a ajuntament davant situacions com aquesta? Ho dic perquè, bé, ho comentava, no? Que els camins normalment estan ben cuidats, les rieres també, però clar, estem parlant d'acumulacions molt fortes en pocs minuts, sabent que això pot anar succeint de manera més regular del que era normal, com a ajuntament, com a àrees de medi ambient, de medi rural, ens podem preparar d'alguna manera? O...
2: Jo crec que estem veient fenòmens que s'escapen de la normalitat i la no normalitat. Preparar unes rieres per absorbir tot el cabal que va circular, doncs, en aquestes últimes, en aquest últim pluges que hi ha hagut, doncs crec que és impossible. Llavors es tracta, doncs, d'anar a tenir tot el que es pugui de net, d'anar fent accions per mantenir-lo el millor possible, però sabem que en casos excepcionals d'aquest calibre, doncs el que s'ha de fer és minimitzar danys, estar atents, alertar la gent perquè, doncs, no circuli per les lleres, no s'hi apropi, no vagi a fer curiós. I a part d'aquí, doncs, no crec que davant d'aquests fenòmens de la naturalesa, doncs, crec que és molt difícil, doncs, lluitar-hi.
1: Canvi de tema, parlem d'una bona notícia, que és la licitació, el procés ja que s'ha desencallat, tot el que és el procés del servei de recollida de residus a Tordera, que n'hem parlat al llarg de tota aquesta legislatura amb el regidor Sergi Massó, que ens estava dient que s'estava avançant, i ara podem dir ja pràcticament que està en marxa i que en breu estarà enllestit. Quina és la situació actual de tota aquesta licitació?
2: Sí, realment són bones notícies, no? Hem aconseguit, doncs, formalitzar aquest plec. Hem aconseguit, doncs, començar la licitació. En aquest moment, doncs, ja es va fer l'exposició pública, ja es va donar el termini perquè les empreses poguessin, doncs, presentar les seves ofertes. I ara el que estan fent els tècnics, doncs, és obrir aquests sobres i avaluar quines són aquestes ofertes. Per tant, és una feina tècnica que no ha de durar gaire i, doncs, es podrà... Bueno, no ens podem adelantar, però si tot és correcte, la documentació i les ofertes són correctes i no hi ha cap cosa que invalidi la gent que s'hagi presentat, els licitadors, doncs jo crec que, tal i com també, doncs, ens va avançar la regidora d'Hisenda en l'entrevista passada, jo crec que a final d'any, com a molt, hauríem de poder, doncs, adjudicar aquest contracte, que ens ha portat una feinada molt important, que estem molt contents de poder dir això. Esperem que no hi hagi cap contratemps i que puguem, doncs, començar a treballar, doncs, amb aquesta nova adjudicació a final d'any o a principis d'any que ve, com a molt tard.
1: Per què ha sigut tan complicat poder tirar endavant aquesta licitació? Recordem que és d'un import molt important. Sempre ens ho ha comentat, no?, que és la licitació més important del poble. Per què ha costat tant?
2: Un tema molt important és el llarg període de caducitat, no?, d'aquest contracte. Això fa que no tinguis unes dades, doncs, tan recents. Si fas una actualització normal del contracte, doncs tot és molt més senzill perquè tens unes dades molt més concretes i molt més correctes. El fet, doncs, de que hi hagi hagut tant de temps, doncs, fa que s'hagin de mirar molt bé les dades, que s'hagin de recalcular moltes coses, i això, com més temps passa, més costa. Per tant, ja hem hagut de fer un procés molt llarg de dimensionament, de veure que les illes de contenidors són suficients per absorbir el volum de residus que tenim, doncs, amb la població actual, i això, doncs, vulguis o no, doncs, ens ha suposat moltes traves.
1: Hem de dir que el contracte serà ara de 8 anys?
2: Sí, és una durada de 8 anys, perquè tenim unes fortes inversions a fer. És a dir, el que demanem en aquest contracte, doncs, és que tinguem un parc automobilístic, uns camions, doncs, nous, tenen un cert temps d'amortització, i tenim en compte que si amortitzem en menys temps, doncs, hauríem inclús de pagar més aviat, val? Llavors, amb aquest termini de 8 anys ens assegurem, doncs, que l'amortització d'aquests camions es fa en aquests 8 anys i que, per tant, doncs, els preus es poden mantenir. Si ho féssim a més curt termini, doncs, ens aniríem amb desajustos pressupostaris, que creiem que la millor manera, doncs, fer amb aquests 8 anys, doncs, de fer aquest període de durada d'aquest contracte, doncs, 8 anys, i sempre tenint en compte això, que hi haurà possibles canvis normatius que ens faran potser fer alguna variació, alguna actualització a les noves normatives, però creiem que això, que 8 anys és un període raonable per poder amortitzar aquestes inversions inicials. El que volem és que el servei doncs funcioni des del primer dia, que quan veiem el servei de nou doncs puguem identificar ràpidament doncs que s'ha fet aquesta licitació, aquesta adjudicació. Tindrem uns camions propis que seran només per Tordera, veurem els camions logotipats amb l'Ajuntament de Tordera, per tant sabrem que són els nostres i que estan fent el servei i que no doncs estan prestant servei a altres poblacions, que això doncs també és una queixa que teníem.
1: Evidentment un plec, entenc que hi ha moltes coses a explicar, però a nivell d'usuari hi haurà algun canvi pel que fa a la freqüència de recollides? Evidentment molta gent parlarà de l'incivisme en les illes de contenidors, això evidentment també és això, no? L'incivisme d'uns pocs, però sí que molta gent a vegades ha qüestionat les recollides, les freqüències, si hi haurà doncs més punts de recollida selectiva, el tema del cartró, que també sempre s'ha posat en debat. Quins aspectes vostè destacaria que hauran d'introduir aquestes noves empreses que optin a la licitació?
2: És difícil de resumir.
1: Sí, el que vostè considera és...
2: No, en quant a freqüències de recollides s'augmenten molt poc, perquè els estudis ens demostren doncs que amb les illes de contenidors actuals i amb les freqüències actuals doncs es podria assolir la recollida d'aquests residus sense que hi haguessin sobreeiximents. Per tant, sí que s'ha augmentat la recollida, les freqüències en algun cas concret. Sí que es millora molt també la recollida porta a porta de comerços, tant en orgànica, que ara no es fa massa, com en paper i cartró. També posem a disposició dels comerços doncs eines per poder doncs fiscalitzar que realment ells fan servir aquest servei, és a dir, quan passin a recollir doncs es detectarà quin comerç doncs ha fet servir aquest servei o no. És molt important la freqüència en la neteja dels contenidors. Ara és el que diem, no tenim unes normes escrites, aquí està molt molt calendaritzat quan es farà neteja, no tan sols de la illa sinó també dels contenidors, quan es farà manteniment, quan es canviaran les xarneres dels contenidors, quan es faran totes aquestes doncs accions que actualment es fan quan hi ha un problema, però que amb aquest nou plec doncs allarga moltes i moltes coses que recull i que per això doncs ens ha costat tant, doncs també hi té molta importància doncs el que és la neteja de les illes, de el que és els voltants. Això no treu que l'incivisme hi seguirà siguent, que moltes vegades veiem una illa de contenidors saturada i ja el primer que fem és trucar a l'Ajuntament i dir que no es fan les recollides, però realment moltes vegades doncs et pots trobar que el que és la bústia doncs alguna persona ho ha deixat mal posat allà, ho ha saturat, inclús gent que no fa ni l'acte, Lluís, d'obrir la tapa i ho deixen allà. Vull dir que de casos n'hi ha molts, n'hi ha diferents, hi ha culpa a vegades que s'ha d'atribuir un, culpa als altres, però bueno, el greu problema d'incivisme que tenim, aquest també doncs hem d'intervenir-hi. Per això també fa uns dies van fer aquella campanya d'això, aquest trastu al carrer no hi pinta res, vau veure unes banderoles, ara t'ho introdueixo perquè és veritat que no se n'ha parlat gaire, però hem fet aquesta minicampanya doncs, perquè la gent doncs, vegi que no ha de llançar les coses al carrer ni a les illes de contenidors, que hi ha un servei de recollida porta a porta, que n'hem parlat molt de trastos i de poda i com s'ha de fer, creiem que era important doncs, que evitar doncs això, no? De passar pel poble i veure tot de mobles i trastos per tot arreu. Per tant, seguim intentant incidir que la gent faci les coses bé i amb aquest nou contracte, amb les noves calendaritzacions d'aquestes neteges, d'aquestes recollides i més novetats que hi ha en aquest plec, que podrem veure un cop adjudicat i un cop el servei ja es comenci a desenvolupar al 100%, perquè aquest servei també té algunes carències de temps en quant a algunes actuacions que s'han de fer, per exemple la recollida porta a porta en comerços incorpora unes canelleres i uns detectors per veure com quan s'ha fet la recollida, que això s'implementarà doncs no vull dir una dada maldita, però no sé si són 6 o 8 mesos després de que s'adjudiqui aquest contracte, perquè requereix doncs d'una sèrie de tecnologia i d'una sèrie de campanya perquè la gent doncs conegui aquest servei.
1: Se sent a parlar molt d'aquestes normatives europees que s'han d'aplicar en un futur proper, d'aquests contenidors intel·ligents que l'usuari ha d'anar amb una targeta. Clar, no sé si això està contemplat en aquests 8 anys que estem explicant, si hi ha un termini més llarg, si l'Ajuntament ho ha contemplat a fer-ho en breu. Sí que hi ha molts pobles o barris que ho estan ja fent, però tampoc és una cosa globalitzada i no sé quin és el calendari que des d'Europa demanen per això.
2: Aquí la nova licitació, primer de tot, volíem treure-la per normalitzar el servei. Sí que és cert que contenidors intel·ligents hi ha moltes experiències ja a Catalunya, i el que sobta és que hi ha moltes experiències que s'han hagut de tirar enrere, no? Hi ha ajuntaments que van tancar totes les fraccions per fer-ho millor que ningú i han hagut de tornar enrere, i perquè es trobaven això, que la gent doncs ho llançava a qualsevol lloc. Per tant, en aquest plec sí que hem contemplat el fet de tancar l'orgànica. L'orgànica és la que representa aproximadament un 50% del pes del rebuig, que és el que portem a abocador i per tant és el que ens costa més diners. Per tant, sí que hem incorporat doncs, el fet que haguem de tancar aquesta fracció, l'orgànica, en tots els contenidors del poble, però amb una carència de temps. Això ho hem d'anar incorporant mica en mica. Amb el nou adjudicatari doncs, ens haurem de seure un cop hàgim adjudicat el contracte, veure com ha de funcionar tot, calendaritzar-ho tot, i una mica anirem començant a introduir-nos en aquest món de la fiscalització dels residus que doncs, dipositem en els contenidors, però haurem de fer-ho de manera progressiva i veient sobretot quines noves condicions des de la Unió Europea doncs, ens demanen els ajuntaments, i mica en mica doncs, ens hem d'anar adaptant en aquests 8 anys, a veure com va sortint tot, però sí que està contemplat sí o sí començar doncs, a integrar-nos en el món aquest de la fiscalització per poder després aplicar-ho a la taxa de l'ordenança de recollida.
1: En el darrer ple del mes de juliol es va aprovar una ordenança que servia per regular precisament tot aquest servei de recollida de residus que, com comentava vostè, microtancat. No hi havia res escrit, hi havia moltes preguntes, però hi havia també les respostes, però hi ha qui vol doncs, trobar-les per escrit i poder-les consultar, i que serveixin precisament per regular tot un servei i de la manera que s'ha d'actuar i funcionar. Què en destacaria d'aquesta ordenança i de què ens pot servir doncs, conèixer-la?
2: Sí, al igual com dèiem que amb el servei de recollida de residus doncs, no teníem uns plecs, unes normes que per poder exigir a la persona, a l'adjudicatari, doncs com ha de fer el servei, tampoc teníem una ordenança doncs, que reculli què ha de fer el ciutadà. Val? Llavors aquesta ordenança que es va presentar el juliol, ara ja ha acabat l'exposició pública i ja s'ha aprovat definitivament, aquesta ordenança el que destacaria doncs, és que defineix quins són els residus, quins tipus de residus hi ha, quins són els domèstics, quins són els industrials, com s'han de gestionar en cada cas, és a dir, les obligacions que tenim nosaltres com a consumidors i per tant com a pertanyents d'aquests residus, i una mica la manera com podem fer-ne la gestió, no? És a dir, si ho hem de dipositar en els contenidors que tenim en el poble, si hi ha una deixalleria, què hi podem portar, com ho podem portar, és a dir, en quantitats. També tenim la recollida porta a porta de poda i de trastos. En aquest document, en aquesta ordenança, doncs podem veure com ho ha de fer la gent per fer ús d'aquest servei. Són coses que abans no estaven escrites en lloc, que hi han de ser-hi perquè nosaltres com a consumidors, l'administració també ha de tenir aquestes regles del joc per poder doncs, avaluar quan un ciutadà fa una cosa bé o no fa una cosa bé. Al mateix temps que podem avaluar quan l'adjudicatari recull bé o no la brossa, també ho hem de fer amb el ciutadà. Per tant, és una eina en la qual podem aquelles preguntes de puc deixar en el servei de recollida doncs, una televisió, no puc deixar-ho en una llei de contenidors, no? Allà et diu clarament que ho has de portar-ho doncs, a deixalleria, o en tot cas quines altres opcions tens, no? Quan compres un electrodomèstic doncs, se t'han de quedar al vell. Una mica doncs, estableix una mica el marc on te juguem tots plegats.
1: Em comentava que, per exemple, allò que parlàvem abans de les multes d'incivisme en les illes de contenidors, això que abans estava a l'ordenança de civisme, ara ha traspassat en aquesta ordenança. Entenc que bé, les multes es continuen posant, el resultat ja és una altra cosa, això que comentàvem, que continuem veient moltes illes doncs amb productes i deixalles per fora, però de moltes se'n posen, regidor.
2: Sí, sí, se'n posen, se'n van posant. Ara l'únic que s'ha fet és canviar el lloc on està tipificada aquesta multa. Abans estava l'ordenança de civisme i convivència i ara doncs està en aquesta ordenança que heu aprovat de residus, una mica per tenir-ho doncs ja tot allà mateix i no haver de manejar la gent cap aquí, cap allà. Però multes se'n posen a diari, però costa, però a mica en mica doncs ho hem d'anar aconseguint.
1: Parlem de més novetats, perquè ara han instal·lat també un nou contenidor d'oli que hi ha bastants repartits per tot el terme municipal. Entenc que ve la conscienciació de la gent de que cal doncs, reciclar també l'oli, cada cop va més. Aquí a Tordera doncs, és un clar exemple, no? que entenc que hi ha una demanda per part de ciutadans que poder disposar d'aquell contenidor en el seu barri.
2: Sí, l'oli de cuina és molt contaminant i és una cosa que fem servir cada dia, per tant tots en generem i per tant ja hi havia al principi d'aquesta legislatura uns quants contenidors repartits a la via pública i el que hem fet és incrementar-los perquè hi havia demanda i ara en total n'hi ha 11 d'instal·lats a la via pública, més la deixalleria, que recordem que es pot portar tant oli mineral com oli de cuina. La veritat és que hem posat l'últim aquí a Sant Pere, a barri de Sant Pere, que tenien força demanda, i n'hem recol·locat un doncs, que en el lloc on estava ubicat, a la pujada de Can Camps, doncs, no es feia servir, per tant, portava allà uns 10 mesos, no es havia utilitzat per ningú, i també hem cregut que si teníem altres demandes, doncs n'hauríem de recol·locar, l'hem recol·locat a Can Domènec. La veritat és que els números són bons, hem recollit ara, a data d'avui, aproximadament uns 1.000 litres més que no en tot el 2025, per tant, doncs estem satisfets de que aquests contenidors de la via pública per fer aquesta recollida doncs s'utilitzin. Recordem també que van fer aquells embuts que faciliten doncs, la recollida d'aquest oli que encara en tenim a l'àrea de medi ambient, que es poden passar a buscar qualsevol dia, no cal demanar hora. Recordem que eren uns embuts que van fer la campanya doncs, l'oli a la pica ni mica, no? Volguem dir que clar, cada litre d'oli que enviem doncs per la aigüera doncs pot contaminar 1.000 litres d'aigua i que a més doncs impedeixen el bon funcionament de les estacions depuradores d'aigua que tenim, doncs la que tenim aquí a Tordera, i per tant ja hem apostat, creiem que està funcionant, crec que hem cobert la major part del municipi amb aquests 11 contenidors més el de la deixeria, i per tant ho valorem positivament.
1: Deixem preguntar-li abans d'acabar també sobre la recollida selectiva. Tordera sempre doncs treu bona nota en el percentatge global de recollida, d'això de recollida selectiva, cartró, paper, envasos. Com valora totes aquestes dades que són positives? La gent doncs sembla que també té cada cop més consciència de reciclar i reciclar bé.
2: Sí, sempre que parlem d'això podem anar molt més, no? Vull dir, hi ha serveis de recollida o maneres de fer la recollida que doncs, incentiven molt més la població a fer aquest reciclatge, que són molt més eficaces, però recordem que doncs, tenim aquestes illes de contenidors que funcionen, podrien funcionar molt més, perquè sí que és cert que hi ha gent que no fa massa reciclatge, però això ja és de cadascú, que nosaltres ja mirem de conscienciar la gent. Al final això també toca la butxaca, com més bé reciclem menys pagarem de taxa, i la veritat és que no podem fer res més que motivar la gent perquè ho faci i no gaire més, però sí que és cert que els números són bons, però haurien de ser molt millors, no? Sempre si mires el rànquing de poblacions que fan millor el reciclatge, hi ha poblacions que estan ratllant el 90%, i aquí estàvem al voltant del 65%.
1: Estem per la mitjana, em sembla, més que la mitjana.
2: Sí,
1: vull dir que...
2: i complim amb els requisits que venen marcats o els estàndards de Unió Europea, però sempre hauríem de desitjar doncs, estar millor.
1: Acabem. La setmana passada parlàvem amb la regidora d'Hisenda sobre les ordenances fiscals. Tothom té entre cella i cella l'impost de recollida d'escombraries. Ja la regidora ens va dir que en principi no es tocava, però... però sí que és cert que la gent, doncs, sobretot aquests darrers anys on les pujades han sigut importants, té aquella por, no?, que potser després de la licitació també es noti a les seves butxaques amb un increment de l'impost. No sé si això està regulat, si està fixat amb l'empresa que surti. No sé si ens pot explicar una miqueta això, com, quina és la valoració que es fa internament per decidir si es puja una taxa o no.
2: Clar. Disculpa. Clar, el licitador al final ofereix un preu i després doncs tenim, disculpa, que
1: no passa res.
2: Després tenim una sèrie de gastos més que s'atribueixen al servei de recollida, doncs, per poder doncs calcular aquest augment o no de la taxa, no? Depenent de lo bé que ho fem o lo bé que no ho fem, depenent de les recollides que tenim extres o no, hi ha una sèrie de recollides que estan incloses en aquest plec nou i que per tant doncs els ha d'assumir el propi adjudicatari, i que per tant pel mateix preu que ell fa l'oferta doncs haurà de fer aquestes recollides, no? Però fins a un cert punt. Tot això, tots aquests gastos, tots aquests increments que suposen l'incivisme que té la gent, no? Si reciclem millor o pitjor, tot això fa que ens tornin o no ens tornin una sèrie de diners, val? Tot això influeix doncs en el fet que l'any que ve haguem o no haguem de pujar l'ordenança. Per això és molt important el que fem a l'any anterior, per veure què passarà amb l'ordenança a l'any següent. Recordem, la Unió Europea ens diu que tot el cost de recollida doncs s'ha de repercutir directament sobre el ciutadà, val? Com més pals a les rodes, com més recollides extres, més operacions que no estan incloses en aquest plec nou, en aquesta oferta nova, doncs farà que ens pugi, doncs aquesta taxa que cada any hem de pagar. Per tant, apel·lem novament, no?, al civisme. Com més bé ho fem, menys pagarem l'any següent. I quan entrin en vigor doncs aquesta taxa justa, quan puguem tenir aquests contenidors tancats, quan puguem fiscalitzar què fas tu, Lluís, com a ciutadà, o què faig jo, Sergi, com a ciutadà, doncs també tindrem una part d'aquesta taxa que serà variable, serà una part del total, però que si ho fas millor, doncs
1: pagaràs menys,
2: exacte.
1: I no hem parlat d'aquests abocaments il·legals que hi ha en zones boscoses, que aquí a Tordera és també un dia sí, un dia també, i això entenc que també són recollides extres que ha de fer la...
2: Sí, clar, tenim això, 84 quilòmetres quadrats, tenim una deixalleria que podem portar les coses, però tot i així doncs hi ha gent que prefereix doncs fer-se una excursió fins al mig del medi i abocar-ho allà, amb la repercussió de que primer ho hem de detectar, perquè no es detecta fàcilment. La gent després es queixa molt, com és normal, perquè hi ha una brossa doncs en el medi, i després has de fer la gestió d'anar-la a buscar, que a vegades inclús és difícil arribar-hi amb accés motoritzat, és a dir, amb un cotxe o amb un camionet. Per tant, és més difícil encara, que seria molt més fàcil anar a la deixalleria, i tots contents.
1: Regidor, deixem aquí. Esperem que la pròxima visita ens pugui ja explicar que el procés està en marxa, que l'empresa està ja treballant en el carrer, i puguem fer ja una primera valoració de tot aquest procés de licitació del saber de residus. Gràcies, regidor, i fins a la propera.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La Partisel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Partisel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, sóc Toni López, comencem la Partisel·la i anem cap a una sardana que ens arriba des del Llarga Durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins. És una sardana de Jordi Domingo i Montbiela, l'encís de Tordera. Bé, aviam si surt. Sí.